0: Ràdio Arenys.
1: Patrimonis.
2: L'existència de les paraules no podia perdurar sol en l'oralitat. Els camins de l'escriptura feta de paraules van acabar al mar dels llibres. El llibre és, sobretot, un recipient on reposa el temps. Una trampa prodigiosa amb què la intel·ligència i la sensibilitat humana van vèncer la condició efímera, fluent, que porta l'experiència de viure cap al no-res de l'oblit.
3: Arnau Tordera, cantant d'obeses, posa veu als pensaments d'Emilio Lladó. El que jo sóc és paraula, afirma el filòsof i humanista. Que la paraula perdi valor és una derrota com a civilització, sens dubte. La fem servir tan sovint que pocs cops ens adonem de la seva importància, tant pel que significa de positiu com pels perills en cas de ser mal utilitzada. Si les paraules no funcionen, la societat es desfà.
4: Resseguir un indret a través de la mirada d'un escriptor que ha sabut ordenar i descriure les seves emocions i les dels seus protagonistes a través de l'experiència del lloc. Josep Pla, Salvador Espriu, Mercè Rodoreda i Jesús Moncada formen part d'un grup de narradors que intenten de trobar en la memòria la seva relació personal o col·lectiva i que gràcies al seu teixir o desteixir relaboren míticament la realitat, o almenys la seva realitat. És el cas, per exemple, de Josep Pla i el món de Palafrugell, d'Espriu i Cinera, la Rodoreda i Barcelona, o de Jesús Moncada i Mequinensa. Tots ells coincideixen en dos punts: la idea de resistir l'acció devastadora del temps i, per tant, de recuperar per mitjà de la literatura un passat convertit en paradís perdut que per un cantó identifiquen amb els anys de joventut i per l'altre amb una època plena d'ideals de progrés i llibertat. I dos, l'articulació d'un discurs substancialment poètic.
1: Patrimonis. El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
2: Potser tots estàvem una mica enfebrats. Fou, probablement, la lucidesa que provoca estones la por de morir que em feu veure la meravella que tenia al davant. Feia un temps clar. Hi havia una llum ideal. Trobava a la terra punts de repòs, recolzades de calma, corbes d'abundància que em produïen una inefable i plena sensació de salut i de seguretat. La carretera de Sant Sebastià esdevingué un pretext de magnífics descobriments quotidians. Un dia, sense saber com, em vaig trobar amb un llapis i un quadern a la mà. Vaig començar a posar adjectius darrere de cada pineda, de cada camp, de cada tros de mar. Vaig tractar d'escriure els sentiments que em produïa la visió de la terra diversa i de la blava mar escampada.
4: El volum El meu país conté, entre d'altres, el llibre de Josep Pla, El meu poble. La muntanya de Sant Sebastià, amb el far, l'ermita i l'hostatgeria, és un lloc emblemàtic per als palafrugellencs, forma part de la seva geografia emocional i mitificat per la literatura de Josep Pla. És allà on l'escriptor de ben jove fa els seus primers assajos d'escriptura i on s'adona que restarà posseït per sempre per la diabòlica mania d'escriure.
3: Josep Pla és unànimament considerat el millor prosista en llengua catalana del segle XX. Pla es definia a ell mateix com un pagès sofisticat per la cultura. Periodista, escriptor i viatger incansable, la seva escriptura és d'una ironia molt fina. Tota vivència minúscula és explicable, tot pot tenir interès si ho explica ell. Una personalitat que ens ajuden a traçar l'escriptor Oriol Amat i Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla.

0: Jo el primer record que tinc de la lectura de Pla, que va ser amb el Quadern Gris, era descobrir un escriptor que és conscient que pren l'ofici en l'esforç de descriure el paisatge. És a dir, que ell entén cada passejada que fa des de casa fins al far, com, bueno, avui veig aquest arbre i m'esforçaré d'escriure'l, veig la sorra d'aquest determinat color i ho he de fer, i conec pocs casos en els que hi hagi una clara consciència del paisatge com a taller d'escriptura. I crec que en Pla això és molt evident. Una de les moltes coses que són importants de Pla, perquè de Pla n'hi ha molts, pel que afecta aquest espai i aquesta geografia i aquesta manera determinada manera de viure, és la consciència de que ell és el qui té el patrimoni de la seva geografia, qui es fa responsable d'un determinat patrimoni humà.
1: La tradició familiar, social i identitat entre el paisatge i la societat que viu i que coneix el permet fer el que fa, que és mitificar un espai, una cultura, un concepte, l'Empordà, no? I bé, diria que estem força d'acord. Si vols, Jordi, el que podem fer és pujar a Sant Sebastià. Farem el camí que feia Pla, o un dels que feia, pel camí dels Plans i pel camí dels Ermitans, i veurem això que ara estàvem comentant, no? Aquest paisatge que intenta descriure en els primers assajos d'escriptura. Vista la situació després d'una guerra civil, el trauma que suposa per tothom, jo crec que aquesta idea de rescatar de l'oblit i de salvar el que es pugui salvar del desastre que suposa per la llengua i per la cultura catalana, doncs el pla memorialista s'escapa per aquí.
0: La Catalunya dels 40 primers anys del segle XX arriba un moment que només la sabem explicar a través de la versió que ha construït ell.
1: Clar.
0: Dient, ostres, jo tinc aquest capital de coneixement que he de llegar els que vindran. I a més, és una operació intel·ligent, sí, sí, molt més, sí. Perquè d'aquesta manera ell també es posa al centre. Sí.

0: ara que estem caminant pel seu taller d'escriptura,
1: sí, ara
0: que hi ha tallers d'aprendre a escriure, jo crec que hi ha el que més, com el més obvi, és la riquesa amb la qual adjectiva i la sensibilitat amb la que és capaç de descriure les coses, no? Però això, quan ho intenta repetir, és molt difícil que quedi bé, perquè jo crec que no és només una qüestió de la seva paleta sensorial a través dels adjectius, sinó que aconsegueix que això sigui molt efectiu amb la sintaxi que usa.
1: Però sobre de tot, jo diria que el que hi ha darrere fons és una persona amb una habilitat enorme per l'observació. O sigui, la seva capacitat d'observació és tan profunda i és tan intensa que llavors és capaç de treballar-ho amb l'eina, que és la llengua.
0: Nosaltres veiem... per què ell veu l'herba d'una manera més complexa com nosaltres la veiem? Perquè el fet és que passa això.
1: Perquè s'atura en l'observació. I per tu i per mi és només l'herba, i per ell doncs, hi ha una voluntat d'explicitar aquesta herba com és i quina sensació em fa.
0: Si convenim que Pla és un escriptor patrimonial, val, ho és perquè parla d'un paisatge i perquè una comunitat es reconeix en l'obra que ja està construint. Però això demana un estil.
1: Sí, sí, forçosament. Forçosament, clar.
0: I de fet, l'aparent facilitat amb la que ell trasllada aquest patrimoni és el que el fa sempre enormement llegit.

0: la gent ni per l'escriptor, doncs Sant Sebastià era o és encara la plenitud, no? El lloc més important.
1: La sensació de plenitud, d'estar davant de l'infinit, em sembla que és una manera molt tangible d'entendre com ell encara la seva ambició literària i, de fet, llegint-lo, com aconsegueix que sigui reeixida.
0: Sí, sí, és evident que l'entorn i l'espai que tenim aquí davant és el que ho fa possible.
1: Sí, sí, recordo algun moment en el que hi ha gent que va buscar pla al mas i els diu, anem a fer un tomb per l'Empordà, i acaben aquí i els diuen, això, quina meravella, no? Hi ha diversos moments d'aquests i és evident que ho és.
0: És evident.
2: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
3: Darrere aquesta porta visc, però no sé si en puc dir vida. Quan al capvespre torno del meu diari odi contra el pa, no saps que tinc la immensa sort de vendre'm a trossos per una pulcra moneda que arriba ja a valer molt menys que res. Deixo fora un vell abric, l'esperança. No.

0: A l'actual carrer Bisbe Català número 27 d'Arenys de Mar, abans conegut com el de la Perera, hi trobem la residència d'estiu de la família Espriu. L'espai està molt lligat a moments de felicitat de l'autor, també a la mort de familiars pròxims i a la destrucció, ja que durant la Guerra Civil va ser saquejada. Destaca el pati de la casa, situat a la part de darrere, amb 5 arbres i un safareig. Aquest espai va ser mitificat per Espriu i apareix a la seva obra amb el nom del Jardí dels 5 arbres, un racó de refugi de pau pel poeta. Es convertirà en l'àgora antiga, un lloc on parlar i reflexionar. En la ficció espriuana s'hi representa l'obra Primera història d'Ester, de l'any 1948. Aquesta pau
1: és meva. Salvador Espriu segueix sent una de les veus més inquietants, crítiques i originals de la nostra lírica. El seu món tancat, críptic de vegades, emblemàtic, cruel, pessimista i alhora esperançat, obsessiu, cíclic i recurrent, espiritual, discorre a través de vetes poètiques complementàries. La seva riquesa de vocabulari, els seus ritmes propis del cançoner popular. I és en el Jardí dels 5 arbres, com la cantautora Gemma Humet, troben al poeta les paraules d'Aquesta pau és meva.

L'univers Espriuà en el món de Cinera, elevat a la categoria de mite en el marc d'una petita pàtria, geogràficament Arenys, però que, en l'imaginari poètic de l'autor, inclou Catalunya. Safarat, l'estesa pell de brau i la humanitat sencera, i que abasta tota la complexitat de la vida humana en les seves relacions, pulsions, històries, aspiracions, frustracions i esperances.

Ens hem citat amb Didac Rocher al cementiri d'Arenys de Mar, situat al capdamunt del turó de la Pietat, a ponent de la població. Un exemple característic dels cementiris mariners mediterranis. Salvador Espriu va convertir-lo en mite literari amb l'obra poètica Cementiri de Cinera. Rocher, aranyenc des de fa molt temps, s'ha convertit en el poeta i músic local de referència. El seu disc Minotaure i Teseu posa música i recita els versos de Salvador Espriu que apareixen a la tercera part de l'obra, El caminant i el mur. Hi apareix un Espriu més íntim, proper, que parla d'ell mateix. Inútilment.

0: Patrimonis.
1: L'olor de carn, de peix, de flors i de verdures es barrejava i encara que no hagués tingut ulls, de seguida hauria endevinat que m'acostava a la plaça de vendre. Sortia del meu carrer i travessava el carrer Gran, amb tramvies amunt i avall, grocs amb campaneta, amb el conductor i el cobrador amb vestits ratllats de ratlles fines que tot plegat feia gris. El sol venia tot sencer de la banda del Passeig de Gràcia i plaf! Per entre els rengles de les cases queia damunt de l'empedrat, damunt de la gent, damunt de les lloses dels balcons. Els escombriaires s'escombraven amb les grans escombres de branquillons de bruc, com si fossin fets de pasta d'encantament. Escombraven els regarons. I m'anava ficant en l'olor de la plaça de vendre i en els crits de la plaça de vendre per acabar dintre de les empentes, en un riu espès de dones i de cistells.
2: La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda se situa en un context històric molt definit: l'arribada de la República, la Guerra Civil i el temps de la postguerra. La història passa a Barcelona, concretament al barri de Gràcia. És una novel·la psicològica...

0: egoista, la Natàlia renuncia a la seva pròpia identitat, cedint tot el protagonisme al seu marit, acceptant els convencionalismes d'una època que deixava la dona en un segon pla. Al llarg del text, el lector va descobrint la resignació d'aquesta dona davant la realitat que li ha tocat de viure. La història és plena de colometes i Mercè Rodoreda els fa en aquesta obra un especial homenatge.
1: Els coloms són un dels principals símbols de la novel·la. El colomar representa clarament la vida enclaustrada de la Natàlia. Un terrat graciant, coloms voleiant alegrement després d'haver sortit d'una gàbia amb la porta oberta, un símbol inequívoc de la llibertat, com la que pregona, amb anys d'expertesa literària, Maria Buigas, traductora i editora de Club Editor.
2: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils.

0: terrat.
1: Barcelona li era com una mena de gran piano, amb totes les octaves a la seva disposició, i en funció del que necessitava, anava aquí o anava allà. Jo diria que Gràcia li és necessària precisament perquè els coloms són els protagonistes inicials de la novel·la i que és un lloc en què hi havia molts criadors de coloms i terrats. És aquest univers de la vida dalt dels terrats, aquesta vida domèstica, íntima, que és una mica el mateix que passa en un niu, si vols. Els coloms són centrals, són el naixement de la novel·la. Això ho explicava la mateixa Rodoreda, que abans de saber de què aniria a la plaça del Diamant, volia una novel·la plena de coloms, una novel·la kafkiana. Li va sortir una novel·la plena de coloms i no gens kafkiana, una novel·la en què una dona jove, orfa de mare, una mica desvalguda, es casa amb un xicot que és criador de coloms. I comencen a construir el seu niu d'amor, i quan ella comença a sentir-se a casa, ell li omple la casa de coloms. I aquests coloms, que inicialment són una il·lusió perquè els nens els fa gràcia, perquè són un pretext per ajuntar els amics a casa, es van convertint de mica en mica en un pes, en un suplici i en una tortura, fins al punt que la Natàlia Colometa acaba agafant-los un per un i matant-los tots. I aquí tens la crueltat de la persona més desvalguda, tal com l'explica Rodoreda. Per tant, els coloms són el lloc que et fan veure que aquella persona que tu has vist durant tota aquella novel·la com una inofensiva, d'alguna manera víctima d'un marit massa fogós i despòtic, es converteix al seu torn en una persona que no vacila a matar. Perquè és la seva casa que està totalment assetjada pels coloms. És a dir, aquell espai que és el seu espai d'intimitat, el seu espai de dona, es troba totalment empestat pels coloms. I literalment empestat, perquè és la pudor dels ocells, és el parrupeig incessant, el reclamar el menjar una vegada i una altra. És a dir, que tot el que tenen de bonic i de lat desapareix i es converteix en una plaga.

Els búnquers tenen a veure amb la Colometa de la plaça del Diamant, gràcies als nostres peus. Sobretot aquests búnquers eren antiaeris, els bombardejos són un fet de la Guerra Civil molt present a la plaça del Diamant. La por del bombardeig, hi ha una escena magnífica en un dels refugis de Barcelona. La plaça del Diamant és, entre altres coses, perquè són moltes coses, l'enorme por i l'enorme coratge d'una dona sola amb dues criatures petites a Barcelona sota les bombes.

Rodoreda es va exiliar l'any 39, primer a França, després a Suïssa, i no va tornar ben bé a Catalunya, definitivament, fins al 79.

0: És a dir, després de la mort del dictador. Entretant, va viatjar diverses vegades. Ella tenia la mare i un fill a Barcelona i, per tant, no s'havia desentès. No és que no pogués entrar al país, sinó que havia decidit de quedar-se fora i de quedar-se fora per construir una obra que és, entre altres coses, un cant a aquest lloc que ella ha perdut. I és una cosa característica de, no només d'ella, sinó de molts escriptors de l'exili. El segle XX és el segle de molts exilis. I és un fet especialment bonic quan un autor, a través de la literatura, assegura la seva presència, t'anava a dir, emotiva i sentimental en un lloc que ja no és el seu. Cada nova generació que puja troba una porta d'entrada a la seva obra que és la porta d'entrada a un territori meravellós i ric i estimulant i inspirador, t'anava a dir. Per exemple, ara, la Cecília C. i el Me Too van molt de bracet. Això què vol dir? Que ens ha deixat un llegat. Per què la Rodoreda és una autora que se la pot estimar des de llocs tan diferents, sent així que la vida de què parla no és pas necessàriament la mateixa allà on sigui llegida? És la capacitat de transformar el sofriment en bellesa. I això és molt ella, perquè ella treballa el sofriment. Treballa des de la ferida, sempre, sempre, sempre. I això és una cosa que la caracteritza molt, que és que fa aquesta màgia que una ferida es converteix en esplendor. I, per tant, la pots abraçar, i abraces una cosa que és molt humana, al mateix temps que és una obra d'art.
1: Patrimonis, el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
2: Pilans i parets mestres van esberlar-se bruscament. Una fragor eixordadora en la qual es barrejaven el cruixir de jàsseres i vigues, l'ensulciada d'escales, trespols, envans i revoltons, l'esmicolament de vidres i la trencadissa de maons, teules i rajoles. Va retrunyir per la baixada de la ferradura mentre la casa s'esfondrava sense remei. De seguida, un núvol de pols, el primer dels que havien d'acompanyar la llarga agonia que començava aleshores. Va elevar-se per sobre de la vila i es va esfilagarsar a poc en l'aire lluminós del matí de primavera.
3: El 2005, Gerard Vergés, en un article d'homenatge a Jesús Moncada, escrivia: «L'Ebre de parla catalana comença maquinensa, amb una gran novel·la coral, Camí de Sirga, i acaba el Delta amb una altra novel·la esplèndida, Terres de l'Ebre». La citació emmarca un mapa literari en una seqüència temporal que ens assenyala els inicis d'una consciència de l'espai literari ebrenc en el marc de la literatura catalana.
4: Publicada per primera vegada l'any 1988, amb Camí de Sirga, Jesús Moncada va consolidar un univers personal i mític al voltant de Mequinensa, l'antiga vila de la vora de l'Ebre enfonsada sota les aigües del pantà de Riba-roja, que en el seu temps va ser centre important d'una conca minera i d'un tràfic fluvial intens. Amb precisió històrica i amb un llenguatge viu, l'autor rememora la història dels últims 100 anys d'un poble condemnat a la desaparició a través de la vida i dels records de diferents personatges.
3: Una persona lligada amb la figura de Moncada, la cantautora ebrenca Montse Castellà ha musicat diversos textos de l'escriptor i n'ha impulsat actes d'homenatge. La Montse ens fa de guia pel poble vell, la mítica maquinensa de la infantesa de Moncada, situada allà on s'aiguabarregen les aigües de tres rius, l'Ebre, el Segre i el Cinca, i que va quedar ofegada pel pantà construït durant el franquisme.
5: Camí de Sirga és la novel·la per excel·lència de l'Ebre, és l'òpera magna de Jesús Moncada, i el que fa és explicar la història del poble més o menys des de finals del segle XIX, principis del XX, fins que comencen a enderrocar-lo per l'obligació de construir el pantà. De fet, dos pantans. Mequinensa queda tallada entre dos pantans, el de Riba-roja, la coa del qual és el que inunda el poble, i el pantà de Mequinensa, que és el que va del poble cap endarrere.

0: descriu una ciutat, un poble, una gent, una manera de viure, a més, molt avançada segurament al seu temps, perquè mentre la resta de comarques del voltant eren bàsicament agrícoles, ells tenien la vida de les mines, d'un cinema, d'uns llaüts.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: espais i els aiguamolls.
1: Molt bones a tots i a totes, us parla Francesc Balanyà. Benvinguts a una nova edició de La Rela, un programa aquest que dedicarem íntegrament a conèixer l'estratègia del país pel que fa a regadius. Ho farem des de la vessant de la investigació amb l'IRTA, sabent en tot el que treballen i, evidentment, doncs, les possibilitats reals de que això s'apliqui. És important, sempre, però més venint d'on venim, que no fa tant teníem diverses campanyes de sequera i, com diuen tots els experts, doncs aquestes més d'hora que tard tornaran a repetir-se. Per tant, una qüestió aquesta que és estratègica de país i que abordem amb una rela que comença ara mateix. Som-hi.
2: No és bon maig el que no deixa la bassa plena.
3: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
4: La mel és un aliment molt enèrgic, ja que la seva composició és bàsicament sucre. En conté més del 60%, principalment fructosa i glucosa. Aquest aliment elaborat per les abelles també compta amb altres hidrats de carboni, enzims, aminoàcids, àcids orgànics, minerals, substàncies aromàtiques, pigments, ceres o polifenols, que li confereixen els diferents aromes, sabors i propietats beneficioses.
5: I és que els productes catalans són salut! Nom propi.
1: Doncs som-hi, ens hi posem ja amb aquesta entrevista que abordarà moltes qüestions, ho diem abans, de les que són estratègiques, no del món de l'agricultura, no del món de la ramaderia, sinó del país. Perquè això de la gestió de l'aigua, i ho hem dit moltes vegades amb sequera, és una qüestió de tots i totes. És com els incendis, que diem allò de que s'apaguen a l'hivern, doncs per evitar patir en el futur, doncs cal que hi hagi gent que hi treballa i sabem que els qui són la referència de tot plegat és l'IRTA. I si un nom destaca per la seva trajectòria complet qualsevol sala, és l'amic del programa del Joan Girona, investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA, també és el seu delegat institucional de l'IRTA a les Terres de Lleida del Pirineu. Joan, benvingut a casa.
6: Bon dia i, com sempre, molt content d'estar aquí.
1: I que duri. I dic això perquè s'ha metat que se'n jubila en breu.
6: Bueno. Un accident.
1: Però això ho hem de decidir entre tot el sector. Crec que si ho preguntéssim no te deixarien jubilar, no perquè no hagis treballat prou, sinó perquè malauradament per tu has treballat molt i molt bé. Per tant, això de part d'aquest valor. Però clar, em dóna la sensació que el relleu és molt bo i per a mostrar un botó tenim aquí el doctor Víctor Blanco, també investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA. Molt bones, benvingut al programa, què tal?
7: Hola, bon dia.
1: Tu, allò, si toca fer el relleu tindràs allò complicat,
7: Difícil.
1: Però bueno, parlem fora de micròfons i la veritat és que tot el que volem abordar dona la sensació, i ho dic amb el cor, no ho dic quedant bé, que aneu per la bona línia, perquè tenim moltes propostes a comentar que, com deia a l'inici, són estratègiques de país. Però així, a grosso modo, Joan, Víctor, qui vulgueu, aquell anar-nos preparant, perquè ens diuen, escolta, com el que deia els incendis, doncs amb sequera, doncs ara que tenim episodis de no estrès hídric en gran part del país, doncs què és el que s'està fent, a grosso modo, des de l'IRTA, i pues, anirem entrant amb cadascuna d'aquestes coses. Fíjate a prop del micròfon.
7: Pues justo eso, como bien dices, estar preparado, ¿no? El dedicarse, el conocer y el saber la situación que tenemos. Este año es cierto, venimos de una primavera, un invierno lluvioso, pero la realidad del Mediterráneo no es esa. La realidad nuestra está ligada a las sequías y sabemos que va a venir. Y no sabemos si va a ser más fuerte que la pasada, no sabemos cómo va a ser, pero va a tener un impacto porque es nuestra realidad. Cataluña va a estar en el Mediterráneo y va a vivir sequías en su historia y cada vez más severas, por lo que vemos en las predicciones de cambio climático. Entonces, prepararse para ello es lo que debemos. Intentar hacer que la próxima sequía tenga herramientas para que no sea tan, o que el efecto no sea tan negativo como las anteriores.
1: Claro, y ahora nos posarem de seguida amb aquestes eines. Però abans de que ho fem, pregunta transversal per totes elles. Clar, sempre ens ha dit la gent de la investigació que requereix d'uns processos que són molt llargs, que la investigació per poder certificar doncs, requereix moltes vegades de dècades, i clar, tu pots arribar a unes conclusions perquè buscant aquesta translació a la pagesia, segons el que sigui, amb la tecnologia pertinent, amb que sigui assequible, amb que hi hagi empreses que se'n facin càrrec, a vegades sou l'Irta mateix, doncs qui podeu concretar aquella proposta perquè aterri, capilaritzi el territori. Clar, de les diferents línies, jo us aniré preguntant, doncs això, clar, a vegades són informacions de manejos que la cosa ja es diferent, eh? És a dir, del que estem treballant avui, quan pot ser una realitat pel nostre sector, és a dir, que aquests treballs d'avui se puguin aplicar doncs, en moments d'estrès hídric.
8: Bueno, és evident, és tal com tu dius, no? La recerca no és... Avui comencem a fer una recerca i demà ja tenim els resultats, sinó són coses normalment a llarg termini. Després, una vegada tens els resultats, aquests han de ser aplicables, han de ser assimilats per qui els ha d'aplicar. Però sí que t'he de dir una cosa, i és que quan la situació és extrema i les sequeres són una situació, i per desgràcia, com deia el doctor Blanco, pues, les hem tingut, les tindrem, i segur que les tindrem més fortes, home, la gent reaccionem tots molt ràpid, no? Vull dir, tot allò que la millor estava, doncs vinga, va, mirem, doncs llavors ho intentem aplicar. L'important és tindre coses per aplicar, no? És tindre eines per gestionar, i a poc a poc, les hem d'anar tenint. I si hi en tenim algunes que en el passat hem fet i, per tant, ara ja les podem aplicar o les podem acabar d'aplicar amb la seva plenitud, però està clar, hem de seguir perquè en el futur, perquè si no comencem ara, els resultats encara vindran més tard. Per tant, s'ha de començar, estem aquí. I després hi ha una cosa molt important, que a vegades la recerca és concretament allò que fas, aquell producte que estàs desenvolupant, aquella tecnologia, aquella innovació, però també és coneixement general. I davant d'una situació d'estrès, a vegades, el coneixement general, el sentit comú de tothom, no? Dels que fem recerca, dels productors, dels gestors de l'aigua, quan ho posem tots al comú, aquest sentit comú, en general, és el que realment te dona les solucions a aplicar en aquell moment. I això també és un valor que jo crec que s'ha de posar en la seva... i valoritzar-ho, encara que sigui redundació de la paraula, doncs, redundit una miqueta, posar en valor aquests resultats i aquest coneixement global que hi ha de la situació, no? I això és el que estem fent.
1: I, a veure, que també que la meva pregunta a algú li pot fer pensar que l'IRTA, arran de l'última sequera, s'ha posat a treballar, no? L'IRTA porta dècades treballant, doncs, amb això, l'eficiència del rec i escenaris d'estrès hídric. Ja fa temps que la punten els experts i, per tant, diguéssim, seguiu transitant amb aquesta via.
8: Exactament.
1: I, a més, suposo que no sé si amb la part positiva d'haver patit sequeres en el sentit d'aprendre i veure coses, com que s'ha sofert, de què passen. És a dir, ningú vol que hi hagi sequera, però la part positiva és que un investigador doncs, aprèn coses o veu coses perquè li ajuden doncs, amb aquest trànsit que ja està fent de la investigació. Això és així?
8: Sí, amb això que tu dius està clar. Només portem 45 anys treballant amb això.
1: Saps? No només?
8: Només, 45 anys. I la veritat és que hem après moltes coses, però sí que te'n dones compte en cada sequera que et falta alguna cosa. A títol d'exemple, una de les coses que sí que teníem ja estudiades i així era quan ens faltés aigua, com havíem d'utilitzar aquestes petites quantitats d'aigua que teníem. I això eren les sequeres que havíem tingut fins ara. En l'última sequera, després va ploure, però el mes de maig, no sé si ens en recordeu, de l'any 23, va arribar un moment que els canals d'Urgell van dir que tancaven i que no podrien obrir en tot l'estiu i que com a màxim hi hauria un rec.
1: I per fruita dolça.
8: I per fruita dolça. Quan el dones, aquest rec? Està clar, això és el que no sabíem, perquè sempre havíem estudiat amb poqueta aigua farem això i això i això, però no la situació de dir dona un rec simplement perquè no es morin els arbres. Arrel d'aquí, doncs amb el doctor Blanco, vam fer tota una sèrie d'experiments i així, i ara ja tenim plenament tipificat, publicat i documentat quins són els indicadors que ens diuen quan tu has de regar perquè no se't mori la planta, no per produir, perquè no se't mori la planta. Però això, si no sofreixes una sequera de la duresa de l'última, i segons tenim previst, i ho repetim, ens farem pesats amb això, les properes poden ser més llargues, més intenses i més doloroses, o estem ben preparats, o malament, no? Però que sí que en vas aprenent de situacions noves.
7: Sí, también dar valor a generar conocimiento general, pero a generarlo aquí, a que nuestros datos están tomados aquí, a que nuestros manzanos están en Mollerussa, a que el almendro está en Maials o a que tenemos en Reus avellanos, ¿no? Es información que si bien tiene un impacto global y que nuestra idea es de generar conocimiento y utilizar el conocimiento que hay en todo el mundo, también que la aplicación sea directa, que el payés pueda tomar esta información, pueda adoptarla y que la venga a ver si quiere, ¿no? Que ese también es nuestro trabajo, el transmitir esa información, y creo que en eso tanto el programa de uso eficiente del agua como el IRTE en general tiene una implicación muy alta.
1: Diem a vegades que la gent som de memòria curta amb tots els àmbits de la vida. No sé si a la pagesia també li passa el mateix, perquè ara m'has fet pensar, a doctor Blanco, que no sé si heu fet alguna jornada de... Escolteu, si ve una sequera, el que dius tu ara, doncs hem trobat això, estem tenint això. Ara la gent, vaig a ser molt planer, li és igual, li pele la sequera, o no, diuen, escolta, jo ja vinc, també com feu vosaltres, i te us aneu preparant, o si ve una jornada d'aquestes, ens passa com a tota la societat, que ja no hi patim, ja no hi pensem, ho deixem de banda y después todo se corre. ¿La pagesía le pasa eso? ¿No, bueno, tan?
7: Yo creo que hay una sensibilidad mayor, ¿no? La sequía del 23 fue muy severa, creo que es una realidad que tenemos, pero también es cierto y es innegable que vivimos al día y que al final tampoco se le puede exigir, ¿no?, a ningún sector que sea un héroe. Y tiene un problema hoy y al final, como todos, el problema muchas veces de hoy es el que nos nubla o nos hace que sea nuestra prioridad. Pero sí que creo que hay una sensibilidad y, de hecho, eso se continúa trabajando y espero que así se haga porque, como digo, es una realidad que va a haber una sequía. No fue algo que pasó y ya no vamos a volver a ver.
1: Doncs va, anem amb les coses concretes, que sé que n'hi ha diverses que esteu treballant. Comenceu pel que vulgueu, ens endinsarem una mica i anirem doncs amb altres projectes.
8: Molt bé, doncs mira, si vols, el primer bloc de coses que estem fent en aquest moment i que ens preocupen és una miqueta seguir mirant a veure quanta aigua necessiten els conreus, com l'hem d'aplicar, però sobretot això que parlàvem de les sequeres, no? Com hem de gestionar els nostres regadius quan tenim una sequera, i aquí el doctor Blanco ens explicarà diverses coses. Després, una altra és, probablement, per regar tot el que s'hagi de regar en el futur, no tindrem prou aigua. Haurem de començar a utilitzar aigües de pitjor qualitat, aigües residuals, de depuradores, aigües a la millor de pous que estan salinitzats, el propi Ebre a vegades baixa amb més salts dels que tocaria, o si hem de desalinitzar aigua de mar, fins a on podem utilitzar aquestes aigües, no? Aquest és un primer bloc de coses que jo crec que són importants, almenys nosaltres ens preocupen i creiem que poden tindre un efecte sobre com s'utilitzen aquestes aigües i sobre les situacions de futur.
1: Jo amb això, perdó, un dubte que sempre he tingut amb la vostra tasca, perquè hi ha situacions similars que ens heu explicat. La feina de l'IRTA és... el que dius tu ara, la detecció, possibilitats, si aquesta aigua és més òptima per un altre conreu i en quins moments, tot això alguns ho donem per fet, però us toca també, permet-me l'expressió, el pollastre de vale, que l'aigua estigui allà. Moltes vegades el problema no és que estigui allà, sinó la logística de com la porto, com l'aplico amb uns preus raonables. Tot això també competeix a l'IRTA, el pensar com aprofitem aigües grises, per la gent que ens entengui, doncs els edificis tirem, quan ens dutxem, aquella aigua, diem grisa, no és la més òptima, però tampoc és una aigua terrible, per dir-ho així.
8: Evidentment que no.
1: Val? Llavors, com aquella aigua acaba amb una finca, aquesta logística, us hi toca posar-vos-hi, us toca parlar amb altres agents, és a dir, com és això? Perquè vosaltres podeu dir, aquesta aigua és meravellosa, l'aigua de mar aniria de Marte, que veiem que aigua congelada de la Lluna, és igual, seria fantàstica, bueno, però clar, està a la Lluna o està a Marte, no? Llavors, això també us hi toca posar-vos-hi?
8: Això, mira, ara aquí s'ha encetat un valor importantíssim, jo crec, en el sentit de que no, bueno, en principi la nostra tasca seria dir, miri, escolta'm, aquesta aigua és bona fins aquí, fins a partir d'aquí no, i tot això. Però sí que a vegades et dones compte que quan, des de la recerca o des d'altres punts des d'altres coses, no? Però des de la recerca a vegades ens toca, i en el tema de l'aigües ens toca molt, a vegades és plantejar escenaris que ningú se'ls havia plantejat. No, home, l'aigua de mar, escolti, l'aigua de les depuradores, de totes les ciutats que estan al costat del mar, se'n va al mar. I tu dius, home, i per què? si aquesta aigua és bona, després què hem de fer? De salinitzar, i que ens costarà molt més, aprofitem aquestes. Oh, però és que aquestes... Llavors, anar conscienciant a la gent de que això és possible, de que s'ha de fer, a vegades sí que és una tasca de la recerca. Una vegada tu ja has conscienciat a la gent, diguéssim, la logística de fer les tuberies, les canonades, dels bombejos, de la distribució, dels embassaments, llavors això ja ve sola, els hi correspon amb uns altres. Però passar de que la gent pensi de que és una barbaritat a que pensi que és possible, aquesta és una miqueta la nostra tasca.
1: Ho deia al principi, són reflexions de país. Doncs el millor exacte, exemple que aquest...
8: Sí, l'aigua és això, és país, eh?
1: Aquesta pregunta és molt complicada, podeu dir, no saber la contesta, però l'últim any, quants polítics, quantes administracions, no cal que digui un nom, us han demanat reunió explícita per dir com ens estem preparant? Per la sequera.
8: En general tenim un
1: contacte... No s'hi val una jornada en què el polític va tallar la cinta i a fer l'acte de presència, que està molt bé que hi sigui, eh? Però de dir, escolta, com que hem d'estar preparats, què esteu fent, què cal que ens preparem, perquè clar, tot el que feu vosaltres, doncs evidentment, el que deia Joan, doncs si hi ha aquesta consciència social, per exemple, ara estem parlant aquí, no? Però si no hi ha un impuls polític, a vegades, doncs això costa o no tira. Per això però faig aquesta pregunta. Últims dos anys, quantes reunions, allò específicament... Escolta, què estem fent? Què necessiteu? Com ens ajudem?
8: No, sobretot per interessar-se una miqueta per com estan les coses, ja sigui a través de l'IRTA o d'altres, diguéssim, organitzacions o col·lectius en els que participem, però el que veiem és que hi ha una sensibilitat i la gent va preguntant. Sí que és veritat, també t'he de dir que és veritat, que aquesta sensibilitat era molt alta mentre hi era la sequera i des de la sequera cap aquí, diguéssim, que ha baixat el to. Afortunadament, no ha passat el que havia passat en altres sequeres, que el dia de la sequera tothom estava allí, bueno, va, que això hem de fer, i així, i sense exagerar, dir-te que abans de que plogués en una sequera, la prioritat de lo que fèiem era 100, i l'endemà de que havia plogut era 0. Ara no ha passat això. Jo crec que aquesta és la bona notícia que tenim. Home, evidentment, com deia el Víctor, no?
1: No és zero, però quan seria? Aquest és el dubte.
8: No, home, jo encara diria que...
1: Amb un altre potser no li portaria, però com que el Joan se mulli, mira, sí, que no parlem d'aigua.
8: Sí. No. Pues, home, jo diria, pues, no ho sé, diguéssim, l'aprovat seria un 50, pues, potser li posaria un 40, però... Hosti, no, és zero. Vull dir, la gent segueix preguntant. Nosaltres voldríem que amb molta més intensitat, amb molta més preocupació, no nosaltres, sinó tothom que està al voltant dels temes de l'aigua i està preocupat, li interessaria que fos més gran, però, ostres, jo veig que, com a mínim, ara ha quedat la sensibilitat. Potser la patacada també ha sigut bastant més forta amb aquesta, o la patacada que ens esperàvem, eh? Potser ha sigut més forta i, per tant, tots en som més conscients, no? I, per tant, a partir d'aquí, escolta'm, ja no hi entrarem ni d'això, però sí que hi han coses com movem l'aigua d'un lloc com l'altre del país, del territori, d'allà on sigui. Això és una cosa que algun dia ens haurem de plantejar. Però ara ens assenyem amb el que ens havies convocat i ja està.
1: Has vist que, Víctor, a vegades fem preguntes complicades amb aquest programa? En anteriors ocasions, per seguir aquest fil de l'aprofitar aigües, recordo, i li dic al Joan, però evidentment Víctor podeu entrar els dos, que havies plantejat també allò de anem fent el run-run i crec que va funcionar perquè com a mínim se'n va parlar, ara sembla que quasi estigui extint com a mínim al debat públic, de que parlem del rec del rec de transformació, del rec, em sortirà la paraula, el
8: rec deficitari controlat i el rec de suport.
1: El rec de suport, que és el que volia dir, però tu parlaves aquest del rec d'emergència o de supervivència, allò, com a nou concepte. L'explicàvem, és allò de fer, una mica el que dèiem abans, fer arribar l'aigua en moments in extremis, o perquè si no allò es mor, i es mor una economia, no? Era un nou concepte, és un altre nou paradigma, que cal, també penso, anar-lo païnt. Jo vaig ser el primer, i aquí el vaig conèixer amb Antena, i sí, ostres... Quina gran reflexió, no? De país, no de sector. Què n'hi ha d'això? Que crec que també té a veure una mica amb el que parlem d'aquest rec de supervivència, d'emergència. quin punt es troba.
7: Bueno, no se conoce, ¿no? Creo que uno de los temas es que no se conoce cuánto es ese agua para que una planta no se muera, porque no es una realidad que hasta ahora se viva. Un productor tiene, ¿no?, su explotación, tiene sus fincas para producir y para sacar una rentabilidad. Entonces, el escenario que hablamos de la sequía del 2023, en el que se planteaba la supervivencia, es algo nuevo y algo en lo que no había una base sobre la que trabajar. Pero no había aquí ni había en otras zonas, porque es un escenario, como decimos, muy, muy extremo. Entonces, ahí es donde estamos centrándonos en... Bueno, el doctor Girona es un experto, ¿no?, en intentar crear o establecer estrategias de riego para aumentar el uso eficiente del agua, saber la sensibilidad, en qué momento se puede reducir el agua que se aplica y que no perjudique a la producción o que perjudique lo menos posible. Pero este escenario es completamente diferente, ¿no? Ya no estamos hablando de saber cuándo reducir, sino que tienes un tiro y tienes que aprovecharlo, porque, claro, el no aprovecharlo supone la muerte de los árboles y el fin de, bueno, de una economía al final. Entonces, el estudio y la determinación de qué es lo que nos, midiendo en planta, en suelo, las condiciones climáticas, qué es el umbral que tenemos que seguir para saber cuándo hay que parar, ¿no? Al final, es como uno mismo cuando tiene la analítica, ¿no?, y va al médico, o cuando sabe, bueno, pues hay umbrales, o queremos conocer cuál es ese umbral para decir, mire, si llegamos a este punto, ¿no?, si la sequía tiene esta intensidad, esta duración, si se produce en este momento, pues no hay vuelta atrás. Eso es un poco lo que queremos conocer para evitar.
1: I també quan parlem d'aquest rec de supervivència, recordo que ja ho debatíem així, aquí en aquest programa, i dèiem que segurament el més complicat és precisament el que us preguntava, és la logística de com fem arribar l'aigua en aquests llocs, no? Crec recordar que llavors parlàvem del Baix Penedès, que era la zona que havia tingut menys pluviometria els dos anys més severs de sequera. Municipis com Calafell, Vendrell, Bisbal, per la zona perquè us ubiqueu més o menys. I dic aquests municipis perquè així el cap ens ve que és zona turística, que hi ha moltes vies de comunicació, trens, carreteres, etc, etc, i clar, que fer-hi passar aigua per allà, doncs ara mateix sembla com algo molt, molt inviable, no? Però escoltant-te, jo el meu imaginari, com que parlo jo dels imaginaris, clar, diferent és potser fer arribar, doncs, canals, regadius, finca per finca, per tota aquesta qüestió i impediments que hem dit, però clar, si hi ha alguna manera que aquestes aigües de depuradores s'aglutina, doncs, i van en un mateix punt, diguéssim, potser la logística és menys complicada per arribar a fer un reabastiment, doncs, amb alguns canals que ja existeixin de dotació d'aigua. No sé si aquesta seria una de les vies, sabent que no són competència directa vostres, però com que segurament, com que i patiu cada dia i penseu cada dia, segur que teniu una opinió més fonamentada que qualsevol altra. És a dir, com ho faríem? Insistim.
8: Home, a veure, ja dic, això no és directament un tema propi de l'IRTA, però sí que participem amb altres col·lectius així, no? Per exemple, n'hi ha un, que és l'Observatori Intercol·legial Català de l'Aigua, on estem els agrònoms, els industrials, els enginyers de camins i economistes, i debatim sobre aquestes coses. El que sí que tenim clar és que a Catalunya necessitem estar connectats hídricament, necessitem una xarxa hídrica interconnectada, que quan falti aigua aquí la puguem portar, i al revés, no? I llavors està clar, el que tu dius, les depuradores, l'ideal seria tenir un model, i això és l'ideal, probablement l'ideal mai serà el més pràctic, però pensant en aquests termes d'ideal, és tindre tota una xarxa de canonades que poguessin distribuir l'aigua residual allà on se produís i portar-la allà on se necessita. I aquesta és la d'això. Sobretot amb temes d'aigües residuals, on està clar, cada poble té la seva depuradora, cada localitat té la seva depuradora, i a la millor allà on se necessita està una miqueta lluny, no? El Caix del Penedès i el Baix Penedès n'era un exemple, i la idea era recol·lectar tota l'aigua de tota una sèrie de depuradores de diferents localitats per centrar-ho, per donar ric de suport a la vinya. Perquè al Penedès hi passa una cosa, al Penedès, típicament, la vinya ja ha anat molt bé, no s'ha tingut que regar mai, però no s'ha tingut que regar mai perquè plovia quan havia de ploure. El problema és que ara ha deixat de ploure quan ha de ploure, i està clar, la vinya, si no li dones aigua, com tots els conreus, necessita menys, ha de ser molt curós com s'aplica, però també necessita el mínim. I si tenim unes aigües que estem tirant al mar, perquè són aigües depurades, pràcticament bones, i les tirem al mar, home, què estem fent si tenim la vinya allà al costat? Bueno, doncs això, a nivell, aquesta reflexió a nivell de país, doncs llavors es necessita una miqueta... El que necessitem també és una interconnexió, per poder portar les aigües allà on se necessiten.
1: Clar, algú segur que ha pensat el que un servidor. Això és un eufemisme de trasbassament al cap d'algú. I no sé si és una paraula que és un sacrilegi a Catalunya per tot el que s'ha viscut en el passat. Per això també, quan es parlava d'aquestes interconnexions, qui ho criticava després? Penso en Esquerra, penso en l'antiga Iniciativa per Catalunya dels Verds, el primer tripartit, que vos parlàvem de captació. Per no dir trasbassament, també. Penseu que... Segurament això és una mica d'opinió personal, però suposo que us heu trobat també al dia a dia, que això de connectar... tu has dit literalment, Joan, Catalunya interconnectada hídricament,
8: sí.
1: Que aquest d'on venim, aquest tabú de moure aigua, pesa a les decisions avui en dia de que això es tira endavant o no?
8: Penseu, ja, evidentment que sí. Home, està clar. La història sempre ha passat, i la història... A veure, i a vegades pesa en fonament, eh? No dic jo, una cosa és el concepte d'interconnexió hídrica, que jo crec que l'hem de tindre en mente. Després està el com i per què i amb quines finalitats. També he de dir una cosa molt important, jo crec, i del qual n'estic realment orgullós, d'aquest observatori intercol·legial. Els que avui, dintre d'aquest col·lectiu, no? Està clar, els agrònoms ja sabem què és el que defensem, però a vegades els industrials o els de camins o els mateixos economistes tenien una altra visió de la realitat. Ostres, jo estic molt content perquè l'aigua per l'agricultura, l'aigua per produir aliments, que aquesta és realment la font, i al final mengem tots, no? Llavors els aliments que els produeixi un altre. Això en l'agricultura sempre ens ha passat, no? A vegades és un sector que ha estat criticat, però al final tothom menja cada tres vegades al dia, tu. Per tant, d'algun lloc o altre tenen que sortir els aliments, i per produir aquests aliments necessitem aigua. Ostres, tu, aquest col·lectiu on estem, la gent que no són agrònoms, per dir-ho així, és, doncs tothom... coneixen perfectament les necessitats, suporten perfectament les necessitats i tenen aquesta visió de que no podem deixar l'agricultura sense aigua i que, a més, l'agricultura necessita o requereix de quantitats importants, perquè si una poma necessitem 40, 50 o 60 litres per fer-ho, no el podem fer amb 5. Per tant, hosti, necessiten volums importants d'aigua, no?
1: De 83 a 28 o 27 en l'excel·lència.
8: Correcte, correcte. Sí, un bon alumne.
1: Por ahí era les xifres, no les he clavat, però era de 70 al...
8: Sí, sí, de 60 a 27. Era el rati. Però està clar, jo crec que si de 70 poguéssim passar 35...
1: És un gran què.
8: És un gran què. Però amb 5 no ho farem. I 35 segueixen moltíssima aigua. I, per tant, s'ha de tindre per produir aquella poma, aquell enciam, aquell carxofa, el que sigui, no? Després, amb la tecnologia, ja passarem dels 70 als 35.
1: Sí, sí, sí.
8: Però amb 5 no ho farem. I llavors, la gent comença a ser conscient de que això és una realitat. I, per tant, aquesta visió, almenys tu, de col·legues nostres d'altres professions... que abans, a la millor, no tenien aquesta sensibilitat, ara la tenen. I, per tant, quan diem una Catalunya interconnectada hídricament, ens referim... A veure, connectada sí, però després amb bon criteri, amb bona gestió, i no, escolta'm, allò, ah, mira, portar aigua a Barcelona, perquè al final és el que sempre tots hem acabat pensant.
1: És que és just on anava. Clar... Insistim, no és competència vostra, però segurament doncs, amb aquestes converses, amb polítics, amb membres de taules especialitzades com la que esmentaves i altres organismes, doncs segur que d'una o altra manera l'apareix de forma, jo crec que fins i tot molt directa, però segurament indirectament, amb el què en pensaran, com rebria la gent això. Perquè també, com molt bé deia el doctor Girona, venim d'on venim. I amb la gestió de l'aigua se'ns va enganyar, especialment amb les restriccions per mig, que no havia el trasbassament però després hi era, etcètera, etcètera. Clar. I la sensació, i a última sequera, que el mateix dia, i aquest programa ho vam recollir, que es deia que les piscines de Girona es podien omplir, doncs a un viverista que cada gota d'aigua l'aprofitava el 3.000%, què creus que era? crec recordar, me'n recordo, el mateix dia que havia aquell debat pel turisme, que deia, no, aigua dels piscines garantit, doncs aquell senyor s'arruïnava, no?, paral·lelament.
8: Jo
1: I llavors,
8: crec,
1: perdó, sí. Llavors, com que venim d'escenaris com aquests i altres, no sé si també, part, insisteixo, no és la vostra feina, Politana i les seves de cor, la que arriben a les llars, però amb aquest rànquing que moltes vegades hem parlat, la jerarquització de qui va segon, qui va tercer, o que sigui públic, o que sigui en aquest escenari quan li pertoca cadascú, doncs és això, que si es fa alguna cosa serà per atendre aquelles necessitats i no pas les de la pagesia. Per tant, de ben segur, no sé si amb raó o no, però que si veiem una interconnexió de conques, de recursos hídrics del país, de ben segur, sigui cert o no, que el pensament que hi haurà és això és per donar aigua a Barcelona. No només, però el que pensarem al cap és aquest. I segurament, com que això hi és al cap, segurament políticament ningú voldrà fer-ho, perquè sap que li tocarà el rebre. Però si no ho fa, tornarem a estar igual. I per això dic que aquest relat, aquest mal pensament, que insisteixo, és més que lògic que hi sigui, clar, no és la vostra feina, però d'alguna manera toca combatre'l, perquè si no, no ens mourem. El Víctor es toca la barba dient té raó aquest xaval o no, penses el contrari. Clar, te passo la patata calenta, sí, preguntes ja complicades amb aquest programa.
7: No, yo creo que igual nuestro trabajo es sensibilizar y sobre todo igual a una Barcelona metropolitana, ¿no? Que la conexión que igual tiene con el mundo agrícola no es tan fuerte, pero que sí que estoy seguro que, como bien se ha dicho, sabe que el agua es insustituible. Y es así. Y no se va a encontrar otro sustituto. Entonces, el saber utilizarla, ¿no? El tener un recurso que al final se da un valor y que todo el mundo entiende que se necesita para muchas otras actividades, es importante. Además, en el caso ya de, pues igual, un sector en el que sí que sea más agrícola, creo que el tener en mente también el que, si bien es un utilitario y lo necesita para producir los alimentos que come todo el país, que debe también utilizar ese recurso de una manera sostenible, es muy importante. Entonces, sensibilizar, y por eso incluso programas como este, todas las charlas, todas las jornadas que se hacen son importantes para que lleguen a todo el mundo, ¿no? Para que nos esté escuchando una persona que no se plantea nunca ir a Aitona a ver la floración o que no tiene muy claro de dónde viene la pera. Pero bueno, que aquí aprenda eso, ¿no? Que el mensaje cale y que genere también curiosidad y querer aprender, querer saber de dónde vienen las cosas.
1: És a dir, si aquest pensa, això se n'anirà cap a Barcelona, m'ha fet una mica de política aquí el doctor Blanco, eh? M'ha fet...
8: No, però jo crec que
1: t'ha respost... Tota la raó del món, però sí. Si aquest és un impediment per tirar endavant, el que no te'n fies, no dels investigadors, lògicament, sinó de les intencions polítiques. Si això ens fa frenar coses que, insisteixo, no és la vostra feina. La vostra feina és investigar i dir, nois, això em serveix, això va bé, això ho podríem fer d'aquesta manera. Però, clar, també un vol, i li agradaria, vull pensar que una investigació és un fillet que tu estàs allà anys, dècades, i dius, si ja ho tenim borinat, som-hi, anem a aplicar. I que a vegades aquesta aplicació no hi sigui com es que em temo que pugui passar per casuístiques com la que apunto, ha de ser dolorosa, i m'imagino que per això també feia la pregunta, perquè voleu aquesta implementació de coses que sabeu.
8: Sí. No, evidentment, el tema que has plantejat jo crec que és un tema cabdal, no només és allò que és bo, sinó després com realment se pot portar a la pràctica, no? Perquè a la pràctica també hi ha la voluntat humana de que realment sí. Home, jo t'he de dir aquí una cosa important. Jo crec que en l'última sequera, igual que t'he dit que en l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua la gent, escolta'm, coneix el que és el d'això, jo he vist que vam començar la sequera on l'últim que havia de rebre aigua era l'agricultura, tal qual, i hem acabat la sequera on es reconeixen els requeriments mínims de l'agricultura i no es posa pel darrere de qualsevol altra activitat. Bé, l'aigua de boca és l'aigua de boca, això hi estem tots d'acord, però a més, escolta'm, jo crec que aquí hem avançat una barbaritat. Però és que hem de seguir avançant, hem de seguir amb aquest debat, hem de seguir amb això, i evidentment que sempre que tu tens qualsevol utilitat, qualsevol instrument, qualsevol eina, aquesta eina es pot fer servir per un fi bo i per un fi dolent. Home, el que és important és que, primer, tindre l'eina, i segona, que cada vegada tots estem més conscienciats de per què l'hem de fer servir. I jo crec que aquí estem avançant, eh? És allò que tu em deies abans, com estàvem, la sensibilitat, no? La sensibilitat de fa un any, de la sequera del 95 concretament, un dia era 100 i l'endemà era 0. Sí, sí. A la final de la sequera d'ara, hòstia, evidentment ha anat baixant. Nosaltres haguéssim volgut que no hagués baixat, evidentment, i que haguéssim seguit amb aquell interès i això. Però no està a zero. La gent està preocupada, la gent està parlant, i sobretot jo crec que ens ha posat a tot l'obligació d'uns reptes que hem de tenir, perquè quan vingui la propera sequera estem més ben preparats. I després ja discutirem. Jo crec que el bo és discutir posant això en valor, que això és molt important, no? I per tant, uns ho voldran fer d'una manera, uns altres ho voldran fer d'una altra. Escolti'm, pues discutim. Quina és la nostra tasca com a investigadors? Aportar possibles solucions. La decisió de quin es pren, evidentment, no serà nostra. Només faltaria això. Mare meva santíssima, per on aniria el món? Però sí que posar aquesta informació damunt de la taula.
1: Per això sempre els disculpo quan els faig sortir de les seves competències, però sempre és la mateixa. Com que en saben, deuen tindre converses d'aquestes cada dia, són veus autoritzades també, tot i que sortir del seu àmbit estrictament d'investigació, al qual hi tornem ara, perquè és que parlem fora de micròfons i estan amb coses absolutament espectaculars. Faig només una puntualització, més que una pregunta, perquè crec també que s'ha de posar en valor, amb aquest programa ho hem fet moltes vegades, que tenim una Diputació de Lleida, allà hi treballa l'IRTA, amb aquell camp experimental, a la Fira de Maials hem parlat moltes vegades, però que hi hagi una administració que no tingui competències directes com la Diputació, no és l'única, però com la Diputació de Lleida, que segueixi uns terrenys, que posi recursos, doncs això, que no és d'ara, que no sé quants anys porta, també pot ser, no sé quants...
8: Des del 2015.
1: Pues fixa't. I que allà també doncs, permet anar traient dades i tirant línies d'investigació també és digne d'aplaudir. I amb aquestes línies d'investigació, n'hi ha moltes, a mi, Víctor, crec que una de les que pot ser molt important amb, i torno, no sé si tant gestió de sequera que també, però sí ús eficient de l'aigua, és allò de saber llegir les dades. És a dir, d'una foto aèria, entenc bàsicament, però potser no només, sabem no el que li passa amb tota una parcel·la de 100 hectàrees, sinó quasi racó a racó, no? Amb això també s'hi està treballant.
7: Sí, sí, dentro del programa, en este caso el doctor Joaquín Belbert es un experto en teledetección, en identificación de estrés hídrico a nivel de imágenes satelitales, y creo que es una oportunidad muy fuerte, creo que es un desarrollo de los últimos años, pero que tiene una trayectoria y un futuro también muy grande, porque la tecnología avanza muy rápido y porque al final lo que somos capaces con una imagen satelital es de tener el detalle, ¿no? El píxel que es la hoja del árbol, pero ver comunidades de regantes, ver una superficie enorme, o sea que la capacidad de gestión ya no se mueve en un ensayo que vamos a decir pueda ser media hectárea en la que estamos probando algo, sino que ahora nuestro campo de ensayo estamos valorando superficies mucho más grandes que nos pueden dar una visión también mucho más global. Entonces creo que eso es una oportunidad, creo que es un trabajo gigantesco con muchísima aplicación y con eso, con mucho presente y futuro.
1: Que entenc, si ho dic malament, per fer-ho comprensible, ja m'ajudeu, que sembla que hem parlat allò del rec localitzat o de l'eficiència amb el rec, a l'imaginari col·lectiu, perquè fa molts anys era així, doncs penses en un gota a gota, que va ficant la goteta d'aigua, però és igual un arbre amb una punta de la finca que amb un altre, i és igual el dia no, però quasi. Vull dir, no es tenia d'anar en compte. Amb les eines que tenim actualment, no sé si també, entenc que també amb això IES i maneres de fotografia des del cel, siguin drons, siguin avions, siguin satèl·lits, amb lectura d'aquelles dades, del que ens diguin aquelles imatges i altres maneres de prendre dades, com la humitat del terra, amb sensors, etc, doncs fan que tu puguis tindre unes recomanacions, també veient previsions meteorològiques més endavant, de llocs de referència com tenim la sort de tindre a Catalunya, que puguis tindre allò de donar l'aigua quasi que necessita quasi cada planta. No sé si hi ha finques que ja estan així, però que s'està transitant cap a aquest model, no? Que és algo que és absolutament flipant per allò de... És com una atenció personalitzada planta per planta. Clar, i això fa que si... Entenc, que si ho feis a grosso modo, doncs sempre tires una mica més cap amunt de despendi d'aigua que no passos cap avall, perquè no sé si una planta necessita molt, doncs dones una mica més a totes, perquè ho feis tot de forma generalista. És cap aquí cap on anem?
7: Sí, sí, exacto. La agricultura de precisión o el riego de precisión lo que busca es eso, es satisfacer en el momento adecuado la cantidad necesaria y para obtener el máximo beneficio. Entonces esa optimización de los recursos, esa utilización de los datos, porque al final por ahí es por donde vamos, para tener unos datos que nos ayuden a tomar decisiones, a poder ser más eficientes, esa capacidad de identificar zonas dentro de nuestra parcela que nos permitan saber el tipo de suelo diferente que tenemos, si vamos a poder o vamos a tener que trabajar diferente por esas condiciones, cómo debe de ser nuestro diseño. Desde antes de empezar ya podemos utilizar esas herramientas hasta en nuestro día a día trabajar para eso, conocer el nivel de estrés, para saber en la parcela cómo, bueno, zonas donde tenemos más vigor, menos, cómo tenemos que manejarla, todo desde el riego, como bien se ha dicho, pero es una idea que se pueda ir a una optimización real, práctica y muy, muy individualizada.
1: Algunes coses d'aquestes, Joan, ja les tenim en finques, però m'imagino que el nivell d'excel·lència o això de precisió doncs pot anar més, però també perquè la gent s'ubiqui, perquè parlem d'aquest rec de d'aquesta agricultura de precisió amb aquest rec tan localitzat i tan precís planta per planta, passa amb algunes finques, però el percentatge encara és baix, és més alt del que ens imaginem, és a dir, és una mica de radiografia, a grosso modo també, que no són les teves competències, però com que fas molt, molt terreno, de quin punt ens trobem i on creus que podem arribar i fins i tot quan, és a dir, on som ara i com podem tardar a arribar a determinats nivells.
8: Bueno, la mala notícia és que estem bastant enrere amb això. Op. Perquè necessitem millorar bastant, no? A Catalunya, per exemple, tenim més d'un 40% encara de terres regades amb reg per gravetat, per tant, atesa, per tant, això és difícil, és molt difícil de
1: 40%?
8: Gestionar. 40%? Sí, més d'un 40%.
1: Uau, pensa que era menys.
8: Dels d'això, en altres zones d'Espanya estan bastant més avançats, aquí ens falta fer això, però bueno, jo crec que ara, amb la modernització dels canals d'Urgell, que ha de ser una realitat sí o sí, pues aquí donarem un gran salt i per tant estarem amb aquesta primera fase, que és que puguem instal·lar sistemes de reg a la demanda, no? Vull dir que tu tinguis un gota a gota, una aspersió, una microaspersió o qualsevol altre sistema de reg que et vagi demanant aigua i el sistema li vagi subministrant, no? Aquesta és la primera part, però després hem d'aprendre molt en com utilitzar aquests sistemes. O sigui, el sistema té una gran potencialitat i n'hem d'aprendre molt a com utilitzar això. I algunes de les coses que experimentalment nosaltres tenim clar com fer, després ho hem d'escalar a nivell pues, de macroparcel·la o a nivell industrial perquè es puguin aplicar. I després pues, hi ha d'haver operadors que l'operin perquè la gestionin, no ho farem nosaltres. I estem en aquest camí. Jo crec que ara, per exemple, hi ha hagut tots els projectes PERTE que han ajudat a la digitalització de tots els temes de l'aigua. Això ens ha d'ajudar, o sigui, aquí simplement hem posat la base, no? Bueno, pues ara nosaltres agafem aquesta base i fem-la servir per millorar la gestió de l'aigua, no? Perquè la finalitat és el que diu el Víctor, no? El que volem, el que necessitem és que a cada planta li arribi cada dia l'aigua que necessita. I tu has dit molt bé, i si ve alguna combinació climàtica, com pot ser un cop de calor, que si no ens ho hem previst ens pot arribar a cremar les plantes, doncs puguem tindre aquesta previsió i també la podem aportar. Tot això necessita d'una gran flexibilitat de gestió, i aquesta flexibilitat de gestió només ens ho donaran els sistemes de recs modernitzats o supermodernitzats.
1: Clar, aquí no sé si entra un altre pollastre, un mal de cap per vosaltres, la fertilització irrigació, perquè moltes d'aquestes conduccions doncs, no només doten d'aigua, sinó d'aquell aliment a la planta. I clar, potser necessitaria aliment en un moment, aigua en un altre, i per tant us heu de veure en un altre departament, o no sé si també és la vostra competència directament, i el creuar les dades pel punt més òptim, doncs amb aquesta ja dificultat de només necessitats hídriques, doncs se li multiplica a l'afegir-hi els adobs, no?
8: Sí, sí, sí, sí, bueno, també està dintre del nostre programa tot el tema de fertilització i de nutrició mineral. La sort que tens amb els recs localitzats és que com que tu pots canviar la concentració dels adobs, encara que li donis més aigua, si li dones una miqueta més de concentració, en aquell moment ja li pots anar donant, però, a veure, si l'aigua és tot un món, El de la nutrició mineral és quatre mons, perquè és realment encara més complicat. Però vaja, ho treballem de forma conjunta, perquè no és més una cosa per així en general, no? A veure, un bon rec no és un rec, és un sistema de fertirrigació. Vull dir, regar per un cantó i abonar per un altre, això és un desastre, com una calamitat, no? Per tant, un bon rec és un sistema de fertirrigació que combini les dues coses, i a partir d'aquí, al final, és nutrir, tant nutrició hídrica com nutrició mineral.
1: No sé si, Víctor, ara especulo molt i em puc equivocar, si dic una barbaritat, els convidats que venen habitualment ja saben que me poden dir, Fran, que dius, és una barbaritat. Però pot ser que aquesta legislació tan restrictiva que hem tingut arreu de l'estat espanyol amb el tema dels drons, que eren quasi els primers elements voladors que ens podien transferir dades per aplicar-les, faci que tinguem aquest endarreriment que digui el Joan? Perquè en altres zones dona la sensació que allò de les lectures de dades, l'automatització, que l'automatització tu la fas, sí, pots recollir dades de forma automatitzada. És a dir, però com que aquí, i ens ho deien altres experts en la matèria, amb drons, encara no és pantalla superada, però veníem de restriccions, però anacròniques no, lo següent, amb multes que els teus fills heredarien el que havies de pagar per fer volar un dron, clar, fa que tot això, doncs, al millor no hi hagin hagut empreses que desenvolupin, al millor no hi ha hagut un pagès que s'hi tiri perquè hi ha aquella proposta i per tant del costat copia o veu i s'hi fiqui. És a dir, penseu que són vasos comunicants, aquesta llei restrictiva de drons, això de lectura de dades o d'aplicació en camp, o no té res a veure?
7: Bueno, yo creo que al final el que haya una legislación que permite, ¿no?, que ayuda o que soporta una actividad es indispensable, porque al final poner limitaciones sí que va a generar una restricción. ¿Es necesaria una legislación? Siempre tiene que, ¿no?, tiene que estar algo en ley o tiene que estar ordenado, pero sí que puede haber una limitación por ese lado. Sino también, como idea general, mientras que los drones son una oportunidad o son una herramienta que sí que se utiliza, el hecho de que cada vez se vaya avanzando más, ¿no? Yo, y por repetir un poco las imágenes satelitales como oportunidad, bueno, permite que los drones era algo, ¿no?, que igual en los 90 sonaba a película, que hoy en día, ¿no?, puedes comprar en una, aunque sea pequeño, en una juguetería, o puede sacarse el carnet una persona que quiera. Bueno, esperamos que con el desarrollo de los diferentes satélites, las imágenes que tengamos tengan una capacidad de resolución mejor, tengan unas herramientas y una información que sea mejor, y que el proceso o el procesado de ese escalado, ese procesado de las imágenes también sea más fácil y nos permita tener información directa, una información que sea, ¿no?, real, que sea disponible o que esté disponible para el productor, y que sea, pues eso, en unas escalas muy grandes y con una cadencia muy alta, que tengamos esa imagen con ese satélite que nos está dando fotos de nuestra parcela, pues no una vez cada, ¿no?, cada semana, sino que nos la dé de manera repetida en la misma semana.
1: Clar, i de territoris molt més amplis, amb una regularitat garantida. Clar, tot això entenc que tant pel món de la investigació com per la mateixa pagesia i per l'escull aquest dels drons i les dificultats que hi ha hagut, pot ser, pregunto, pot ser aquesta una oportunitat que multipliqui la velocitat en què aquestes lectures i implementacions de tot el que parlem arribi al dia a dia de la pagesia, això és així?
8: Sí, sí, està clar. Evidentment, el dels drons, com tu deies, potser un petit fre, però bueno, jo crec que hem avançat en moltíssimes altres coses. I la veritat és que, per exemple, pues, sí que els drons cada vegada s'estan utilitzant menys que això, per exemple, per aplicacions de fitosanitaris, vull dir, per coses que necessites físicament estar allí, i menys per la presa de dades, això, doncs perquè ja tenim o aquests grans avions que fan mapes en continu o així, o els mateixos satèl·lits, i... Escolta, només, a veure, només cal que entrem a Google Earth i mirem la resolució. Sí, sí. Si a vegades tu dius, home, si jo veig el terrat de casa perfectament, ja, doncs ja està, tu.
1: Em sento violentat. Com és que aquest senyor em veu tan bé des de dalt? Correcte. Ens queden 3 minuts. Abans parlàvem, dèiem, en una hora no ens sobrarà temps, mai ni sobre amb aquesta gent de l'Irta, i menys amb el Joan Girona, que amb el Víctor Blanco tampoc. Sobre tot això que esteu treballant, hi ha alguna coseta que no haguem dit, que vulgueu apuntar? Un altre dia segurament tocarà parlar més detingudament, o algun missatge que vulgueu llançar amb aquest tram final de l'entrevista?
8: Home, jo crec que hi ha una cosa, que aquest cap de setmana, no el següent, precisament el cap de setmana abans de començar la fira, perquè coincideix just amb el final del Congrés Internacional de l'Omeller i del Pistatxer, que celebrarem aquests dies, tindrem una reunió, investigadors de l'IRTE i investigadors de la Unitat de Califòrnia. Tenim un acord entre les dues institucions i nosaltres, de forma regular, cada any, cada dos anys, ens trobem aquí o allà per debatre, això sí, a porta tancada, perquè d'això, per tirar-nos el

0: com a tot arreu, el debat, el poder contrastar les teves idees amb un altre, que algú et critiqui positivament, no?, per ajudar-te a millorar, és sempre un luxe. I aquest cap de... vull dir, això, doncs dissabte, aquest dissabte i diumenge de la setmana que ve, dos dies abans de la festa major, llavors ja ens relaxarem, farem festa major, però abans tindrem aquesta reunió simplement per estar al dia, perquè en la recerca una de les coses més importants és no tancar-te amb tu mateix, sinó veure el que passa al món. I aquesta reunió precisament està sota aquesta filosofia.
1: I, de fet, diria que de la darrera trobada d'aquestes que us aneu emplaçant a tenir, i assistia el conseller d'Agricultura, crec que també la Rosa, i sí que en parlava a la primera fira Agrobiotec, el mateix conseller Òscar Ordeig, i deia això, ostres, fan coses increïbles, però, ostres, és tan bonic veure com parlen de Catalunya i de l'IRTA, sí, un lloc de referència, que de veritat que ho veureu i sentiu orgull de Catalunya immens. I això ho deia el mateix conseller, amb un esmorzar allà en aquesta fira, que segur que serà de referència de l'Agrobiotec. Per tant, no només ho diu el doctor Girona, sinó també el mateix conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Víctor Blanco, et podrem tornar a enganyar, ¿no? Has estat bé, t'has quedat bastant bé, ¿no?
2: Mucho, mucho. Además, dar las gracias también por ese papel, ¿no? Por darnos voz, por permitirnos que al final, a veces, ¿no?, nuestro trabajo salga del campo, del paper, del laboratorio y que llegue a, bueno, a la sociedad en general, que es muy importante que nos escuchen. También dar el valor eso del orgullo, ¿no? Creo que sí que es muy importante decir, pedante, el decir que aquí se hacen cosas de mucho valor, que California es una referencia y no hay ninguna duda, pero que aquí también podemos sacar pecho. Creo que en este caso el doctor Girona tiene que estar, bueno, muy orgulloso. Él es uno de los que promueve estas actividades con California, pero bueno, las promueve desde la referencia, ¿no? También que es. Entonces, bueno, creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos aquí, mirando a gente buena, pero reconociéndonos a nosotros mismos también cuando hacemos algo bueno.
1: Absolutament d'acord. Moltes gràcies als dos. I Joan, més igual que et jubilis, jo et dic fins ben aviat.
0: Fins ben aviat. Francesc, ja ho saps.
3: La maduixa compta amb una abundant vitamina C, la qual té una acció antioxidant formidable, ajudant a alentir l'oxidació de les cèl·lules pel pas del temps. Per altra banda, aquesta vitamina intervé en la formació del col·làgen, ossos i dents, i afavoreix l'absorció del ferro dels aliments. Conté una proporció d'àcid fòlic significativa i aquest intervé en la producció de glòbuls vermells i blancs i la formació d'anticossos. Són molt recomanables per a persones que pateixen hipertensió arterial degut al seu elevat contingut en potassi i baix en sodi, i en totes aquelles que han de seguir una dieta controlada en aquest últim mineral. Per la seva particular composició, posseixen un efecte diurètic beneficiós en cas de hiperuricèmia o gota i litiasis renal.
4: I és que els productes catalans són salut.

0: Arrela, el programa que té en la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: Al maig, el fava primerenc o tardà?
2: Doncs fins aquí aquest programa que ja heu escoltat. S'ha dedicat íntegrament a parlar d'això que és tan important, que és la gestió de l'aigua del nostre país. I amb temes com aquests, que són capitals per a la nostra pagesia, i tornarem la setmana vinent a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us ha parlat Francesc Banya. Que tingueu una molt bona setmana.
3: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
4: Ràdio Arenys. El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
5: Patricia Highsmith és la protagonista del Calaix Actiu. En parlem amb Anna Maria Villalonga.
6: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga.
5: Ens aproparem al Japó del manga, el còmic i l'anime amb en Josep Rodríguez, autor del llibre dels otakus, publicat per l'Epislats.

0: l'editorial.
1: Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult, o en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia.
0: I obrirem agendes amb el festival d'en Sàneu i la seva directora, Ruth Martínez-Ribot.
2: És un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició... És a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta.
0: Farem també un tastet del que ens espera a la Setmana del Llibre en Català.
3: Aquesta nova edició de la setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics.
4: Mònica Socies ens ha fet un repàs del sumari dels continguts d'aquesta edició del Calaix Estiu, edició 350 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el Calaix per fer els vostres comentaris, suggeriments. Preneu una bona nota al calaix.onalatorre@gmail.com. Repeteixo, al calaix.onalatorre@gmail.com.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Rodríguez és professor i llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Romànica i professor d'Institut de Llengua i Literatura Catalana. Ha publicat contes, dos poemaris, haikus i ha participat en diverses antologies de relats. És autor de la trilogia Mentre durin les espelmes, Mentre el cel no ens reclami i Mentre les ales m'ho permetin. Anem al Japó. El llibre dels otakus és el primer vocabulari de cultura otaku en llengua catalana. Aquest volum ens parla de gèneres, estils, demografies, antecedents i cultura pop, acompanyat amb apunts culturals i exemples. Us deixem amb Mònica Socies amb la conversa amb el seu autor, Josep Rodríguez, el llibre dels otakus. Ara i aquí, estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
3: Una vegada més, pioner, i així entro ja directe a l'entrevista amb en Josep Rodríguez. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
3: Josep, escolta'm, quan falten coses, tu que t'hi poses, oi?
4: Sí, de vegades caigudes del cel, perquè aquí això va ser una proposta de Lapislàtzuli Editorial, que bueno, estan fent la col·lecció Japó, on hi ha llibres de cultura japonesa, i em van dir, escolta, si no hi ha cap vocabulari, diccionari de coses d'otakus, tu t'animes a fer el llibre dels otakus? I jo vaig dir, doncs, vinga, va, endavant. Home, és que clar, jo sóc filòleg, i llavors poder dir que he deixat el meu granet de sorra a la llengua catalana, doncs per mi també és un honor.
3: No, ja fa dies, que l'estàs deixant, el granet de sorra.
4: Bueno, però en literatura, però vull dir ara en llengua. No,
3: en llengua està molt bé, perquè a més és un llibre... Escolta'm, pels nostres oients, quan diem el llibre dels otakus, defineix-nos otakus, i així ells ja s'acabaran de posar en context.
4: Clar, otaku, doncs, és, a ulls d'un occidental, aquella persona que se sent atreta i consumeix el manga i l'anime japonès, no? És a dir, els seus còmics i sèries de dibuixos animats. Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult. O en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia. I per tant era connotat molt negativament. Això, el que passa és que bueno, els europeus, per què es va escollir otaku i no una altra paraula per definir l'aficionat al manga? No ho sé. Es va decidir així i ara el Japó està canviant la visió de la paraula otaku i s'està canviant. La gent més jove allà també diu, bueno, soc otaku i perquè m'agrada el manga i l'anime, cosa que les generacions més grans, per ells un otaku és una cosa de, ui, algú que es tanca a casa i que no vol saber res del món. Bueno, és curiós, no? Una paraula que ha anat canviant de significat.
3: Bé, ha anat evolucionant una miqueta tal com evoluciona la societat, no? Cada generació té el seu què. Està molt bé el llibre perquè comenceu amb un pròleg de la Jessica Cabrera Baena Joyce, que a més ella defineix otaku. Diu, ser otaku també és compartir, aprendre i sobretot gaudir. Hi ha molts otakus. Ara ja tenim molts otakus aquí.
4: Sí, home, mira, hem de pensar una cosa. O sigui, el boom potser del manga i l'anime va ser quan va arribar Bola de Drac ja fa més de 30 anys. Però és que hem de pensar que les generacions anteriors ja van viure un petit boom quan va arribar Mazinger Z. O va arribar la Heidi, que el bo és que la gent es pensava que la Heidi era italiana. I no era italiana. O sigui, ho van emmascarar perquè van dir, ui, si sabe la gent una cosa japonesa no la voldrà mirar, però era japonesa. Ja va ser un primer boom, però el Mazinger és el primer que va venir. No, no, això són japonesos. I allò del punx fora, no? Ja va crear el seu fandom. Però després de Bola de Drac, clar, portem més de 30 anys de manga i anime per totes bandes, i per tant, sí, ara podem dir, home, els otakus, jo ja tinc 44 anys i hi ha otakus més grans que jo, per tant, ja diguem que ja s'ha normalitzat, no? L'afició a Catalunya.
3: És molt curiós perquè, clar, tu ara parles de Mazinger Z, parles de la Heidi, i jo no sé si realment la societat n'era conscient o tots els consumidors, perquè nosaltres, bueno, tenim a l'altra banda en Josep Maria Soler, que posava unes cares d'emoció, Josep Maria.
0: Perdoneu la intervenció, clar, és que jo recordo el Mazinger Z perquè és de la meva època.
3: De la meva?
0: Clar, dissabtes a la tarda, després del telediario, abans de la pel·lícula de la tarda, a les 3 o 3 i mitja, i entre elles hi havia el Mazinger Z, el Marco, la Heidi, tota aquesta sèrie que venien de... Evidentment, que no eren italians, eren japonesos, però...
4: Sí, ho emmascaraven amb els crèdits com una cosa italiana, però eren japonesos. Que de fet, una cosa molt curiosa amb l'anime a Catalunya és que el circuit català de la 2, als anys 80, va portar moltes sèries d'anime, però moltes, que a la resta d'Espanya no duien. Perquè feien, doncs no sé ben bé què devien fer a la resta de l'estat, no? Però aquí, el primer granet de sorra per, diguem, popularitzar l'anime a Catalunya, abans de Bola de Drac i abans del Doctor Slum, que van portar a TV3, va ser el circuit català de la 2.
0: Sí.
4: I en exclusiu per Catalunya, no per la resta d'Espanya. Que van arribar a sèries com la Petit Apollon, o la Dragona Rosa, o Conan, el noi del futur. O sigui, que van arribar aquí, de fet, ja fa més de 40 anys que estan arribant sèries de manera constant.
3: És curiós, Bé, jo haig de dir que com que no sóc excessivament aficionada i m'he ficat en aquest món per tu, sóc sincera, perquè m'has compartit els llibres i ha sigut una manera d'entrar i de xafardejar, doncs jo no sabia que Heidi era japonès.
4: Doncs sí, Heidi la va crear el que va fundar l'estudi Ghibli, o sigui, aquestes pel·lícules del Bei Totoro... i del viatge de Chihiro, totes aquestes pel·lícules, abans que es fundés l'estudi Ghibli, van haver-hi una sèrie de dibuixos animats com la Heidi o el Marco que el van crear els fundadors d'aquest estudi.
3: O sigui, pues mira,
4: imagina't.
3: Mai se mira més els crèdits, eh? Ara hauria de fer un viatge en el temps. Però bé, parlàvem d'aquest pròleg que està molt bé, és molt bonic. A més, ja t'introdueix en el que serà en tot el que ha de venir. Però tu fas la introducció i l'he trobada espectacular, perquè fas tot una anàlisi social, no?, d'una època. És, vull dir, no sé, posa'ns una mica en context. No cal que ho expliquis tot, però sí que penso que hi ha coses molt importants que s'haurien de dir.
4: Clar, la cosa és que, com a nota de color, a cavall fort, l'any 68, va aparèixer el primer manga en català, que va ser Tonda Haneko, que a més Tonda Haneko era una tira còmica que es publicava al Japó als anys 20-30, o sigui, una cosa hipermega antiga ja en aquella època, als anys 60. Bueno, apareix a cavall fort, pum, i desapareix ja fins a l'any 91, diria que és, que no apareix Bola de Drac al manga en català, i crec que també era el Doraemon o un altre així que va aparèixer, en català publicat, doncs va haver-hi un silenci de més de 20 anys de publicació de manga. Però cavall fort, en el que és la publicació de la premsa escrita, va ser la gran pionera d'això. Però és molt curiós perquè va publicar aquella pàgina i mai més. A cavall fort s'ha publicat manga. O sigui, també és una cosa hipermega curiosa en la nostra història de la publicació del manga.
3: Bé, ja veieu tot el que anireu trobant, i això que encara no hem començat amb el diccionari en si, però tot el que anireu trobant al llibre dels otakus.
4: Clar, llavors, el que hi ha a la introducció és una miqueta una diferència, diguem, cultural que tenim al Japó i a Catalunya a l'hora de consumir el que seria el manga, el còmic, no? Allà la societat està tan estratificada que les revistes van dirigides a edats i gèneres diferents. Hi ha revistes per nens petits, revistes per noies, per nois, també seccionades en el fons per edat. No és el mateix la revista per noies de 8, 10, 11 anys que per les de 12, 15, no? I amb els nens i els nois igual. I després també hi ha per adults homes o adults dones. Clar, i cadascú es compra la revista que li pertoca, diguem, pel seu gènere i per la seva edat. Que després també la gent pot fer una miqueta el que vol, no? Tampoc és que si estiguis allà, no et diran, tu, prohibit comprar això, no? No sé que sigui una cosa per més de 18 anys, si siguis menor, no hi ha problema. Però clar, la cosa és que aquí és una cosa que nosaltres no tenim. Tu vas a la llibreria i no tens la llibreria separada per si aquí perquè comprin homes, aquí perquè comprin dones, aquí nens, bueno, nens sí, perquè hi haurà lectura infantil, no? Però vull dir, no separem tant les coses. Clar, això fa que sigui molt important al Japó la diferenciació en demografies perquè, clar, al final hi ha històries escrites per a dones, per a homes i de manera diferent, que no té res a veure amb el gènere. Perquè una cosa, per exemple, la primera cosa que podem dir és bueno, les revistes per noies seran mangas romàntics. Mec, error. També hi ha mangas romàntics per homes. El terror sobretot és per dones. Al Japó. Els homes també llegeixen terror, però és un terror diferent, on s'hi fica més el gore, el grotesc, el bizarro, no? És una cosa, diguem, diferent. I clar, és una cosa que quan tu entres al món del manga ni t'ho planteges de dir, ai, estic llegint això, i després arribes al Japó i dius, ai, a mi m'agrada, doncs no ho sé, Sailor Moon. I diuen, però si ets un tio de 44 anys, com et pot agradar Sailor Moon si això és per noies de 15 o de 10, no? I allà al Japó els esclata una mica el cap, de vegades, amb aquestes coses.
3: Entrem, ja veieu tota la feina que ha fet, que us deia, no? Tota aquesta anàlisi d'edats, de gèneres, d'èpoques, és molt bonica. I a més, un cop ja tinguem tota aquesta informació, és molt més fàcil anar llegint cada una d'aquestes entrades de diccionari. Jo he trobat molt bonic tota la part més històrica. I començaré, mira, que me'n vaig cap al final. Però començo amb els ukiyo-e, que són literalment imatges del món flotant, gravats sobre fusta.
4: Mm-hmm. Sí. L'ukiyo-e, suposo que tothom al cap li pot venir la gran onada del Hokusai, no? Com a quadre així universal de la pintura japonesa. L'ukiyo-e era un estil de pintura japonès molt important al segle XIX. Ah, mira, aquí la tens.
3: La tinc jo aquí.
4: Doncs això és un ukiyo-e.
3: Mira.
4: Que va ser molt, molt popular durant els segles XVII, XVIII, XIX, ja cap al XIX ja també eren policromes, no? Com la gran onada. Que, bueno, és un dels antecedents que tenim del manga. no? Aquestes estampes que es venien a les botigues. Avui les considerem obres d'art que estan a museus i tal, però ja les comprava la gent a la botiga, com qui es compra estampetes. O sigui... Però bueno, és un dels antecedents del manga que tenim.
3: Sí. Pues jo l'he trobat molt bonic, una mica per part.
4: El Kojiga, que també en parlo, que això ja és del segle XII. No? Doncs sí, he fet una miqueta una història d'aquelles... corrents artístics precedents del manga que volien explicar històries, no?, a través de dibuixos.
3: Sí, ens n'anem sense deixar la història, no?, els Jidaimono, jo me'ls he de llegir amb calma, els noms, perquè s'havia d'haver practicat abans, que aquests són els mangas històrics.
4: Sí, el Jidaimono, bé, seria el manga que parla de història del Japó, no? Aquí és on apareixeran els mangas de samurais, els mangas al voltant de la bomba atòmica, mangas al voltant de biografies de personatges il·lustres de la història japonesa... Bueno, és el manga històric.
3: Bé, nosaltres aquí tenim la Megan Maxwell i allà tenen els Tankobon. Sí? Ho he dit bé? Sí? Tankobon?
4: El Tankobon, sí.
3: A mi em van cridar l'atenció, bàsicament, no tant pel gènere... sinó pels títols, perquè són superexplícits. O sigui, quan estàs delante, solo pienso en empotrarte...
4: Ah, no parles del Tankobon, parles del TL, del Tinslo.
3: Ai, perdona, del TL.
4: Estan a la mateixa pàgina.
3: Estan a la mateixa pàgina, no. TL, perdoneu, corregim. Aquest, i després, El bombero de los dedos de fuego. Llavors, clar, són títols tan explícits que vaig pensar, mare meva, no et pots equivocar quan els compres. No.
4: Mira, clar, és que hi ha una cosa molt curiosa, que abans he parlat de demografies. Hi ha una cosa, és el hentai, que és el manga eròtic, i sobretot bastant pornogràfic, dirigit a homes, i després està el Teens Love, el TL, que és són les sigles de Teens Love, que és el manga eròtic, que ja no és tan pornogràfic, però que déu-n'hi-do, dirigit a dones i a noies. Clar, El bombero de los dedos de fuego, o cuando estás delante solo pienso en empotrarte, que això són coses publicades aquí, o sigui, que estan publicades a l'estat espanyol. Bueno, són explícits.
3: Aquí no et pots equivocar. O sigui, quan vas a comprar, tens claríssim, perquè jo dic, aquí tenim molts llibres eròtics, però potser els títols... Bueno, hi ha col·leccions que sí, que són molt explícites,
4: sí,
3: però n'hi ha que no...
4: Les edades de Lulú, i les edades de Lulú potser mira una senyora gran explicant la seva vida, però clar, quan no, tinc model, no. Solo pienso en empotrarte, evidentment...
3: Anem a preu fet.
4: Ah, sí.
3: Anem a preu fet. Aquest va fer gràcia.
4: Però sí, i a més allà és molt bo, perquè allà tots aquests gènere eròtic no el tens amagat en un lloc allà fos de la botiga, en una cantonada, darrere una cortina, no, els tens allà posats pel mig, I de fet aquí vas a una llibreria catalana i també te'ls trobes a la prestatgeria que els hi toca, Tampoc és que s'amaguin.
3: A veure...
4: No et venen retractilats amb un plàstic perquè no puguis allà obrir-los i salti segons quina imatge allà enmig de la botiga, però mira...
3: Escolta, la humanitat no s'ha extingit perquè hem procreat.
4: No,
3: és una cosa natural. Que passa que al llarg de la història hi ha hagut molta censura i molts tabús d'una cosa absolutament natural.
4: No, i a més el tabú és diferent al Japó que aquí, que també en parlo en el diccionari. Aquí potser un tabú molt gros i molt gran no, potser seria el tema de les relacions amb menors. Allà, si és un dibuix, diuen, bueno, és ficció. Mentre no siguin imatges reals, que aquí llavors sí que és delicte, mentre sigui dibuix no hi ha cap problema. I tu t'hi trobes que vas lo mateix, a una prestatgeria, agafes un volum i dius, ai, què serà això? I pum, t'hi trobes allà dos nens o un senyor adult amb un bebè i que jo, clar, dius... Jo quan ho vaig veure em vaig horroritzar, vaig tancar el volum i vaig dir, mare de Déu, senyor, que estic veient... Però, en canvi, va haver-hi un moment que era una etapa de la censura japonesa on no es podia mostrar el pèl púbic de les dones.
3: Imagina't.
4: I llavors, bueno, els il·lustradors de manga que feien? Bueno, pues mira, la rasura i fora, no? Tampoc no... O no es podia mostrar el cos d'un home i el d'una dona despullats si no hi havia un metre de distància entre ells. Què van fer els il·lustradors? Doncs inventar-se els tentacles. En comptes de tenir un penis normal i corrent, tinc un penis en forma de tentacle i si ja que si em poso 8, poso 8 tentacles com un pop i ja està, i a més saltat la censura.
3: No hi ha res com la creativitat i la imaginació per saltar-se la censura.
4: No, això els japonesos han estat prolífics a l'hora de saltar-se les censures.
3: Molt.
4: Són maneres també, coses diferents, no?, a l'hora de què pots trobar o no trobar en un manga al Japó.
3: Podríem estar hores parlant, però anirem retallant una mica perquè ens quedaria molta teca per parlar. No m'agradaria acabar sense parlar del Magañol. Aquest sí que l'hem de citar, perquè és de casa.
4: clar, bueno, fins a ser punt, no? Com el de la casa del veí.
3: De casa del veí, però bueno, que ens toca aquí.
4: Però que també ja tenim Mangalà, eh? O...
3: És que, esclar, això va pel final, també, perquè anava a dir en català. Hem de reivindicar el català.
4: Comencem a tenir. Sí, o sigui, a veure, hi ha molt de debat al final de què és un manga, no? Perquè el manga, què és? El còmic japonès, el còmic d'expressió de tradició japonesa, el còmic d'estètica japonesa, al final dius... Clar, d'estètica japonesa, l'estètica, tants autors, tantes maneres de dibuixar. No hi ha una estètica única. D'origen japonès, el problema és que cada cop hi ha més europeus que dibuixen al Japó. I més europeus que dibuixen amb la manera de fer del Japó, que com que han consumit només, o en el 90%, manga i anime japonès, estan imbuïts de la manera de fer dels japonesos. I el que els seria estrany és escriure un còmic franco-belga. I, per tant, ells també estan fent manga. Al final, el que és el manga, que això ho deia a l'Oriol Estrada en el seu blog, que vaig llegir fa poc, diu, al final el manga és aquell còmic de tradició japonesa, no? I clar, la tradició japonesa la pot escriure molta gent, i llavors ja parlem de Manfra, pel manga fet en francès, el manga Nyol, que és el manga fet en castellà, no? Que déu-n'hi-do el que se'n fa, val? Com en Pan d'Empori un cafè, de la Camapón, o Liquid Memories, de Fidel de Tovar, i... no? Mangalà, doncs tenim, per fi, tenim fanzins, com el Bon Cop de Jam, val? Que s'han publicat cada any un, val? Des de, bueno, es va fer l'any passat, el 2025, un, ara en aquest Sant Jordi ha sortit el segon, i, bueno, a poc sí que sembla que estigui apareixent ja, per fi, manga de tradició japonesa, escrit i dibuixat i publicat ja, pensant que surti en català.
3: En català. Hem d'anar obrint camins, que dic jo, però bueno, tu ja fas molta feina i, per tant,
4: sí, però també hi ha molt de mercat. Que dibuixar no en sé, llavors aquesta feina l'han de fer altres.
3: No. Dibuixar, bueno, cadascú el seu, Josep, però sí que és cert que a més, hi ha molt consumidor. A Catalunya, molt consumidor de manga, d'anime...
4: Sí, ara parlant amb llibreters i el món editorial del còmic i d'això, gairebé un 60% del que es consumeix avui en dia a Catalunya és manga.
3: Imagina't.
4: O sigui, tu mires les novetats setmanals i perfectament cada setmana poden sortir més de 50 títols. Per tant, estem parlant de gairebé 200 títols al mes. Això per un llibreter és una tortura.
3: Sí.
4: Perquè, clar, la taula de novetats... I el fons que pots tenir en una llibreria... també és limitat, no? Però sí, ara mateix el mercat del manga a Catalunya és una cosa immensa. És immensa. I la prova, els que llegeixin el llibre, aquí vas trobant de tot tipus. O sigui, és que hi ha mangas per qualsevol cosa. O sigui, què vols saber d'economia? Doncs et compres tipus d'interès. Allà t'ensenyen l'economia. Que necessites, jo què sé, pues saber com cuidaries un dinosaure, pues et compres Dinosant, que va sobre un parc de dinosaures als nostres dies. Que vols simplement històries de màgia i pues també tens màgia, lluites, de tot això. Però que vols aprendre a cuinar? Doncs també, Que vols saber jugar a les cartes japoneses? Tens mangas que t'ensenyen a jugar a cartes japoneses o als escacs, el que tu vulguis. Històries sobre pintors? Moltes.
3: A més, el que està dient, jo us dic que cada vegada que entreu en una d'aquestes entrades, amb una de les excepcions i definicions, jo penso que trobareu el vostre manga i el vostre anime particular, perquè tenim des dels esperits de la natura, també hi ha esports, surten els Power Rangers, n'hi ha de Xina i de Corea, o sigui, la feinada que ha fet aquí és impressionant. Jo penso que és un bàsic que heu de tenir, i si el llegiu, us animareu a entrar en aquest món, sí o sí, i trobareu el vostre.
4: Mira, jo et faré per acabar un joc.
3: Digue'm.
4: Em diguis una lletra.
3: Ui, vinga. T'haig de dir una lletra?
4: Sí.
3: Home, la M.
4: La M. Doncs amb la M jo et dic quines són les paraules i llegim l'entrada. Que tu vulguis. Diu Magical Girl, Magical Girlfriend, Manga Kisa, Manga Nyol, que aquesta ja n'hem parlat, Manhua, Mangua i Meca.
3: Manga Kisa.
4: Manga Kisa. Doncs mira, aquesta és una molt curiosa i llegeixo l'entrada. Literalment, manga cafè. Són cafeteries on es pot llegir manga, però no es limiten només a això. També són cibercafés. Tenen sales privades que es poden llogar a un preu molt barat on pots tancar-te a jugar videojocs online, mirar pel·lícules, llegir tranquil, estirar-te a descansar, passar-hi la nit a preu econòmic. Tingueu en compte això si viatgeu a Japó i us quedeu tirats. I fins i tot dutxar-te o prendre rajos uva.
3: Escolta, ni fet a mi de l'entrada aquesta, m'encanta.
4: O sigui, de fet, això, conec gent que ha anat al Japó i de dir, mira, és que haig de passar tal dia a tal poble i no sé què, i està tots els hotels d'aquell poble plens, però he vist que hi ha un mangakissa i dormiré allà al mangakissa. Me tancaré en un cubículo d'aquests així tancats i en aquesta habitació també tenen dutxa, em podré dutxar, tal, i tota la nit, quan em cansi de llegir o de mirar sèries, a dormir. O sigui que, mira, una opció barata per dormir. Molts treballadors del Japó, de fet, d'aquests que estan sobreexplotats i que quan acaben la jornada ja potser són les 2 de la matinada i diuen és que demà entro de 9 a les 8 del matí, se'n van a un mangakissa del costat de l'oficina, dormen allà 5 hores, es dutxen, es renten i així el dia següent tornen a l'oficina. Perquè veieu fins i tot la utilitat dels mangakissa, no és una cosa on vagin només otakus, per això tenen dutxes, perquè molts oficinistes hi van.
3: Otakus o no otakus, si aneu a Japó ja teniu una entrada més. No, per apuntar.
4: Un lloc per dormir, veus? Sí, Apa, no, no. Consells de viatge.
3: Qui ens ho hagués dit, no?, que també ens aniria bé per viatjar. És que el Josep, és un pou de sorpreses. No saps mai, no saps mai. Ell quan s'hi posa de veres, doncs ja ho heu vist. O sigui que jo us aconsello el llibre dels otakus de Josep Rodríguez, publicat per Lapislàtzuli. En Josep Maria.
0: Vull afegir una mica de centre de dades, agafant un mica el fil que parlàvem del Mazinger Z. Originalment és de l'any 1972. A Espanya es va estrenar al març del 1978. No es va emetre sencera. Allò que parlàvem dels títols de crèdit italians, la van tallar a la seva emissió i hi va haver una gran protesta nacional que va quedar envaïda als telèfons de Prado del Rei i la van substituir per una sèrie italiana. No sé si la recordareu, però es titulava Ortho Way.
3: Sí,
4: nascut,
0: clar, no havies nascut. Ortho Way era una mena de Tarzan a la italiana, un nano jovenet que la van substituir, però van tallar, no van emetre tota la sèrie sencera, la van tallar al Mazinger Z per emetre l'Ortho Way. Bé, és un detall curiós, eh?
3: Em sembla la cançó de l'Ortho Way. Sí, nosaltres som més grans, Josep, som més grans. L'edat és el que té, però escolta'm, tu... Ja ets un home savi del Japó, ja vas per aquest camí i ens estàs deixant moltes coses boniques. Jo penso que estàs deixant un bon llegat perquè estàs sent pioner en moltes coses i jo ja estic esperant a veure què trames per continuar llegint-te.
4: Bueno, alguna coseta n'hi ha. Moltes gràcies per convidar-me a l'entrevista. Encantat de ser aquí amb tu sempre que vulguis.
3: Gràcies, Josep.
0: El calaix més estil. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb el Festival Dansanieu, guardonat amb el Premi Nacional de Cultura 2021. El Festival de Cultures del Pirineu arriba a la seva 35a edició. En parlem amb la seva directora, Ruth Martínez Ribot. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
3: Si teniu les agendes plenes, podeu començar a buidar-les, perquè del 24 de juliol el 2 d'agost teniu una cita amb Dansanieu. Avui ens acompanya la seva directora, la Ruth Martínez Ribot, i a més, Ruth, benvinguda, estem d'aniversari.
5: D'aniversari total i d'aniversari gros, d'aquella xifra que ja fa goig, diguem.
3: 35 anyets, que es diu aviat, això.
5: I tant, 35 anys, no?, de moltes històries que hi ha al darrere, de moltes persones que ho han fet possible, i un any que, sens dubte, té aquest extra, diguem, no?, de ser compartit, perquè té una xifra molt rodona i molt bonica, com bé dius, sí.
3: Espectacular també el cartell, i podreu trobar alguns dels convidats que han passat pel programa, com la Magalí Sare, i bé, mil i una, tenim el Pol Guasch, també de les Terres de Tarragona, que jo dic, escolta'm, sempre arrossegant cap a casa, que estava, surt amb la Clara Pella, però és immens, immens el cartell. Fes-nos, no sé, penso que podíem fer un tastet potser de les més patums o de les que criden més l'atenció, i després ja mirarem on ho poden trobar, com poden comprar les entrades... Mm-hmm.
5: Jo crec que és important, primer, no?, que és un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició, és a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta, i això vol dir que et pots trobar des d'una veronal amb Sonoma, no?, que ens fa molta il·lusió de poder-ho portar en un espai i en un poble, diguem, de foc, com és en aquest cas Isil, no? Els que hagin vist Sonoma ja saben de què parlo, i doncs podem trobar això, una proposta de dansa de formatge mitjà gran, o podem trobar això, concerts, molt bé, has dit el de la Magalí, obres de teatre, lectures, produccions pròpies. Jo crec que és important també veure que som un festival que produeix i coprodueix, per exemple, aquesta... Ara et dic espectacles que, per exemple, que s'han esgotat, però que ens interessa posar-los en valor, com aquests drames rurals i altres contes, no?, amb aquesta curadoria preciosa de la Blanca Llum Vidal, director d'escena en Sergi Belbel, i una de les actrius de Catalunya, com és l'Àngels Bunyalons, amb uns textos, una tria de textos que ha fet la Blanca Llum, espectaculars. Disseny sonor de Joan Díaz, serà una proposta preciosa, Isabarre, no queden entrades, però és una proposta que neix de bracet del Festival Clàssics i de Temporada Alta, i per tant es podrà veure més enllà del nostre territori, no? Però hi ha moltes coses, hi ha solos, hi ha aquest solo de dansa amb en Víctor Pérez Arnero, de la Magdalena Garzón, un artista que m'ha acompanyat durant 3 anys, hi ha la residència artística de la percussionista i autora la Núria Andorrà, que farà un munt de propostes, i com bé deies, no?, aquestes converses tàndems amb gent que ens agrada, gent que seguim, que llegim, que són referents, el Pol i la Clara, evidentment, però no sé, un artista del territori lleidatà, la Mabel Olea, referents històrics, jo què sé, la Dharma Umpam, no?, aquest, aquesta, una altra proposta que també té les entrades esgotades, tenir això, la companyia elèctrica Dharma, a tocar, diguem, per un públic reduït, perquè és una de les coses que ens defineix clarament. Som un festival, diguem, que ens agrada la pluja fina, que creiem que és la que fa saó, la que sedimenta, la que alimenta, la saba, no? I per tant, som un festival d'aforaments petits, petitíssims si mirem també, no?, propostes que hi ha arreu del territori, però per nosaltres rellevants, no? És important de pensar les propostes adequades en els espais i, per tant, de no pensar en una sobremassificació dels llocs on anem a fer les activitats, no? Hem de tenir una mirada responsable en relació a l'entorn on fem les propostes.
3: A més, un entorn meravellós, uh-huh, i que, si podeu, si teniu el luxe de poder tenir vacances, temps i diners, que dic jo, per estar-s'hi, aprofiteu tots els dies, perquè a més, es fan espais diferents, es pot fer un tour, viure la natura, viure l'art i viure la cultura.
5: Totalment, són això, més de 40 propostes en 10 dies. Tenim gent molt, molt diversa, no?, com a públic. És bonic veure la mescla, diguem, de gent del territori, perquè és important recordar que darrere d'aquest festival hi ha una entitat sense ànim de lucre, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, que és de nascuda del territori i que, per tant, el que vol també és reivindicar aquesta necessitat de tenir cultura de primeríssim nivell a les Valls d'Àneu, en un entorn on no hi ha, per entendre, teatres i auditoris com els que tenim al CAP, però on els teatres i auditoris són, en aquest cas, doncs això, una borda particular, un prat, una plaça major d'un poble o una església preciosa com pot ser, no sé, l'església de Sant Josep Pastor Son o l'església, naturalment, de Santa Maria d'Àneu o Sant Joan d'Isil, no?, que són espais bellíssims, no? Però com veiem aquests espais que estem acostumats a veure'ls cada dia, diferents, perquè es converteixen en escenari artístic, en llocs on els artistes hi fan residència i, per tant, dialoguen amb aquests espais. I és això, no?, una mirada que treballa, doncs, bidireccional per la gent mateixa del territori i per la gent que els visita, no? Hi ha aquesta mescla molt, molt bonica, no?, de gent d'allà i gent de fora.
3: Jo ja faria les maletes, ja t'ho dic.
5: Esperem, escolta, encara hi ha entrades per algunes coses, clar que sí.
3: Ara direm on aconseguiràs entrades, però certament podeu entendre perquè va ser Premi Nacional de Cultura l'any 2021. Ben merescut, perquè és moltíssima feina i, a més, que ha tingut una acollida que jo penso que va increixent, no? diria, Ruth.
5: Va ser, la veritat és que va ser molt bonic, ho dius, i mira, se'm posen encara una mica els pèls de punta, perquè va ser una sorpresa molt gran veure com això, a vegades, la gent que fem feina als marges, no? Allunyats dels territoris on es prenen les decisions grans i rellevants, doncs també som mirats i som vistos, no? I és important aquest element de la descentralització. Va ser, jo crec, importantíssim per a nosaltres l'any 20, l'any pandèmic, fer d'Ensaneu, en un any en el qual pràcticament no es va poder fer res. Els qui teníem formats petits, a l'aire lliure, estranyots, unes dates que ens donaven certa flexibilitat, aquella lluita emocionant, no?, que vam tenir l'any 20 per dir no, nosaltres sortirem amb espais reduïts, amb les dates canviades, amb els aforaments que s'hagin de sortir, però sortirem. Jo crec que allò ens va posar, diguem, en el mapa, no?, i es va traduir en el reconeixement del premi l'any següent. I això, vulguis o no, doncs fa que entris en una mica de circuit diferent i estem recollint els fruits. I també és important que és un element, com et deia abans, d'autoorgull anauenc, no? La gent del territori que veu, ostres, el seu territori, els seus espais, les propostes que neixen d'allà, ostres, no? Recórrer més enllà, reconegudes, no? Doncs això és importantíssim i és, en fi, no? Són premis realment rellevants en aquest sentit, no? Pels que fem feina en aquests territoris allunyats, diguem.
3: Descentralitzar, que nosaltres moltes vegades des del programa sempre diem que hem de sortir i hem de veure tot el que es fa arreu del territori, que costa molt a vegades posar-ho, no? Donar-hi èmfasi, agafar el cotxe i marxar, si a l'estiu anem a tombar per tot arreu. Què ens costa? Allargar una miqueta més i descobrir un nou paisatge. Jo també he fet una mica una tria personal, però, i clar, també me'n vaig, m'ha cridat molt l'atenció, converses entre els germans Pau i Enric Casals, les barques que volen del cel. És meravellós.
5: És una proposta que jo crec que sorprendrà molt. És una de les produccions pròpies que et comentava. La farem el dia 25 al Centre Espiritual de les Valls amb els serafins mirant, no?, a Santa Maria d'Àneu. I allà hi trobarem, doncs, un escriptor de referència com és en Jordi Lara, amb un director i actor importantíssim al país, amb una trajectòria impressionant com és en Xavier Albertí, i tots dos faran d'actors i de músics de l'escenari, és a dir, text original i aquesta idea de, si no, no, de convertir-se en els germans Pau i Enric Casals és una declaració d'amor al patrimoni musical català, és una proposta que s'emmarca, no, dins d'aquest any Pau Casals, i ens fa moltíssima il·lusió que després pugui rodar pel territori. De fet, el dia, per exemple, ja, no, ja ho podem anunciar, el dia 11 de desembre la podrem veure, aquesta proposta, al Petit Palau, al Palau de la Música Catalana, i esperem que pugui rodar moltíssim més arreu, no? És a dir, conèixer com serien aquelles converses, aquella relació que va donar molt de sí i que explica en bona part també, no?, les persones que hi ha a l'entorn de la figura que acaba excel·lint o que acaba destacant, no? Però la relació entre els dos germans, molt bon músic també l'Enric Casals, és molt interessant. Sí.
3: Sí, i no és excessivament conegut, sí, no. Sí, en els cercles musicals, però no fora d'ells, perquè, clar, Pau Casals, clar...
5: És tan potent, no?, que d'alguna manera acaba eclipsant la resta, no? Però està molt bé a nivell d'entorn, sí, poder conèixer el que podia ser això, un diàleg fabulat, que explica en Jordi, perquè evidentment no tenim transcripció d'aquests diàlegs, però sí tenim molta documentació que ens dona peu a poder imaginar què va passar en determinats episodis, en determinats moments, no?
3: No podem obviar, ara que ja anem cap a aquest final del tastet, precisament el Tastàneu.
5: Molt important la política de suport als productors locals. És un territori on hi ha molt bona teca, s'hi menja molt bé a les Valls d'Àneu, és un territori amb bons formatgers, amb molt bon vi, per cert, amb bon producte també, comença a haver-hi tot un tema de fruita important, i llavors, bé, la majoria d'activitats, dues coses destacables, primer, la meitat de la programació és gratuïta. Eh? No perdem de vista que la nostra obsessió és fer accessible la cultura, sobretot a la gent que està allà i que no té programació estable durant tot l'any. Dos, preus totalment populars, no hi ha cap entrada que superi els 30 euros, no hi arriben, de fet, cap d'elles, i a la majoria de les activitats hi ha un tas. Un tas que vol dir una bona copa o de vi o de producte del territori maridada amb aquests sabors de la terra. Per tant, és important diguem, no, aquest diàleg amb la gent que fa feina allà dalt. Hi ha gent que està fent molt bones coses, molt bons productes, i fem això, els tastets, diguem, a la majoria d'activitats que fem, i després, a part, fem el sopar, el tastàneu, diguem, amb un munt de plats, dolç, salat, plats elaborats, en col·laboració amb restauradors d'allà, i per tant, vull dir, és un sopar, eh?, que surts d'allà bé, diguem.
3: Com per no tornar a casa i quedar-se allí una bona temporada.
5: Exacte, sí, sí.
3: Teniu pàgina web i ho teniu tot molt fàcil perquè tothom pugui accedir als continguts xafardejar i comprar les entrades, Ruth.
5: Exacte, mira, és dansaneu.cat, ben senzill, teniu una pestanya molt visible on hi ha el programa del festival, que té un format de diari, que vol dir que hi ha alguns articles que expliquen una miqueta més sobre el nostre territori, sobre el patrimoni natural, sobre les activitats, després detallats tots els eixos temàtics que en diem nosaltres, hi ha un eix sobre memòria de democràtica molt potent, un eix sobre igualtat de gènere, el que són, com ho deia, no? Les produccions pròpies, les coproduccions, tot això està molt ben explicat, i després a partir d'allà pots anar bussejant, diguem, i molt fàcil, a través d'una plataforma com n'hi ha tantes, en el nostre cas Antràpolis, ens pots comprar les entrades en cas que en quedin.
3: Escolteu, si no teniu les maletes a punt, ja trigueu. Recordeu les dates del 24 de juliol al 2 d'agost. Teniu una cita amb Dansaneu. Moltíssimes gràcies, Ruth. I escolta, enhorabona per aquests 35 anys i, a més, que tu estàs al capdavant des de l'any 2015, no m'equivoco, no?
5: 12 anys aquí al capdavant i també treballant en l'època difícil dels canvis, perquè ens fan molta por els canvis i costa molt consolidar els canvis. Per tant, m'enganxes amb un any feliç, diguem, no? Perquè veus que, ostres, tot allò que has anat construint i ha anat costant també, no? Ens costen els canvis i costen els canvis de model. Fa molta il·lusió veure que el festival està consolidat i és un goig, la veritat. O sigui que sí, molt, molt contenta i amb moltes ganes que arribi el dia 24.
3: Per molts anys més de Dansaneu, enhorabona, Ruth, i vosaltres ja ho sabeu, maletetes, cap amunt i a gaudir.
5: Ens hi veiem, gràcies.
0: El Calaix, més estil. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Però no haurem d'esperar al setembre per desvetllar que en Ramon Solsona ha estat guardonat amb el 30è Premi Trajectòria i en Màrius Serra amb el 6è Premi Difusió. El Calaix, més estiu.
1: Cristina Domènech, directora de la Setmana, ens feia un petit resum del que serà aquesta edició i alguna novetat.
6: Aquesta nova edició de la Setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics. Hi haurà 8 espais de programació que simultàniament oferiran diverses activitats, on hi passaran moltes coses per a un públic molt ampli, i a més de comptar amb 98 casetes, on 282 editorials mostraran el que estan publicant i el seu fons. Per tant, esperem que sigui una setmana molt participada i superar fins i tot aquests 120.000 visitants de l'any passat. Hem apostat per un llenguatge contemporani, arriscat, en som conscients, però fugir una mica de les típiques propostes de llibres, d'il·lustracions, i hem anat a buscar aquesta mirada del lector. Ens hem posat a la cara del lector, no?, que té 4 ulls per veure tot el que hi ha a la setmana i per tot el que hi ha per llegir. I sí, hem fet una aposta una mica diferent.
1: A Màrius Serra no va poder assistir al lliurament del guardó, però va compartir amb els assistents el seu agraïment amb un vídeo on destacava el treball per la llengua que es fa des de la Setmana i l'alegria de poder formar part de l'equip dels guardonats. Amb en Ramon Solsona, un dels escriptors de capçalera del programa, compartíem en directe el moment.
3: Una de les alegries que hem tingut avui, precisament, vosaltres ho escoltareu en diferit, és arribar i moldre, perquè entrava per la porta a la roda de premsa de la setmana i m'he trobat en Ramon Sonsona. I he pensat, li han donat el premi. Soc feliç. Ramon, enhorabona. Premi Trajectòria.
7: Moltes gràcies.
3: Una alegria, eh? I una alegria per molts i moltes dels que estem aquí.
7: Doncs a mi m'agrada molt, compartir aquesta alegria, que la gent se sent propera, gent que t'ha llegit, gent que aprecia la teva carrera literària, i aleshores això acompanya molt, sí.
3: Bé, és una llarga trajectòria. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt que has dit, diu, jo no escric tant com l'Andreu Martín perquè jo necessito el meu temps cada vegada que escric un llibre, i això em va impactar molt perquè quan vas escriure Temps enrere, que també vaig estar a la roda de premsa, ho vas dir, diu, jo no puc córrer, jo necessito mirar-m'ho bé tot plegat.
7: Sí, a veure, primer, un gran reconeixement per l'Andreu Martín, una persona extraordinària, que tenim... som amics, eh? Jo em vaig alegrar molt que l'any passat fos ell el Premi Trajectòria, i tenim interessos i tarannàs diferents. Ell escriu molta novel·la negra que no és el meu territori, però és curiós, ell publica molt, ha publicat moltíssim, i jo sóc molt lent, vaig molt a poc, i és així, i ja està, no. Mai m'ha preocupat. D'una cosa sí que estic content, i és que això ho hauré de repetir més entrevistes,
3: M'encanta.
7: Sí, ho dic ara, per primera vegada, Però ho hauré de repetir més. I és que, si miro enrere, estic content perquè no m'he penedit de res. És a dir, tot el que he donat als editors és perquè ja estava tan treballat que diria, ja no puc fer-hi més perquè ho espatllaré. Aleshores, potser m'hauré equivocat amb coses, això no ho sé. Però tot el que he fet, tot el que he publicat, ho dono per bo. I això, sense excepció, eh?
3: Jo penso que això encara et fa molt més mereixedor del premi, bàsicament perquè estem en un moment on les IAs, les presses, els chats GPTs, el publicar contínuament, l'estar sempre en alça, jo penso que ens han ofegat una mica en algun moment en el món literari. Hi ha de tot, no vull generalitzar. Però aquest escriure amb la consciència de la llengua, del que es diu, de les reflexions, és tan necessari?
7: És necessari sempre.
3: És necessari.
7: Jo la consciència de la llengua la tinc com a prioritat. Jo quan escric em miro tant que no hi hagi repeticions, que no hi hagi els verbs que acaben amb va, va mirar, va observar, va menjar, va... Home, tot acabar, no? S'ha de canviar, que no soni repetitiu, aquestes rimes internes, tot això. Mirar que les paraules, malgrat que jo escric a vegades d'una manera que em salto la normativa, però amb molta consciència, malgrat això, miro molt que les paraules siguin les adequades, que siguin les justes. Si aquell verb és transitiu o és intransitiu, això no ho mira ningú, eh? Però això... m'hi fixo i, clar, això fa que avancis molt a poc.
3: En moltes entrevistes parlem de la màgia, no? D'on està la màgia d'un llibre agradi tant, que arribi, que moltes vegades no se saben les fórmules. Doncs el que acabeu d'escoltar és tota aquesta feina prèvia que al final, quan llegeixes, és com si sortissin espurnes de les pàgines i quedes embadalit llegint i no vols que s'acabi el llibre. Ets conscient d'aquesta meravella?
7: A veure, quan tu escrius, el lector hi és i no hi és. No hi és perquè tu estàs sol, és una feina solitària, però el tens al cap sempre. I aleshores tu li vols donar caramels. I aquests caramels a vegades el fan treballar. Jo vull que lligui caps, que no li vull donar mastegat. Però també li vull donar qualitat, en el sentit de dir, escolta, no ho he escrit de qualsevol manera, m'hi he mirat molt. I si a tu t'enriqueix, doncs hauré complert l'objectiu.
3: Parlàvem d'aquest Temps enrere, que per mi va ser la primera roda de premsa compartida amb tu, després de... que m'has fet moltíssimes, jo hi he arribat una miqueta més tard, però ara estic vivint molt el Temps de xocolata... sí.
7: No.
3: Ara t'ho diré malament, el carrer de la xocolata, perquè ara me n'anava amb la cara de Santos al desig de xocolata, no sé jo, el carrer de la xocolata, precisament perquè jo ja me l'he llegit, però ara se l'està llegint la mare. I tu em parlaves d'aquest canvi generacional, no? D'aquest traspàs dels uns als altres, i de com deixes aquest testimoni d'una època.
7: Sí, mira, justament ara que parlem del Premi Trajectòria, el carrer de la xocolata són unes memòries infantils i juvenils, però en cap moment és, diríem, la biografia d'un escriptor. Com es forma un escriptor? No, això podria ser un paleta o un oficinista. No, senzillament, jo explico la història. en part de la meva família, perquè és la meva, però també com era la vida quotidiana de la nostra infantesa, dels anys 50, dels anys 60, senzillament per deixar-ne testimoni. Això era l'objectiu primer. Què passa? Que hi ha molta gent de la nostra edat, o també posterior, que o bé ha viscut unes vivències iguals o similars, i d'això en tinc moltíssimes proves, moltíssimes, i després gent que diu, home, jo això no ho he viscut, però m'agrada entendre com havia estat això.
3: Compartir història. I si ara parlem d'història i fem un viatge en el temps, els teus primers records de la Setmana del Llibre en Català?
7: Mira, els meus primers records era de... Sé que havia passat per diversos espais, tot molt modest, però potser el que tinc més present, perquè jo és la primera vegada que hi vaig intervenir, és un llibre sobre mitologia que em va demanar de presentar la Maria Àngels Anglada, que és un honor, i això va ser l'estació de Sants. I l'estació de Sants era com un raconet del vestíbul. Clar, aleshores, aquesta setmana que ha anat creixent i que ha anat agafant tanta importància, que ja no era treure els llibres que no es venien al racó, al fons. Treure, abans era només això, treure el fons i algun llibre nou. Ara, bàsicament, són novetats. I són novetats, i són debats, i són diàlegs, són festes, són entreteniments per la canalla, molta presència i molta literatura viva en català. Això és extraordinari.
3: Jo penso que us podeu fer una mica la idea de per què li han donat aquest premi trajectòria, pel que ha viscut, pel que ha compartit, pel que ha escrit. Són moltíssimes coses. Ramon, nosaltres avui tens molta cua i buscarem un moment més tranquil per fer una trajectòria llarga, però t'agraïm moltíssim tot el que ens has acompanyat literàriament i la teva simpatia i amabilitat.
7: Moltíssimes gràcies a tothom.
0: El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Ràdio Arenys.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Qui són les sis de Ravensbrück? La primera vegada que vaig sentir a parlar d'aquestes dones va ser a la presentació del llibre de la Míriam Roma, la historiadora del meu poble, d'Almenar. Com molta gent, sabia que molts catalans havien mort a Mauthausen, però no sabia que moltes catalanes havien estat deportades a Ravensbrück. En la memòria col·lectiva tenim la Neus Català, i no en totes les memòries. Escoltar aquelles biografies em va provocar la necessitat de fer d'altaveu. Al projecte s'hi han sumat l'Anna Canyi, la Míriam Roma, la Laia Manresa, l'Abel Purroi i tot d'altres persones que s'hi han anat involucrant. Som l'Anna Gasol i la Pili Garcia, i aquesta és la història de la Coloma Seró.
3: Nom.
1: Coloma Seró.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
3: Matrícula.
1: 27.037.

0: no és venjança, és justícia.
1: Som a l'Albagés, un poble de les Garrigues a la segona dècada del segle XX. La Coloma Seró neix en una família humil de pagesos, a Cal Cavaler Seró. En l'actualitat, a l'Albagés ja no queda ni la casa que van habitar. El Josep Rubió Sobrepere, garriguenc i historiador especialitzat en recuperar la història de les Garrigues, ens acompanya al llarg d'aquest episodi per donar veu a la Coloma.
2: Traçar o reconstruir encara avui la trajectòria vital de la Coloma Seró Costa continua essent tot un repte. Les dates de naixement fluctuen segons la font que es pugui consultar, o el 12 de juny de 1912 o el 12 de juny de 1914. La localització de la partida de naixement en el registre civil de la població de l'Albagés va ser clau per tal de certificar les dades donades anteriorment.
0: La Coloma és una dona valenta i avançada als seus temps, perquè amb 20 anys deixa el poble per anar a viure i estudiar a Lleida.
2: De ben jove, la Coloma marxà cap a Lleida i es va presentar al llistat de mestres que havien de fer el curset de selecció per a l'ingrés a magisteri. Era l'any 1933. Paral·lelament a la seva tasca d'estudiant i posteriorment docent, la Coloma s'involucrà també en l'esfera política a la ciutat de Lleida. D'aquesta manera s'afilià al PSUC i es dedicà a fer xerrades i actes de propaganda, organitzats conjuntament amb la UGT, per diferents pobles de les Garrigues, però també del Segrià.
1: Som a l'any 36 i està a punt d'esclatar la guerra, i la Coloma comença a exercir de mestra a l'escola de Montpol, al Solsonès. Allí s'hi està un parell d'anys, fins que les tropes franquistes van guanyant territori i ocupen Lleida. És llavors que es trasllada a Vilafranca del Penedès, on hi deixa petjada. Salvador Campamà és vilafranquí historiador.
3: La Coloma Seró va arribar a Vilafranca fugint de l'ocupació franquista de Lleida. Ella va arribar, de fet, amb una plaça de mestre, amb una de les escoles públiques de Vilafranca que s'havien creat durant la República, i va prendre possessió d'aquesta plaça de mestre el maig del 38. Concretament, la Coloma va aconseguir la plaça amb una antiga escola religiosa que havia estat incautada per la República mesos abans d'esclatar la guerra. Es tractava del grup escolar Francesc Macià.
0: Recordeu que la Coloma, quan va anar a estudiar a Lleida, entra en política i milita al PSUC. Aquesta militància, el constant degoteig de regidors que són cridats a files i les tensions al consistori faciliten que la Coloma entri a formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i esdevingui la primera regidora de la història de la ciutat.
3: A l'últim estiu de la guerra hi havia greus tensions en el govern municipal de Vilafranca entre, d'una banda, Esquerra Republicana, que era el partit que ostentava l'alcaldia, l'alcalde era Fèlix Balaguer, i el partit de la Coloma, o el SUC, unes tensions que van provocar un trencament de l'equip de govern i una crisi que va presenciar la Coloma. Aquests fets, indirectament, van permetre que la Coloma fes un pas més en el consistori i l'agost accedís a la regidoria de Cultura.
1: La Coloma sovint envia cartes a l'Albagés, a casa dels seus pares. Ho fa des de Vilafranca i més tard des de França. Els pares de la Coloma són analfabets i és el mestre republicà del poble qui els llegeix les cartes, el pare del Josep Maria Alventosa Quadrat. Això és el que recorda el Josep Maria.
4: Resulta que, d'amagat, pujaven a casa i portaven les cartes de la Coloma Seró perquè el meu pare els llegís. Estaven fetes en castellà, eh? Se sentaven allí, els llegia i llavors li contestaven a la Coloma. I ho feia el meu pare. Aquesta bona gent, per què els llegia les cartes? Perquè aquesta gent, amb la guerra i tot això, la filla va marxar. Pel que es veu, doncs era molt llesta i va marxar cap a Lleida i va estudiar la normal i es va fer mestre. Ells van arribar molt a la misèria, la casa la tenien la part de dalt esfonsada i gairebé vivien baix a l'entrada. I vivien de manera molt precària. Al ser la Coloma a fora i no sabien on anar-les, llavors què van fer? Va haver una família del poble que els van cuidar fins que es van morir, a canvi de les terres i la casa.
0: Els pares de la Coloma moren a l'Albagés, a la misèria, a la mateixa casa on van veure néixer la seva filla. Sabem pel testimoni del pare del Josep Maria Alventosa que la Coloma és una dona molt alta, rossa i atractiva. És una llàstima que aquesta sigui l'única imatge que ens puguem fer, perquè no queda cap testimoni gràfic d'ella.

0: Ens quedem momentàniament al municipi de l'Albagés, perquè la sort que va tenir la Coloma de mantenir correspondència amb els seus pares no la van tenir molts altres veïns del municipi. L'any 2019, quan el Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, buscava fotos antigues a l'arxiu històric, hi va trobar una carpeta on estaven classificades unes cartes escrites entre el 39 i el 41, que mai no van arribar als seus destinataris.
1: I li vaig comentar de poder anar a l'arxiu a donar un cop d'ull per si podíem trobar fotos antigues del poble, perquè m'interessava aquest tema de poder trobar material antic. La sorpresa és que el primer que havia trobat és aquesta carpeta, molt ben classificada, un total de 39 carpetes de 42 persones que se'ls havia incautat correspondència que corresponia des de l'any 39 al 41.
2: L'Albagés és un dels pobles amb el nombre d'executats més alt per càpita de la postguerra franquista a les Garrigues i té una de les ràtios més elevades de tot Catalunya. S'hi van executar 11 persones durant aquell període de la postguerra. En aquella carpeta, a l'antic arxiu de l'Ajuntament, classificades i oblidades, s'hi van trobar la correspondència de 8 d'aquestes 11 persones executades. Són les cartes de comiat a la família o demanant clemència a les autoritats que van enviar els empresonats i represaliats des de la presó de Lleida. Les últimes cartes que van escriure els executats i que el consistori franquista havia retingut.
1: Tenim en compte que se'n van executar 11 persones durant aquell període. Ens trobem que hi ha correspondència de 8 de les 11 d'aquelles persones en aquestes cartes. I moltes va ser les últimes lletres que van escriure.
0: Els afectats per la repressió van ser principalment homes d'entre els 20 i 40 anys, casats amb l'ofici de pagès, de tradició política catalanista i republicana, anarquista o comunista. Els índexs repressius més elevats es troben a les comarques agràries i més concretament als pobles d'amb menys de 5.000 habitants. Les condemnes s'aplicaven de manera arbitrària, tal i com va passar a l'Albagés.
1: Hi ha gent que a lo millor va ser executada i no hi ha cap informe, no tenim constància de que hi hagués res. I d'altres, llegies l'informe, hi havia unes acusacions tan fortes com els que la gent que van executar la mateixa, però van quedar en llibertat i van fer vida normal al poble. Vull dir que les acusacions polítiques eren una cosa i a l'hora de les execucions van comptar molt rencilles entre veïns, enveges i ajustament de comptes. Prèviament s'havien fet un consell de guerra a 7 veïns del poble, de caire de dretes, pròxims a més a la Iglesia, bueno, però se'ls va condonar la pena. Llavors, quan va ser la postguerra, va ser al revés, però llavors no hi va haver clemència.
2: Les cartes van ser retornades als familiars 80 anys després d'haver estat escrites. Va ser difícil retornar-les perquè la majoria dels remitents havien mort i els descendents ja no vivien a l'Albagés. De fet, avui, a l'Albagés, només hi queden 300 persones d'aquells 1.000 habitants als anys 30.
0: Ni la Coloma, que ja no tornarà mai més a l'Albagés. Com a mestra i regidora de Cultura Vilafranca, té un objectiu clar: intentar que tot i el context bèl·lic es respiri la màxima normalitat dins de les escoles. Salvador Campamà, historiador vilafranquí, ens explica algunes de les decisions que va prendre la Coloma com a membre del govern a Vilafranca.
3: La Coloma Saró es va marcar un objectiu molt clar, que era mantenir les classes amb màxima normalitat, cosa que era molt difícil en aquell tram final de la guerra. Feia mesos i mesos que s'arrossegava una greu carestia de tot, alimentària, energètica. Aquesta carestia arribava a les famílies que tenien infants escolaritzats. Aquesta carestia arribava a les escoles. Però, a més, Vilafranca patia un constant risc de bombardeig aeri de l'aviació feixista, perquè Vilafranca estava molt a prop del que s'anomena el Vesper de la Gloriosa. El Vesper de la Gloriosa eren un seguit de camps aeris republicans ubicats al voltant de Vilafranca. De fet, un dels principals refugis antiaeris de la ciutat estava construït a prop de dos centres educatius que hi havia a Vilafranca. Estava construït a la Rambla, on en una banda hi havia el nou Institut d'Educació Secundària, que ocupava els locals que fins a la República havien allotjat un col·legi de primària de monges, i d'altra banda, al capdamunt de la Rambla, hi havia les escoles graduades que havia creat la República en substitució d'una antiga caserna militar. Per tant, la Coloma Saró ho té molt difícil per mantenir aquella normalitat que ella tant desitjava.
2: La Coloma fa mans i mànigues per mantenir una mínima normalitat a les aules, malgrat que la por i la misèria s'estenen a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció amb què ho fa la guerra.
3: Un entrebanc dur, com a regidora de Cultura, li va arribar al setembre de l'any 38, quan, en plena batalla de l'Ebre, l'institut, aquell institut que es trobava a la Rambla, va convertir-se en un hospital militar, en un hospital de sang, per acollir els soldats ferits a la batalla de l'Ebre. La Coloma va haver d'organitzar el trasllat de l'institut cap a unes noves instal·lacions menys adequades a les que ocupava fins a aquell moment. Amb tot, la Coloma Saró, regidora de Cultura, va actuar amb normalitat pel que fa a assignar places d'escolarització pel curs 38-39. Ella va assignar a quina de les diferents escoles de la ciutat havia d'anar cada infant. Va organitzar colònies escolars amb la intenció de dur-les a terme aquella mateixa tardor-hivern, per tant, a les acaballes de la guerra, però va topar amb un altre escull. Un ordre de la Generalitat de Catalunya del 7 de novembre del 38, establint que es tanquessin les escoles de Vilafranca degut a una epidèmia de diftèria.
0: L'anhel de la Coloma és aconseguir que els infants notin el menys possible els estralls de la guerra, tot i tenir el vesper de la Gloriosa, els camps aeris republicans al costat i les tropes franquistes apropant-se. Organitza les colònies per mantenir allunyada la canalla dels bombardejos. Com a republicana, aspira a fer laica a la societat i, per tant, també l'escola, plena de sotanes. L'última activitat que organitza és la Setmana de l'Infant, l'equivalent laic dels Reis.
3: Durant la República, la Diada de Reis s'havia substituït per una Setmana de l'Infant, amb ànim de que aquella celebració tingués un contingut absolutament laic, alliberat del contingut religiós que té la Diada de Reis. Doncs la Coloma Saró, amb vigílies de l'ocupació feixista de Vilafranca, va preparar amb un gran detallisme la que seria l'última setmana de l'Infant de la República i de la història de Vilafranca, de fet. Una Setmana de l'Infant que ocupava tota la primera setmana de l'any 1939. Hem de pensar que les tropes feixistes van entrar a Vilafranca el 21 de gener de 1939. Doncs, per exemple, el 7 de gener, és a dir, 15 dies abans de l'entrada de l'exèrcit de Franco a Vilafranca, a la Coloma, dins el marc de la Setmana de l'Infant, havia organitzat una sessió de cinema infantil, el programa de la qual prometia obsequiar amb un berenar a tots aquells infants que anessin a veure la pel·lícula. Clar, és molt important aquest detall. Un berenar en temps de carestia, en temps de misèria, en temps en què els aliments més bàsics eren racionats, és un gran reclam per atreure els infants al cinema.
4: Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría del hogar y paz en el alma.
2: Pocs dies després de celebrar la Setmana de l'Infant, la Coloma Saró, mestra comunista, ha de fugir. El 21 de gener les tropes franquistes entren a Vilafranca.
3: A partir de la Setmana de l'Infant es perd el rastre de Coloma Saró de Vilafranca, de fet es perd el rastre de moltes persones a Vilafranca perquè la ciutat estava a punt de caure en mans de les tropes feixistes i la Coloma va ser una de les desenes de vilafranquins i vilafranquines que van decidir emprendre el camí de l'exili, d'un exili que per ella seria definitiu.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Arenys.
3: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
4: Molt bon dia a tothom que avui està amb nosaltres a la sintonia de Ràdio Arenys per escoltar una vegada més la banda sonora de la nostra vida. Una setmana més ens endinsarem en records d'èpoques passades i gaudirem de la música que aleshores sonava en la nostra particular càpsula del temps. Però abans que res, bon dia, Anna Cucurull.
5: Molt bon dia, Montse Comí.
4: En Joan Garcia no el sentim ara mateix, però sempre està darrere els micros i en el muntatge musical. Bon dia, Joan Garcia.
5: Bon dia, bon dia.
6: Tengo don de gente, soy enlace sindical y tengo coche nuevo, que pagas a plazos, pero nuevo.

0: I efectivament, el 1974 està ple de notícies i de música. I avui abordarem totes dues. Abans, però, cal fer l'esment d'en Lluís Guri, un aranyenc de 25 anys, que el 23 de desembre del 1974 va debutar a la primera divisió de futbol. Jugava a l'Espanyol de Barcelona i va debutar en un partit contra el Real Madrid. I li va anar estupendament bé, perquè, encara que no sabem com va acabar el partit, sí que sabem que ell va ser l'autor de l'únic gol del seu equip.
1: Doncs vinga, fins a la victòria, fins al final.
0: I ara sí, encetem la primera cançó del programa.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: El 1974 va arribar un dels himnes més emblemàtics del glam rock britànic, Sugar Baby Love, interpretat per The Rubettes, un grup que destacava per la seva imatge amb barrets alts i uniformes retro. El ritme enèrgic i les harmonies corals van captivar ràdios i pistes de ball de tota Europa i encara avui el recordem com un clàssic del pop britànic dels anys 70.
2: En un ple municipal celebrat el 1974, el regidor de Cultura, el senyor Clavel, va informar de la propera inauguració del grup escolar d'ensenyament primari que portaria el nom de Joan Maragall. Segons es desprèn de la seva intervenció, el nou centre disposaria de 16 aules i estaria organitzat amb dues entrades diferenciades, una per nens i una altra per nenes.
1: A veure, perquè jo acabi de veure clar. Abans de que es digués grup escolar d'ensenyament primari Joan Maragall, què era?
2: Eren les escoles públiques nacionals.
1: Vale, vale, vale. Cantàveu el cara al sol
2: cada dia? I si no baixaves el braç, no entraves.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Doncs bé, després de posar-li el nom de Joan Maragall, que el van catalanitzar, van fer un concurs de logos. I el disseny que va guanyar va ser del nostre estimat Pep Espallargas.
1: Sempre recordat. L'anunci es feia en el marc de les actuacions impulsades per l'Ajuntament d'Arenys de Mar per ampliar i modernitzar els equipaments escolars davant de l'augment de la població escolar, clar, el baby boom. Aquest projecte s'inscriu en el context de l'expansió del sistema educatiu que es va produir a Espanya durant els anys 60 i 70, especialment arran de l'aprovació de la Llei General d'Educació de 1970, que va impulsar la reorganització de l'ensenyament i la construcció de nous centres escolars.

0: la banda sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: L'any 1974, Barbra Streisand va captivar el públic internacional amb aquest tema que acabem de sentir, The Way We Were. Donava nom a la pel·lícula protagonitzada per ella mateixa. La cançó, escrita per Marvin Hamlisch, amb lletra d'Alan i Marilyn Bergman, combina una melodia elegant i nostàlgica amb una interpretació vocal carregada d'emoció que evoca records, amors passat i la melancolia de les relacions que deixen petjada. Aquest tema va guanyar justament l'Oscar a la millor cançó original i avui és tot un clàssic americà.
2: El 17 de novembre de 1974, al Monestir de Montserrat, un grup d'activistes catalanistes, liderats per Jordi Pujol, van fundar Convergència Democràtica de Catalunya. La fundació va tenir lloc en un moment de transició política a Espanya, poc abans de la mort de Franco, amb l'objectiu de crear un partit d'inspiració nacionalista, catalana, moderada, democràtica i reformista, que defensés l'autogovern i l'identitat cultural catalana.
1: La creació del partit al Monestir de Montserrat no va ser casual. El lloc simbolitza la identitat catalana i la resistència cultural i va servir com a escenari d'un acord entre diversos sectors del catalanisme polític per articular una força que pogués representar els interessos de Catalunya dins del futur marc democràtic espanyol. Jordi Pujol i els altres fundadors de Convergència Democràtica provenien majoritàriament del catalanisme polític moderat, alguns amb experiència política prèvia, d'altres provinents del teixit associatiu i cultural català. En Jordi Pujol es va convertir ràpidament en la figura central del partit i, més tard, en líder del govern de la Generalitat a partir de 1980, després de la restauració de les institucions autonòmiques.
2: L'acte es va dur a terme de manera discreta i restringida, amb un nombre limitat de participants, ja que en aquell moment cap partit polític català podia actuar lliurement sota el règim franquista. Tot i que no es tractava d'una clandestinitat extrema com la dels grups antifranquistes, Convergència actuava en un espai de prudència i discreció, redactant estatuts, creant xarxes i preparant l'organització interna, sense exposar-se públicament en previsió del futur polític incert d'Espanya.
1: I tan incert. De fet, una cosa que no es podia preveure era la mort d'en Franco. Seguirem parlant de la Fundació de Convergència, però perquè no es faci gaire feixuc, anirem a sentir un tema musical i després hi tornem.
3: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: En fi, que ja us vaig dir que escoltaríem pràcticament totes les cançons del disc I si canto trist. Justament aquest, el que acabem d'escoltar, si arribeu, és un dels temes que més m'han agradat sempre d'en Lluís Llach. La lletra expressa un desig de compartir experiències vitals, però al mateix temps també una consciència de la pròpia limitació i curiositat per allò que els altres puguin viure, tot amb un to íntim i poètic. Molt Llach.
2: Però estàvem al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a l'Assemblea Fundacional de Convergència Democràtica de Catalunya, en una reunió clandestina organitzada per Miquel Sallarés i Perelló i Miquel Esquirol i Clavero, juntament amb Joan Granados i Jordi Pujol, coincidint en el 75è aniversari del Club Futbol de Barcelona, per la qual hi havia una trobada de penyes. Segons les cròniques, més de 5.000 persones van pujar a l'abadia per a la celebració. I els aficionats del Barça van ser rebuts per l'Escolania de Montserrat.
1: Doncs va ser una festa grossa, perquè hi va haver missa oficiada per l'abat Cassià Maria Just. Es va cantar, evidentment, el Virolai. Hi va haver una multitudinària ballada de sardanes sota la batuta de la principal de la Bisbal i un dinar de la directiva que va reunir unes 400 persones. Aquell dia el club va proclamar el vencedor del nou himne del Barça, el Cant del Barça, amb lletra de Josep Maria Espinàs i Jaume Piques i composició musical de Manuel Valls Gorina. Era el cosí segon d'un nen de 12 anys en aquell temps amb el mateix nom. I què esteu pensant? Sí, Manuel Valls, Sí, sí, el futur primer ministre de França. Bé, entre altres invents poc reeixits.
2: Quina sort.
1: Van tenir sort de que no es quedés, i tant que sí, molta.
2: El que molt poca gent sabia era que entre els autobusos i vehicles particulars que pujaven al monestir s'havien infiltrat també un grup d'activistes polítics. De fet, la vigília de Miquel Sallarés, Joan Granados i Miquel Esquirol van pujar en un SEAT propietat d'aquest últim, portant la documentació de la reunió amagada entre banderes i cartells del Barça. A l'entrada del monestir els va parar la Guàrdia Civil, responsable de la seguretat, però els van deixar passar pensant que eren representants del club. Aquí s'hi veu una combinació d'astúcia i sort que va permetre que la reunió continués sense incidents.
1: Doncs ja van estar de sort, ja. Sembla que aquella nit també va arribar en Jordi Pujol. Van sopar amb els monjos i es van reunir a l'hostatgeria per preparar la reunió. Feia 2 mesos que es preparava la trobada, entrevistant-se amb gent i convidant-los a l'acte. Tot s'havia de fer amb discreció. Del Barça només ho sabia el seu president, l'Agustí Montal, però no la major part de la Junta. Es van reunir unes 80 persones, entre les quals Anton Canyelles, Josep Miró i Ardèvol, mossèn Joan Carrera, Miquel Roca i Joan Major. No sé si recordeu en Joan Major, futur alcalde de Mataró i ministre d'Indústria amb el govern de Felipe González.
2: Malgrat les dificultats per arribar a acords entre els diversos grups catalanistes presents, Jordi Pujol va insistir en la necessitat de treballar per una convergència de forces i persones. Aquesta llavor inicial, encara que no constituïa un partit formal, va marcar l'inici del moviment que culminaria en la Constitució Oficial de Convergència Democràtica de Catalunya el març de 1976, després de fusionar diversos grups com el Grup d'Acció del Servei de Catalunya, el Grup d'Independents de Miquel Roca i Acció Obrera.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: L'any 1974, Bob Marley va gravar No Woman, No Cry amb el seu grup de Wailers, inclòs a l'àlbum Native Dread. La cançó es va convertir ràpidament en un èxit internacional del reggae jamaicà i és considerada un dels temes més representatius de Marley. La lletra parla de records i de la vida als barris pobres de Jamaica. El seu llançament marca l'inici de l'ascens global de Marley com a portaveu de la cultura i de la música jamaicana.
2: Bob Marley va néixer el 1945 i va morir el 1981. I va néixer a Nine Mile, Jamaica, i es va convertir en el cantant-compositor més influent del reggae. La seva música combina ritmes tradicionals jamaicans amb missatges socials, polítics i espirituals. Marley va créixer en una Jamaica marcada per la desigualtat social i la tensió política, fet que va influir en moltes de les seves cançons, inclosa No Woman, No Cry.
1: La religió Rastafari va tenir un paper central en la seva vida i la seva obra. Els Rastafaris consideren a Haile Selassie I, emperador d'Etiòpia entre 1930 i 1974, com una figura divina i el retorn del Messies a la Terra, símbol de la redempció i de la resistència contra l'opressió. Segons la tradició Rastafari, Selassie va portar valors d'unitat, justícia i dignitat africana. I la seva figura està envoltada de miracles i de signes de protecció espiritual. Encara
2: com
1: que sembli mentida,
2: religió.
1: Sí, però en fi, el consideren com realment la tornada del Messies.
2: Bob Marley va adoptar els principis rastafaris en la seva vida quotidiana, la seva música i la seva imatge pública. El seu cabell en rastres i l'ús de la bandera etíop i la difusió de missatges de pau, amor i llibertat. No sé si sabeu que el rastafarisme continua viu com a religió i moviment cultural i que té presència especialment a Jamaica, però també als Estats Units, Regne Unit, Brasil, parts de l'Àfrica i Europa. Tot i que el nombre de seguidors no és tan gran com en els anys 70, el moviment manté els seus principis centrals, creença en el Haile Selassie I, i com a figura divina, espiritualitat basada en la Bíblia, respecte per la natura i una vida en harmonia amb el cos i l'entorn.
1: Bé, els rastafaris practiquen rituals com reunir-se en rezoning, converses espirituals i socials, l'ús de rastes com a símbol religiós i cultural i una dieta ital, principalment vegetariana, que busca la puresa i el respecte per la vida. La música, especialment el reggae, segueix sent un vehicle fonamental per la seva cultura i missatge, amb artistes contemporanis que difonen ideals de pau, unitat i consciència social. També es mantenen festivals i trobades, com el Bob Marley Week a Jamaica, que celebren la seva música i també la seva espiritualitat.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: L'any 1974, Eric Clapton va gravar i llançar la seva versió de I Shot the Sheriff, cançó original de Bob Marley i The Wailers, publicada el 1973 a l'àlbum Burning. La interpretació de Clapton, amb un enfocament molt més rock i blues, va convertir el tema en un èxit internacional i va arribar al número 1 del Billboard Hot 100 als Estats Units. La versió va ajudar a difondre mundialment la música reggae i va introduir l'obra de Marley a un públic molt més ampli i va consolidar la seva influència fora de Jamaica.
2: A Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
3: El 3 de novembre de 1974, en plena dictadura franquista i de manera clandestina, va néixer a Pontons, a l'Alt Penedès, la Unió de Pagesos, un sindicat agrari amb voluntat de ser unitari, democràtic i independent, plantejat com a representants reals dels interessos dels pagesos i dels petits agricultors de Catalunya. Aquesta iniciativa va sorgir d'un context on el sindicalisme oficial al camp estava dominat pel model vertical del règim, representat per organitzacions com les Hermandades de Labradores y Ganaderos, on l'afiliació era obligatòria i controlada per l'Estat sense possibilitat de llibertat sindical.
1: Ja era el règim, ja. Els promotors de la Unió de Pagesos, que eren pagesos i activistes de l'esquerra catalana, vinculats a les comissions pageses, buscaven crear una organització que defensés els interessos econòmics i socials del món rural, però des de baix. Recuperar el paper de la pagesia i posar fi al monopoli del sindicalisme vertical imposat pel franquisme als agricultors. Bé, als agricultors i a tota classe de treballadors. El sindicat es va proclamar hereu de la tradició Unió de Rabassaires i va triar com a òrgan d'expressió la revista La Terra, la mateixa capçalera que havia dirigit Lluís Companys durant la República.
3: Durant els primers anys, la Unió de Pagesos va actuar en la clandestinitat, perquè la llibertat sindical no existia sota Franco, i va sumar afiliats i simpatitzants organitzant debat, mobilitzacions i assemblees rurals. Amb la mort del dictador i l'inici de la transició democràtica, la Unió de Pagesos va celebrar el seu primer congrés formal l'any 1976 i el 1977 va obtenir legalització oficial com a organització professional agrària. Això la va convertir en la veu legítima de la pagesia catalana i en una alternativa real als sindicats oficials del règim, sent clau en la defensa dels drets agraris i de la democratització del sector.
1: I encara estan en aquesta labor.
2: La banda sonora de la nostra vida.

aquest humanet que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina, aquest humanet que res no pot

0: L'any 1974, dins la nova cançó catalana, en Quico Pi de la Serra va publicar L'home del carrer, un tema que combina crítica social, ironia i sensibilitat poètica. Pi de la Serra, conegut per la seva veu càlida i les composicions que barregen folk, jazz i cançó d'autor, retraten en aquesta cançó la vida quotidiana de la gent comuna, les injustícies i les petites lluites dels ciutadans anònims en plena dictadura franquista. Amb una música accessible però carregada de significat, L'home del carrer és un exemple clar de com els cantautors catalans del moment utilitzaven la cançó per expressar poesia, crítica i compromís social, sense renunciar a la sensibilitat artística.
1: L'any 1974, el professor Erno Rubik, de Budapest, va inventar el que avui coneixem com el cub de Rubik, un trencaclosques mecànic que combina lògica, geometria i memòria espacial. Inicialment concebut com una eina didàctica per ensenyar als seus alumnes conceptes de geometria tridimensional, Rubik va crear un cub format per 26 petits cubs mòbils dins d'un marc central que permetia girar les cares independentment. La seva idea era que els estudiants poguessin experimentar en combinacions i patrons. Però aviat el professor es va adonar que havia inventat un joc completament fascinant i addictiu. Tot i que al principi només es distribuïa dins d'Hongria, el cub de Rubik es va convertir ràpidament en un fenomen mundial durant els anys 80.
0: Jo no em pensava que fos tan antic. Pensava que era més modern, però ara que hi penso, és veritat que a casa també n'hi havia un
1: de
0: pel
1: petits,
0: meu germà petit.
1: Tots n'hem tingut.
0: És veritat. Erno Rubik era un home apassionat per l'arquitectura.

0: cub de Rubik en pocs segons.
1: Doncs sí, en aquests campionats mundials es competeix per resoldre el cub en temps rècord, amb rècords de menys de 4 segons per un cub de 3x3.
0: 4 segons? A veure.
1: 4, 4.
0: 1, 2, 3, 4, resolt.
1: Ja està, resolt. Ostres! Jo ni amb una nit d'insomni puc resoldre.
0: No, jo tampoc.
1: Aquest univers de competicions, comunitats i tutorials ha fet que el cub de Rubik sigui molt més que un simple trencaclosques. És una cultura de l'enginy, la paciència i la creativitat, que continua inspirant joves i grans de tot el món.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: El 14 d'agost de 1974, en plena guerra de Xipre, tres poblets al sud de la illa, Maratha, Sant Hilaris i Aloda, van ser escenari d'una de les atrocitats més terribles del conflicte. Les forces turco-xipriotes

0: van atacar civils indefensos i van assassinar 126 persones, principalment dones, nens i gent gran, i les van enterrar en fosses comunes.
1: Però és que Xipre ja era un polvorí abans de 1974. La població estava formada principalment per greco-xipriotes i turco-xipriotes, i la independència de l'illa el 1960 havia establert un sistema de poder compartit amb un president grec i un vicepresident turc. Grècia defensava la idea de la enosi, és a dir, d'unir l'illa a la seva metròpoli, mentre que Turquia reclamava protegir la minoria turca i evitar que Xipre caigués sota el control grec. Aquesta tensió històrica es va accentuar amb el cop d'estat grec el dia 15 de juliol de 1974, que va derrocar temporalment el president Makarios i va donar l'excusa a Turquia per envair el nord de l'illa el 20 de juliol.
2: It's now about 4 minutes past 6, and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus. About 5 of these aircraft passed over in the last 5 minutes. They were guided in by jet fighters, and the very first paratroopers are now hitting Cyprus soil. Over there, Alan.

0: La guerra va durar unes 3 setmanes, amb combats intensos al nord i al centre de l'illa, i va provocar desenes de milers de desplaçats. Les forces greco-xipriotes buscaven defensar el cop i la unió amb Grècia, mentre les forces turques turco-xipriotes volien assegurar la protecció de la minoria i consolidar el control del nord. Les massacres de Marakhta, Santalaris i Aloda van ser part d'una estratègia de terror contra poblacions indefenses i van deixar una empremta profunda en la memòria col·lectiva.
1: L'animositat entre greco-xipriotes i turco-xipriotes, vaja, ja ve de segles de dominació i colonització, de diferències culturals i religioses i de conflictes polítics entre tots dos. La violència i les represàlies de 1974 van deixar unes ferides profundes que encara es recorden. Avui Xipre continua dividida. El sud forma part de la Unió Europea, mentre el nord només és reconegut internacionalment per Turquia. I els episodis com les massacres de Marakhta, Santalaris i Aloda serveixen per recordar que la història de l'illa encara és viva i que la reconciliació continua encara avui sent un repte.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: sento dir-vos-ho, però ja hem arribat al final del nostre temps. I mira que estàvem engrescades amb les històries i amb la música de la banda sonora de la nostra vida. Tots els temes que avui han quedat al tinter ja els trobarem la setmana que ve, com la revolució dels clavells.
1: Però això ja ho veurem la setmana que ve i segurament sentirem la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió de l'any 1974, que la coneixeu de sobres. Ja sabeu que si no ens podeu sentir en directe a les 11 del matí dels divendres, ens trobareu a tota hora al podcast radioarenys.cat. Només heu de clicar a la carta, buscar la banda sonora de la nostra vida i, si us ha agradat, compartiu-lo amb les persones que creieu que els agradarà. Doncs apa, fins la setmana que ve. Adéu-siau, que disfruteu.
0: Adéu-siau, bon cap de setmana.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres, aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... Let's go, companys!

Benvinguts a una nova edició de Tot Country. Si teníeu les botes una mica dormides, segur que la Foster Martin Band us ha fet ballar de valent amb aquest Little Country Rockin'. Aquesta banda canadenca sap perfectament com barrejar el rock de carretera amb l'essència més rural d'aquelles que et fan venir ganes d'agafar la camioneta i no mirar enrere. Una curiositat d'aquest grup és que, a diferència de moltes bandes que neixen a la gran ciutat, ells es van criar literalment entre camps de blat i ranxos. I diuen que van compondre aquest tema després d'una nit de festa tancant un autèntic honky-tonk. Pur esperit redneck per obrir la boca. Però no baixem el ritme, que aquí no estem per romansos. Des del cor de la pista de ball ens arriba una d'aquelles veus que toquen la fibra. Ella és la Holly Benton i ens porta el seu tema Wedding Day. Ara bé, no us penseu que és la típica cançó dolça de casament amb violins ensucrats. No, senyor. La Holly ens parla d'aquells nervis de veritat, de quan el barret de cowboy no s'ajusta bé, les mans suen i l'enteniment t'està dient «Corre!», però el cor et lliga ben fort a l'altar. Una cançó molt empenta, ideal pels amants de la bona línia de ball. Així que, som-hi, ajusteu-vos al cinturó i a gaudir de Wedding Day.

I tant que sí, una autèntica meravella aquesta Holly Benton. Però ara, companys, farem una petita parada a la carretera. D'aquelles on apagues el motor de la camioneta, baixes la tapa del darrere, t'asseus... així, ben posat, eh? I obres una llauna ben freda mentre es pon el sol. I és que parlar de country modern és parlar d'un autèntic fora de sèrie, un cowboy de West Virginia que no només té un sentit de l'humor genial, sinó que fa parlar la seva guitarra Fender Telecaster com ningú. Us parlo de Brad Paisley. Avui ens porta un dels seus grans èxits en una versió molt especial, nua, directa i acústica, Nua in Beer. El títol ja és tot en una declaració d'intencions, un joc de paraules molt redneck que ens recorda que en la paraula beer, cervesa, no hi ha la lletra I, que en anglès sona igual que jo. El significat és ben clar, companys, les cerveses es prenen en equip, compartint amb una colla el porxo del cas al voltant d'una foguera o després d'una dura jornada de feina. En Brad va llançar originalment aquest tema durant el confinament del 2020, fent videotrucades sorpresa amb fans de tot el món que s'estaven prenent una copa a casa per animar-los. Avui ens quedem amb aquesta versió acústica, més íntima, ideal per assaborir cada nota.

Tot Country amb Frank Colom. Ara pugem a bord d'una autèntica bogeria sobre l'aigua. Ells són els Blackjack Billy, una banda que defineix el seu propi estil com a redneck rock, i ens porten el seu èxit més gran, The Booze Chris. Aquest tema és un autèntic himne a la diversió de l'estiu americà. Aquell que ens parla exactament d'això, d'ajuntar una colla, pujar un pot o un pontó al llac o una balsa, desconnectar del món i passar-ho bé sense complicacions. Com a curiositat, d'aquesta cançó va tenir tant d'èxit de manera totalment independent que els va convertir en disc de platí a països com el Canadà, abans i tot de sonar a les grans emissores de Nashville.

ara ens posem el barret de cowboy de veritat amb el texà Jason Eddy, que s'ajunta amb la gran veu de la Courtney Patton, que a més a més és la seva dona a la vida real. Això ens porta aquest We Might Just Miss Each Other, una cançó curta, íntima i amb molt de gust, que ens parla de retrobaments i de com, de vegades, per culpa de l'orgull, dues persones que s'estimen poden passar de llarg. Història pura de honky-tonk concentrada en 3 minuts.

Quina delícia de cançó, companys. El country en estat pur sempre té aquest punt que et posa la pell de gallina. Però no ens aixequem de la cadira encara, eh? Que viatgem cap a una col·laboració que és història viva de la música. Ajuntem el geni de la guitarra i ex-líder de Dire Straits, el gran Mark Knopfler, amb la reina indiscutible de la veu celestial de Nashville, la senyora Emmylou Harris. Junts ens porten aquest meravellós Red Stagger Wing, una joia extreta d'aquell àlbum conjunt tan aclamat que van batejar com a All the Road Running. Una cançó que és un diàleg d'amor i flirteig supersimpàtic, ple de metàfores molt americanes, on un home es compara amb un Stagger Wing vermell, que és un avió clàssic dels anys 30, un biplà preciós per convèncer la seva dama de volar junts. Com a curiositat, heu de saber que el Mark Knopfler, tot i ser escocès de naixement, sempre ha estat un enamorat del so d'arrel americà. I va confessar que gravar aquest disc junt amb la Emmylou va ser com complir el somni d'un nen que volia ser un cowboy. El resultat és un tema alegre, amb un violí que us farà moure els peus des de la primera nota.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. I així, gairebé sense adonar-nos-en, companys, arribem al final del nostre viatge de 30 minuts d'avui. Però no marxarem a les fosques, no senyor. Per tancar la cavallerissa sense estar-nos de res, ens acomiadem amb la canya enèrgica del canadenc Dan Davidson i el seu Barn Burner. Un autèntic terrabastall que, tal com diu el títol, és d'aquelles cançons tan potents que són capaços de cremar el paller de tanta festa. Ideal per deixar la pista de ball traient fum. Des del micròfon us saluda en Frank. Recordeu que tot l'equip que fem possible aquest Tot Country som una colla de bojos voluntaris que robem hores al rellotge i ho fem per pur amor a la música country, al rotllo cowboy i a les botes de canya alta. Si us heu passat bé, vaja, la meitat de bé que nosaltres ja haurà pagat la pena. Ens retrobarem la pròxima setmana a la mateixa hora i a través d'aquest mateix canal amb més botes, més barrets i molta més música de la bona. Fins aleshores, ja ho sabeu. Sigueu bons. I que soni en Dave Davidson amb Barn Burner.

Bona nit i benvingudes i benvinguts al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si esteu escoltant aquest programa és perquè, o bé per motius tècnics o bé per temes personals d'aquest que us parla, avui no hi ha programa temàtic i això que avui escoltareu és el que nosaltres anomenem programa comodí, un programa per ser més en aquests casos, en lloc de tornar-ne a emetre un d'antic o connectar directament amb la xarxa. Al igual que d'altres programes comodí que hem emès prèviament, el programa d'avui l'hem dividit en 4 blocs i a cada bloc escoltareu cançons que pertanyen a musicals creats i estrenats en una època diferent. Al primer bloc sonaran cançons musicals de la dècada dels 70, The Rocky Horror Show, A Chorus Line, Jesucrist Superstar i Gris. Al segon, de la dècada dels 80, Els Miserables, Starlight Express, Dream Girls i La petita botiga dels horrors. El tercer seran temes de la dècada dels 90, Hedwig and the Angry Inch, Flor de nit, La vella i la bèstia i Rent. I el quart i últim, cançons de musicals creats i estrenats a la primera dècada de l'actual segle XXI, Wicked, Hairspray i Spamalot. Us deixem ara ja amb aquesta selecció musical que podreu escoltar i amb la qual podreu passar una bona estona, si us agrada el teatre musical, és clar, des d'ara i fins les 10 de la nit, aquí, al Tot ens va bé de Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM. Que gaudiu de les cançons i ens trobem de nou ben aviat al proper programa.

És fàcil veure un home fent un polvo, però traient la pols, què? És fàcil veure un home menjant com un porc, però fent el menjar? Ah, és molt fàcil veure un home emprenyat, però... I prenyat? Qui ha dit que aquest sigui l'ofici de la dona? On s'has vist ofici sense benefici? Ara que jo...

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: 1, informa't. Estem al teu servei.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
3: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
2: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
3: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
2: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
3: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
2: Daima, es tanqui papereria.
3: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
2: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
3: 93 792 53 44.
4: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: bloody freezing, isn't it?
1: Comparteix Ràdio Arenys, la primera música.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Homes. Fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes és un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i...

0: dissabte, farem camí juntes amb Mirada de Dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
1: Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.
2: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè.
0: Hola, què tal?
1: I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: I el primer conte que us portem està extret d'un llibre de llegendes recollides per Xavier Vallé. Es diu Un llop al camí del riu. I és una llegenda on la Maria recorre la conca del Bitlles per matar el llop.
0: Estem ben segurs que aquest conte us agradarà a tots, perquè l'acció succeeix a l'entorn dels rius Mediona, Riu de Bitlles, Anoia i Labernó, al seu pas pels municipis del camí del riu.
1: És a dir, Mercè, és el riu que passa pel nostre poble.
0: Doncs exacte, és el riu de Bitlles. Per a tots vosaltres, Un llop al camí del riu.

A Torrelavit, a prop de les timbes del riu, hi havia un castell que era conegut com la Torre del Raïm. A la fortalesa hi vivien uns nobles que governaven la zona. També hi havia els pagesos que treballaven les vinyes, les criades i els mossos dels estables, que s'encarregaven de tenir a punt tots els cavalls, ja fos per llaurar les vinyes, ja fos per passejar-li els amos. La Maria era una noia molt valenta i atrevida que des de ben petita ajudava el pare a cuidar els cavalls. Havia après a cavalcar com ningú. Era la més ràpida de la contrada. I és que a ella li agradava preparar els cavalls per al noble, mentre el pare preparava els cavalls per a les feines del camp. Un dia va arribar la notícia que uns músics havien aconseguit espantar un llop blanc de la llacuna. Era un llop solitari que havia mort molta gent, i en abandonar la capçalera del riu es deia que ara baixava cap a la plana. La gent estava espantada.

0: Fins i tot, algú deia que l'havia vist pels voltants de la Torre del Rei. Els nobles del castell van oferir un grapat de diners al qui aconseguís de vèncer aquell llop tan terrible. La Maria, decidida com era, va comentar al seu pare que aniria a buscar el llop. Dit i fet, a l'endemà mateix cavalcava en direcció a Sant Sadurní per visitar un artesà que fabricava arcs i fletxes de primeríssima qualitat. Tot seguint el vol d'uns coloms i d'una garsa blanca, va pujar fins dalt la muntanya més alta de Sant Sadurní. Allà, a prop de l'església, hi va trobar una torre ben curiosa. Tenia les portes i les finestres molt reforçades i amb tot de petites escletxes. Eren espiells que permetien veure-hi bé des de dins i fins i tot s'hi podia tirar una fletxa sense que a fora se n'adonessin. La Maria va cridar que l'obrissin, que buscava un artesà. Als pocs minuts es va obrir la porta i va sortir un jove ben fort i eixerit que es va presentar.
1: Benvinguda sigueu. Jo sóc en Benet, l'artesà d'espiells.
2: Estic molt contenta de saludar-vos. Jo sóc la Maria i us volia demanar el millor arc que tingueu i un carcaix ben ple de fletxes.
0: Després d'unes bones converses i d'explicar-se moltes coses, en Bernet li va entregar tot el que ell havia demanat. La Maria va preguntar quants diners valia tot plegat i en Bernet va respondre que ja ho pagaria després de matar el llop blanc.

0: La Maria feia dies i dies que voltava el camí del riu i no aconseguia de trobar el llop. L'únic que trobava eren cabres, ovelles, bous i fins i tot alguns ases morts pel llop. La gent estava desesperada. En arribar al castell de Mediona, li van explicar que potser el llop estava amagat a la cova del Bolet, però que ningú s'atrevia a anar-hi. Allà va preparar diverses torxes per fer llum i va demanar que li expliquessin el camí fins a aquella cova. La cova del Bolet quedava amagada enmig del bosc i és un indret molt solitari. La Maria, però, no tenia gens ni mica de por. En arribar-hi, va fermar el cavall a una alzina, va encendre una torxa i va entrar dins la cova. Es va fixar que al terra no hi havia trepitjades de cap llop, només unes petjades de persona que seguien endins i es perdien en la foscor. Amb la llum de la torxa, va seguir les petjades fins a una pedra que semblava una princesa encantada. Després va continuar fins al fons de la cova, on va veure pintures d'homes vermells i altres coses meravelloses, però ni rastre del llop. Quan ja estava a punt de sortir, va trobar una bruixa que l'esperava. I la Maria va dir:
1: "Caram, quina sorpresa!
2: Què hi busques aquí?"
1: "Jo busco el llop blanc."
2: "Que no saps que aquesta cova és casa meva?"
0: Després d'explicar-s'ho tot, la bruixa es va comprometre a ajudar-la a trobar el llop i li va dir:
2: "A les 12 de la nit has d'anar a les 10 de Sant Quintí de Mediona."
0: A les 10 també hi havia una cova i moltes fonts d'aigua ben fresca. La Maria i el seu cavall ja estaven a punt d'arribar-hi, però de sobte es va girar una tempesta de mil dimonis. Vent, llamps, trons i molta pluja. Quan van arribar a prop de les fonts, la fúria del cel es va calmar. En un tres i no res, al seu davant, amb l'aigua de la pluja, s'hi va formar un bassal immens, el pèlag de les bruixes. Va ser allà on a mitjanit van començar a aparèixer bruixes arribades de totes bandes. La Maria no va dir ni piu i va observar atentament aquella reunió de bruixes. Van cantar, van ballar i van fer algun encanteri. Al final, la bruixa de la cova del Bolet va demanar si alguna bruixa sabia on s'amagava el llop blanc. Una bruixa de Subirats va explicar que moltes nits sentia el llop prop del seu avenc, a la muntanya que té amagat Ordal i que la gent anomenava Ordal. L'endemà, al matí, la Maria cavalcava en direcció a l'Ordal. En passar per Sant Pere de Riudebitlles, va pujar a la muntanya més alta per veure bé en quina direcció havia d'anar. Allí va trobar un ermità que es deia Jeroni, un personatge força estrany i misteriós. Van parlar una estona i l'ermità li va donar una òliba, que era una mena de mussol gros i blanc. Li va dir que en arribar a Ordal deixés anar aquell ocellot, que de seguida trobaria el llop i es posaria a volar al seu damunt. La Maria va agrair l'ajuda d'aquell personatge i va marxar pensant que la veu d'aquell ermità li recordava la veu d'una bruixa, però no hi va donar més importància. Va seguir pel camí del riu fins a Subirats i es va enfilar cap a les muntanyes d'Ordal. Va pujar fins al cim d'unes crestes rocoses on uns bocs hi rossegaven sajolida i altres herbes. Com que des d'allà tenia molt bona vista, va fer volar l'òliba. El llop blanc, que estava amagat a punt de matar els bocs, va sortir corrent i disposat a atacar-la. Les fletxes que la Maria tirava no encertaven el llop perquè era molt ràpid. Quan ja gairebé el tenia a sobre i ella es veia més morta que viva, l'òliba va fer un crit esgarrifós. El llop no va poder sofrir-lo. Allò sonava pitjor que un violí desafinat. Va marxar tan ràpid com havia vingut. La Maria encara va tenir temps de tirar l'última fletxa i va ferir el llop. No el va matar, però el va fer fugir ben lluny. L'òliba va esfumar-se fins l'avenc. La Maria va anar a Espiells a pagar el deute al Benet, o potser el va anar a festejar. I aquell llop solitari encara es va escoltar un temps al poble de Vilaformosa, a l'extrem de Subirats, on, per cert, Al cap d'un temps li van canviar el nom i ara es diu Cantallops.

0: Amb el segon conte d'avui recuperem un d'aquells relats que ens demostren que la intel·ligència sempre és molt més forta que els músculs. Viatgem amb el temps per retrobar-nos amb un personatge ben curiós, un sastre que, d'un sol cop de mocador, va caçar 100 mosques.
1: Com? Uau!
0: 100 mosques!
1: I com se'n sentia de ben orgullós? Es va brodar un cinturó on deia 7 d'un sol cop. El més divertit és que tothom es pensava que parlava de 7 lleons o de 7 gegants, i el pobre sastre va acabar ficat en uns embolics reials de campionat, havent de lluitar contra criatures enormes, fent servir només el seu enginy.
0: Doncs prepareu-vos per riure i tremolar una mica, que ja torna a l'hora del conte, el sastre valent.

0: vegada hi havia un petit sastre que es deia Joanet. Era petit, sí, però ben espavilat. Cada dia, des del matí fins que es feia fosc, cosia roba al seu petit taller. Tac-tac, tac-tac, sonava la seva agulla sempre ben ràpida. Un bon dia, en Joanet es va fer una torradeta amb melmelada de maduixa. Mmm, que bona! La va deixar sobre la taula per anar a buscar una mica de llet. Però, quan va tornar... Ai, ai, ai! 7 mosques grosses i pesades s'estaven atipant com si fossin de festa.
1: Ai, això no pot ser!
0: I patapam, amb un drap de cuina, les va matar totes d'un sol cop. En Joanet es va quedar mirant-les. Una, dues, tres, 7!
1: 7 d'un cop! 7 d'un cop! Això s'ha de saber!
0: Va agafar un tros de tela, va treure el fil i l'agulla i va brodar ben gros. 7 d'un cop! Després se la va cordar com una faixa, ben visible, damunt la panxa, i va dir...
1: Joanet, el valent, surt a veure món.
0: I xip-xap, xip-xap, amb la motxilla a l'esquena i la faixa lluent, va marxar cap a l'aventura. Va caminar pel bosc, entre arbres alts i ocells que cantaven. I de sobte... La terra tremolava una mica. Un gegant, alt com una torre i amb una barba llarga com una escala. El gegant va veure en Joanet i va llegir la seva faixa.
2: 7 d'un cop? Va, no m'ho crec. Ets massa petit.
0: Però en Joanet no es va espantar, no. Va posar-se ben dret, es va geure una mica la faixa i va dir...
1: No et pensis que la mida ho és tot. Vols veure de què sóc capaç?
2: D'acord. Farem proves. Qui sigui més fort, guanyarà.
0: La primera prova era fer sortir aigua d'una pedra. El gegant va agafar una pedra tan gran com una carabassa i la va estrènyer amb totes les forces. Però res de res. En Joanet, que portava un formatge tou a la motxilla, el va agafar i el va estrènyer fort. I va sortir un raig de líquid blanc.
2: Apa, aquesta pedra fa sucs!
1: Ja ho veus.
0: La segona prova era llançar una pedra ben lluny. El gegant va agafar una roca gegantina i la va llançar amb tanta força que va desaparèixer darrere les muntanyes.
2: A veure si ens superes ara, petitó.
0: Però en Joanet va treure una altra cosa de la seva bossa, un ocellet, i fluix, fluix, el va deixar volar. L'ocell va pujar, va fer una volta i va marxar volant ben lluny, més lluny que la roca.
2: Opa, quin llançament!
1: Quan vols, vols.
2: D'acord. Mira, vine al meu cau i dorm aquí aquesta nit. Ets un tipus molt interessant.
0: Però, ai, que no se'n refiava gaire en Joanet. Aquella nit, quan va ser l'hora d'anar a dormir, el petit sastre va omplir el llit amb pedres i ell es va amagar darrere una cortina. A mitjanit, el gegant es va aixecar de puntetes, va agafar un bastó gegantí i pam! Va donar un cop fortíssim al llit.
2: Apa, aquí tens! Això et passa per ser tan llest!
0: Però l'endemà, toc, toc, en Joanet va sortir de darrere la cortina, fresc com una rosa, i amb el munt badall ben teatral li va dir al gegant...
1: Bon dia, he fet una dormida de rei.
2: Oh, serà possible que aquest petit és indestructible?
0: I va córrer muntanya amunt, espantat i suat, cridant...
2: Ajudeu-me! Ajudeu-me, sisplau, aquest petit pot amb tot!
0: Quan els pobles veïns van saber que el gegant havia fugit, tothom va aplaudir en Joanet.
3: És un heroi!
1: Gràcies, petit sastre valent.
3: Visca en Joanet!
0: Li van fer una festa amb música, coca, globus, i el van portar a Collibè. En Joanet, tot feliç, va dir...
1: Mira que jo només volia cosir en pau, però les aventures també fan gràcia.
0: I així, el petit sastre, que va començar matant 7 mosques amb un drap, es va convertir en un heroi estimat per tothom. I encara avui, si passeu per aquell poble, potser veureu un rètol que diu: "Benvinguts al poble del sastre valent". I si escolteu bé, potser fins i tot sentireu el so d'una agulla cosint: tac-tac, tac-tac.
4: I de les aventures d'època amb gegants i sastres valents, passem a una història molt més moderna, que segur que us sonarà a moltes de les famílies que ens esteu escoltant. Anem a conèixer els Dixon.
0: Ai, sí. Els Dixon tenen un petit problema a casa. I és que els nens s'ho empassen tot a la televisió. Passen hores i hores enganxats a la pantalla. No fan els deures, no ajuden a casa. I gairebé ni surten a jugar al carrer. Fins que un dia el pare diu: "Ja n'hi ha prou", i decideix amagar l'aparell de televisió.
4: Però és clar, en aquesta casa tothom té el seu programa preferit. La mare vol fer gimnàstica, el pare vol seguir el curs de cuina. La Kate té un documental de història, així que comença un autèntic embolic de pujar i baixar el televisor per les escales. Una divertida tria que ens recorda que a l'estiu hi ha mil coses fantàstiques per fer lluny de les pantalles.
0: Doncs descobrim com s'ho munten per sobreviure sense comandament a distància. Ja arriba l'hora del conte. Prou televisió.

0: Els Dixon tenen un televisor, com gairebé tothom. Tots ho passaven bé mirant la tele. A la senyora Dixon li agradaven les comèdies i els programes de gimnàstica per estar en forma. Al senyor Dixon li agradaven les curses motoritzades i mai no es perdia el curs de cuina. Però els nens s'ho passaven tot. Passaven hores i hores mirant la televisió. Emplegava l'escola, al vespre, després de sopar i tot el cap de setmana, saltant d'un canal a un altre. Mai no en tenien prou. No feien els deures ni tampoc sortien a jugar fora. I per culpa de la televisió no ajudaven mai a fer neteja. Als senyors Dixon això no els agradava gens. Un dia el senyor Dixon va decidir que ja n'hi havia prou. Va desendollar el televisor, se'l van portar escales amunt i el va tancar al vell armari rober.
1: Des d'ara només la mirareu els caps de setmana.
0: Els nens estaven enfurismats.
2: Els dimarts ha de portar la televisió al seu lloc perquè jo no em puc perdre el programa de gimnàstica.
1: Sí, sí, sí. I el dimecres la tornaré a portar perquè vull seguir el curs de cuina.
3: Pare, jo el dijous vull mirar un documental molt important que m'anirà molt bé per a la classe d'història.
2: Recordeu que el divendres fan la segona part del Corsair Negre.
0: Però el senyor Dixon va tenir la desgràcia que el televisor pesava molt i una vegada va ensopegar i va caure escales avall i li va faltar poc per trencar-se el coll i, de passada, fer malbé l'aparell.
2: Estimat, deixa la tele al seu lloc. Ja procurarem de que els nens no la mirin tant.
0: Els nens, però, van recuperar els vells hàbits. El senyor i la senyora Dixon estaven desesperats, fins que un dia el senyor Dixon va veure a la ciutat un cartell a l'aparador d'una botiga d'articles de segona mà que deia «Es ven televisor d'ocasió».
1: Tinc una idea!
0: Aquella tarda, quan els nens van tornar de l'escola, el televisor havia desaparegut.
1: No hi haurà més televisió en aquesta casa. He portat l'aparell a la botiga d'articles de segona mà per vendre'l.
3: Vinga, pare, on l'has posat?
0: Però l'endemà al matí, camí de l'escola, els nens ho van descobrir ells mateixos.
3: Mireu, aquí està la nostra tele. No entenc per què el pare l'ha hagut de vendre.
0: La setmana següent, el senyor i la senyora Dixon es van esforçar de valent perquè els nens es treguessin la televisió del cap.
1: Mira, estimada, he portat de la biblioteca tota mena de llibres, interessants per un tim.
2: Mira, Ben, amb aquesta tela que he comprat, farem animals de peluix per a completar la teva col·lecció. Ara tindrem temps de poder practicar amb el piano. El tenim molt oblidat.
1: Nens, anem a comprar. Tinc ganes de que preparem plats exquisits.
2: Mireu, he recuperat aquests jocs de taula. Va, juguem-hi!
0: El dissabte, els nens van passar per davant de l'aparador de la botiga on hi havia la televisió i ja no hi era. Els nens estaven molt deprimits.
1: Vinga, nois, animeu-vos. Això no és la fi del món. Avui anirem a comprar uns quants taulons, cordes, eines i construirem una caseta dalt de l'arbre del jardí.
0: A poc van anar passant els dies i els nens van començar a oblidar-se de la televisió. L'haurien pogut oblidar del tot si un dia no hagués passat una cosa bastant extraordinària.
3: Mireu! Aquí hi ha el televisor!
0: El senyor Dixon ho va confessar a tot.
1: Mai no havia portat el televisor a la botiga. Tard o d'hora us l'hauria tornat.
3: Va, pare, torna-la a instal·lar, sisplau.
0: Aleshores, el senyor Dixon va portar el televisor escales avall i aquell cap de setmana tots van mirar-lo. I també la van mirar la setmana següent perquè el senyor Dixon no va tenir valor d'amagar l'aparell una altra vegada a l'armari. Però no tot va tornar a ser tan bé com abans, perquè aquella mateixa setmana En Tim va acabar de llegir tots els seus llibres de la biblioteca i es va endreçar l'habitació. La Kate es va fer milionària en una tarda jugant al Monopoly. El Ben va construir una casa pels seus animals de peluix. Entre tots van fer un pastís magnífic per l'aniversari de la mare. I com a regal especial van organitzar un concert. Però el millor de tot va ser que van acabar la caseta dalt de l'arbre i van convidar tots els seus amics a una festa per celebrar-ho. Tothom s'ho va passar molt bé. I amb el joc del riu, el sastre valent i la cerca d'un televisor, anem arribant al final de l'hora del conte. T'ho has passat bé, Mercè?
2: Avui sempre, fantàsticament bé, Lluís. Però, com sempre, que ens ho passem així de bé, se m'ha fet molt i molt curt.
0: Això és el millor senyal, Mercè. I esperem que tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes que esteu a l'altre costat de l'aparell també s'ho hagin passat d'allò més bé amb nosaltres.
2: Doncs això esperem, i avui marxem ballant sense parar amb la música del Pot Petit i la seva famosa gallina tica. A veure si aquesta ens pon algun ou d'or.
0: Vinga, fins la propera setmana, famílies. Sigueu molt puntuals i estigueu ben atents a la ràdio amb aquesta mateixa hora. No falteu a la cita de les vacances. I mentre esperem que torni el dia de retrobar-nos...
2: Doncs us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic. Soc la gallina
4: tica. Ràdio Arenys. Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè millora la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'estat amb aquesta connexió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que les dues parts han assentat les bases per tal d'analitzar la viabilitat d'aquest projecte, tot i que ha advertit que el principal escull és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I ja també ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant, volíem dir, el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, s'aixeca el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que ja ha calcinat, recordem, 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I en aquest sentit, diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit aquest estiu l'accés a gorgs i rieres, precisament per prevenir incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coit de Nargó han regulat els accessos mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat també espais de bany per recomanació dels agents rurals. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la 2 a Òdena, direcció Barcelona, deixa encara un carril tallat i també hi ha retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà, la P7 a Barberà i també la C58 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 restableix avui entre Lleida i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana Pica Moixons, mentre DIFCO continuar reparant també els danys d'infraestructura. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Estem escoltant la guitarra i la veu de Josh Rose, aquest cantautor de folk indie pop dels Estats Units. De fet, el Josh Rose va néixer a Nebraska, després es va traslladar a Tennessee. Tot això són referències que surten a les seves cançons, però és que darrerament potser l'heu vist actuar bastant per aquí, per casa nostra, perquè està ja fa temps vivint a València. Es va casar amb la seva parella, la Paz, li va dedicar un tema, She's Spanish, I'm American, i vaja, que com que el tenim vivint a València, doncs està molt bé, tenim un cantautor de qualitat, molt maquet, que de tant en tant puja cap a Catalunya a fer concerts. Val la pena si aneu a un dels seus concerts, perquè són de veritat especials. Josh Rose, amb aquest tema Winter in the Hamptons, que us sona això dels Hamptons, eh? Sí. És la zona on estiuegen els novaiorquesos més potents, econòmicament. Vaja, que és la zona de rics d'estiueig, d'allà de prop de Nova York, perquè cau a Long Island, a l'estat de Nova York, a propet de la gran ciutat, no? Doncs se van als Hamptons a estiuejar. Per tant, allà hi ha cases, mansions enormes, luxoses, a cases d'aquelles de 50.000 habitacions i 300.000 espais de bany, amb piscina, però tot enmig de la natura, evidentment, amb platges d'aquestes de sorra fina, però també amb molt de bosc. Sembla que hi ha una reserva interessant de taurons, però també de foques, i sembla que el millor moment per anar als Hamptons, com diu en Josh Rose, és a l'hivern, perquè a l'estiu està ple de curiosos, ple d'aquests visitants famosos, però també ple de curiosos que els van a veure. Val a dir, ens indica internet, que sempre està bé amb aquestes coses, a viatge més enllà del que podem nosaltres, que es veu que els Hamptons és allò, el típic cliché, no?, de gent pija americana estiuejant. Però sembla que també viu classe treballadora, aprofitant, doncs, aquesta construcció de grans mansions, els que es dediquen al ram de la construcció i són persones, doncs això, del dia a dia, i treballadores, doncs també tenen el seu raconet allà, per tant el contrast està assegurat. Com dèiem, Josh Rose ens ho indica, si heu d'anar als Hamptons, bé, però que sigui a l'hivern, que està tot més tranquil. I a Cardedeu hi anem tot l'any, faci fred o faci calor, perquè allí trobarem l'Enric Rubio i tot l'equip dels companys de Cardedeu. Bon dia, nois!
1: Bon dia, us bon esperem dia. Aquí tot l'any, nosaltres?
0: Sí. Aquí us canvia molt el paisatge o què? Segurament,
1: doncs no, poquet. La veritat és que poquet. Tardors maques. Bé, tenim el Montseny al darrere. L'únic que nosaltres estem a la plana, No podem dir que som Montseny, però estem entre la serralada litoral i la serralada prelitoral.
0: Molt bé, per tant, us veieu caure les fulles a la tardor o què?
1: Home, i tant,
0: sí,
1: i tant. Sí,
0: caben al damunt.
1: Ribera, també. Sí, exacte. Sí.
0: Ai, Enric, que avui es proposeu a música de viatges. A mi és que aquest tema del Josh Rose m'adona rotllo, perquè és així com té un pas, com d'anar fent camí, però a poc a poc. No sé, és un dels que jo em posaria al cotxe o amb auricular si vaig en tren o amb autobús, no sé.
1: Sí, m'agrada, perquè ja veuràs que la música que he escollit jo avui és, va una mica en sintonia, De fet, quina gran responsabilitat fer avui aquest tema, Núria, i és que, pel que fa a gustos musicals, tothom té les seves preferències, i si del que estem parlant és de bandes sonores per moments tan especials com les aventures d'un mateix, la cosa és molt més personal. Així que, mira, si et sembla bé, jo avui us portaré un recull de tres cançons diferents per a tres moments diferents d'un viatge.
0: Bé, molt bé.
1: Va, som-hi. I és que, en el meu cas, a títol personal, quan he carregat ja tota la camper o tota la bici plena de bosses o la motxilla plena a vessar o si pujo un tren amb un destí llunyà, la meva aventura comença a sonar d'aquesta manera.
0: Hombre, Iggy Pop, però com comences així, que guai.
1: Aquesta la coneixes, Instagram, segur. Sí.

0: M'encanta, m'encanta, sí.
1: Oi que sí?
0: I t'imagino, amb la motxilla carregada, amb tota l'energia, havent esmorzat bé, vinga.
1: Exacte, exacte. Però després, al final del dia, Núria, trobes anunci davant d'una posta de sol memorable com poques es visi. Veus que al fons de les valls ja comencen a créixer les fumaroles de les llars de foc i encenent les llums de les cases i els carrers. I mentre un estol de centenars de cors de muntanya aprofita les últimes tèrmiques per pujar cap allà on estàs, cap als cims, dins teu comença a sonar això.

0: Aquesta és Spirit Bird de Xavier Rut. No sé si la coneixies.
1: No, bonica, molt bonica també.
0: Xavier Rut, un australià completament multidisciplinar, que és fantàstic, des d'aquí us animo a conèixer-lo.
1: Ah, molt bé. Escolta, però és totalment diferent de del començament, eh? Vull dir que t'ha canviat, et canvia, no?, la sensació...
0: Absolutament.
1: Allà del dia.
0: Mm-hmm. Absolutament. Però arriba un moment que després d'haver viscut tants moments inoblidables com minuts d'un dia, saps que és l'hora de buscar la brúixola del camí cap a casa. Així camines l'últim paisatge i agafes el primer camí que et conduirà ja de tornada, per molt greu que et sàpigues, sabent que tornaràs en aquell indret. Mentre la banda sonora de la cloenda de l'aventura es va descobrint, i en el meu cas sempre sona així.

0: Doncs, Núria, que aquesta en el meu cas, la coneixes també, estic aquesta, Home de Beat Whiskers, és moltes versions, però sempre preciosa quan sona i amb aquest punt melancòlic que jo crec que els viatges i l'aventura sempre tenen, sobretot a la seva cluenda. Així que ja ho veus. Us deixo amb aquestes tres, però els nostres oients poden dir totes les seves opcions, entrar al nostre Instagram, Obert Vacances, escriure'ns quina és la seva banda sonora dels seus viatges, de les seves aventures, i res, enviar-nos àudios també, que volem sentir-vos la veu, que us estimem molt.
1: Anirem a escoltar, avui serà un programa bastant musical, eh? Enric, vull que em facis la tracklist, la meva llista de viatge, eh? Quan acabem l'Obert i me'n vagi de vacances, vale?
0: La tinc.
1: T'ho encarrego.
0: T'asseguro.
1: Que boniques, Enric. Moltíssimes gràcies, companys.
0: A tu, a reveure. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: I nosaltres comencem aquest viatge diari amb vosaltres i acompanyant-nos en la música seran les nostres sintonies, les sintonies de l'Obert per Vacances, des d'ara i fins a les 11 amb els següents continguts. Avui és el Dia Internacional contra les Malalties Hepàtiques. Coneixerem la importància d'aquest òrgan que tenim i que li hem de fer prou cas, el fetge. També dins l'espai de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui ens ocuparem dels llibres il·lustrats. Farem la primera barema de la temporada, la barema més que s'avança, eh? I que sempre la primera correspon a les vinyes de Raïmat. Ens convidaran els companys d'Arenys a viatjar a través de la música. Ja us deia que tindrem un programa eminentment musical. Coneixerem què és això de l'art de la pedra seca, aquestes construccions que ens trobem pels camins i que n'hi ha algunes a prop d'Altafulla. Viurem un altre episodi de l'eclipsi, però avui des del punt de vista folclòric, com la tradició popular ha recollit aquest fenomen tan extraordinari al llarg del temps. I atenció, perquè ens embrutarem les mans amb terra i amb verd. Avui toca un altre espai de jardineria per cuidar les nostres plantes. Benvinguts a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
1: La primera connexió avui l'establim amb Rubí, Terres Barcelonines. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: Per parlar-nos d'un tema general, i és que Niubó, la consellera Niubó, ha evitat avançar conclusions sobre l'error de les proves PISA.
3: Efectivament, la consellera d'Educació, com bé deies, Núria, Esther Niubó, ha insistit que les diligències informatives obertes pel departament encara no han conclòs i no es poden avançar conclusions sobre les causes de la incidència de les proves PISA 2025 a Catalunya. També ha dit que si s'acrediten responsabilitats es depuraran a fons. Recordem que el Departament d'Educació va informar la setmana passada que una incidència tècnica en l'aplicació de les proves PISA farà que els resultats no siguin comparables ni amb altres territoris ni amb la sèrie catalana. La mostra de les proves fetes entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025 va tenir un índex d'exempció, és a dir, una taxa d'alumnes que es queden fora per diverses raons, del 23,2% de mitjana, molt per sobre del màxim del 100% recomanat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament. En xifra, 591 alumnes en van quedar exempts. I Niubó també ha insistit que el problema detectat no afecta les respostes de l'alumnat, sinó la representativitat de la mostra. Per la seva banda, Comissions Obreres ha reclamat transparència plena al Departament d'Educació sobre l'errada en la mostra PISA.
1: I encara ens quedem a Barcelona. Mireu, 131 ferits lleus i 6 de menys greus en un incendi al metro de Barcelona.
3: El foc es va produir ahir a la tarda a la línia L1 del metro entre les estacions de Clot i Glòria. Segons el balanç del sistema d'emergències mèdiques, 39 ferits van ser traslladats a centres sanitaris com els CUAPs 2 de maig, Sant Martí, Cotxeres i Peracamps, l'Hospital del Mar, l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital de Sant Pau. El conductor d'un comboi que s'adreçava a la zona de l'incendi va frenar 50 metres de les flames i va avisar els serveis d'emergència. Els bombers de Barcelona van extreure 60 persones per la boca del metro de Clot i 60 per la de Glòries. El cap del Servei de Protecció Civil de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Sebastià Massaguer, ha explicat el que es van trobar en arribar a la boca del metro del Clot.
4: A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones. Aproximadament 60 persones per cada una de les boques, i en aquest sentit també hem estès mànigues per accedir en aquest possible incendi. El resultat era un petit incendi que s'ha sufocat per part de la primera dotació que ha entrat, per la part de les Glòries, en dos extintors, i a partir d'aquí s'han muntat les instal·lacions de mànigues i s'ha facilitat l'extracció de les persones que eren recepcionades a fora, tant per les ambulàncies OSEM com per les ambulàncies de bombers.
3: El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha indicat que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, que s'investiga si s'ha incendiat i ha caigut o al revés. Aquest matí, la línia 1 del metro de Barcelona ja ha iniciat el servei amb normalitat.
1: Ja s'han presentat el programa d'actes de les festes de la Mercè, amb més d'un centenar de concerts, amb noms com la Pegatina, Maria Jaume, l'Aire Martínez o els Amics de les Arts.
3: Doncs sí, Núria, la capital catalana es prepara del 23 al 27 de setembre per viure una nova edició de la Mercè amb una programació musical que reafirma la seva vocació oberta, plural i diversa, segons van explicar ahir els seus responsables. Els concerts de la Mercè es desplegaran en 14 espais de la ciutat, repartits en 16 escenaris diferents, com el Teatre Grec, l'antiga Fàbrica Estrella d'Am, l'Avinguda Maria Cristina, els Jardins del Doctor Pla o la platja del Bogatell. La dimensió internacional de la programació de la Mercè tindrà un protagonisme destacat amb la participació de Xangai com a ciutat convidada.
1: Ai, això serà al setembre, ens haurem d'esperar. Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
3: Gràcies, Núria.
1: La propera connexió ara sí l'establim amb Girona, Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora.
1: Què és aquest titular? Guàrdies reials, donzelles i cavalls a la catedral de Girona?
5: Home, només faltaria, i és que és un dels principals dies. Ahir va ser un dels principals dies del rodatge d'Enredados. Seran part d'aquest mig miler d'extres que sortiran a la pel·lícula de Disney en les setmanes de rodatge aquí a Girona. Mentre les càmeres es concentraven, en aquest cas, a les escales de la catedral, sí que és veritat que l'equip de caracterització seguir avançant també en altres escenaris, com ara, per exemple, la pujada de Sant Domènec o la plaça dels Jurats. De fet, ha reunit a molts curiosos, no només de Girona, també de fora. Escoltem a la Montse i la Júlia, que han vingut expressament a Girona a veure el rodatge.
6: I, bueno, tenim la idea de passar aquí tot el dia, ja vam vindre el dissabte, per intentar poder veure, doncs, algun actor o alguna part del rodatge, ja que dissabte no van rodar i estava tot tapat.
7: Hem vingut perquè, o sigui, estaven... O sigui, vam veure per les xarxes que estaven fent el rodatge aquí. També el del càsting, que també el van fer, i doncs ens feia il·lusió veure tot com estava muntat.
5: A més, en diversos seguidors també de la pel·lícula esperen en els accessos del rodatge per veure arribar aquests actors principals. De moment han vingut la Montse i la Júlia. No sé si tu també passaràs per aquí, Núria.
8: Sí, jo tinc el cabell molt llarg. No és Rapunzel la que té el cabell tan llarg que li fan una trena? Va d'això? Absaït?
5: Em sembla...
8: No sé, no?
5: No, et diria que ja han firmat el contracte amb la protagonista, eh?
8: Vaja, home, però igual necessiten una doble, no? No ho sé, no ho sé. Sí, passaré per aquí. Fins quan s'hi estaran, em deia Saïd?
5: Si no m'equivoco, fins al 6 d'agost, ben bé. O sigui, que encara queda una setmaneta ben bona.
1: Vinga, doncs. Vinga, ens posem de seriosos ara si la propera notícia ens du cap a l'Escala. Ens du a parlar d'una denúncia per agressió transfòbica a dos joves de matinada a l'Escala.
5: Això a la matinada de divendres a dissabte al passeig de Riells per part d'un grup de persones. Segons va informar l'entitat feminista de l'Escala FEM Sororitat, en un comunicat de les xarxes socials, en aquest cas, les dues víctimes tornaven de la zona d'oci nocturn quan un grup d'intolerants els va, en aquest cas, els van insultar i a un d'ells, de fet, també el van agredir físicament.
1: I tanquem aquesta ronda informativa i el curs polític, de fet, a Girona, amb bones notícies pel que fa a l'habitatge.
5: I és que Girona fa un pas endavant per transformar, en aquest cas, el barri de Pontmajor i avalar també el pla que aixecaria a 440 habitatges, dels quals 174 protegits. Això en el ple d'ahir dilluns, l'últim del curs, que ha evidenciat també la ruptura del govern municipal, i és que la portaveu de Junts, Gemma Geis, va deixar de seure al costat de l'alcalde i ocupava una cadira ja a l'oposició.
1: Escenificant, no així? Escenificant com estan les coses. Doncs seguirem parlant de política i d'altres qüestions des de Girona. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai. Una abraçada.
5: Una abraçada.
1: Vinga, va, que avancem a la ronda d'actualitat. La propera connexió l'establim amb Lleida. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Parlem del Departament d'Agricultura, que impulsarà un nou pla de xoc per reduir dràsticament la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell.
9: Aquest va ser el principal acord de la reunió que va mantenir aquest dilluns a Montblanc el conseller Òscar Ordeig i les organitzacions agràries que van liderar les mobilitzacions del cap de setmana contra l'excés de fauna cinegètica i la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Ordeig va detallar que l'objectiu de la nova estratègia del govern és aconseguir una baixada dràstica de les poblacions de conills en les zones més tensionades.
10: Durant aquest mes d'agost, en municipis concrets, farem una actuació de xoc continuada. Ara el que fèiem és hi havia declaració de danys. Doncs llavors anàvem allà, igual llavors fins al cap de bastant temps no hi anàvem, i el que hem quedat, diu, escolta, hi ha zones que són més, molt, que hi ha molta problemàtica, hi ha molta sobrepoblació, doncs anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí.
9: Tot i això, des del sector agrari reclamen que aquest pla contra els conills arriba tard, tal com afirma la responsable de la plana de Lleida d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
11: És que ara comença a afectar tots els cultius. Tenim el cereal que afecta totalment, tenim un company que té 15 hectàrees de sembrat i fa 2 anys que no sembra perquè se li estan menjant els conills, i ni Agroseguro ajuda a cobrir aquestes despeses, amb la qual cereal, vinya... Jo, que sóc de la fruita, també està afectant fruita, perquè ja no és tema també de conills, sinó és també tema de cabirols i tema de porcs senglars. És la fauna cinegètica que s'ha desproporcionat.
9: I Ordeig va assenyalar que la tardor es presentarà una proposta de compensacions i va obrir la porta també a flexibilitzar algunes restriccions com el rec en les zones d'especial protecció per les aus.
1: I seguim parlant de fauna. En aquest cas, a la Vall d'Aran, un fet inèdit al Pirineu. Han documentat 2 osses amb 3 cadells cadascuna.
9: Sí, les imatges es van enregistrar durant la primavera i mostren l'activitat diària dels animals. Concretament, durant els mesos de maig i juny és quan es van poder aconseguir aquestes imatges que mostren la quotidianitat de 2 grups familiars durant una de les etapes més sensibles del seu cicle vital. Així ho explica Marc Alonso, expert del Depana.
12: Per primer cop al Pirineu, la passada primavera, Depana ha pogut documentar a la Vall d'Aran el seguiment de 2 osses amb 3 cadells cadascuna. I s'han obtingut imatges inèdites del seu comportament, alimentació i de la seva biologia.
9: Una de les femelles va poder ser monitoritzada durant 28 dies consecutius. A principis de juny, però, aquest grup familiar va perdre un dels 3 cadells per causes que encara no s'han pogut determinar. La segona ossa amb 3 cadells va ser localitzada en 5 ocasions i fins a final del període de seguiment el grup familiar es va mantenir complet. Segons les darreres dades del grup de seguiment transfrontere de l'Os Bru, fetes públiques pel govern de Catalunya el passat mes de març, durant el 2025 es van identificar 54 exemplars d'Os Bru Pirineu Català i 108 al conjunt del Pirineu, el que és la xifra més elevada registrada mai fins ara.
1: Molt bé. Quim Gasó, des de Lleida, moltíssimes gràcies, company.
9: Adéu, bon dia.
1: Bon dia. I després de la connexió amb UAU Lleida, el que fem és acabar a casa, com sempre, a Tarragona Ràdio. Marina Pérez Got, bon dia.
13: Molt bon dia, avui jo et vinc a parlar de calor.
1: De calor i de com la Creu Roja, no?, intensifica l'atenció a les persones grans, a veure si poden suportar aquestes altes temperatures.
13: Sí, perquè parlem molt d'aires acondicionats i d'altres coses, però hem parlat poc de la calor i les persones grans, que són les més afectades, i segons Míriam Jiménez Turner, referent de la gent gran i dona a Tarragona, la Creu Roja, la fragilitat associada a malalties, la soledat i la manca de condicionament dels habitatges situa aquest col·lectiu en una posició de risc. Per això, des de Creu Roja, mantenen activada la campanya d'onada de calor durant tot l'estiu.
14: Els efectes de la calor crec que els patim tots, i és una cosa, evidentment, amb el col·lectiu de gent gran, i prestem una especial atenció, donat que la seva situació en segons quins cops de fragilitat vinculada a malalties, vinculada a vegades a la soledat, vinculada a vegades a la manca de condicionament dels seus habitatges, fa que aquestes situacions els fiquen en una situació més crítica especialment.
13: Els voluntaris han realitzat 4.000 trucades de seguiment per comprovar que les persones grans es troben bé i recordar-los mesures bàsiques de protecció, com tancar persianes, generar corrents d'aire i hidratar-se sovint. La Creu Roja també ha reforçat les accions dirigides a les persones que viuen al carrer amb distribució d'aigua i seguiment directe.
1: I ja per tancar la ronda informativa, ens fem ressò de diferents incendis que tenim al territori.
13: Doncs sí, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ahir es va interrompre fins les 11 del matí per un incendi proper a les vies, segons va informar Adif. I també ahir la tarda un incendi forestal va cremar més de 8 hectàrees a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, i els bombers van donar el foc per estabilitzat cap a 2:15 de la nit.
1: Marina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
13: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens la porten des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mireu, avui se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis i volem parlar de la salut hepàtica. Ho farem amb la Josep Maria Martínez. Ell és president de l'Associació Catalana del Fetge, que ha impulsat un qüestionari amb l'objectiu de saber quin és el nivell de coneixement que tenim la població sobre les malalties hepàtiques. Josep Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Et deixo en mans del Sergi.
2: Molt bé, gràcies.
1: Doncs sí, bueno, Josep Maria, explica'ns una mica en què consisteix aquest qüestionari que heu denominat el baròmetre de la salut hepàtica a Catalunya.
2: Sí, bueno, bàsicament és un qüestionari de 3-4 minuts en el qual volem saber quin coneixement té la ciutadania sobre el tema de el fetge i les malalties hepàtiques, quins factors de risc coneix i si sap com prevenir-les. No és cap examen. El que volem és escoltar la ciutadania i detectar quins coneixements tenen i a partir d'aquí orientar millor les campanyes de prevenció, informació i sensibilització.
1: I quin és el motiu d'impulsar ara aquest baròmetre i quins serien els... Bueno, més que res, què voleu aconseguir amb aquests resultats?
2: Mira, ens preocupa moltíssim que les malalties del fetge estan augmentant i avançant silenciosament, perquè és una malaltia que no dona símptomes. Llavors, socialment, la gent parla molt poc del fetge. Sí que parlem de colesterol, de sucre, del cor, però del fetge no en parlem. Llavors, el que volem aconseguir és saber què és el que coneix la ciutadania. A partir d'aquí, doncs, treballar-hi amb l'administració polítiques de prevenció i detecció precoç més eficaces.
1: Aquests resultats, Joan Maria, està previst que es presentin públicament durant les terceres jornades de salut hepàtica, que són del 27 al 28 d'octubre de 2026, no?
2: Sí, efectivament. Allà és un espai que està obert avui dia a tota la ciutadania. És totalment gratuït, llavors oferim aquest espai en el qual estem els professionals, estem els pacients i els familiars, i allà parlem doncs, de totes les malalties del fetge, que no només de l'alcohol, que és l'estigma que tenim, sinó coneixem altres causes, com el fetge gras, les hepatitis víriques, etc. I llavors, els resultats d'aquest baròmetre que comentàvem abans el presentarem allà a les jornades 27 i 28 d'octubre a Torre Jussana, a Barcelona.
1: Un dels punts en què incidiu, sobretot, és el de la prevenció. No? Es parla molt a nivell global de tot, no? Però en aquest cas, no sé, què es pot fer o quin mètode de prevenció hi ha per davant de les malalties
2: hepàtiques? Sí, bueno, primer de tot, el que sempre parlem, no?, de l'alimentació equilibrada, de fer activitat física, controlar el pes, el colesterol, el sucre, tot això és molt important. També ens hem de vacunar quan estigui indicat i també doncs, el tema de si has tingut alguna situació de risc, doncs, també mirar-ho amb el professional per intentar doncs, saber si realment tinc hepatitis o no tinc hepatitis, perquè com deia abans, és una malaltia que va evolucionant silenciosament i que tu no te n'adones, però sí que el cos doncs, mica en mica va evolucionant. I sí que un altre dels temes que també tractarem a les jornades és el tema dels complements i les herbes natural. Natural no vol dir que sigui innocu pel fetge, això hem d'anar molt en compte.
1: També s'insisteix bastant o incidiu en la importància, bueno, això també es podríem fer per totes les malalties, no? D'un diagnòstic precoç. Això és bàsic i anar al metge i que et vagi veient de tant en tant doncs és importantíssim. No?
2: Sí, perquè a més, com comentava abans, el metge és un òrgan molt resilient i llavors no dona símptomes, llavors tu no te n'adones, llavors sí que hem de fer

0: Amb la gent realment del nostre fetge?
1: No, encara no prou. Sí que parlem molt de colesterol i el sucre ho tenim molt assumit. Parlem del cor, també. Però el fetge, és, com jo sempre dic, és el germà petit lleig, que ningú li fa cas fins que no es queixa. No? Llavors, pues, bueno, jo crec que el fetge s'ha d'incorporar dintre del que són els controls hàbits habituals de la salut.
0: És allò que en diuen el germà invisible, potser, sí, o l'òrgan invisible, no? Que en parlem poquet.
1: Sí, sí, jo sóc el primer, jo sóc el traspatat de fetge fa 10 anys i jo tampoc li feia cas al fetge, i jo no tenia símptomes tampoc, llavors, per això jo reitero molt aquest tema de que si no tinc símptomes, doncs el fetge està bé. No és així.
0: Parlaves de trasplant, des de l'associació ho recalqueu, sobretot la donació d'òrgans, no? És molt important. No sé si hi ha, en aquests moments, és preocupant la manca de donacions.
1: Aviam, nosaltres estem en un sistema dels millors del món, això sempre ho hem de dir, no? Però jo continuo sempre la frase en que a dia d'avui hi ha 1.400 persones que estan en llista d'espera esperant un òrgan i que no han de baixar la guàrdia, hem de continuar treballant per aquesta gent que en aquests moments està esperant un òrgan i tinc la segona oportunitat que jo vaig tenir en el seu moment.
0: Això és el sistema com ha sigut sempre, com passa amb per exemple, donacions d'ulls, etc, tot això.
1: Sí. La importància que té la donació d'òrgans és, sobretot, que el teu entorn, la teva família, ho sàpiga. Perquè moltes vegades sí que... No, jo sóc donant. Però si no li dius a la família o al teu entorn, quan arriba el moment, els professionals no ho saben, i la família tampoc ho sap. Llavors és molt important que es comenti amb la família, perquè d'aquesta manera pots ajudar altres persones que ho necessiten.
0: Al voltant del fetge, ho parlàvem l'altre dia, molts mites, que sí. no són veritat, desconeixements, no? Això també és important combatre-ho, no?
1: Sí, o sigui, en el moment que dius que tens una malaltia del fetge, pues el primer que pensen és, ostres, pues sí que bevies, no? El
0: sí,
1: tema de l'alcohol.
0: Això passa.
1: És l'estigma, o sigui, em va passar a mi i amb els meus amics, o sigui que... I llavors... Reitero molt el tema del mite de que les herbes naturals depuren molt el fetge. Ull amb això, perquè n'hi ha moltes herbes que no són beneficioses pel fetge, llavors sempre hem de consultar amb un professional abans de prendre qualsevol tipus de complement o herba natural. Que perquè sigui natural no vol dir que sigui beneficiós.
0: Hi ha algun altre mite d'aquests que convindria anar desterrant?
1: Bàsicament són aquests. Diguem-ne que quan tu dius que tens una malaltia del fetge, pues, bueno, sempre és periodatiu, no? Què hauràs fet? Perquè si tens l'hepatitis B, què hauràs fet? Sempre és el mateix, no? I hem de pensar que hi ha moltes malalties que són genètiques, hi ha moltes malalties que... O sigui, a nens petits, per exemple, que són genètiques, que no tenen res que veure amb l'alcohol. Sí que té molt que veure el tema del fetge gras, que sí que vull incidir en el tema del fetge gras, perquè és una epidèmia que tenim sobre aquí ja a la societat, el 25% de la població ja ho té, i és una malaltia que si no es detecta, evoluciona i pot acabar, doncs, com vaig acabar jo, amb el càncer de fetge i amb un trasplantament. Llavors hem de posar la mirada molt en aquest tema, que afortunadament a nivell de professionals estem treballant molt en aquest aspecte, i sobretot el tema de l'alimentació i l'exercici físic és fonamental. A més, sent una malaltia que és reversible. Si es detecta a temps, és reversible.
2: De fet, això volia incidir en això, Josep Maria. Tinc entès que el fetge és un dels òrgans amb més capacitat de regeneració, que fins i tot pots treure'n un tros, no? Extreure algun tumor, treure'n un tros i es regenera. Per tant, és un òrgan que és meravellós en aquest sentit, també.
1: Sí, és veritat. O sigui, es pot fer la donació en viu perquè el fetge està compost de dos nòduls, llavors tallen un trosset i en dos mesos tant el receptor com el donant tenen ja el fetge regenerat. Sí, és un òrgan miraculós, per dir d'alguna manera. Sí. O sigui que sí, que és veritat. En dos mesos ja està totalment regenerat.
0: Parlàvem ara de donació, la gent som conscients, és a dir, potser faltaria més conscienciació a nivell de campanyes de que fa falta els donants.
1: Sí, jo crec que a nivell d'administració falten moltes campanyes de prevenció, de donació, també de prevenció. igual que fem nosaltres, bàsicament nosaltres ens fonamentem en aquest tema, en anar a escoles de secundària, a facultats, per tal de que la gent jove també comenci a parlar del tema, que crec que és important perquè després puguin parlar a casa, no? Que, de la importància que té la donació, de que, bueno, que una persona pot salvar 8 vides, i això

0: crec que ho hem de dir, la gent ho ha de saber.
1: Jo crec que abans has dit una cosa, però m'agradaria incidir-hi en el fet de que potser pensem que la malaltia de fetge la té doncs, la gent gran o la gent doncs, que no ha fet, bueno, que ja ha passat una vida, sinó que pot passar el que deies abans, no? Vull dir, un nen també pot tenir problemes
0: de fetge. Sí, un nen, a més, si té una malaltia congènita o hereditària genètica, doncs també pot tenir aquest tipus de malaltia, o les hepatitis autoimmunes, les víriques, les metabòliques. Hi ha moltes causes diferents de que tinguis una malaltia de fetge, i això li pot passar a un infant, a un jove, a un... ens centrem molt en que pensem que és a la gent gran i no és així.
1: Parleu també de la necessitat o el suport emocional, no?, d'una persona afectada amb una malaltia hepàtica o transplantada.
0: Sí.
1: Necessita un bon suport, no?, perquè és un impacte, no?, saber que tens aquesta malaltia o que t'han de trasplantar un fetge.
0: Sí, en el moment que et diuen que t'han de trasplantar o que tens una malaltia hepàtica, el desequilibri emocional és bestial. Llavors, nosaltres, des de l'associació, el que intentem des de la nostra experiència, perquè hem viscut tot el procés, donar aquest suport tant al pacient com al familiar, que també és molt important, i intentem acompanyar tot el que podem. El nostre lema a l'associació és bàsicament que en el moment que una persona detecti una malaltia hepàtica no estigui sola, i això és el que intentem fer amb tots els projectes que tenim dins de l'associació.
1: Parlaves abans de campanyes d'administració. L'administració, en aquest sentit, teniu suport de l'administració? Sé que és un moment difícil, que la salut està col·lapsada, però és... No sé si tenim aquest suport.
0: Haig de dir que cada vegada la nostra veu està més dintre tant de l'administració com dels professionals sanitaris. Però hem de treballar-hi més, hem de fer més esforç, sobretot a nivell de donació, de campanyes de sensibilització, i a nivell de prevenció hem de fer campanyes més grans, com la salut cardiovascular. O sigui, per exemple, la gent, quan parlem de salut cardiovascular, doncs, té, que sigui el tema de l'infart, té més coneixement. Quan parlem de salut hepàtica, ningú sap el que és salut hepàtica. Llavors, el que estem treballant i amb molta força amb l'administració és que fer un pla social de salut hepàtica perquè la gent sàpiga què és el fetge, com es pot prevenir, i crec que és molt important, i en això estem treballant molt.
1: Parlem una mica de l'associació, no? L'Associació Catalana del Fetge. Explica'ns una mica quina és la part d'aquest baròmetre que bueno, després ens diràs que qui vulgui participar com ho ha de fer. Quines activitats principals us dediqueu a aquesta associació?
0: Bàsicament, com deia abans, no?, de que cap pacient, cap família estigui sola. Llavors, informem sobre les malalties, acompanyem. Tenim diversos projectes, com el voluntariat testimonial, que anem als hospitals a visitar pacients, que ens diuen els professionals. Tenim pisos d'acollida per gent que ve fora de Barcelona perquè no estiguin sols, perquè tinguin un lloc on estar quan el seu familiar està ingressat. I un altre gran programa que tenim, el tema de la sensibilització de la donació d'òrgans, que, com et deia abans, fem xerrades doncs, on calgui. Anem a centres cívics, a casals, a facultats, allà intentant donar el missatge aquest de la importància que té la donació, i aprofitant també parlar de la prevenció de malalties hepàtiques.
1: Ja que tinc aquí, parlaves d'agafar 10 anys que em van trasplantar, deixem que surti de guió. No sé si al cap del temps doncs, has de fer revisions periòdiques o és una cosa que després has de vigilar, o llavors ja un cop m'he trasplantat, viva la Virgen.
0: No.
1: Suposo que no.
0: Molta gent es pensa que una vegada trasplantat ja tot s'ha acabat. No, comença una nova vida. Nosaltres prenem una medicació que són els immunosupressors, que es treuen totes les defenses del cos per tal que el nostre cos no rebutgi l'òrgan. Llavors, això significa que tens molts efectes secundaris i controls. Jo, en el meu cas, com he tingut problemes, jo vaig cada 3 mesos a fer-me controls. Però ja em veus, o sigui, amb més energia que mai.
1: Però que això, no? Sobretot que no pensi la gent que s'acaba aquí, ja m'han trasplantat, ja, escolta, ja puc fer una vida, sinó que has de cuidar.
0: Al contrari, que t'has de cuidar molt, has de seguir les indicacions dels professionals i sobretot això, cuidar el teu fetge, que tant en el meu cas, que m'han donat, i això és una responsabilitat i un respecte vers la família que va dir que sí a la donació d'aquest òrgan.
1: I explica'ns això, no? Per participar en el baròmetre, altre que ha de fer la gent? Que de
0: qualsevol fer? Xarxa nostra, l'Associació Catalana del Fetge, que ho busquin a la web, a l'Insta, a l'Instagram estem com fetge.cat, o sigui que és fàcil, i allà tindran el link per poder fer el maròmetre, que per nosaltres és molt important per saber cap a on hem d'anar a partir d'ara.
1: Sens cap mena de dubte, aquest... Doncs aquest, no sé si dir company o aquest amic silenciós que és el Fetge, que seria important doncs, que també se li donés, com deia el Josep Maria Martínez, el president de l'Associació Catalana del Fetge, aquesta importància.
2: Una entrevista que avui hem realitzat amb l'Associació Catalana del Fetge, avui que és el Dia Mundial contra l'Hepatitis. Josep Maria Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veus.
2: Gràcies. I Sergi Estapé, company a la Ràdio de Terrassa. Moltíssimes gràcies, també. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Ara em ve de gust un llibre, però no tinc massa ganes de llegir. Una bona opció són els llibres il·lustrats i, a més, de moltíssima qualitat. Ens ho expliquen la Mònica Socias i el Josep Maria Soler, des d'Ona la Torre.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Els llibres il·lustrats són una bona opció per a qui no li agrada llegir. La secció d'avui va dedicada a vosaltres. Territori Lectura. És estiu. Teniu temps i voleu viatjar? Us preparem un itinerari fora de sèrie amb un pressupost assequible. Per fer-ho, en família, l'agència de viatges, els Forasters del Temps, de l'editorial Cruïlla, els guies, els Vallbona, una família creada per Roberto Santiago i Pablo Fernández, amb les il·lustracions de Guillermo Esteban. Ens acompanyeu?
2: Hola, sóc el Santi Vallbona. El tap de bassa del tia ha insistit molt i al final m'ha convençut que parli de Chicago i els feliços anys 20. Després de la terrible Primera Guerra Mundial, la dècada de 1920, coneguda com els feliços anys 20, va ser una època d'alegria, progrés i idees noves. 1920 va ser l'any en què es va aprovar la Llei Seca que prohibia la fabricació, venda i importació de begudes alcohòliques als Estats Units, que va estar vigent fins al 1933. L'agost d'aquest mateix any es va aprovar el dret de vot de les dones als Estats Units. Moltes dones, les flapers, es van rebel·lar contra les normes tradicionals i van començar a dur les faldilles i els cabells més curts.
1: Gangsters, jazz i gratacels no hi podien faltar. I al final de cada capítol hi trobareu un joc. L'encertareu? Teniu un gran catàleg, des de l'edat de gel fins al futur, passant pels vikings, fent parada a Rapa Nui i apropar-nos a les cultures polinèsies o formar part de la tripulació d'un vaixell pirata. Vosaltres què voldreu ser? Corsaris, pirates, filibusters o bucaners? Un viatge que acaba a Badia del Vallès, d'on són originaris els Vallbona. La segona recomanació és una joia que recupera un dels nostres clàssics, Pedra de Tartera, de Maria Barbal. 40 anys després, Columna en publica una edició il·lustrada per Aurea López, amb el guió d'Israel Escudero. La novel·la amb la que va debutar Maria Barbal l'any 1985 està ambientada al Pallars i narra en primera persona la vida de la Conxa.
3: Es veia prou que a casa érem molts i devia sobrar algú. Vaig deixar família, poble i muntanya i perdia casa meua, que em veia marxar d'esquena. Jo sabia que si mare s'entretenia parlant amb jo, sense pressa, volia dir que l'ocasió era solemne i a casa, de solemnitats, se'n gastaven poques. Conxa, tia hauria volgut tenir una filla com ara tu i Déu no li ha concedida. Ella i el seu home es fan grans. Els vindria bé tenir algú jove a casa. Quan em vindran a buscar? Dilluns aniràs amb pare i Maria al mercat de Montsent. Oncle hi acudirà des de Pallarès per recollir-te.
1: Conxa és la veu que ens explica la seva trajectòria vital en tres parts. Una vida marcada pels fets històrics i per un context geogràfic i personal dur. Una dona sotmesa que en la seva maduresa és capaç de mirar enrere per reflexionar sobre allò viscut. L'adveniment de la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, units a l'abandó de la llar, la soledat i la submissió de la dona, són l'eix central d'una història que ha captivat a milers de lectors i lectores. Història, anècdotes i un bon clàssic. Dos llibres il·lustrats que conviden a la lectura amb dos estils diferents. Us convidem a descobrir-los. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
2: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Sempre ens transporten cap a altres universos aquesta gent de la Torre. Molt bé, Territori Lectura. Vinga, va, parlant d'altres universos i de transportació, què us semblaria si ara ens situem enmig d'un camp de vinya? Però no per estar contemplatius, eh? No és tan idíl·lic. No anem a treballar, anem a bermar. I és que la verema ja ha començat, almenys, a les vinyes de Raïmat. És la més temprana de Catalunya, ens diuen. És la que comença abans, però tot això ens ho explicarà millor la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Ens comentaves, que no és bé, que és habitual, però que és la primera de Catalunya, no?
5: Ara ens ho confirmaran, però sí. Mm-hmm. Sí, sí, aquestes són, de fet, comença de les més primerenques i, a més, ho fa amb unes xifres enormes, perquè les previsions són recollir enguany el 1 milió de tones de raïm. De fet, són aquestes les dades que ens donaven justament a aquest dilluns, perquè tot just ahir arrencava aquesta verema. Pel clima i per la situació, com dèiem, és tradicionalment una de les primeres d'Europa i aquest any s'ha avançat uns dies més perquè les altes temperatures han accelerat la maduració del raïm. Si et sembla, sí. Núria, saludo ja al director del celler, al Joan Esteve, que ens acompanya via telefònica. Joan, molt bon dia, com estàs?
6: Hola, molt bon dia, gràcies.
5: Joan, com ha arrencat aquesta jornada de la d'ahir, la del primer dia de verema? Hem de dir que sortim d'un parell de dies de temperatures una mica més normalitzades a Terres de Ponent, però quin juliol,
6: Sí, sí, així és, i per aquest motiu doncs estem tenint la verema més primerenca de la nostra història. Mai havíem començat tan aviat i, bé, doncs és evident que les altes temperatures que hem tingut durant juny i juliol és el que ha provocat doncs aquest avançament de la collita.
5: I això no s'atura aquí, és a dir, l'any vinent, ja sé que és molt dia, que no tenim la bola del futur, però vaja, que la tendència és que l'any vinent encara comenci una mica abans, perquè a millor sembla ser que no anirem.
6: No sabem on tenim el límit, però sembla que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, i portem molts anys batent rècords dels anys anteriors amb temperatures i amb avançaments de collites i no sabem on està el límit de tot això. Mm-hmm.
5: De fet, vosaltres ja treballeu des de Raïmat d'uns anys cap aquí, no?, per mitigar aquests efectes del canvi climàtic. De fet, la calor extrema fa que avanceu verema, com ens explicaves ara, però què és el que més us preocupa dia d'avui d'aquest clima tan extrem?
6: Bé, nosaltres, com tothom, ja sabem que això és un fet, que cada vegada sembla que tindrem temperatures més elevades, i des de fa anys que estem fent molta recerca en com mitigar aquest impacte. I entre les mesures que hem vist més efectives ha estat, i això són treballs fets conjuntament amb l'IRTA, de regar més abans dels cops de calor per hidratar bé les plantes i perquè puguin transpirar i refrigerar-se, i per altra banda també cobrir el raïm amb més vegetació fent un efecte com paraigües. Uh-huh. Perquè en comptes de que estiguin tan exposats els raïms al sol, doncs que tinguin certa ombra, i amb aquestes mesures hem vist que podem almenys conviure amb aquesta nova realitat.
5: Déu-n'hi-do. Com es preveu, Joan, que sigui aquesta verema? Perquè aneu a màxims, ara ho dèiem, la fita de collir 1 milió de tones, que es diu ràpidament, ha hagut de fer com la conversió a quilos per tenir-ho clar,
6: Aquí tenim una petita confusió, i és de que aquest 1 milió de tones és una fita històrica, és a dir, és amb tots els anys des que va començar el projecte Raïmat, ara fa 120 anys, més o menys, doncs hem anat acumulant uns volums de quilos que aquest any entrarà un remolc o una carreta amb aquest número màgic de quilos entrats a Raïmat des de que tenim registres.
5: Ah, d'acord.
6: Això és un fet simbòlic perquè, en definitiva, és l'equivalent a dir que el mercat mundial doncs haurà rebut unes 900 milions d'ampolles acumulats en tota aquesta història de Raïmat, que són 900 milions de petites fraccions d'aquest clima i d'aquest territori i d'un producte fet a Lleida que s'ha consumit en algun lloc o altre del món, no? Principalment a Catalunya i a Espanya, però nosaltres exportem a més de 30 països, i en algun moment d'aquesta història doncs algú ha tastat un trosset de d'ella.
5: Que bonic això, eh? Realment és així, eh? Perquè quan prens el vi notes aquella fortalesa de la terra, d'alguna manera, per dir-ho així. Jo que me l'estimo la terra, també, deixem-ho clar. Joan, explica'm llavors quines xifres són les d'enguany, quines xifres preveieu per aquesta collita?
6: Sí. Enguany, a nivell productiu, esperem que sigui un any més o menys normal. Les calors, doncs, també d'alguna forma frenen l'increment productiu, perquè no dona temps a créixer suficientment el raïm, però tot i així esperem que sigui una verema normal. I a nivell qualitatiu, les expectatives són bones, perquè el raïm està sa, està equilibrat, té bona acidesa. Bueno, els paràmetres que tenim de moment amb el que hem començat a collir doncs són bones, i a veure com evoluciona la climatologia d'aquí al d'octubre, que és quan esperem acabar la verema.
5: Déu-n'hi-do, són uns mesos de molta feina, segurament de molta calor, perquè la calor no s'acaba a l'agost, sinó que ja sabem que a Ponent s'allarga. És veritat que no és tan extrema, o almenys els mesos de setembre i octubre ja no és tan forta, però segueix fent calor, no?, els mesos de setembre i octubre, per treballar el camp i per collir aquest raïm.
6: Sí, sí, així es va veient, però bueno, poden passar moltes coses, també. Ja. No sé, aquest hivern ha sigut extremadament plujós i potser ningú ho havia previst, no? I, bueno, no sabem què passarà en els propers mesos, però sigui com sigui, ens hem d'adaptar perquè no tenim altra opció.
5: És a dir, jo ara per posar-hi una mica ja d'ingredient a la cosa, com li afecta? És a dir, els vins saben d'una altra manera, tenint en compte la pluja d'aquest hivern, la calorada de l'estiu, tot aquest factor climàtic es tradueix en el sabor dels vins, no?
6: Segur, perquè el vi al final és una expressió d'aquell clima d'aquell any i d'aquella terra i del maneig que s'ha fet en la vinya, no? I això al final acaba transformant-se en l'expressió, en la personalitat d'aquell vi. Sí que amb les mesures que deia que estem implementant, doncs estem minimitzant aquest impacte, perquè hem de pensar doncs que un raïm al sol o a l'ombra, doncs la temperatura pot canviar més de 20 graus. Si està també la planta ben hidratada, doncs igual a la temperatura de la fulla, a la temperatura ambiental. Si no, s'escalfa molt més. Clar, tots aquests factors fa que tinguin un impacte important, i llavors el que volem és mitigar o minimitzar l'efecte del canvi climàtic.
5: Joan...
6: I no sabem fins on està el límit de tot això, però sí, d'alguna manera s'acaba traduint en els vins.
4: Joan, i te pregunto... Hola, bon dia. Te pregunto al revés, Joan. Podríeu aprofitar també això? No sé si us passa pel cap aprofitar aquestes altes temperatures que vivim per vinificar d'una altra manera, per fer un altre tipus de vi. Per exemple, hi ha collites d'aquestes tardanes, no?, que en diuen que aprofiten per fer un vi especial més endolcit i que porta aquesta maduració ja gairebé putrefacta. No sé si això fins i tot és una oportunitat, el fet de que ara maduri d'una altra manera el raïm, per intentar fer provatures i fer un altre tipus de vi.
6: Sí, una mica intentem adaptar-nos en tots els sentits, però més aviat diria que la tendència va al revés. La tendència, pel que nosaltres veiem, és de que la gent busca vins més afruitats, més frescos, menys graduació alcohòlica, el qual seria contrari una mica a aquestes maduracions tardanes, perquè hi ha una davallada del consum de vi, especialment de vins negres, i especialment de vins amb elevada graduació. I el que busquem precisament és això, no? Connectar una mica més amb la gent jove. La gent jove, doncs, sembla que la tendència és molt per aquí. Els escumosos estan funcionant molt bé. Les varietats blanques, per exemple, nosaltres, des que vam introduir l'Albariño, que és una varietat típica de la zona de Galícia, doncs ens està funcionant molt bé i té molt bon reconeixement en el mercat. Ara mateix deu ser la varietat que més volum estem fent, que no és una dada menor, perquè realment és curiós que des de Costés del Segre es pugui estar venent Albariño arreu del món, i amb molt bon èxit. A més, és una producció 100% ecològica, cosa que a Galícia és quasi impossible de fer. I bé, doncs ens anem adaptant una mica als gustos del consumidor, doncs treballant alternatives que fins aleshores no ens havíem plantejat.
4: Molt bé, molt interessant. Esteu en plena feina, quan s'acaba la verema? Ràpidament, Joan, més o menys, quan preveieu?
6: Bé, no, nosaltres històricament acabem a mitjans d'octubre, aquest any hem començat abans, el que fa preveure doncs, que també acabarem abans, però com deia, dependrà molt de la climatologia que tinguem a l'agost i setembre, que són els mesos que marquen més la maduració del raïm, de, sobretot varietats negres.
4: Doncs aprofiteu que teniu la Laura aquí, ara quan acabem l'entrevista, que us pegui un cop de mà.
5: Això?
4: Jo crec
6: molt
4: que
6: bé.
4: Sí.
6: Sereu benvingudes.
4: Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Joan Esteve, director del celler Raïmat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
6: Doncs gràcies a vosaltres per la invitació.
4: I Laura Alcalde, companya de Ràdio Rosselló, moltíssimes gràcies també per aquesta entrevista.
5: Quan vulgueu, fem un tastet, eh?
4: Vinga, Vinga. Això sí, ens queda. Hem de fer tot el procés, clar que sí. Fins ara, Laura, gràcies.
5: Adéu-siau.
4: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem així i aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Atenció perquè la segona hora ve carregada de bones vibres, de bones notícies i de boníssimes cançons. Avui us estem preguntant quina és la vostra cançó o quina seria la vostra llista de cançons per anar de viatge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremat.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
5: Marta!
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
9: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
8: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
9: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
8: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris de tensió del mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, aquest matí s'ha aixecat ja el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que, recordem, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. Segons les mateixes fonts, no consten persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Secat. Per aquest incident, el telèfon d'emergència del 112 ha rebut un total de 31 trucades. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ja a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home també va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després de compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les zones ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de les carreteres de Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, l'AP7, a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A banda, també, degut a la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellolí, en sentit Barcelona, també hi ha retencions en aquest punt. A més, la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat la normalitat després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que n'afectava la circulació, i també recupera la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons.
0: Notícies en xarxa.

0: No pot faltar Ginestar a la nostra selecció de música per viatjar. Això ho tenim clar, no, Enric Rubio, des de Cardedeu?
1: Sí, són preciosos i són fantàstics tots els germans.
0: I sona tan bé, també.
1: Oi que sí?
0: Fan ganes d'agafar això, el camí, no? La motxilla, lleugereta, i au, a caminar, tira.
1: A fer passes, vinga, sense pensar on i anar tirant.
0: Anar tirant. Ai, què ens diuen els oients? Quina és la seva música de viatge preferida?
1: Doncs mira, comencem per la nostra coneguda de la muntanya, et sembla?
0: Ah, sí, la Pilar.
1: Vinga, som-hi tant. Ella ens explica que per allà dalt doncs, té una excursió que molt recurrent de les seves preferides, que és anar fins al Coll Pregon. I un cop hi van amb el seu fill i es van trobar un arbre blanc preciós, així amb l'escorça blanca, i llavors sempre que va porta aquesta cançó al damunt. Escolteu, ja veureu. És l'arbre blanc de l'Eduard Costa, el quart component dels Amics de les Arts que va deixar el grup.

0: seu primer treball en solitari va ser l'últim indie i des d'aquí recomano clarament que l'escolteu. És un àlbum que del principi a la fi és fantàstic per viatjar o per posar-te realment quan vulgueu, perquè és fantàstic. Hi ha molta gent que el desconeix encara com a la seva carrera en solitari.
1: I tant, doncs mira, ens l'apuntem també. Escolta, jo m'imagino un arbre blanc molt, molt, molt gran, d'aquells d'un tronc imponent, eh?
0: Així és, així explica que és, i tant que sí.
1: Sí, sí.
0: Però també tenim la Maria, sí. La Maria, i ella és una música una mica diferent. Ja veureu el que ens explica. En aquest cas, me la posem, ens ho explica ella.
2: Bon dia, Obert per vacances.
1: Hola,
2: a veure,
1: Maria.
2: Jo sóc molt de... Si haig de conduir molta estona... I vaig sola, si vaig sola necessito com cantar i allò de cridar, cantar cridant,
1: clar que sí.
2: Com una boja, i llavors els grans hits dels 90, doncs, bueno, són un clàssic que sempre ajuda perquè al final em sé totes les lletres. Si vaig amb fills i hem d'estar molta estona, tirem del podcast de Crims, passant capítols de Crims, que cadascú dona una horeta i així el viatge et passa ràpid.
1: Clar. És lògic, depèn d'amb qui vagis. Sí, sí, sí, depèn del no, d'amb qui vagis, de com vagis. Clar, diu, si jo he de conduir, clar, és una altra situació diferent de si vas amb tren, és una altra història.
0: Sí, sí, sí, exacte. I per sobre també tenim una altra opció, no sé si ens dona temps d'un últim àudio que ens envia la Susanna.
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, ja veuràs.
3: Ostres, música de viatge, depèn molt del viatge, evidentment, i de l'estat d'ànim que tingui en aquell moment. Però tant pot anar des d'un ginestar a una fúmiga, a uns amics de les arts, o a música d'aquesta tipus chill out, sense lletra o molt relaxant, si estic més contemplativa.
0: La Susanna té bon gust, ho haig de dir, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo m'imagino a la Maria cridant com una boja. Saps allò que passes al costat d'un cotxe i veus algú a dintre cridant i gesticulant? És la
0: Maria?
1: Exacte,
0: que dius, sí, que pujaria al cotxe per cantar tu, oi que sí?
1: Sí, que bé s'ho està passant, sí? I després, doncs això... Ara tenim l'altra versió, no?, que és la més tranquil·la, la més relaxant. Molt bé, m'agrada, m'agrada. Doncs, escolta, us seguim. Series tot per ara, eh, Enric?
0: Sí, de moment tindríem això, i tant que sí.
1: Molt bé, us emplacem a continuar donant-nos idees de cançons, de música que ens pot acompanyar al nostre viatge, sigui per mar, terra o aire.
0: Exacte.
1: I mira, a través de l'Insta podeu explicar-nos-ho i a través del WhatsApp també, Obert Vacances. Però el que us convido ara és a fer un viatge, a fer-me al revés. En vés d'agafar música que ens acompanyi en la nostra tria de viatge, sense sortir de casa viatgem a través de la música. Què et sembla?
0: Fantàstic. Escolta, sí. Jo m'hi apunto, Núria?
1: És molt, molt xulo. És el report, de fet, que ens proposen, una idea molt original, que ens proposen des de Ràdio Arenys i el Josep Maria Cano. Anem a pams. Enric Rubio, fins ara.
0: Conegut Cano, i tant que sí. Salutacions. A reveure.
1: A reveure, fins ara. I això, ens quedem amb el reportatge que ens fa viatjar a través de la música.
4: El món es pot recórrer amb els peus, però també amb les orelles. Avui farem una volta al planeta a través dels seus paisatges, les seves ciutats, les seves societats, però també a través de la seva música. Comencem per l'Àfrica. Lagos, a Nigèria, és pura vida. Imagineu-vos més de 20 milions de persones convivint en una mateixa ciutat. Una ciutat en constant creixement, en constant desenvolupament. Una ciutat que mai descansa.

Mercats que bateguen, carrers que no descansen, joves que inventen maneres de tirar endavant. Aquí el paisatge és urbà, intens, vibrant. Una mega ciutat que mai dorm.

Quan el vaixell entra al port d'Arger, Argèlia, el Mediterrani sembla una plaça pública. Gent d'orígens diversos, soroll, colors, crits i olor a una cuina, però sobretot a vida.

Alger és una ciutat construïda gràcies a l'arribada de gent de tota la Mediterrània, però és allà, al Magrib, on al carrer d'aquesta ciutat es troben totes les cultures. El riu que travessa és tan important per a aquest país que, a més de prendre-li l'aigua, li pren el nom. Parlem de Gàmbia.

ciutat de Banjul és petita, tranquil·la, plena de carrers que semblen camins. La vida passa a l'ombra dels arbres, en comunitats que són la unitat social essencial. Fora de la capital, els pobles s'estenen entre camps i manglars. L'aigua pinta de verd tots els racons de Gàmbia.

Muntanyes ondulades, llacs profunds, prats infinits, el vent ens parla a cau d'orella i la boira esdevé protagonista. Els pobles són petits i dispersos i la vida es mesura en quilòmetres i s'acompanya amb pintes de cervesa. Pels que us agradi la natura, Noruega és el vostre país, un indret on la natura és, a més, cultura.

Fiords que cauen al mar com parets de roca infinita. Boscos que conviden al silenci. Una societat que ha après a estimar la natura, a viure amb ella i no contra ella. Dels infinits racons que té aquesta ciutat, n'escollim un, Montmartre. Un París que camina lent, ple d'escales i de petites places.

botiguers, família, artistes, un mosaic humà que manté viva l'essència d'un París íntim, un lloc on el temps encara passa lentament. Tòquio és la contradicció perfecta. Gratacels i neons, tecnologia, gent, molta gent, però també temples, espiritualitat i religió.

Cada barri és un univers. Shibuya és moviment. Asakusa és tradició. Shinjuku és verticalitat. El Japó conviu amb el futur i el passat com si fossin veïns de porta.

La Xina és immensitat, desordre, creixement constant. Milions de paisatges per descobrir en un país on la principal preocupació és créixer constantment, com si el futur fos una urgència. Coneixem ara un país que us costarà trobar a les guies de viatge, el Kirguistan.

Al Kirguistan hi trobareu estepes que s'estenen fins a l'horitzó, llacs d'alta muntanya, valls que conviden a fer activitat física. La vida nòmada encara és molt present en famílies que es mouen amb les estacions. Epa!

Armènia és un país petit entre Turquia, Geòrgia, l'Azerbaijan i l'Iran. És un territori molt muntanyós, amb valls profundes, llacs i monestirs que semblen sortir de la roca.

Quan hi entres, tens la sensació d'entrar en un lloc antic, espiritual, ple d'històries. Armènia és un país profundament espiritual. Els seus monestirs són autèntiques joies arquitectòniques. Els heu de visitar.

0: Ciutat de Mèxic és una de les capitals més fascinants del món. Una megaciutat on conviuen piràmides prehispàniques, palaus virreinals, barris bohemis, gastronomia patrimoni de la humanitat, museus de classe mundial i una vida cultural que mai s'atura.
1: Que se llena de angustia mi corazón.
0: Ciutat de Mèxic va ser fundada pels mexiques l'any 1325 sobre un llac. Avui és la metròpoli més gran de l'Amèrica Llatina amb una combinació única d'història ancestral, arquitectura colonial, modernitat urbana i art contemporani. I així posem punt final a la nostra volta al món. Hem conegut territoris i maneres de viure. Les ciutats, les muntanyes, els mercats, les comunitats són la veritable narrativa del nostre món. Un viatge que demostra que, malgrat les distàncies, les persones comparteixen maneres de viure, de resistir i d'esperar un futur que ens ha d'arribar.
2: Acabem el recorregut a París amb aquesta banda sonora de la pel·lícula Amélie, que sempre ens hi transporta. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Cano, company de Ràdio Arenys. Interessantíssima aquesta volta al món. Si heu fet com hi heu tancat els ulls i us heu posat fins i tot a escoltar el reportatge amb els auriculars, ja ho tenim tot fet. Ja hem fet vacances, ja hem fet el viatge de les nostres vacances aquest estiu. Vinga, seguim endavant. El proper viatge el farem més a propet. Ens n'anem cap a la muntanya. Això sí, a conèixer les construccions de pedra seca. Les construccions, les barraques baixa de pedra seca al mig de la muntanya formen ja part del nostre paisatge des de fa segles. De fet, la tècnica de la pedra seca, aquesta manera de construir, va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Això era fa poquet, l'any 2018. I com que Catalunya conserva desenes de milers de construccions repartides per tot el territori, barraques, marges, pous, cisternes, forns de calç, els jups, escales, ponts, de tot una miqueta fet amb aquesta tècnica arquitectònica, el nostre company d'Altafulla Ràdio ha decidit aturar-se una estona en una d'aquestes cabanes i traslladar allà la unitat mòbil del programa. Eduard Virgili, Altafulla, bon dia.
3: Bon dia, Rick, per la
2: foto que m'has enviat, que hi ha els micròfons de la xarxa, de l'Obert per Vacances, allà, entre arbres.
3: Sí, clar, hem hagut de buscar algun suport. Aquí no tenim una taula o un banc, per exemple, on sèiem ahir. Per tant, no, mira, hem trobat un garrofer que està ja, pobret, mig desmanegat, i hem penjat aquí la unitat mòbil al garrofer, i res, d'aquesta manera ens serveix una mica de suport o de penjador. Escolta, connecto amb vosaltres, més enllà d'aquest garrofer, des del costat d'una barraca de pedra seca, una construcció que aparentment es veu senzilla, però darrere de la qual hi ha centenars d'anys de saviesa i de molta tècnica. Tot aquest patrimoni que ara comentaves està construït sense ciment ni morter, únicament amb l'habilitat de les mans i el coneixement que generació rere generació van transmetre els nostres avantpassats. Els propers minuts, doncs, parlarem dels secrets de l'ofici de marger i explicarem també que continua ben viu. Ens acompanya en Josep Saragossa, que és expert, investigador, arqueòleg i divulgador d'aquest patrimoni, una de les persones que més ha contribuït a estudiar documentar i donar a conèixer tot aquest llegat. Josep, bon dia, benvingut.
4: Hola, bon dia.
3: Hi ha qui pot pensar que construir en pedra seca és simplement anar amuntegant pedres, però estem davant d'un testimoni que no és així. Tu com li explicaries això a una persona que no ho ha vist mai?
4: Bé, sembla molt senzill posar una pedra sobre l'altra, però has de tenir una mica d'experiència perquè el que tu vols fer sigui realitzable i quedi bé, doncs, diguéssim, no? I, per exemple, les barraques, doncs, és una construcció, són unes construccions, moltes elles excepcionals, com aquesta que tenim al davant.
3: Aquesta se n'hi diu la catedral, no?
4: N'hi diuen, aquí a Altafulla n'hi diuen la catedral per la seva magnificència, no? Té quasi 5 metres d'alt, no? I de dintre 3 metres i mig de circumferència, perquè és el·líptica, és de forma el·líptica, no? Generalment ni dius rodona, i llavors té unes parets que passen del metre i uns arcs de mig punt, doncs, que tenen damunt un arc de descàrrega, no? Vull dir que tenien un cert coneixement de les tècniques constructives i de com se feia.
3: És impressionant, Núria? Vull dir, és,
2: home,
3: és molt més gran,
2: sí,
3: del que aparentment pot arribar a semblar amb una fotografia, eh?
2: I sembla així,
4: sí,
2: no?
4: Perquè, digues. Amb una fotografia tindres de posar algú d'escala, doncs, diguéssim, no? Llavors, obries...
3: Això els arqueòlegs sempre ho destaqueu, eh? Sí. Mirem de posar això un metre al costat
4: metre,
3: per...
4: O una persona allà al costat, perquè llavors veus el gran que és, doncs, no? O el petit.
3: Per què una construcció aixecada sense ciment ni morter pot arribar a aguantar centenars d'anys?
4: Bé, perquè ells miraven de que fos sòlida. I després, com pots veure amb aquesta, sempre les parets estan una mica desplomades cap a l'interior perquè, doncs, aguanti, doncs, no? I era la diguéssim, la destresa dels que ho feien. Tens de tenir en compte que aquesta de construcció, aquesta que estem veient, és relativament senzilla, perquè les barraques rodones són més fàcils de fer que una de planta quadrada o rectangular.
3: Ah, caram.
4: Perquè una de planta quadrada tens un moment de començar a fer la volta, la bòbada, doncs la tens de convertir en rodona. I llavors, esclar, tens els quatre cantons, doncs tens de fer unes petxines perquè esdevingui circular, doncs, no? I això, doncs, clar, necessita una perícia, diguéssim, entre cometes, especial.
3: Déu-n'hi-do, molta tècnica. Escolta una cosa, hi ha pedres bones i pedres dolentes a l'hora de fer una barraca o una construcció de pedra seca?
4: Clar. Molt d'això, molt també de que les barraques siguin maques o vistoses, és el tipus de pedra que hi ha. Vull dir, tu tens ara aquí mateix, nosaltres tenim una pedra que és tipus llosa, tipus plana, no?
3: Sí.
4: Que... és molt fàcil de fer amb ella, doncs.
3: No? Per tant, és la pedra la que mana el constructor, no el constructor que fa una mica el que li dóna la gana.
4: No, perquè la pedra, unes pedres, doncs, diguéssim, rodones i mal formades, doncs és més complicat de muntar la paret, doncs, diguéssim. No?
3: Mira, Núria, abans de començar l'entrevista, mentre escoltàvem el Josep Maria Cano amb el reportatge, jo he fet una mica una caminada per aquí a l'entorn, dic, sí. Deixa'm buscar un parell de pedres, les he anat, com que el tros on...
2: Com que
3: el tros on... No, vaja, no sóc tan agosarat, però com que el tros on som, aquesta parada on abans antigament doncs, s'hi cultivaven aquests garrofers, ara ja està abandonada, costa una mica de trobar unes pedres doncs, ja de certa magnitud. Jo n'he anat a buscar un parell i dic, amb el Josep farem un experiment. Que és, aquestes pedres serien bones o serien dolentes per fer una barraca o per fer un marge? Bueno, tu què hi veus? Tu què et fixes en aquestes pedres?
4: Formaríem pas, clar, aquesta és relativament... Aquesta ja ni podem dir que és una pedra. Encara la puc sostenir amb la mà.
3: És a dir, que si la pots aguantar amb la mà ja no seria bona?
4: No, sí, però tenia... les pedres es mesuren per la mida que fan, doncs, diguéssim. No? Comencen amb una de petita, que és una esquerda, que quan doncs, un cop de martell amb una pedra doncs, hi ha un resquill que salta,
3: sí.
4: No seria una esquerda. Llavors hi ha la falca, que seria la que... fa uns 5 centímetres, una cosa així, que quan una pedra no és plana, doncs la tens de pujar, la tens de falcar. Després hi ha el matacà, que seria aquest que tinc jo, que és, el matacà és una pedra que pots manejar amb una mà, i després ja hi ha les pedres, que en poden ser doncs, grosses o més petites. Clar, aquesta seria una pedra, diguéssim, de reomplir.
3: Aquesta seria de reomplir?
2: De farcit.
3: Caram, jo em pensava... Això ja és un reble, doncs, no és una pedra.
4: No, és ben bé... És una mica més gros que un reble, però quasi, sí.
3: Jo em pensava que aquesta seria una bona pedra...
2: Però també n'hi ha d'haver, Eduard, d'aquestes? També n'hi ha d'haver?
3: Sí, home, i tant.
4: Sí, n'hi ha d'haver de totes.
2: N'hi ha goteres?
3: Mira, aquesta altra és com un trencall, no?
4: Sí. Aquesta, doncs, bé, aquesta encara... Tot i que és més petita que l'altra, té aquesta cara... plana d'aquí davant,
3: sí.
4: Que llavors aquesta la pots fer servir.
3: Ah.
4: Vull dir que aquesta, doncs, clar, sempre hi ha racons, sempre hi ha entremig de dues pedres grosses...
2: Jo tinc una pregunta friqui. Amb aquesta construcció que ja està feta, que no s'hauria de tocar perquè és patrimonial i tal, però s'hi podrien afegir més pedres encara, eh? Suposo
4: sí,
2: que és
4: sí,
2: una construcció aquest... que no s'acaba mai del tot.
4: No, perquè ells feien les barraques I llavors, a mesura que llauraven, clar, el terreny és molt pedregós, i n'hi anaven sortint de pedres. I llavors el que feien, que aquesta es veu molt bé, anaven fent a tot al rededor d'ella, doncs feien un marge, diguéssim, d'un metre, metre vint, i anaven afegint-hi pedres. I, esclar, la barraca anava creixent. Anava creixent, perquè cada vegada es feia més ampla i més alta.
3: Mm. Escolta, Josep, a dia d'avui, qui sabria fer una barraca com aquesta?
4: Bueno, ja...
3: S'estan fent cursos ara sobre marger en escoles agràries, per exemple. Tenen èxit aquests cursos?
4: Bueno, hi ha gent que s'hi apunta i, bueno, n'hi ha... El que passa és que és com tot. No són oficis per viure, i doncs no, perquè doncs n'hi ha. Per exemple, hi ha un grup molt important aquí a Tarragona que tenim, que és de la Fatarella, que allí hi ha moltes pedres i tota la vida s'hi han dedicat. I
3: la Fatarella a Terra Alta, ja, eh?
4: A Terra Alta. I ells, doncs, ne fan. Llavors, al Cuber hi ha un xicot que son pare ja era marger, i encara ell continua i fa unes parets molt guapes i
3: bueno, potser, no ara guanya... potser ara és més ornamental que no pas fa uns quants anys?
4: Sí, ara generalment són amb construccions rurals que volen adequar el lloc i doncs refan els marges o agafes unes parets doncs amb una construcció nova i vols un detall de pedra seca i són punts d'aquests així.
3: Aquestes barraques tenen importància ara perquè s'està impulsant la seva preservació, la seva documentació. De fet, hi ha una web que és Wikipedra, que precisament el que fa és geolocalitzar totes aquestes construccions, no només barraques, sinó tot el que té a veure amb la pedra seca. Això és molt important, també.
4: Sí, sempre això va començar a finals dels 90, i doncs s'han anat, la gent s'hi pot anar afegint, i pot anar endigant. Aquí mateix, a Altafulla, doncs tinc aquí el company Narcís aquí al costat, que ho hem acabat, perquè totes aquestes ja estaven. Aquesta gent, doncs, van vindre i les més que es veuen més, doncs ja les van documentar ells. No? Que això va començar uns que es deien el Drac Verd de Sitges, uns jubilats, no? I doncs ho van començar ells, i esclar, per aquesta zona venien i em van documentar bastant, però llavors doncs ara s'acaba de documentar i de posar al Wikipedra les que ells no havien trobat. Doncs.
3: I pot contribuir qualsevol persona que ens estigui escoltant, Núria. És molt important, també, de vegades, entitats excursionistes, gent a títol individual que surt a caminar, que passa per indrets com, per exemple, el

0: I llavors hi ha barraques de fa 30 anys que n'hi ha barraques que han caigut. Vull dir que la destrucció avança, doncs, diguéssim, perquè si té una mica d'esllevissada, doncs clar, cada vegada es fa més gran aquella esllevissada. I llavors doncs, també interessa això, veure com es conserven.
1: Els marges, en veiem molts també quan passem, per exemple, per una carretera, ajuden a retenir la terra, a controlar l'erosió, a gestionar l'aigua. Ara que es parla tantíssim de tot això, tenint en compte que ens trobem en un moment molt important pel que fa al canvi climàtic o que tenim aquests grans incendis, fins a quin punt aquestes construccions continuen sent útils a dia d'avui?
0: Tot, principalment per aturar l'erosió. Per aturar l'erosió, doncs, esclar, és un element idoni, perquè doncs, mantenen la terra al seu lloc, no se'n va. Ara mateix, amb les noves plantacions que es fan, vull dir, no sabem d'aquí 30 anys com estaran, perquè, és clar, ells fan una... aplanen i el talús és sense pedra ni res, i allí ho sabrem, que això... Vull dir, la saviesa d'aquesta gent de sapiguer... doncs muntar aquestes feixes perquè doncs, l'erosió, la poca terra que hi hagués, doncs es conservés, no? I això va ser molt important.
1: De vegades fins i tot també amb blocs de formigó. Veiem com s'intenten simular aquests antics marges de pedra seca.
0: Sí.
1: Però tenen un problema, que és que a l'aigua li costa molt de desguassar.
0: Sí, sí. Vull dir que els marges de pedra seca podria ser que fos... no són massa antics, vull dir, no tenim d'anar. Els marges es comencen a fer, majoritàriament, es comencen a fer mitjan del segle XIX, vull dir, amb la gran rompuda que hi ha, mitjan del segle XVIII, perdó, amb la gran rompuda que hi ha al segle XVIII és quan se comença doncs, a netejar, a xarmar els boscos i les mots, i comencen a fer les parades, no? Tota la documentació que es té de construcció de marges és de mitjans del XVIII cap aquí. La seva màxima exponència és a finals del XIX amb la filoxera. Doncs.
1: Josep Saragossa, gràcies per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement. Ha sigut un goig poder-te escoltar. I Núria, escolta, ara sí. Quan passis per al costat d'un marge o d'una barraca o d'un pou o d'un refugi, segur que t'ho miraràs d'una altra manera.
2: Home,
1: igual que la nostra audiència.
2: I intentaré contribuir, tot i que n'hi ha moltíssimes. Estic visitant Wikipedia i estic flipant. És que està superben documentat en el punt exacte, en fotografies, amb la seva fitxa. Brutal, brutal, de veritat. Molt interessant.
1: Sí, sí. Sí, sí. Interessantíssim.
2: Eduard Virgili Altafulla, moltíssimes gràcies per aquesta connexió.
1: Que vagi molt bé. Ara plegarem la paradeta nosaltres.
2: Això, allibereu el garrofer.
1: Això, i tant. El garrofer. Sí, sí.
2: Fins ara, Eduard, gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Obert per vacances.
2: I ara seguim amb un altre capítol d'aquests podcasts que ens porten a parlar de l'eclipsi. Ja sabeu, 12 d'agost, eclipsi total de sol, molt visible des de moltíssimes parts, moltíssimes ciutats de Catalunya. I nosaltres que us oferim des de Tarragona Ràdio, amb col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, aquest podcast que avui ens parla sobre l'eclipsi des del punt de vista de la cultura popular.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
4: L'eclipsi és un fenomen que al llarg de la història ha generat creences i supersticions diverses. En aquest capítol número 5 ens acompanya Emili Samper, investigador del Departament de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili, tot un especialista en l'estudi de la literatura popular i el folklore. Emili, quin tipus de creences han generat els eclipsis al llarg de la història?
5: Doncs bé, les creences, al voltant de l'eclipsi, sempre han estat agafant-ho com un punt de vista negatiu. Per què? Doncs perquè un eclipsi, evidentment, és un canvi, és un trencament de l'ordre natural de les coses, perquè som de dia i en sé que es fa de nit, per tant, no és habitual. Aleshores, sempre s'ha associat i s'ha vinculat amb aspectes negatius. Passaran desgràcies, les cruïtes seran dolentes. Per exemple, es deia, no, en el cas del món pagès, que les gallines, quan passen aquestes coses, es tornaven boges, no ponien ous, i s'amagava una altra vegada. Però clar, no era normal que en aquell moment, que era de dia, ja arribés la nit. Llavors, en aquest sentit, sempre s'ha agafat això, punt de vista negatiu. Una premonició d'alguna cosa, d'alguna mort d'un monarca.

0: d'alguna desgràcia, perquè també sempre relacionem el que passa al cel, quan mirem, quan mirem cap amunt, amb el que passa a la Terra. És a dir, qualsevol cosa que passi dalt té incidències a baix. I, per tant, també, si resulta que és de dia i en sé que es fa de nit, evidentment això vol dir que no és natural. Per tant, alguna cosa passa, i sempre d'aquest punt de vista, aquest sentit de malastrugança, de que no rutlla, el món no funciona com ha de funcionar, per tant, vigilem que alguna cosa no va bé.
1: I se sap per què tradicionalment es considerava així? Portaven aquestes desgràcies dels eclipsis?
0: Perquè clar, és el fet de no conèixer què passava. És a dir, sempre, de punt de vista del folklore, clar, quan tenim algun tipus de fenomen que no coneixem o que no li podem donar una resposta, sovint racional o científica, fins que no arriba aquesta resposta, els humans reaccionem doncs, buscant-la d'on sigui. Llavors, en aquest cas, clar, això, davant d'aquests canvis tan estranys, sempre d'aquesta manera, aquest punt de vista negatiu, en aquest sentit. Mm-hmm.
1: Al nostre país hi ha un etnògraf i folclorista ben famós, ben conegut, com és el Joan Abades, que, curiosament, ja en parlava, no?, de qüestions, on ha parlat, o en va parlar en el seu moment, de qüestions vinculades als eclipsis.
0: Sí, ell fa ressò, doncs, això que estic comentant, del voltant d'aquestes qüestions de presagis de grans calamitats, grans desgràcies, males collites, guerres, fam, etc, etc. També és interessant que també ens dona, bé, fa ressò, si més no, cosa que no hem de seguir avui dia, òbviament, que estem ja tenint coneixements científics més acurats, però també fa ressò d'algunes alguns rituals, no?, poder fer, per exemple, consells per seguir l'eclipsi, com poden ser utilitzar, per exemple, un vidre fumat per esmortar la brillantor dels rajos. Això, evidentment, no ho hem de fer, però sí que dona una idea del fet de no mirar el sol directament, com també fer-ho, per exemple, de l'aigua, no?, amb un cup d'aigua, o també una molt interessant, des del punt de vista folclòric, que és utilitzar un mocador. Ara, no pot ser un mocador qualsevol. Ha de ser un mocador que hagi estat fet, ha de ser de seda, com a material, de color fosc, i l'hem de plegar 7 vegades, no?, com sempre aquest número màgic al folclore. Si fem això i mirem l'eclipsi a través d'aquest mocador, ens diu Joan Amades que veurem una pila de coses fantàstiques. Clar, la idea seria, potser sí, però ens quedaríem secs, per tant, no ho feu perquè d'aquí acabareu segurament a urgències.
1: I més enllà de noms tan coneguts com el de Joan Amades, hi ha altres persones, altres experts del nostre país que al llarg de la història també n'han fet referència als eclipsis?
0: Sí, per exemple, és interessant el punt de vista de Cels Gomis, que és un autor de fet anterior a Joan Amades. Ell és interessant perquè, entre altres coses, té una part d'estudiós del folklore, ell recull supersticions, creences, endevinalles, i també té un punt de vista científic. Per exemple, té una sèrie d'obres que estudia diferents fenòmens, i una d'elles precisament està dedicada, no, a la cosmografia. I està muntada de manera que és una conversa entre dos personatges, i quan un d'ells pregunta si els eclipsis tenen relació amb aquest fet que comentem, aquestes calamitats, aquesta part negativa, ell diu que de cap de les maneres. És a dir, que a punt de vista científic són fenòmens naturals, són fenòmens estudiats, de fet, des de l'antigor ja, que se n'han anat estudiant, i que es poden preveure o es poden anar seguint, i que totes aquestes supersticions, creences, aquesta vinculació negativa és una cosa que ve d'això, de la gent que busca una explicació a un fenomen que no coneix, però que no té cap tipus de trellat científic, evidentment.
1: Mm-hmm. Escolti, vinculats a les creences, per exemple, al món del refranyer, al nostre país també, l'eclipsi ha generat refranys que han arribat o podem conèixer avui també, en ple segle XXI?
0: Sí, la nostra cultura, de fet, a veure, molt poquet. Tenim, per exemple, un exemple que és molt general, que seria senyals al cel, treballs a la terra, bastant difós, que fa referència a aquesta idea de qualsevol cosa que passa al cel té la seva influència. Creença que en el cas dels eclipsis hi ha aquest punt de vista negatiu, però que és lògic, és a dir, per exemple, si plou o contrari, si hi ha sequera, això afecta, per exemple, la qüestió de l'agricultura. Per tant, ja sempre queda connexió també amb la realitat. Sí que és interessant en el tema dels refranys, de les parèmies, per exemple, una en la llengua vènet, que és una llengua que es parla en Itàlia, entre diferents indrets, que sí que és interessant perquè, per exemple, vehicula aquesta doble idea de la part racional i de la part folclòrica. Diu, l'eclipsi, sia de sol o de la luna, fredo le porta e mai bona fortuna. És a dir, aquí ens diu, hi ha un fenomen que sí que és real, que ho sabem, no? Què passarà, en principi, el 12 d'agost en l'eclipsi? Baixarà la temperatura, per tant, hi ha aquest fredo, no? Aquest fred sí que apareixerà. Però també associa amb aquest la qüestió de la mala sort, de la mala estrugança, de que, escolta, no és normal que el sol desaparegui, per tant, aquí passa alguna cosa que s'ha d'intentar solucionar perquè no funciona bé.
1: I en els darrers anys, i amb tot aquest món digital que ja ens acompanya, no?, amb la nova tecnologia, quines reaccions provoca un eclipsi total com el que podrem veure al nostre país el 12 d'agost?
0: Doncs esperem que no passi, en el nostre cas, però clar, avui dia que tenim? Evidentment una cultura audiovisual, una cultura sobretot visual. Per tant, si mirem eclipsis anteriors, de sol o de lluna, del, per exemple, 2018, 23 o 24, què va passar? Doncs que en algun d'aquests casos, precisament mala sort, el dia que hi havia aquest eclipsi, per exemple, el del 18 era un eclipsi en cas de lluna, molt esperat, que es va promocionar molt, la gent estava d'això molt al cas de que, ostres, era un fenomen espectacular, únic a la vida. Doncs què va passar aquell dia? Que hi havia núvols. I clar, van tapar, segons quina zona, van tapar aquest fenomen. Com va reaccionar la gent? Doncs bé, com reaccionava avui dia al segle XXI, i com de fet fa sempre el folklore, que és a través de l'humor. Doncs, per exemple, en la creació de memes, no?, d'aquestes imatges acompanyades d'un text, en les quals doncs apareixien, per exemple, doncs això, gent mirant al cel, i què veien al cel? Doncs, per exemple, un xoriço. Una ruanxa de xoriço, perquè aquesta lluna de sang que havia d'aparèixer no la van poder veure i van mirar i van substituir aquesta lluna per aquest xoriço. O altres memes en els quals apareix doncs això, gent que està mirant, per exemple, al cel o inclús a televisió, i veu una imatge d'una pantalla totalment plena de núvols, en la qual, doncs, mira, mesos i mesos esperant i preparant que si les ulleres, que si el lloc on has de veure-ho, però, bé, ja passen aquestes coses a la vida, no? Doncs aquell dia està núvol i, per tant, doncs, evita... El fenomen, evidentment, succeeix, però no es viu de la mateixa manera. Per tant, aquesta reacció que tenim avui dia, no?, també és això, recorre sempre a l'humor, per també una manera, doncs, de trencar, doncs, aquesta reacció davant d'un fenomen inesperat i que no hem pogut gaudir del... Totalment.
1: Clar, i què creus que pot passar, doncs, aquest 2027? D'una banda, si tenim l'eclipsi total i el podem observar, doncs, de manera plena i total. O al revés, o què pot passar, tu creus, si al final està ennuvolat aquell 12 d'agost i ens quedem amb les ganes?
0: A veure, del punt de vista agüista, des del punt de vista d'estudis folclòrics, clar, evidentment, si està núvol i això comporta una reacció, per exemple, de creació de memes, doncs, per arribar seria molt interessant, però no desitjo que passi. Però que està clar és que alguna cosa passarà. És a dir, si el fenomen, quan passi aquest eclipsi, si tenim sort i no hi ha núvols, ostres, doncs serà també una vivència que la gent també, segurament, no segur, podrà explicar més endavant. Doncs sí, jo aquell moment, aquell dia es va fer de nit, jo hi era, ho vaig veure, no? També és molt interessant la part de comunitat, és a dir, recordarem segurament amb qui estàvem aquell dia, no? Si estàvem, doncs això, doncs la família, amb els amics, el lloc on érem. De fet, portem ja, no?, tots, penso jo, un munt de mesos buscant el lloc concret des del, no?, qual podrem, en principi, seguir l'eclipsi en seva totalitat. I llavors aquesta part comunitària, que és molt important, de recordar, no?, igual que es recorda, no sé, doncs el gol de tal futbolista, no?, jo estava fent això, estava fent l'altre, o recordem tots, per exemple, on érem, com van passar tantes torres bessones, doncs pot passar el mateix. Què està núvol? Doncs a veure, pot haver aquesta reacció humorística en aquest cas, que dic, esperem que no passi, però bé, estaré també, no?, estarem atents, si més no, per si pot passar això, per poder recollir material, que després, per què no, també podem estudiar en aquest sentit.
1: Segur, serà interessant observar el fenomen i si al final ho podem fer amb plenitud o no. Gràcies, Emili Samper, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio. Vinga, va, que anem a cuidar les nostres plantes. És moment d'agafar tisores de podar, regadora, un cavadet, sí, una ferrada, vaja. El nostre company Eduard Virgili del Tafulla Ràdio ens porta un nou capítol del podcast sobre jardineria. La setmana passada vam aprendre que regar més no sempre vol dir regar millor, ja m'enteneu. Avui descobrirem quines són, doncs, les espècies més resistents i agraïdes per gaudir d'un balcó o d'un jardí sense complicar-se massa la vida.
4: Hi ha qui tema per les plantes i hi ha qui diu que tot el que toca s'acaba marcint. Però és realment així? A l'Obert per Vacances, setmana rere setmana, descobrim com gaudir del món de les plantes sense complicacions. I ho fem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
4: Avui volem donar esperança a tots aquells que es consideren un desastre amb les plantes, perquè moltes vegades el problema no és la persona, sinó la planta que ha triat. Si escollim una espècie adequada, el lloc on viurà i el temps que li podem dedicar, és molt més fàcil que tot funcioni. Joan Maria, hi ha plantes que pràcticament es cuidin soles?
5: La immensa majoria de plantes es cuiden soles. El que passa que quan les posem en testos o les posem en llocs on no és el seu hàbitat natural, sí que requereix una mica de la nostra mà. Però, evidentment, dins d'aquí hi ha plantes que ens aguanten moltíssim. Mira, a l'interior, per tot aquella gent que diu a mi se'm moren les plantes, o jo vull començar, o em fa por, a l'interior podem tenir zamioculques, que es diuen així, zamioculques, és que no tenim un nom comú encara, o sensivieres. Hi ha gent que li diu la llengua de la sogra, o bueno, hi ha diferents noms, depèn de cada zona del país. Però sensivieres o zamioculques són dues plantes extremadament resistents, que ens aguanten en llocs en què la claror no és molt potent i que dius, tinc llum, però tampoc no molta. I són plantes que aguanten molt la sequera. I inclús també podem ajudar-les en qualsevol planta crassa o cactus, encara que sembli molt, molt senzill, molt, molt lògic, són plantes que també ens aguanten molt. I si em permeteu, també hi ha la planta que penja, que és molt típica, les tradescàntias o peperònies, són plantes que ens aguanten una barbaritat. Són plantes molt fàcils.
4: I a l'exterior, Joan Maria?
5: A l'exterior podem jugar amb qualsevol cactàcia, amb qualsevol planta crassa, que ens aguantarà moltíssim, o també podem jugar amb plantes... És que hi ha molt tipus de planta que ens aguanta, però les palmàcies, les palmeres, són molt sofertes, són molt fortes. I, si no, també tenim arbustives que ens aguanten moltíssim, des de viburniums, des de viburnium tinus, que és el durillo, que és una planta molt forta, autòctona d'aquí.
4: De vegades ens enamorem d'una planta perquè és molt bonica, però després cometem l'error de posar-la en un lloc on no serà feliç.
5: És fantàstic que ens enamorem de les plantes i aprofitem aquest enamorament i que ens encanta una planta. I provem-ho. I llavors que hi hagi aquest primer contacte de conèixer algú i que la posem en un lloc i resulta que aquest lloc veiem que no funciona, veiem que de cop comença a perdre fulles, que no està bé, doncs no passa res, canviem-la de zona. I veiem i donem-li una zona que sigui contradictòria al que l'hem posat. Si de cop està en un lloc on tenim molt l'aire, posem un lloc molt protegida. O al revés, en un lloc que està molt a l'ombra, doncs potser posar-la en un lloc amb més sol i l'observem una mica i veiem com funciona. Al final és com aquest primer contacte amb alguna persona que no coneixem i que proposem coses i veiem què tal funcionen, doncs el mateix. I aquest primer contacte també ens permetrà veure com funciona i que aquest enamorament també sigui mutu.
4: També hi ha qui pensa que com més exòtica sigui una planta, més especial serà. Però no és així. Les autòctones també tenen el seu què.
5: La planta autòctona nostra és espectacular i en molts països es ven la planta mediterrània com una planta supersoferta, maca, i que tothom intenta tenir els seus jardins i que sobrevisquin. I per condicions climàtiques no passa. Així que tenir al nostre jardí plantes autòctones, com alguns rosers silvestres, alguns viburniums, tranquil·lament totes les aromàtiques, els romanins, les farigoles, les festuques, les... Tenim planta autòctona tan maca, les ginestes, tan espectaculars, els allíssums, que en fan una olor a mel.
4: Tal com fem a cada capítol del nostre podcast, desmuntem un altre mite. És veritat que els cactus no necessiten mai aigua?
5: Els cactus necessiten aigua, i tant que sí, totes les plantes per sobreviure necessiten aigua. És veritat que els cactus són molt més resistents i requereixen menys aigua i menys abundància que la resta, però els cactus també es poden acabar morint de set.
4: I si fem jardineria per vacances, acabem amb un bon truc. Quin consell ens deixes aquesta setmana?
5: Molt bé, tots aquests que comencem nou amb jardineria, amb plantes, que ens agrada, que comencem un nou lloc i volem començar amb plantes, està fantàstic. Comencem amb una planta, després agafem-ne una altra, i després agafem-ne una altra, que veurem què ens passa, com ens adaptem nosaltres amb elles i com elles s'adapten a nosaltres, com aprenem a regar-les, a cuidar-les, i poquet a poquet anem omplint aquelles zones verdes i a gaudir-ne també a poc a poc. No comencem de cop comprant-ne un munt i omplint de cop, perquè veurem que de cop no totes funcionen igual i ens adaptem a elles.
4: No cal ser un expert per tenir un espai verd a casa, només cal triar bé. La setmana vinent parlarem de balcons i terrasses. Com podem convertir un espai petit en un autèntic refugi d'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
3: Espero que hagueu fet com jo i hagueu apuntat uns quants noms de plantes, eh? I comenceu el vostre jardinet particular. Moltíssimes gràcies a aquest podcast d'Altafulla Ràdio. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda del dia. Ens la porta com cada dia la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Continua la Festa Major de les Santes a Mataró.
6: Avui tenim el tradicional Ball de Dracs, que és on el drac i el dragalió de Mataró exerciran d'anfitrions del drac Capella i el drac de Jussà d'Horta, a una cercavila que recorrerà el centre històric de fins a la passada de l'Ajuntament, i les quatre figures doncs faran els seus balls de lluïment i una actuació conjunta. Llavors, avui és, serà avui, dia 28 de juliol, a 9:45 del vespre. I bueno, les Santes continuen fins demà, demà és l'últim dia, amb més propostes culturals, familiars i de cultura popular.
3: Molt bé, ja explicàvem, ahir que el cap de setmana va ser la Diada Castellera, i encara això, encara s'allarga una mica de dies el que és la festivitat de Mataró. Molt bé, en aquest cas parlem a la propera proposta de música antiga.
6: Sí, anem fins a Tortosa amb una proposta que és el Protofest, que va començar també aquest cap de setmana, que és el Festival de Música a Tortosa. I destaquem el concert d'Avis d'Oeul, en plan, és costa de pronunciar, a càrrec de Ensemble Ovos Homes. Jo crec que el portuguès o el llatí, jo no el porto gaire bé, però bueno, no passa res.
3: No passa res, l'Ensemble Ovos Homes. No? Em sembla que aquests són d'aquí, de Tarragona. Diria jo, sí. És una formació d'aquí, coral, fan música antiga. Tot forma part d'un festival, em deies, no?
6: Sí, del Protofest, que està dedicat precisament a la música antiga, i en concret a l'Ensemble Ovos Homes oferirà un viatge per la música vocal dels segles XVI i XVII, amb un repertori centrat en el dol, la meditació espiritual, la força expressiva i la polifonia. I el codirector del festival del Protofest, el David Mateu, ha passat pels micròfons de Ràdio Tortosa per explicar una miqueta què aporta el festival, a més dels concerts.
7: El festival aporta, a banda de la seva oferta, diguem-ne, interpretativa, tota una oferta de formació, tota una oferta d'intercanvi, de trobada, d'obrir horitzons per a tots els estudiants, amateurs, aficionats i fins i tot professionals que vulguin anar una mica més enllà en la seva tasca formativa i poder combinar l'assistència als concerts en el fet de poder formar-se.
6: Doncs bé, és el que estàvem comentant, que el David Mateu ens diu que no només hi ha concerts, sinó que també hi ha activitats i tallers per persones que toquen el violí, de veu, etc. I us recordem que el concert és avui, dimarts 28, a 9:45 del vespre, als Reials Col·legis de Tortosa.
3: Doncs sí, avui concert amb l'Ensemble Ovos Homes, que confirmem, sí, que són aquesta formació de música antiga de Tarragona dirigides pel tarragoní també Xavier Pastrana. Molt bé. Darrera proposta, ben diferent, eh?
6: Sí, canviem la música antiga i les festes majors per una ruta nocturna a Cervera. És una nova edició del que anomenen en aquella vila l'Hora del Llop, que és doncs una caminada nocturna de 5 quilòmetres que combina natura, una sorpresa artística i, qui ho vulgui, la possibilitat de fer viva el bosc i passar-hi la nit per contemplar la sortida del sol a l'endemà. Jo crec que és una proposta interessant, curiosa.
3: Diferent, sí, més no, molt bé. Molt bé.
6: Jo crec que al bosc, no? Per passar una miqueta la calor, ara que ha baixat una mica, doncs crec que és una bona oportunitat per sortir a que la gent li toqui una miqueta l'aire.
3: Molt bé. Serà demà, eh? En tot cas, teniu temps de fer la motxilla, de preparar-vos. No?
6: És demà a les 8 del vespre i el punt de trobada és davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
3: Doncs vinga, cap a Cervera. Allí tanquem l'agenda d'activitats, les propostes que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, moltíssimes gràcies i fins demà.
6: Adéu, fins demà.
3: Fins demà. I res, un parell de minutets per acabar de tancar el tema del dia i anunciar el del dia següent. Avui us preguntàvem, us demanàvem quines cançons formarien part de la vostra llista de cançons que us emportaríeu de viatge, cançons per viatjar, en definitiva. L'Enric Rubió, des de Cardedeu, ja ens han donat uns quants detalls i suggeriments que li heu fet arribar. No sé si hi ha alguna proposta nova, Enric.
8: Doncs mira, de fet els oients ja ho han tancat en el primer bloc de les intervencions que hem fet, però a mi deixa'm fer un reconeixement a la cançó que estàs posant de fons, Camins, amb Desó, i sobretot en aquesta versió amb moques grasses del Palau Sant Jordi, que va ser el primer cop que actuaven junts a l'escenari, que vaja, és per un viatge però a la platja, eh? Ja dic, estirats a la platja, si veieu el videoclip ja ho veureu, allà estirats i gaudint-ho.
3: Escoltem, escoltem una mica. Estem vius i tu tens tot allò que m'engresca per dins. I els carrasso buscant què es guanya quan es... Home, és aquesta guitarreta de reggae, no? Que fa el ritme aquest que sí, que porta cap a la platja.
8: Sí, però escolta'm...
3: Genials les col·laboracions, els concerts d'estiu i d'hivern i de tot el món, els concerts en què surten de cop, no? Artistes convidats, és fantàstic.
8: És fantàstic, no? A més, com que quan és un artista que t'estimes i surt i no t'ho esperes, uau, realment et dona la vida, és una frase tòpica, però et dona la vida en aquell moment, sí. I de fet, no sé si ha passat a tu, però hi ha moltes vegades que tu estàs acostumada molt a una versió de cançó, i quan sona una que no és, tu vas cantant l'anterior i esperes que vingui aquell punt o aquelles bromes o quan animen el públic, no? Que sempre tens una versió preferida, sí.
3: Sí, i t'explota el cap. Exacte. Perquè t'ho canvien tot.
8: Exacte, sí.
3: És xulo.
8: I tant.
3: Enric.
8: Escolta'm, demà, tema del dia.
3: Sí.
8: Important, crec que tindrem molta interacció, perquè són destinacions infravalorades.
3: Ui!
8: Quins són aquests raconets preciosos que per molta gent potser no hi aniria mai, i en canvi realment són unes joies tremendes arreu del país. Jo tinc una claríssima, que demà l'explicaré. De fet, penjarem el reel avui, així us tindrem temps a comentar, i segur que tindrem molta gent contenta per les terres de Ponent.
3: Ah, molt bé. Passa que a vegades val millor no dir aquestes destinacions massa alt, perquè no se'ns omplin de gent. No,
8: parlo de comarques, sempre. Molt ampli. De províncies, gairebé.
3: Molt bé. Doncs demà coneixerem aquestes destinacions infravalorades amb l'ajuda de tothom, de tots els nostres oients de tot Catalunya. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada.
8: Salut i fins demà.
3: Salut i fins demà també a vosaltres, els oients, els que esteu a l'altre costat de l'Obert per Vacances.
9: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
10: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
12: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
11: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
13: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
14: Com pot ser, si sempre feu fotos?
13: Sí, però no són de veritat.
14: I si li regalem un reportatge?
13: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
14: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
15: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
16: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Al número del mes de juliol hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. L'ensorrament de la rectoria, que ha obligat a desallotjar 19 veïns. L'Ajuntament invertirà 1,7 milions d'euros en obres aquest any, gràcies al permís estatal per utilitzar el romanent. La Generalitat torna a suspendre el pagament de subvencions a Arenys de Mar per no haver presentat els comptes. Canet ha fet una obra irregular a la platja d'Arenys. Conflicte veïnal per la presència d'un colomer. L'APP de la Brossa continua sense recollir correctament les dades dels usuaris. Arenys de Mar és un dels municipis del Maresme que més creix en població. Podeu trobar l'agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
17: Segueix-nos a les xarxes socials.
18: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar, per tant, els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe ha apartat de Rodalies a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional a Catalunya, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, l'ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. No hi ha hagut persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil ha hagut d'activar també la prealerta del Pla Secat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen també una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A més, recordem que la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat ja la circulació després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que va afectar-ne la circulació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

Molt bé, i a continuació posarem una cançó que quan anàvem als guateques i ballàvem, havíem ballat un twist o un rock o així, i ens asseiem perquè estàvem, bueno, perquè havíem fet molt exercici, i a continuació sonava el Gilbert Bécaud. Doncs, mare de Déu, com ens aixecàvem a ballar Le Pentenant.

0: Tenim una trucada. Hola, guapa. Bon dia i bona hora. La
1: I
0: més
1: bon
0: fidel.
1: I bonjour, i bonjour.
0: Sí.
1: Espera, que baixo la ràdio.
0: Sí.
1: Perquè ja li he dit a la Marina, dic, aquí, mi companyera de l'alma, la ràdio, i bueno, i el programa no puc fallar.
0: Sí, ressona una miqueta, baixa-la una mica
1: ja,
0: més,
1: ja
0: carinyo.
1: Ja ho he fet, per això m'he aixecat. Bueno,
0: bé.
1: Mira, doncs, a veure, ja que anem de franceses,
0: sí.
1: Perquè a mi també saps que m'encanta França,
0: sí.
1: i els francesos, bueno, la França, vaja, perquè diu que el meu cognom ve d'allà, bueno, és igual.
0: Ah, sí, ja m'ho vas dir.
1: La qüestió és que he pensat en la cançó aquesta, ja que estem a l'estiu, Voyage, la Marina ja ho sap. I a més, és que aquesta cançó, si escoltéssiu la traducció o veiéssiu, parla viatjar, però no per viatjar de diguéssim, d'estiu ni res, a l'amor. O sigui, parla de viatjar cap a l'amor, o sigui, sempre s'ha de buscar. I aquesta és la cançoneta que avui us demano. Sisplau.
0: Molt bé, reina. Sí, bueno, perquè ara posarem unes quantes de franceses, després una italiana.
1: M'encanta. Sí, les italianes també n'hi ha de maques.
0: Sí, hombre, tant.
1: Ja que heu començat amb aquesta,
0: sí, senyora.
1: Del Gilbert Bécaud, magnífic,
0: Era fantàstic.
1: Sí. Pues vinga, a viatjar cap a l'amor.
0: Molt
1: vinga.
0: Bé, reina meva. Moltes
1: bon
0: gràcies
1: dia.
0: I fins la setmana que ve.
1: Si Déu vol.
0: Vale. Vinga, adéu, carinyo.
1: Bon dia.
0: Adéu.

0: Tenim una altra trucada. Bon dia i bona hora. Amb qui parlem, sisplau?
1: Amb en Romà.
0: Hola, Romà. Què tal? Com estem?
1: Bé, li dedico un disco a la Maria Antònia Llançà. Que bonita és Barcelona.
0: Molt bé. D'aquí, de l'Antonio Molina o d'aquí?
1: De l'Antonio Molina.
0: Vale, doncs pues que bonito és Barcelona de l'Antonio Molina.
1: Sí.
0: Molt bé. Molt bé, Romà. Estic molt contenta que hagis trucat. Feia dies que no.
1: Jo també molt contenta de poder parlar amb vosaltres i saludar-vos.
0: Moltes gràcies. Doncs res, aquí estem durant l'estiu, fins al 27 d'agost, em sembla que és, els dimarts i els dijous. El dissabte
1: vale.
0: No hi ha programa.
1: Vale.
0: Vale?
1: Vale.
0: Vinga, maco, doncs fins quan vulguis. Aquí
1: apa.
0: Estem. Vale?
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Doncs, Maria Antònia, en Romà, per tu, que bonito és Barcelona, de l'Antonio Molina.

Molt bé. Doncs després d'escoltar aquesta cançó de l'Antonio Molina, que per mi fa una descripció molt xula de Barcelona, el Tibidabo i el mar, és una... No sé qui va ser que em va dir una vegada que Barcelona tenia forma de botifarra, perquè quedava tancada entre la muntanya i el mar. De qualsevol manera, és preciosa. Clar que Arenys s'endú la palma. Vinga, i ara a continuació, seguint amb les cançons franceses, escoltarem a l'Edith Piaf amb Himne a l'amor, una cançó que jo la trobo meravellosa.

aquesta dona tan petiteta, l'Edith Piaf, que va tenir una vida molt, molt moguda, pobreta, molt, molt tràgica, però al final es va casar amb un home 20 i pico d'anys més jove que ella, el Teo Sarapo, que casualment ella va morir amb 48 anys i no sé si va ser un o dos anys després va morir el Teo Sarapo. A continuació, dedicada al meu veí Alberto Durán, perquè li encanta, la Marie Laforet ens interpreta La Playa.

que maca. Estava escoltant a la Marie Laforet i la recordo amb la pel·lícula aquella que va fer amb l'Alain Delon. Em sembla que es deia Pleno Sol. I l'enfocaven. Hi havia uns primers planos de la seva mirada, dels seus ulls, i tenia uns ulls preciosos. Era, francament, molt maca. I aquesta cançó és preciosa. I ara, a continuació, escoltarem a un altre francès que també a mi m'agrada molt i que també va tenir molt d'èxit, que és el Charles Aznavour, amb Venècia sin ti.

Escoltant aquesta cançó, no tinc més remei que felicitar el company, el meu company de programa els dissabtes, en Joan Cintes, i en el Porres, Josep Porres, que tant un com l'altre van aconseguir que en el festival que es va fer del Playback, el teatre principal, aquesta cançó sonés de meravella, perquè el Cintes és supercrac. I en Porres també, i a més, és el que prepara les pantalles. I us asseguro que hi havia una pantalla amb góndoles tan fabulosa, una imatge de Venècia tan bonica, que quan cantava el Joan donava la sensació de que el mar de la pantalla, les onades es movien. De veritat que va ser fabulós. Moltes felicitats, Joan, que vas fer plorar molta gent, i el Josep per la pantalla. Val? I a continuació escoltarem a la Silvi Bertan amb una cançó que jo, una vegada que havia d'anar amb una festa, una nit, que no em deixaven sortir mai, però com que era a casa del germà del meu pare i venia el meu germà, doncs sí que m'hi van deixar anar. I jo em vaig passar tot el dia, estava treballant a la perruqueria, i tot el dia cantant aquesta cançó de la Más Bella del Baile. No sé per què, potser perquè pensava que m'hi sentiria jo. Pretensiosa, no? Bé, doncs la Silvi Bertan ens interpreta la Más Bella del Baile.

tenia la versió en espanyol i jo sabia la versió en francès. En italià no l'havia sentit mai, però com que la cançó és molt maca, doncs també sona bé. A continuació, escoltarem el Jacques Brel, que ens interpreta, diuen, que és la cançó d'amor més maca que s'ha escrit. Ne me quitte pas.

0: Yes.
1: Bé, coses del directe. En comptes de sonar el Nemequitepa, ha sonat en Frank Sinatra amb una cançó que també és preciosa, el My Way. I al telèfon tenim una persona que jo m'estimo molt. Bon dia, bona hora. Amb qui parlem, sisplau? Hola? Ah, que no l'has trucat encara? Pues, ah. Ha tallat ell la trucada? Vaja. Bueno, doncs posa la cançó del Jacques Brel, el Nemequitepa.
2: Hola.
1: Hola, què tal?
2: Hola.
1: Què ha passat?
2: No sé, se m'ha tallat el telèfon.
1: Bueno, sí. Estic molt contenta, eh?
2: Sí, home, després dels halagos que m'has fet...
1: Carinyo meu, no he dit res, ni... Que va, m'he quedat curta. I si no, pregunta-li,
2: no.
1: Pregunta-li al teu germà. La veritat és que tot ho fas bé, o sigui, perquè, imagina't, però aquesta, esclar, era impressionant, la pantalla i tal, i tu
2: sí,
1: que...
2: Sí, va ser molt maco,
1: molt
2: sí.
1: Molt maco, de fet, és que tot el que feu és maco.
2: Vull dir, no? Sí, home,
1: però
2: tot
1: tu
2: en
1: ets
2: conjunt
1: un campió.
2: Està molt bé.
1: Tot, de veritat, però vaja, tu ets un campió, vale?
2: No, home, no, tots som campions.
1: Tots,
2: aquí.
1: De veritat que sí, que no.
2: Està la presentadora.
1: Moltes gràcies. Això diuen pel carrer, eh? Que tots,
2: sí.
1: Ho fem, que tots ho fem molt bé. O sigui que sí, eh? Som
2: sí,
1: els millors. Molt bé, carinyo. Escolta'm, i que em demanaràs una cançoneta?
2: Sí, bueno, ja l'he dit a la Marina, sí. He demanat els Platers amb el tema que va dedicat per tu i per la Txarín.
1: Què
2: I per la meva dona.
1: Molt bé. Què és?
2: Smokey in Your Eyes.
1: Ai, molt bé, sobretot per la Txarín, que amb sí, aquesta home. Cançó va conèixer el seu xato.
2: Sí, però bueno, és una
1: sí, sí.
2: Cançó que l'hem ballat a tots.
1: Hombre, i tant, tots, per descomptat. Molt bé, doncs escoltarem els Platters, que a mi m'encantaven, amb El humo ciega tus ojos, ¿vale?
2: Pues vinga, vinga.
1: Molt bé, carinyo, petonets i petonets a la Maricín, ¿vale?
2: Vale, gràcies.
1: Us estimo. Adéu, carinyo.
2: Adéu,
1: adéu.

Bé, i a continuació escoltarem amb una veu molt potent el Tom Jones amb la cançó que el va fer famós, almenys aquí, Delilah.

Bé, i després d'aquesta meravella, n'escoltarem una altra. Per mi, el millor. No el millor, l'únic. En Christian ens interpreta el Ghost. La melodia desencadenada, però que la pel·lícula Ghost era la música de fons, o sigui, la música de la pel·lícula, i bé, i li han canviat el nom. Vale? Doncs escoltem en Christian amb Ghost.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris de detenció al mercat de l'habitatge. Alhora, també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se, per tant, per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb un 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe ha apartat de Rodalies a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I un incendi ha calcinat una casa ocupada de Pineda de Mar aquesta matinada i ha obligat també a desallotjar els ocupants de l'immoble i diversos veïns per precaució. Tot i el col·lapse parcial del sostre de la casa i els greus danys estructurals, no hi ha hagut ferits, ja que el matrimoni que residia ha pogut sortir a temps. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre l'edifici continua acordonat pel risc d'esfondrament. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i també amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i també els danys dels cultius doni resultats, però reclamen també una reunió urgent amb el Departament de Territori per abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls a les carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, la B20, a Barcelona, deixa un carrer tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, també una altra, l'AP7, a Castellbisbal, deixa en aquest cas un vehicle al voral.
0: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Temps era temps. Cançons d'ara i d'abans a Ràdio Arenys.
1: Borracho!
2: Borracho, you?

0: Temps era temps, a Ràdio Arenys.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
3: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
2: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
3: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
2: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
3: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
2: Daima, es tanqui papereria.
3: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
2: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
3: 93 792 53 44.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera, Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
6: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
7: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
6: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
7: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
6: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
7: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dimarts 28 de juliol i és moment de començar aquest informatiu migdia. Fem un cop d'ull als titulars. Comencem aquest informatiu parlant de l'Institut dels Tres Turons perquè tanca el curs sense saber si podrà obrir la cantina al setembre. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. Des de la Regidoria d'Educació apunten que estan treballant perquè la nova licitació del bar pugui contemplar el servei de bar i també de menjador actualment traslladat al Col·legi Joan Maragall.
1: Precisament a partir de demà la direcció del centre comença amb vacances fins al setembre.
2: Quan tornin ho faran amb dues novetats, la recuperació de la quarta línia de primer d'ESO i una segona per primer de batxillerat. En canvi, s'allunya la possibilitat d'obrir una quarta línia per segon d'ESO.
1: I més enllà de la plana educativa, mort fra Jacint Duran, frare caputxí del convent d'Arenys de Mar.
2: Pare Cinto, que ha mort aquesta matinada a l'edat de 74 anys, ha estat molt vinculat a la formació, a l'estudi de l'espiritualitat i també a l'acollida de persones en situació de vulnerabilitat. La cerimònia de comiat serà demà dimecres a les 5 de la tarda al mateix convent.
1: A la plana associativa, Bailets de Cinera vol constituir-se com a associació i augmentar la massa social.
2: Aquests són dos dels objectius principals dels impulsors d'aquesta futura colla castellera dels Dos Arenys que va començar a caminar el mes de maig.
1: I d'agenda per avui, la Biblioplatja ha programat un taller de dibuix per a joves.
2: Anirà a càrrec del dinamitzador de l'Espai Jove, Gerard Bayo, a partir de 6:45 de la tarda.
1: Tot plegat ho acabarem parlant d'esports i avui de la 51a edició del torneig de futbol de Sant Roc, Viladarenys, que es celebra entre el 7 i el 9 d'agost.
0: L'informatiu migdia.
1: L'Institut dels Tres Turons tanca el curs sense saber si podrà obrir la cantina al setembre. Des de la Regidoria d'Educació apunten que estan treballant perquè la nova licitació del bar pugui contemplar el servei de bar i també el de menjador actualment traslladat al Col·legi Joan Maragall.
2: En aquest cas, la cantina de l'Institut va canviar de propietaris aquest febrer amb l'objectiu de poder assumir el servei de menjador pel curs vinent. La voluntat de l'Ajuntament i el centre de secundària era fer una nova licitació que contemplés les dues llicències alimentàries, bar i menjador, i l'adequació també de la infraestructura. Ara, a les portes de redactar el nou contracte, des de la regidoria apuntant a la impossibilitat d'aconseguir-ho. El principal motiu seria la negativa d'Educació a donar una mateixa empresa els dos serveis que deixaria la cantina amb un servei molt reduït i amb poc marge de benefici. Ho explica el regidor d'Educació, Agustí Ferrer.
3: Jo els vaig preguntar si hi havia la possibilitat de que alumnat que no estan becats que es poguessin quedar al menjador i perquè fos viable a nivell econòmic per a una empresa. I ens deien que les dades que es tenen, com que no hi ha jornada partida, doncs que quasi bé no es queda ningú als instituts que tenen aquest servei. I que féssim un estudi de viabilitat, no? Preguntant a les famílies per a quantes podrien quedar. Per tant, de moment ha estat tot molt... ha fet un ritme molt lent i l'Institut estudiarà aquesta possibilitat de primer a veure si pot oferir el servei de cantina amb aquestes condicions i després si és viable o no de poder fer un servei de menjador.
2: Sigui com sigui, perquè la cantina pugui oferir el servei de bar i dinars, caldria una adequació de la infraestructura, un pas clau per aconseguir l'aval de la Conselleria de Salut. Unes obres a l'espai que el departament s'ha negat a finançar, segons ha explicat Ferrer en aquesta emissora.
3: Que es crearia a partir del setembre, des de la direcció de Tres Turons. També ens van dir que molt important, abans de fer una licitació, els van dir a l'Institut, a la direcció, que Sanitat havia d'anar in situ a la cantina i mirar com està la situació i a veure quines inversions s'haurien de fer per tal de poder oferir aquest servei de menjador. O sigui, abans de fer una licitació, mirar quines inversions s'han de fer. També es va deixar molt clar al departament que ells no pensaven invertir ni un cèntim.
2: Fons de l'Institut asseguren que estan treballant en aquest estudi, però veuen amb altes probabilitats de no tenir cap empresa disposada a assumir el servei de cantina l'any que ve. En paral·lel, mentre no es resol aquesta situació, des d'Educació mantenen que el servei de menjador pels alumnes becats es mantindrà al Col·legi Joan Maragall, com s'ha fet fins a l'actualitat.
1: Precisament a partir de demà, la direcció del centre comença vacances fins al setembre. Quan tornin, ho faran amb dues novetats, la recuperació de la quarta línia de primer d'ESO i una segona per primer de batxillerat. Per altra banda, s'allunya la possibilitat d'obrir una quarta línia per segon d'ESO.
2: I és que el regidor Agustí Ferrer veu pràcticament impossible aconseguir aquesta petició. Una conclusió que hi arriba després de la darrera reunió mantinguda amb la Direcció de Serveis Territorials del Departament, en presència també de la direcció de l'Institut. Allà se'ls va traslladar que des de la Generalitat no es veia la necessitat d'oferir més places per aquesta franja d'edat a l'escola pública, perquè es calculava que encara quedaven 4 llocs comptant els existents a l'escola concertada.
3: Haurien d'estar més enllà d'aquestes xifres i, per tant, deien que no feia falta. I aleshores, clar, està complicat el tema perquè nosaltres vam posar de que eren grups segons teníem constància d'algunes famílies que ens havien fet arribar de les AFAS, una mica complexos i potser caldria mirar més la qualitat i la necessitat que no per la quantitat d'alumnes que estan inscrits. Ells van dir que això era inviable i que no seria possible.
2: Una demanda que els darrers mesos havia estat fortament reivindicada per l'AFA i que des d'Educació ja havien deixat clar que no era el seu objectiu. El departament va traslladar una proposta alternativa que posa sobre la taula la possibilitat de dotar de més recursos i l'institut perquè puguin fer desdoblaments.
1: Canviem absolutament de qüestió perquè mor Fraix Sant Duran, frare caputxí del convent d'Arenys de Mar. Per cinto ha estat vinculat a la formació, a l'estudi de l'espiritualitat i l'acollida de persones en situació de vulnerabilitat. Per cinto ha mort aquesta matinada a l'edat de 74 anys.
2: Jacint Duran ha estat una figura de referència al convent naranyenc i també a l'ordre a Catalunya. La trajectòria de Pare Cinto ha estat vinculada a la formació de noves generacions de caputxins durant molts anys i també a l'acollida de persones en situació de vulnerabilitat, com són migrants sense llar o persones amb problemes de drogadicció. Des de la seva estada al convent naranyenc, aquesta tasca d'acollida es va anar ampliant també a mesura que augmentaven les necessitats del col·lectiu i per això va impulsar serveis com l'allotjament, les dutxes o també el repartiment de menjar. Manel Pou, un dels voluntaris de Sant Antoni, recorda la figura de Jacint Duran com una persona al servei dels altres i com un referent també per tot l'equip.
4: Jo diria només una paraula, un home bo, un home dedicat sempre als altres, un home que va muntar uns grups molt bons de diàleg i pregària, que amb el temps s'han anat conservant, un home que va ajudar molt en els terciaris franciscans i llavors en el tema del menjador del convent va ser el líder, vam aprendre molt, m'atreveixo a parlar en nom de tots els companys voluntaris, i un dels discursos més grossos que va tenir va ser quan vam haver de tancar el menjador dels pobres. Jo vaig aprendre tot de lo que és tractar amb gent amb problemes, vaig aprendre molt d'ell.
2: Duran també va ser autor de diversos llibres, entre els quals destaca el Càntic de les Criatures de Sant Francesc d'Assís, una obra dedicada a aprofundir en els textos més coneguts de Sant d'Assís i en la seva espiritualitat. La cerimònia de comiat serà aquest dimecres a les 5 de la tarda al mateix convent dels frares caputxins i la vetlla comença avui mateix a la tarda.
0: Ràdio Arenys, notícies.
5: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Estons B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Estons B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @estonsbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: Bailets de Cinera vol constituir-se com a associació i augmentar la massa social. Aquests són dos dels objectius principals dels impulsors d'aquesta futura colla castellera dels dos arenys que va començar a caminar el mes de maig.
2: Aran Gasó, Mauri Estanislau i altres joves aranyencs han impulsat aquesta colla castellera que vol aplegar persones dels dos arenys. A hores d'ara són una vintena de membres que es reuneixen a la Picòrdia per assajar. Després de comprovar l'interès que ha despertat la proposta, l'objectiu més immediat dels impulsors és constituir-se com a associació i inscriure's també a la Comissió de Colles Castelleres en Formació. Ho expliquen dos dels seus membres, Ferran Corbera i Mauri Estanislau, al programa Arenys en Joc.
9: Estem a punt de formar-nos com a colla castellera, signat, fent associació, o sigui, ser una colla castellera com a tal.
10: I després contactarem amb la CCCC, la Comissió de Colles Castelleres de Catalunya, per entrar dintre al grup de Colles Castelleres en Formació. En aquest punt haurem d'assolir uns objectius, un mínim de diades per any, d'una d'actuacions, un mínim de castells, mínim de castells de 6, perquè si fem són més petits, castells de 5 no estan considerats castells del tot, són construccions, es diuen, i hem d'assolir un mínim de castells de 6.
2: Un altre dels objectius a curt termini és augmentar, com dèiem, la massa social. De fet, tenen les portes obertes a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició.
10: En totes les posicions necessitem persones completament diferents. Des dels mans altes, que jo seria un exemple, persones altes i potser una mica més fortes per a subjectar el castell, als baixos, persones molt baixetes i habitualment bastant més robustes per poder subjectar tot el castell, les crosses, que són molt petites, el pom de dalt format per la canalla, que són nens petits, el tronc, persones potser sí que en aquest part més àgils, els taps, que són més, han d'entrar en llocs petits, o persones de diferents formes. És la gràcia dels castells, crec jo, que tothom pot tenir un espai, sigui com sigui.
2: A més, la idea és donar-se a conèixer entre la ciutadania i per això preparen un seguit d'actes. El més proper serà el pròxim 11 de setembre a Arenys Amunt. Com a repte a llarg termini, Bailets de Cinera té la mirada posada a poder actuar per Sant Zenon de l'any que ve per completes amb l'objectiu de descarregar un pilar de 3 o 5.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I d'agenda per avui, abans de passar als esports, us expliquem que la Biblioplatja acull un nou taller de dibuix per joves centrat en el disseny de personatges. Aquest dimarts a 6:45 l'activitat impartida pel dinamitzador de l'Espai Jove, Gerard Bayó, proposa crear postals d'estiu a partir de fotografies antigues. És una crònica d'Ernest Arrans.
11: L'activitat dirigida al públic juvenil combinarà il·lustració i patrimoni local amb l'objectiu de fomentar la creativitat entre els joves. Ens ho explica el dinamitzador de l'Espai Jove, Gerard Bayo.
12: Aquesta vegada el que farem seran com unes postals d'estiu amb fotos antigues d'Arenys. Tinc previst que dissenyem el personatge i aleshores el dibuixem amb una postura adequada per la fotografia que ells escolleixin. Perquè ells escollin una fotografia, dissenyin el seu personatge amb una postura que li pugui encaixar bé per fer com una espècie de collage i després plastificar-ho i que s'enduguin, es puguin endur una postal d'estiu.
11: La iniciativa del taller pretén combatre l'addicció a les pantalles. Amb la trobada d'avui es busca desconnectar d'aquestes i fomentar l'hàbit del dibuix, que ajuda a retrobar-se amb un mateix. Segons el dinamitzador, Arenys hi ha molts joves interessats en el dibuix, però sovint no tenen espais on compartir aquesta afició. Per això, anima els joves a participar en els diferents tallers que organitza l'Espai Jove. A més, explica que aquesta activitat parteix dels interessos dels participants, entre els quals destaca el manga.
12: Promoure l'hàbit artístic i creatiu que dibuixin i que guanyin una mica de perspectiva, que es tornin més creatius. Preferiria que els interessés alguna espècie de dibuix diferent, perquè el manga està bé, però queda molt lluny de com veiem nosaltres el món aquí. I per això en aquest taller també vaig proposar-ho de, bueno, si voleu dibuixar manga, ho fareu sobre fotos d'Arenys.
11: L'Espai Jove s'obrirà a 5:00 PM i a 6:45 el grup arribarà a la platja de la Picòrdia per fer el taller. L'activitat forma part del programa d'estiu que la Biblioplatja organitza durant els mesos de juliol i agost.
13: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
7: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
14: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
15: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
14: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
15: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: La 51ena edició del torneig Sant Roc Vila d'Arenys, que se celebrarà entre els dies 7 i el 9 d'agost, portarà fins al nostre municipi grans talents del futbol juvenil. Pel camp municipal Bernat Coll hi passaran el Girona, l'Espanyol, el Sabadell, el Sant Andreu i el Badalona.
2: Organitzada pel Club de Futbol Arenys, l'edició d'enguany ha lligat fa una setmana la participació també del Girona, la darrera peça que ha permès configurar aquest torneig que plega un total de 5 equips de màxim nivell. Amb un únic, però, l'absència del Barça juvenil, que ha pagat la factura del Mundial en el primer equip blaugrana. Manolo Riba, responsable de la cita esportiva, n'ha parlat al programa El Dominical.
16: Excepte el Club de Futbol Barcelona, que és els primers que s'invita, però circumstàncies X també et diuen espereu-se fins al final, però bueno, i aquest any com que tenen l'excusa, bueno, tenen l'excusa no, que és una cosa lògica, que el primer equip estaven tots els jugadors en el Mundial, doncs el primer equip estirat del B, clar. I el B estirat del
0: juvenil.
2: En lloc, doncs, dels sis equips habituals dels darrers anys, aquest agost competiran cinc arenys, que ho faran al llarg de la tarda. Jugaran entre ells de divendres a diumenge en partits d'una durada de 45 minuts. El cost de les entrades serà de 3 euros, un fet, com apunta Ribes, que és necessari a causa de l'absència d'esponsors.
16: De moment, com que no hem trobat cap esponsor, nosaltres sempre hem de cobrar uns 3 euros efectes que no és per sortir beneficiat al club, sinó que és per pagar autocars, per pagar àrbits, i després amb els equips se'ls dona la beguda, bocata i fruita.
2: El torneig serà entre els dies 7 i 9 d'agost al Bernat Coll.
13: Taller Maresma Auto t'ha ofert els esports. Maresma Auto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I ara sí, dediquem aquests últims minuts de l'informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
17: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor, que no pas ahir, ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora, i per tant aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra, a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compta perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí aquest informatiu de versió d'estiu amb el control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, l'Ernest Arranz, en Pau Roig, la Gemma Roig i la Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà en una nova edició d'aquest informatiu. Que vagi bé.
18: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Torrent, situada a la Riera Perafita, número 28. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, el paper i cartró i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui, el carrer Jaume Borrell està tallat fins a les 4 de la tarda, el carrer de la Torre fins a les 5 de la tarda i els carrers Andreu Guri, de les Escolàpies i Santa Clara fins a les 6 de la tarda. I demà, el carrer de Vall estarà tallat de 10 del matí fins a les 11 del matí, el carrer Jaume Borrell de 8 del matí fins a les 4 de la tarda, el carrer de la Torre de 8 del matí fins a les 5 de la tarda i els carrers Andreu Guri, de les Escolàpies i Santa Clara de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, oneja la bandera verda. I avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
19: Ràdio Arenys.

0: Mar Negre. Capítol 5. Lletra ferit.
1: Comissari, jo ja entenc el que vostè m'està dient. Però és que per vostè tot és una prioritat i, en canvi, aquí no tenim efectius. Escolti, hem desmantellat una drassana il·legal que fabricava narcollanxes i que en tenia dues de llestes amb motors de 2.500 cavalls. Tenim dues plantacions enormes de marihuana a Santa Coloma de Farners, que també hem desmantellat i on, a més, feien servir caimans com a trampa per possibles intrusos. Tres casos de violència domèstica. Una cèl·lula jihadista a punt d'actuar, que també hem desmantellat. Una infinitat de robatoris i furts i petits delictes, per no parlar del trànsit, amb fins a tres ciclistes atropellats i un conductor que encara no hem trobat. I vostè només es preocupa per l'assassí d'escriptors. En tots els respectes, em sembla una mica injust. Tinc dos dels meus millors homes investigant, però vostè ja sap com va això. És un tipus d'assassí molt poc freqüent. I malauradament haurem d'esperar

0: enganxat al punyeter. Però és que a mi m'agraden molt també les novel·les negres. I vostè pensarà, un altre xalat que s'emporta la feina a casa i no pot desconnectar. Però és tan divertit veure com se les empesquen els novel·listes, que sovint no n'encerten ni una, de com treballem. Estaria molt bé que hi hagués un podcast basat en una ficció criminal i no en tant de crim real com a les radionovel·les d'aquell temps. En fi, comissari, tornem-nos a centrar en el cas, que ja veu que tinc ganes d'anar-me'n per les bardisses, però és que aquestes coses em posen negre. Sí, i ja sé, i em puc imaginar que vostè el pressiona al conseller, i encara més, ara que tots deuen tenir el culet que els fa xup-xup amb les eleccions a tocar d'aquí 4 dies. Però a nosaltres aquestes pressions no ens van gens bé. I el que hauria de fer vostè, si em permet el suggeriment, és defensar-nos una mica més, sobretot dels mitjans, que són uns veritables taurons i ens estan complicant força la vida. No li demano gaire cosa més, comissari. Només que ens ajudi a parar una mica el cop i si pot fer alguna cosa per tranquil·litzar tota aquesta gent que només vol carnassa, ens anirà molt bé. El com no en tinc ni idea. Però si vostè els va explicant tot això que jo li he dit, segur que tenen notícies per parar un carro. Aquí, el qui més em fot, i fan una feina periodística ben interessant, el mèrit no es pot negar, són els del Caso, que ara en versió digital no paren de treure bones notícies, però que ens tenen ben enfilats. Si a aquests vostè els pogués donar alguna de les altres notícies, això dels caimans, per exemple, estic segur que ens deixarien 2 dies tranquils per treballar una mica més. I sí, és clar, ara no ens quedarà més remei que esbrinar quantes fires literàries es fan al país i blindar-les. Si no, no pateixi, no pateixi. D'això ens encarregarem nosaltres i ho coordinarem amb les àrees bàsiques i comissaries dels indrets afectats. No pateixi. Vostè tregui pit dels seus èxits policials que hem tingut a la contrada en les darreres 2 setmanes, distregui una mica l'atenció de tothom qui ens vol mal i guanyi temps perquè la sergent Siquier i el caporal Vaireda puguin continuar investigant. Si fa això, li estarem ben agraïts. I no pateixi
1: caimans? Que qualsevol... Caimans? Has sentit això dels caimans?
2: Sí, i m'ha deixat ben intrigat.
0: Gràcies, comissari. Els tinc aquí al davant, així que ara mateix els ho diré de part seva, i no pateixi. Però traï'ns una mica els gossos de la pretza de sobre i calmi el conseller. Li agrairem molt. Bé, sergent, caporal, bona tarda. Ja han vist que jo he fet la meva feina i estic fent tot el possible per donar-los més temps i perquè els treguin una mica la pressió de sobre. Però no serà fàcil. Tenim un assassí que mata escriptors. Es dedica a enviar missatges a la premsa i juga una mica amb nosaltres. Heu de reconèixer que és una història ben llaminera pels mitjans. Que això no passa cada dia.
3: És per culpa de la globalització, inspector.
0: Què collons vol dir, caporal?
3: Que en els darrers 10 anys els crims d'aquí han deixat de ser estrictament locals. Que n'hi ha... I molts encara, no es pensi. Homicidis per un pam de terra, per un tu fa 20 anys que em mires malament, o per deutes de joc, coses més o menys terrenals, per passar a ser globals. La penya ara es mata per defensar una plantació de marihuana, o per robar-la a una banda rival, per disputes territorials que venen des de Sud-amèrica i ens arriben aquí i s'enquisten amb els problemes locals que ja teníem amb el tema de les drogues. O bé per reptes virals que es fan a internet. Tot això ens ho complica tot molt. De sobte juguem a la Champions de la criminalitat. I vostè ho sap tan bé com nosaltres.
0: Sí, noi. En això no et falta gens de raó.
1: No me'n puc estar de preguntar-ho, inspector. Què collons és això dels caimans?
0: Uns paios molt bèsties que han ocupat un bosc de percaçada a la selva per fer una plantació de marihuana a l'engròs. Però quan dic a l'engròs, dic... A l'engròs, poca conya. Els molt animals fins i tot han desviat la riera per poder tenir aigua per regar i en alguns indrets hi tenien caimans per protegir la plantació.
1: Cago en l'hòstia puta!
0: Ja ho pots ben dir. Ens van arribar veus per 3 bandes que això passava. Primer van ser uns quants pagesos de Riera Vall que s'havien queixat als agents rurals que cada vegada baixava menys aigua. Però, esclar, en època de sequera ho havien atribuït a causes naturals. Però en veure que realment no en baixava gens, van anar remuntant el curs fins trobar la desviació que havien fet, carregant-se una part ben important

0: tant de l'ecosistema i vés a saber quantes gorgues, basses i aqüífers subterranis a banda de l'aigua de reg dels pagesos. Van ser ells qui van alertar de la plantació. Després va ser l'escriptor Jordi Dausà, que a més és mestre, qui va alertar Serveis Socials i la DGAIA en veure uns nens petits del poble uns quants dies seguits sense escolaritzar. I tibant una mica el fil, es va saber que eren fills d'uns nouvinguts que treballaven suposadament de pagesos. Els nanos no parlaven cap idioma comprensible, perquè es veu que els paios de la plantació són un grup serbi. I, és clar, no els havien escolaritzat ni res. Però després va ser quan vam trobar dos joves del poble que havien estat agredits per les bèsties i que sort en tenen de poder-ho explicar. És clar, havien vist la plantació i havien pensat en assaltar-la per emportar-se alguna planta i fer negoci pel seu compte, o autoconsum, vés a saber. Sigui com sigui, el cas és que van saltar les tanques, van entrar dins la plantació i a un d'ells, un dels caimans, el va mossegar en una cama. L'altre el va ajudar així com va poder i van escapar i arribar malferits fins a l'hospital comarcal. Al noi li han hagut d'amputar el peu i part de la cama per les mossegades patides i així va ser com vam saber no només que hi havia la plantació, sinó que feien servir els caimans. La setmana passada la vam desmantellar i vam detenir 11 persones.
1: Això en els bons temps dels Nege no passava. Ningú no es podia posar a plantar marihuana pel seu compte si no volia acabar al mig d'un piló de formigó o donant de menjar els peixos al mig de la badia de Roses. Eren uns mètodes brutals i gairebé mai no els podíem enxampar. Però com a mínim hi havia només un gall al galliner. En canvi ara ho tenim tot esvalutat i a cada dia que passa pitjor.
0: Faré que no he sentit el que has dit, caporal. No sigui cosa que algú pugui entendre com a connivència amb l'enemic o, encara pitjor, complicitat de les forces policíaques amb un clan mafiós que no et vull dir que no hagués existit en el seu moment. Però he de reconèixer que, com a mínim, els Neige tenien i tenen estil i han sabut complir el somni de Michael Corleone. Avui tothom sap que la família té un origen tèrbol i que segurament continuen manejant una part important dels negocis bruts del país. Però s'han transformat en grans empresaris, polítics, tenen un eurodiputat a la família i fins i tot un dels nebots és un capellà cada vegada més influent a la Curia Vaticana, el sobri de qualsevol família mafiosa. A banda de ser propietaris d'un munt d'hotels, restaurants, discoteques i altres negocis de tota la Costa Brava i, per tant, un dels màxims empresaris i grans de lloc de feina de tota la contrada. Gent amb estil, no com aquells aficionats de pèl en cinc d'avui en dia que per protegir les plantes són capaços de muntar un exèrcit armat amb Kalashnikov. Ara, això dels caimans és l'hòstia. No sé on anirem a parar. Però bé, deixem-nos d'hòsties i anem al gra. Com tenim el nostre assassí en sèrie?
2: Doncs de moment se'n fot del mort i d'aquí el vetlla. Porta dos cadàvers i amenaça a matar-ne els següents esdeveniments literaris. Amb una mica de sort, podrem tenir alguna cosa de les càmeres de seguretat de dues botigues i un banc proper a l'establiment, on va comprar el punyal de submarinisme que va fer servir a Cabrils. I potser els informàtics ens podran dir alguna cosa dels ordinadors que vàrem capturar el locutori del Raval, des d'on va programar l'enviament dels mails als mitjans. L'únic que hem tret de positiu fins al moment és haver desmantellat aquest cau de rates de claveguera. Però això no és res, i el problema el continuem tenint.
0: Bé, no us preocupeu. Heu fet molt bona feina i he passat tot el que teníem als equips de perfilació per si poden tenir alguna idea del tipus d'home en què ens enfrontem. Crec que el millor que podeu fer és anar a casa, descansar una mica i demà ens hi tornem a posar. De moment, i a falta de res millor, haurem de mirar de protegir al màxim les fires literàries i esdeveniments. Demà a les 10 del matí hauríeu de ser aquí. He quedat amb un periodista cultural per analitzar aquests esdeveniments i intentar preveure quins poden ser els més interessants pel nostre home. Us sembla bé?
1: Sí, perquè ara mateix tornem a estar parats. Aviam si al llarg del dia ens poden arribar imatges o alguna cosa que ens permeti seguir alguna línia d'investigació. Perquè ara mateix estem del tot parats. Podem continuar tibant una mica del fil editorial i de les relacions entre associacions d'escriptors, però molt em temo que és una espècie de via morta.
0: El que he dit, caporal. Gràcies per la feina i a descansar, que demà serà un altre dia.
1: Crec que ens hem sortit prou bé. M'agrada l'inspector. No ha dubtat en defensar-nos davant del comissari i la veritat és que la numeració de coses que han passat aquesta setmana fa feredat. Caimans en una plantació de marihuana. No sé què haurem de veure encara en aquest país.
2: De tot, de tot. Les coses estan molt malament. Tots els nanos es volen fer narcos o futbolistes. I ara ja comencen a tenir més clar que potser es guanya més pasta fent-se narco que jugant amb la piloteta dels collons. Que has de ser molt bo per poder aconseguir alguna cosa. Això acabarà malament. Cada cop hi ha més morts i més violència al carrer. I nosaltres al mig, amb poques eines per poder parar el cop. Els nanos de robatoris estan cada vegada més desesperats. Mai no havíem vist tantes armes blanques com ara. Hi ha molta inseguretat, molta gana i molta por. Per això no ho podem dir. No sigui que projectem una mala imatge del país. O ens posem a fer molta feina a les escoles, als instituts, amb els pares i amb els nouvinguts, o anirem pel pedregar. Aquest país se'n va a la merda. I després encara hi ha gent que se sorprèn de l'ascens de l'extrema dreta. Jo estic ben preocupada i cada cop em torno més pessimista. Serà que dormo massa poc darrerament o que com a mare estic ben cagada del món que estem construint.
1: O una mica de cada cosa. Sí que és veritat que fas fareir. Jo ja tinc dos companys que han decidit deixar-ho. Estaven destinats a Barcelona, però en els darrers dos anys han vist que la cosa s'embrutava molt i la sensació de perill és cada vegada més gran, així com la impotència i el fet que no et valorin la feina. I han dit que fins aquí n'hi ha prou.
2: I ara a què es dediquen? Eren grans o joves?
1: Un tenia 40 anys i se n'ha anat a treballar amb el seu sogre en un taller mecànic de la família. I ara, sempre que ens veiem, diu que fa 10 anys que hauria d'haver fet cas al sogre i anar a treballar amb ell molt abans. Que n'està encantat. L'altre és jove. En té 28 i ara es dedica a treballar en coses de logística al port de Barcelona. Està ben avorrit, però acaba de ser pare, té un horari fix, una feina que no ha de pensar gaire i, a més, també es dedica a escriure i ara publicarà la seva primera novel·la.
2: Que vagi en compte, que això d'escriure ara és una professió de risc.
1: Ja ho pots ben dir. Antònia, bon dia. Has vist el caso?
3: Collons, Estanislau, que són només les 8 del matí. Fa un quart d'hora que m'he llevat i estic donant el pit a la nena.
1: Doncs deixa de donar-li, que potser se't fa agre de cop.
3: Tan greu és?
1: T'ho llegeixo jo mateix perquè te'n facis a la idea.
3: Va, dispara.
1: El lletre ferit, l'assassí d'escriptors, afirma que continuarà matant escriptors. El caso rep una carta en exclusiva de l'home que es bateja així a si mateix i assegura que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant properament.
3: La puta d'oros!
1: Espera, que llegeixo. El caso ha tingut accés a una comunicació esfereïdora. Un home que es fa dir a si mateix el lletre ferit i que s'atribueix als assassinats de l'escriptor Joan Daniel Bessonov i de l'escriptora Ada Castells a la Vila del Llibre de l'Escala i de Cabril, respectivament, assegura que continuarà matant escriptors i que a partir de la tercera mort ens explicarà els motius que té per fer-ho i si ha pogut comprovar la teoria que l'impulsa a cometre els seus homicidis. El fet que a la carta rebuda s'hagin esmentat algunes informacions concretes que no han aparegut a la premsa i que no publiquem per no entorpir les investigacions atorguen una gran validesa a aquest missatge i per això el nostre consell editorial, després de sospesar-ho molt, ha decidit publicar la missiva i avisar al mateix temps el Departament dels Mossos d'Esquadra de les nostres intencions. Esperem que avui els investigadors es posin en contacte amb nosaltres per esbrinar més coses sobre el missatge rebut. De moment, el que sí que podem afirmar és que l'home, com a mínim es refereix a ell mateix en masculí, ha demanat que a partir d'ara l'anomenem el lletre ferit i que la posteritat els seus crims es coneguin com els crims del lletre ferit. Afirma que és algú que coneix molt bé la indústria editorial i el món de la literatura catalana i que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant posteriorment. Afirma
4: que pensa continuar matant autors en diferents indrets del país, coincidint amb esdeveniments literaris. Que es diu quan els escriptors surten de les seves infames llodrigueres, en paraules textuals. També afirma que no dubtarà en refinar els seus mètodes d'assassinat i que fins ara ha estat molt compassiu amb les seves víctimes i que, si cal, pot endurir els seus mètodes tot el que calgui. També assegura que els Mossos d'Esquadra estan ben perduts, per això els dono peixet i algunes pistes, perquè si no tens un rival això no és gens divertit. Moriarty no seria res sense Sherlock Holmes i a la inversa. I ja us adverteixo, investigadors de Pelham 5, que Sherlock no us servirà de res. Això no es resol tocant el violí i pensant en el sexe dels àngels. Això només ho resoldreu amb sang i baixant a l'arena. I quan us penseu que em teniu, quan hagi acabat amb el meu pla, tocaré el 2 i mai ningú no sabrà res del lletre ferit. Però la literatura m'ho agrairà eternament.
3: Collons! Segurament sí que se'n farà la lletagra. Tros de fill de puta! On ets ara?
4: En un bar, a 10 minuts de la comissaria. El que hi ha allà a prop està massa ple de policies i mala gent. Passo de trobar-me segons qui.
3: Dóna'm mitja hora i ens veiem al despatx. Ves esbrinant qui són aquests del Caso, que em sembla que els haurem de fer una visiteta. I, si pots, demana'm un entrepà de llom amb formatge. Aquest cabró m'ha obert la gana i aquí només tinc magdalenes de bossa i cafè de càpsules. Porta'm això i t'ho pago en arribar, d'acord?
4: D'acord. També buscaré totes les fires i festes literàries que hi hagi aviat. Haurem de començar a pensar si fem algun dispositiu especial o què, no?
3: Ben pensat.
2: Estic fins al que no sona del puto fil musical d'aquesta casa.
4: Sí, no aporta gaire varietat. Té, Carpanta, el teu esmorzar.
2: Oh, mil gràcies. Què et dec?
4: 6 euros, tot plegat.
2: Hòstia, no és gens car, el lloc aquest. Si a sobre és bo i el cafè és d'aquests de veritat, m'hauràs d'ensenyar on és.
4: Ja hi anirem, ja. He descobert que hi fan uns menús al migdia que tothom recomana i que no són pas cars.
2: Ets un pou de sorpreses. No sé què faríem sense tu. Digues, què has descobert?
4: Que això del món del llibre és molt més complex i complicat del que mai no hagués imaginat. Saps que hi ha una barbaritat de fires i actes literaris abans i després de Sant Jordi i que no tenia ni idea que existien?
2: Doncs l'inspector es posarà negre en saber-ho i haver de pensar tot de dispositius per cobrir-los. Anem a veure'l. Hem quedat alguna hora amb els del Caso?
4: Els he trucat. El director ens espera quan vulguem i estan disposats que hi vagin els companys informàtics de Barcelona ara mateix per anar avançant feina. He demanat als companys d'homicidis d'allà que ens facilitessin la gestió i ara mateix ja hi ha un equip que ha anat a la redacció. Nosaltres hi podem anar quan ens vagi millor. Per això no hi ha problema.
2: Perfecte. Anem a veure l'inspector. Crec que el nostre assassí no sap quin vesper ha anat a picar.
4: Per què ho dius?
2: Perquè si fossis una mica intel·ligent no tocaries els collons a un inspector dels Mossos que es diu Ares, el déu grec de la guerra.
0: Bon dia. Heu pogut descansar una mica? Ja heu vist que el nostre fill de puta té ganes de passar la posteritat i se li ha pujat l'ego fins més enllà del que és suportable. Li haurem de fotre un bon gec d'hòsties perquè es deixi de creure una estrella del rock americà i baixi a la puta realitat. Però de moment, això no fa res més que afegir nova pressió.
1: Doncs molt em temo, inspector, que el que li diré ara no li agradarà gens. Hi ha un munt de fires i actes literaris previstos en breu en els quals podria tornar a actuar. Tenim la fira literària Joan Cid i Mulet, que es fa a Jesús, a Tortosa, el 14 i 15 d'abril. Tenim Sant Jordi, que es fa arreu del país, però ell mateix, en el missatge que ha enviat als del Caso, ho ha descartat. Diu que no vol que els escriptors se sentin cohibits i que no vol deixar ningú sense la seva signatura, que ens dona una treva. Llavors ja arribaríem a la Fira del Llibre Vell de Figueres el 3 de maig. El 7 de maig és la Fira del Conte de Palamós i el 13 de maig a Vilanova i la Geltrú fan el Firabà, Va de Contes. El 14 de maig és el Mercat del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles i del 14 al 21 de maig la Fira Literal d'Idees i Llibres Radicals
4: es fa a Barcelona. El 21 de maig a la Fira del Conte de Medinyà i del 2 al 4 d'abril la Fira del Llibre Ebrenc i el Literàrum a Móra d'Ebre. Tot això és el que ens ve a sobre.
0: Quina barbaritat. Si el nostre home segueix el patró d'un mort per mes, el mes de maig té múltiples oportunitats, però no podem descartar res. Podria ser en qualsevol moment, o actuar abans d'hora, o fins i tot atacar durant Sant Jordi, encara que ens hagi dit que no ho faria, potser perquè ens relaxem i no estiguem tan previnguts. Intentaré reforçar la seguretat en totes, però serà complicat. Aviam si avui arriben les imatges de les càmeres de Cabrils i podem tenir una cosa més sòlida, o si els informàtics esbrinen res del caso, que no ho crec. Quan heu quedat amb el director?
2: Ens ha dit que hi podem passar quan vulguem. Però crec que el millor per a tots, i així vostè també hi pot ser present, és que el citem en una videotrucada. Ja tenim els informàtics allà, no cal perdre temps tenint tants de fronts per anar investigant. No sé com ho veu.
0: A l'hora que quedeu amb ells, jo em connecto, sense problema.
2: Doncs ara mateix l'avisem, a veure si és possible.
5: Mirin, nosaltres estem disposats a col·laborar amb vostès amb el que calgui, però ens dediquem al periodisme de Crònica Negra i, com poden comprendre, una notícia així no la podem desaprofitar. Ja entenem que potser és una complicació per a vostès, però això és un negoci on hi ha moltes coses en joc. I el periodisme del segle XXI es basa sobretot en la immediatesa. Ser els primers en saber una història i ser els primers en publicar-la. I si pot ser una exclusiva, molt millor.
0: Jo ja l'entenc, però ens podria haver avisat d'una altra manera. Vostè sap perfectament que enviar un correu a una bústia general dels Mossos a les 5 de la matinada, abans de publicar vostès la notícia, és com no avisar. Vostè sabia que difícilment ho veuria algú amb capacitat de decisió abans que vostès publiquessin la carta del lletre ferit. Però ara la cosa ja està feta. Li deixaré el meu telèfon personal perquè en futures ocasions em pugui trucar directament.
5: No dubti que així ho faré i no dubti que sempre hem estat disposats a col·laborar en el que calgui.
2: D'acord. Ens podria fer una seqüència dels fets, si us plau?
5: Sí, és molt senzill. Cap a les 10 de la nit, el redactor de Guàrdia va rebre un missatge a la bústia. Una carta del suposat assassí d'escriptors. Va veure que el remitent era el mateix, perquè tota la redacció estava ben avisada que això podia passar. I de seguida va contactar amb mi. Vaig trucar a alguns consellers editorials i vàrem estar analitzant la carta del dret i del revés. I vàrem veure que hi havia algunes informacions noves, que no eren les publicades fins al moment. I això ens va fer pensar que el remitent era en veritat qui deia ser. En aquell moment vàrem reenviar el correu a la seva bústia i explicàvem que a primera hora del matí ho publicaríem si ningú no ens donava cap indicació en contra. I així ho hem fet.
2: I vostè, com a periodista especialitzat en crims, què n'opina de tot plegat?
5: Mirin, jo fa només 10 anys que em dedico a la Crònica Negra. Però a la redacció tenim algun periodista veterà que fa més de 30 anys que s'hi dedica i n'hem estat parlant. Tots estem convençuts que es tracta d'algun escriptor frustrat que vol donar alguna lliçó especial. Ell mateix ha explicat que comunicarà més endavant. Algú que amb aquests assassinats vol cridar l'atenció. Potser sobre la seva pròpia obra. El que sí que tenim clar és que és una personalitat amb un gran ego. Un narcisista de manual, amb un elevat grau de satisfacció personal, de veure que allò que ha planificat està sortint bé. I vostès estan ben perduts. I em sembla que estan començant a planejar això com un joc, com un repte. I em sembla que ara, a més, voldrà començar a demostrar que en sap molt de literatura. Fins ara només ha començat a marcar terreny. Però ara ja començarà a complicar la cosa.
4: Què vol dir?
5: Que crec que vostès estan perseguint una espècie de monstre que creu que pot fer a la vida real el que ha vist a les pel·lícules o els llibres. Algú que no distingeix entre realitat i ficció. Algú molt intel·ligent, però a la vegada molt perillós, perquè té una visió distorsionada de la realitat. Una espècie de Don Quixot que viu dins la seva pròpia ficció. Només que la seva pròpia ficció no són les novel·les de cavalleries, sinó les pel·lícules de sèrie B i la novel·la negra. Però em sembla que, a més, vol mesclar-ho amb una alta literatura i que és quan tot es comença a complicar.
6: Ràdio Arenys.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
8: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
7: Veniu a veure el futbol en companyia.
8: Disposem de terrassa.
7: Som a la Riera, Parafita 117.
8: Truqueu al 93 792 0019.
7: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
9: Finques Blaumar.
10: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
9: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
10: 93 792 0440.
9: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
10: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
11: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
12: Com pot ser, si sempre feu fotos?
11: Sí, però no són de veritat.
12: I si li regalem un reportatge?
11: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
13: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
14: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
15: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
14: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
16: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
17: Molt bon dia, són les dues.
18: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
17: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22 municipis, com ara Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'hi incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
19: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
17: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
20: La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
17: Amnistiats els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
20: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
17: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
20: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
21: Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio.
17: Mentrestant, en cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova onada de calor.
20: La baixada de les temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
17: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí, en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
17: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la xifra més baixa per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
20: Segons les dades de l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
17: Cultura, avui engega el Festival de Música de Cambrils.
20: Nova edició del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
17: Esports, Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
3: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
17: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
22: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: És la nostra portada aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1 milions. Mont Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
19: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
23: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
17: Gràcies, Simon. Per cert, el sindicat de llogateres ja ha reaccionat. Considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer.
20: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
17: I és que els preus del lloguer, per exemple, a Rubí, continuaran màxims històrics. Segons les últimes dades publicades per l'Incasòl, el rebut mensual mitjà a la ciutat vallesana és de 816 euros. Només dos per sota del màxim històric registrat a finals de l'any passat. Ràdio Rubí, David García.
0: Els 816 euros corresponen als tres primers mesos d'aquest 2026, les últimes dades que tot just s'acaben de publicar, i són només 2 euros menys que el màxim històric de preus al qual es va arribar el trimestre anterior. Tot i que Rubí és una de les ciutats declarades com a zona tensionada pel cost de l'habitatge, l'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer no està baixant els rebuts. Carlos Aguilar, el gerent de l'empresa municipal d'habitatge, explica que els lloguers de la ciutat vallesana no han deixat de pujar des que el Tribunal Constitucional va anul·lar la regulació catalana que es va aplicar el 2021.
2: L'únic any que s'ha aplicat l'any sencer és l'únic any que van baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica.
0: Rubí té un preu mitjà del lloguer més car que el de Reus, Manresa, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, per exemple. És, de fet, molt similar al que s'està pagant a Sant Boi de Llobregat, Platja d'Aro o a la ciutat veïna de Castellbisbal.
17: Gràcies, David, i seguim amb tu, món, perquè Salvador Illa, ho dèiem en titular, s'haurà de compareixer per explicar el desgavell de les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament d'avui ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
23: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
4: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
23: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
5: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
23: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
17: I el Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
20: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional, justament de l'octubre passat, i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
17: Ahir el Suprem, recordeu, ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret.
22: Notícies en xarxa.
17: 6 minuts i un quart de 3. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
20: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments, descartant així Barcelona, que també optava a acollir-la.
17: Més detalls en la següent crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
24: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la Seguretat Social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
25: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
24: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
17: Compareixença on Sánchez ha aprofitat per declarar la zona catastròfica, les calcinades per l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
20: El president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
25: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
20: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. I més a partir de demà, quan l'Agència Estatal de la Meteorologia ha anunciat l'arribada d'una nova onada de calor.
17: I mentrestant, a Catalunya, després de l'incendi que va afectar les Gavarres i diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni, els veïns i veïnes de Cabanyes han impulsat una campanya de micromecenatge per donar suport a les tasques de prevenció d'incendis. Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
7: Fins ara han recaptat 19.950 euros, una quantitat que lliuraran a l'ADF Gavarres Marítima perquè puguin adquirir nou material destinat a la prevenció i extinció d'incendis sempre en coordinació amb els bombers. Ho detalla Gaspar Segués, coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
8: Ens ha sorprès, la veritat, molt gratament, que els veïns s'hagin ofert a fer aquesta ajuda i hem pensat que ens anirà perfecte perquè havíem rebut dos vehicles nous i ens faltava en aquest moment doncs, poder-los acabar d'equipar, perquè tenim els vehicles però ens faltaven els armaris on guardem el material i tot, on posem les eines a sobre, vull dir, ens anirà molt bé. I després renovar molt del material que els voluntaris, ja fa més de 15 anys que tenim i que tocava renovar, com que són cascos, són les jaquetes de quan anem a foc.
7: Els impulsors de la iniciativa expliquen que aquesta és una manera d'agrair la feina que van fer tant els voluntaris de l'ADF com els bombers durant l'incendi, així com la tasca de vigilància i prevenció que continuen desenvolupant al territori.
22: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: Crònica econòmica, 2:15. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%, unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
9: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
10: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
9: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
11: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
12: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
9: Pel que fa a les dades de l'Estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
17: I en punt 1:15, Vietnam Airlines estudiarà la viabilitat d'un vol directe entre Hanoi i Barcelona. Seria la primera connexió sense escales entre Espanya i aquest país del sud-est asiàtic. Ho ha anunciat el president del govern, que continua de viatge oficial per enfortir les relacions comercials.
20: Salvador Illa ha explicat que el coll d'ampolla per dur a terme l'operació és la disponibilitat d'avions per part de la companyia vietnamita per fer la ruta Hanoi-Barcelona i ha augurat que si acaba sent així no serà ràpid.
26: Hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès en reforçar les connexions de Vietnam amb Europa, molt especialment amb Espanya, que és el país europeu en aquest moment, diguem-ne, que més està treballant per tenir, per estrenyes llaços econòmics amb Vietnam, no? I he vist interès i jo crec que no serà immediat. Tampoc nosaltres movem decisions, això ha sigut molt clar, jo també a la reunió, no movem decisions ràpides, movem decisions estudiades, ben fonamentades.
20: Aquesta tarda, Illa es reunirà amb una delegació de l'empresariat català al Vietnam, a la ciutat de Ho Chi Minh, i la segona part de la gira serà a Singapur. Es preveu que torni a Catalunya aquest dijous.
17: Ja avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona-Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
20: Els primers edificis a anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de la muntanya des de principis del segle XX.
6: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
20: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
17: I la línia 1 del metro de Barcelona, iniciada aquest dimarts al matí a les 5, puntual al servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
20: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria ser una peça de revestiment del túnel que s'investiga si es va incendiar i va caure o bé al revés.
17: I l'història i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha estat apartat del seu càrrec a Rodalies.
20: Segons han confirmat fonts de la companyia, Carmona ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals des d'on exercia d'interlocutor amb administracions i mitjans de comunicació. Des de llavors s'ocupa de noves funcions en els serveis comercials de l'operadora ferroviària.
17: En 12 minuts, si arribem a 2:45, col·lectius i institucions mostren unitat en contra del Plater. A les Terres de l'Ebre, alcaldes, entitats i sectors econòmics han reclamat un reequilibri territorial en la implantació d'energies renovables i recorden que les comarques ebrenques ja són productores d'energia. Canal T, Blanca Carol.
13: Els agents que s'han reunit avui a Miravet han defensat que les Terres de l'Ebre ja han complert la seva part de solidaritat energètica. Per això han demanat una moratòria del pla i proposen alternatives com la repotenciació de parcs eòlics. Joan Obanell és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
14: La Terra Alta, com dic, ja hem complit i complim des de fa anys en aquesta solidaritat a nivell d'energies renovables. Per tant, demanem aquesta moratòria temporal per a nous projectes eòlics en el nostre territori. No es tracta d'aturar la transició energètica, sinó de fer-la bé.
13: Denuncien que el govern vol sacrificar un territori per salvar-ne un altre i per això demanen que no hi hagi imposicions, sinó una cogovernança. Les entitats ecologistes, per la seva banda, han denunciat que el pla ve a consolidar el model que hi ha hagut fins ara. La protesta, però, no ha sigut només territorial. Avui també s'han reunit alcaldes d'altres zones de Catalunya per mostrar la seva oposició a la planificació de la Generalitat.
17: I el sindicat agrari JAR també exposa el seu rebuig al pla. Creu que posa en risc la sobirania alimentària i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
15: Sisko Esquerda, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JAR, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions.
16: Que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que mos fan, la gent pues, se hi tira que no.
15: Esquerda ha insistit al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter que abasta 300.000 hectàrees agrícoles.
17: I abans de la cultura, un apunt, ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys. L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003, i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional.
20: De fet, Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
17: Moment per la cultura. I avui arrenca una nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils.
20: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
17: Més detall, Ràdio Cambrils, Marc Amayol.
20: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Anna Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
0: Tindrem una proposta paritària, un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
20: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
17: I l'orquestra del Festival de Beirut aterra a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista del pròxim 29 d'agost, en la que és la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
20: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Amb ell, la formació donarà el tret de sortida a una gira per tot l'estat amb motiu del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. I, a més, celebrarà la cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
1: Que ningú. Els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
20: Després de Barcelona, la formació continuarà la gira amb actuacions a Santander, Sevilla, Madrid i València.
17: 7 minuts i arribem a 2:45. Moments pels esports. Porta un dia més el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
2: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols. I és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
18: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
3: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'uruguaià a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
2: A primera divisió, el Barça masculí continua a Anglaterra amb la seva preparació, on avui farà doble sessió d'entrenament. De la seva banda, l'Espanyol està previst que arribi aquesta tarda també a terres angleses, on hi farà una estada de 5 dies a la ciutat esportiva del Burnley. A la primera federació, la Unió Esportiva Sant Andreu és a Palma, on hi farà una estada de pretemporada de 3 dies, i en què demà al matí se les veuran amb el Mallorca bé en un amistós. El jugador quadribarrat, Pau D'Arbre, valora com evoluciona la posada a punt de l'equip.
19: Bueno, està sent una mica dura, però al final és el que busquem, agafar confiança, agafar ritme, i bueno, ens estem coneixent una mica. I a nivell de l'estaix, el que esperem és sobretot una bona cohesió, seguir entrenant per no perdre el ritme, i que l'equip vagi rodant de poc a poc per arribar perfecte a l'inici de la Lliga.
2: A la segona federació masculina, el Terrassa començava ja el curs 26-27. El tècnic Oriol Alsina es mostra satisfet per comptar amb una plantilla llarga i de qualitat.
21: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any passat no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
2: I al Palau de l'Hockey Lliga Femenina ha anunciat l'arribada de David Alonso a la seva banqueta. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà.
4: Molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença, doncs, és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club. I res, amb moltes ganes de començar a treballar, de que arribi la pretemporada i d'arrencar amb força.
2: I lamentem que el balonmano granollers lamentava ahir la pèrdua de Miquel Prat Palaus, llegenda del club i capità de la Recopa d'Europa que el conjunt ballesà va aixecar el 1976.
17: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
5: La xarxa de comunicació local.
7: Una siga. Ràdio Arenys.
8: Finques Blaumar.
23: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
8: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
23: 93 792 0440.
8: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
23: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
24: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
25: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
24: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
27: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
28: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
29: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
30: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
29: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
30: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
29: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
30: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
29: Daima, es tanqui papereria.
30: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
29: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
30: 93 792 53 44.
5: Ràdio Arenys.
17: Molt bon dia, són 2:15.
22: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
17: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cau en 22, com Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Panec és la consellera d'Habitatge.
31: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. passat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
17: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA, Maite Polo.
0: La mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
17: Amnistiat els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
0: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramona Barrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
17: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
0: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
6: Queda un any para culminar esta legislatura, un any para culminar reformes, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio.
17: Cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova, la quarta onada de calor.
0: La baixada de temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament, però...

0: A la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí, en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compta perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la millor xifra per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
2: Segons l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
1: Cultura engega el Festival de Música de Cambrils.
2: Nova edició del certamen, que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
1: Esport, Jordi Cervantes. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
3: El davanter uruguaià signa la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
1: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat en residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
6: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
5: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
1: Les reaccions ja han arribat. El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març de l'any vinent el topall de preus de lloguer.
2: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
1: I seguim amb tu, Mont, perquè Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
5: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
7: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber, és un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
5: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
8: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
5: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
1: Per cert, que el Tribunal Suprem, us ho dèiem en titular, s'ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 i el Lluís Maria Coromina, Anna Simó, Ramona Barrufet,

0: i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
1: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada o no constitucional. Doncs bé, després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
0: Un Suprem que ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I ho acabem de saber fa uns minuts, el Consell de Política Fiscal i Financera previst per demà a Madrid i que havia de debatre el nou model de finançament ha quedat suspès.
1: Ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, atenent la petició dels presidents de comunitats del Partit Popular. Fa una estona, preguntada sobre aquesta possibilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'oposava a l'ajornament.
2: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
1: La reunió sobre el finançament se celebrarà el 4 de setembre.
3: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura a només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
1: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments i quedarà descartada a Barcelona, que optava a acollir-la.
4: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
5: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
4: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a reafirmar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
0: Gràcies, Marc Pijoan. Una compareixença on Sánchez, per cert, ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades amb l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
1: Abans, però, el president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
5: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
1: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor.
0: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. És un dels titulars destacats de la jornada. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%. Unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
6: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
7: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
6: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
8: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
9: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
6: Pel que fa a les dades de l'Estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
0: I encara en clau econòmica, avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona a Montjuïc, en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
1: Els primers edificis en terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de Montjuïc des de principis del segle XX.
10: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992 i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
1: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
0: I la línia 1 del metro a Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5 el servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
1: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria estar en una peça de revestiment del túnel que ara s'investiga si es va incendiar i va caure o bé va ser al revés.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En punt, 3:15 de la tarda, Badalona i Sant Adrià de Besòs han detallat la candidatura conjunta a la nova edició del Pla de Barris de la Generalitat. Sota el nom Recosim Fronteres, Teixint Comunitat, el programa preveu 27 intervencions entre el 2027 i el 2031 amb un pressupost global de 25 milions d'euros pendent de resolució per part del govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
11: La candidatura conjunta al Pla de Barris se centra en els barris limítrofs dels dos municipis, especialment a la banda sud de Badalona, com ara Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Mori i Sant Antoni de Llefià, així com els seus equivalents a Sant Adrià, com Sant Joan Baptista. En total, l'àmbit d'actuació engloba una zona de més de 33.000 veïns que, tot i ser de dues ciutats diferents, comparteixen serveis, mobilitat i problemàtiques socials. Entre les actuacions més destacades hi ha la reconversió de l'antiga caserna de bombers de Sant Roc en un equipament comunitari orientat a la capacitació sociolaboral. El pla incorpora igualment un ampli paquet d'accions socials, amb una inversió destacada per reforçar la cohesió comunitària i reduir desigualtats en una de les zones amb rendes més baixes de l'àrea metropolitana. S'inclouen serveis d'atenció a persones vulnerables, programes educatius i de convivència, suport a comunitats de veïns, promoció de l'ocupació i iniciatives de salut i benestar juvenil.
0: I Junts per Girona condiciona el seu suport al nou cartipàs de l'Ajuntament al fet que es mantingui la reforma del padró i no s'acabi limitant l'obertura de botigues de bicicletes. Girona FM, Pau Villafañe.
12: La portaveu del partit, Gemma Geis, ha explicat que no volen posar entrebancs al funcionament de l'Ajuntament, però demana que no hi hagi cap pas enrere en la reforma del padró i que es descarti una moratòria específica per les botigues de bicicletes. Geis ha explicat que no es tracta de dir a l'alcalde com organitzar el govern, sinó de preservar les polítiques impulsades per Junts.
13: No volem bloquejar el cartipàs i estem disposats doncs, a facilitar-lo, però també tenim l'obligació de preservar la feina que hem impulsat durant aquests 3 anys i les decisions que han estat bones.
12: Geis ha lamentat que la proposta de limitar les botigues de bicicletes hagi ressorgit just després de la sortida de Junts del govern, mentre queden pendents altres regulacions comercials. Pel que fa al padró, la portaveu ha estat taxativa. Mantenir els criteris actuals de control és per Junts una línia vermella.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc ahir a la nit, quan els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública.
1: En arribar, els agents van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un altre home per la seva presumpta relació.
0: Més detalls mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
14: Els fets van passar al voltant de les 11 d'aquesta passada nit a la confluència dels carrers de les Bòbiles amb Pedraforca. Els Mossos van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i també dotacions dels serveis d'emergències mèdiques. En arribar al lloc, els agents, però, van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència per arma blanca d'aquest home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir també un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb aquests fets que us expliquem. En el marc de l'incident, un altre home també va ser ferit i traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes i el detingut passarà a disposició judicial quan finalitzin les diligències policials.
0: I ho han sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys.
1: L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer. Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX i sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
0: 11 minuts i arribem a les 3. Moment per la cultura.
15: Te llevo siempre en mi maleta, que a veces es ligera, a veces pesa.
0: I per la nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils s'arrenca aquest dimarts.
1: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
0: Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
16: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent. Ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
17: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, amb presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó, autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel...
16: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
0: I més coses, perquè aquest matí s'ha presentat la promoció del festival TNT d'Arts Vives i Nous Formats, que arriba a la seva 19a edició. En aquesta edició s'estrenen 5 espectacles dels artistes residents de la temporada. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre a Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
18: La principal novetat d'enguany és que el certamen vol obrir-se encara més a la ciutat i que tothom se'l faci seu. Per això oferirà 6 espectacles gratuïts en diversos punts. Són Teatro Aleatorio de la Chachi, KMS of Resistance de Mehdi Lacan, La Via Làctea de Maria Vera i La Luz del Lobo no Pesa de Pere Jou i Aurora Bausà. I per tots els públics, Oxímoron de Checho Tamayo i Granotes al cel, Aigua a la terra de Banda Esfèrica. Tot anirà lligat amb tallers i activitats participatives als barris. Marion Batriu és la directora del Festival TNT.
19: Seguint aquesta voluntat de fer el TNT més visible a la ciutat, aquest any hem creat una nova etiqueta que es diu TNT a les places, i que d'alguna manera, doncs, sota aquest paraigües, volem posar en valor aquest recorregut que es pot fer pel festival si només anem, doncs, a les propostes públiques, en espai públic i gratuïtes.
18: En total, 18 propostes, 6 d'elles gratuïtes. L'abonament per a 5 espectacles costa 50 euros i per a 8, 65.
0: I en situem a Vilassar de Dalt, tornarà a convertir-se aquesta tardor en el punt de trobada dels amants de la fotografia analògica amb una nova edició del festival Revela't. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
20: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, reunirà exposicions, visites guiades, conferències, un màrquet fotogràfic i activitats familiars. Amb el lema Maneres d'escapar, el festival proposa una reflexió sobre les diferents formes d'evasió a través d'una vintena de projectes fotogràfics. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, també estrenarà la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Keasler i Àlex Llobet. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival durant l'edició d'enguany. Les entrades ja estan a la venda amb preu reduït fins al 31 d'agost.
0: I l'orquestra del Festival de Bayreuth aterrarà a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert del de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
1: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
21: Que ningú. Els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
0: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
22: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols i és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
23: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
24: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
23: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta tant a les botigues físiques com en línia.
22: A segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27 amb els primers entrenaments de la pretemporada. Marc Casulleres, Canal Terrassa.
25: El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa. Aquest dilluns l'estadi olímpic ha acollit el primer entrenament de la pretemporada amb Oriol Alsina al capdavant. El tècnic d'Arenys agafa aquest cop l'equip des de l'inici, no pas des de la jornada 9, com va passar l'any passat quan va arribar substituint Víctor Bravo. El Terrassa compta amb 12 incorporacions, entre les que destaquen els ex-Sant Andreu, Max Marcet i Marcos Méndez, i jugadors que l'any passat jugaven a primera federació, com Sergio Moreno, Gabri i Ekeitz Molina.
26: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser a l'any no el teníem, esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
25: El Terrassa jugarà 7 amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la primera jornada contra el Castelló B. El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa.
22: El general i Palau anuncia l'arribada de David Alonso a la banqueta de l'equip de l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà durant un tram del curs passat. Alonso explica com vol que sigui el seu equip per aquest curs.
27: Objectius com a entrenador, els que em marco són una miqueta, doncs, marcar la meva línia de joc, tenir un joc ofensiu, anar-hi, també doncs, fer un equip compacte tant en defensa com en atac, i que tinguem un joc molt, molt coral de tot l'equip, que participin totes i que tothom s'hi senti molt integrat amb l'equip.
22: Un Palau que ahir Jordi es feia amb Xana Puigdevall, la jove portera que acaba de ser proclamada campiona d'Europa Sub-17.
0: Gràcies, Jordi, per última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dimecres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
2: La xarxa de comunicació local.

Bones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Doncs envia un missatge de veu o truca als telèfons 93 195 79 12 o al 722 886 92. I estem en directe, per tant, us podrem contestar si us ve de gust contactar amb nosaltres.

0: Ens agrada un programa on els homes també es vinculin. Si voleu, i si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar i a Instagram. Podeu trobar els podcasts dels programes a la web de la ràdio, Arenys, en la seva pàgina, i buscar la carta Dones. I allà estan tots els podcasts que s'han fet i els que es faran. Us parla Arín García i en la part tècnica tenim a Marina Cabrera.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Bon dia, Marina, i l'acompanya al costadet, la Mar Gómez. Tenim doblatge de tècnics

0: Avui, dones com tu. Dones com tu i com jo. Dones que vulguin compartir les seves experiències com a dones, com a persones. Totes les dones tenim coses a explicar que podem aportar i ser d'ajuda pels altres, pels altres, per nosaltres, per les altres dones, pels homes, pels nens, per tothom. Si tens ganes de compartir amb nosaltres, doncs ja us ho he dit abans, truca o envia un missatge de veu al telèfon 93 795 7912 o al 722 886 921 i ens posarem en contacte amb tu. Obrim finestres, obrim portes, obrim micro i ja ens posem en marxa. Avui comencem el Dones com tu amb unes dones que cuiden de la seva salut i de la salut que els envolten. Són de l'associació Al-Anon, que aquest 15 de novembre celebren el seu aniversari com a grup d'Arenys i celebren els 17 anys que porten oberts. Des d'aquí volem fer ressò d'elles, que estan fent una feina molt important. Les hem entrevistat diverses vegades, si les voleu buscar, és molt interessant, per totes aquelles persones que tenen familiars que estan envoltades de gent que té una relació amb l'alcohol difícil i fa que sigui difícil el seu entorn. Escoltarem els àudios que ens han enviat per animar-vos i explicar-vos qui són.
1: Què podem fer per ajudar l'alcohòlic a deixar de beure? Això ens preguntem els que hem estat afectats per la manera de veure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 932012124 o en el web al-anonespana.org. Es creu responsable pels altres com ho va ser del familiar alcohòlic? Això ens preguntem els que hem estat afectats per la manera de veure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 932012124 o en el web al-anonespana.org. Creus que la manera de veure del teu pare o la teva mare et pot afectar? Això ens preguntem els que hem estat afectats per la manera de veure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 932012124 o en el web al-anonespana.org. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta. Al-Anon 932012124 o en el web al-anonespana.org. Apropa't.
0: Bueno, heu escoltat el que podeu rebre d'ajuda amb Al-Anon, tant a companys, parelles, fills, pares, gent que t'envolta, que estigui relacionada, que siguin alcohòlics, i com se'ls hi pot ajudar. Doncs aquí trobareu molt de recolzament i de trobar-vos i veure què fer. I seguim amb dones com tu, que avui a Dones com tu tenim dues dones, mare i filla, la Júlia Fortuny i la Umbrota, la Viola. Les dues vinculades al món artístic. Júlia, la mare, cantant d'òpera, soprano. La Umbrota, cantant, ballarina com a hobby i terapeuta de professió. La saludem. Benvinguda.
2: Bon dia, Rim.
0: Benvinguda, Umbrota. La Umbrota és una companya de mandarines i estic encantada de que estigui aquí amb nosaltres a la ràdio. Ja feia dies que tenia gana de que vingués. És la companya del David, del programa Homes, i avui l'entrevistem. I la companya en streaming, la seva mare, perquè viu a Reus i no la tenim aquí en presència a l'estudi, la tenim en pantalla, a la Júlia Fortuny, que és una soprano, una supersoprano, una última sessió de mandarines que va estar convidada, ens va cantar i va ser un plaer. Molt bon dia, Júlia.
3: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies per dir que sí a participar en un programa i parlar de la vostra vida, la teva i de l'Umbrota. I escoltarem una coseta que has triat a veure on et porta.

0: Júlia, la teva veu. Estem escoltant la teva veu.
1: Ja. Sí, fent trampes.
0: Sí, fent trampes. Escolta'm una cosa. Quina música era? Explica'ns una mica perquè l'has triat.
2: És l'ària Condotta ella era in ceppi del Trovatore de Verdi. I l'he triat perquè... és la que dona més posa per cantar aquesta àrea pues has de tenir de tot, molta tècnica, molta expressivitat, tenir una veu d'una certa envergadura, no? De potència i de... I hi ha fortes, pianos, part dramàtica, part dolça, part... hi ha tot. I llavors, com que jo m'hi trobo superbé, doncs per això l'he triat, no? Perquè fa... és com una... fira de mostres de lo que
0: dels registres,
2: la meva veu.
0: Dels registres de la teva veu, que per mi és una enveja, eh? Jo que quan ho sento cantar així, sento una enveja perquè jo sóc una mica bastant negada per lo que és cantar. Cadascú sap per les seves habilitats i jo aquesta no, ben bé no la tinc, tinc altres, però jo sento enveja. I on et porta? On et porta aquesta? Quins records et mou quan tu la sents?
2: Quins records? Bueno, del punt de vista de la
0: de vida, de vida, no de trajectòria, de vida. Records de vida.
2: Bueno, pues com que surten tantes emocions, no? De pues m'aporta, si m'hi poso a pensar-hi, no? Perquè quan ho cantes, pues, te concentres en el personatge i la Júlia ja no existeix, no?
0: Clar.
2: Perquè... però si m'ho poso a pensar, no? Com a Júlia, pues, me porta a pensar que la vida està plena de... I parlant de la meva, no? Que és la que em preguntes, me porta... a recordar tot tipus d'eventos, no? En la meva vida, de verdes i de madures, no? De molt tràgiques, de molt amoroses i de tot tipus, no? I m'aporta a pensar, no? Pues que la vida de tothom pues està plena de tot tipus d'experiències que l'important és com te les prens i si les
0: Júlia,
2: fas servir...
0: Júlia, estàs fugint d'estudi, T'he dit una, que estàs fugint d'estudi. Posa'm un exemple, perquè estàs generalitzant.
1: Sí, jo ara, si em permets, des de fora, potser és més fàcil, no? Jo recordo quan va començar a estudiar aquesta cançó, aquesta ària, que era un moment en la seva vida en el... ella sempre havia cantat com a soprano, no? Uh-huh. I va començar a estudiar per mezzo, no? Per baixar el registre i, bueno, provar nous registres, no? I me recordo, pues, que va ser una època de molt d'estudi, de molts cursos, no? De molts tallers, d'ajuntar-se amb professors nous, amb tot, de tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista dramàtic i de teatre, no? O sigui, a mi em ve... recordo molt això, no? Aquella, l'època...
0: O sigui, que tu ja eres adulta, tu ja eres conscient del que estava passant.
1: Sí, no, això va ser... Això farà uns 10 anys. farà uns 10 anys que vivíem a Barcelona i, i
0: això
1: jo
0: també,
1: situo allà, eh? No sé si que, m'equivoco.
0: Per el que expliques, Ombreta, em porta a pensar quina vida d'estudi hi ha darrere de, dels músics no? I dels actors, que sembla que sigui una, un pim-pam i no. Vull dir, fer allò i posar-ho en escena vol dir moltes hores de treball i de preparació abans i de formació i de formacions. Vull dir que és una vida de molt treball, no? Sembla que és fàcil, però no. Vull dir que fins i tot un do com aquest, no?, de tenir aquesta veu, implica treballar-la moltíssim. Hem presentat a la Júlia amb aquesta música i ella ens ha explicat, pues, això, la feina que implica cantar d'aquesta manera. Ara anem a escoltar una altra, que aquesta l'ha triat una altra música, que aquesta l'ha triat l'Ombreta, i veurem els registres tan diferents de mare i filla, tot i ser mare i filla.
1: Sí, sí, aquí he de dir que no sóc jo la que canto, però...
0: No, però cantes però, en
1: sí,
0: aquesta
1: és
0: línia.
1: Aquest altre, és un
0: ara,
1: altre
0: ara
1: estil.
0: Ara ho explicarem, sí.

0: Júlia, quin registre més diferent, eh, la bombreta?
1: Sí, però és una llàstima que no ha posat cantant ella, perquè ho he gravat. I és preciós com ho canta ella. Per què no ho he volgut posar?
0: Ah, és el que ha triat.
2: Mira, no...
0: Bueno, aquest és un repte de l'ombreta, eh? Que s'està sí. treballant sempre, i cada vegada sempre. És més visible, però això, sí. ella sempre es queda al darrere.
2: Sí. Bueno, sempre quan no, em penso una música que t'agradi, que vulguis posar, que t'hagi marcat a la teva vida, sempre penso en...
0: No, a fora.
2: A fora, no?
0: Com t'ha marcat aquesta?
2: Tot i que aquesta m'ha marcat molt, va ser... la cançó amb la que em vaig estrenar cantant sola en un escenari.
0: I en quin escenari, si es pot saber?
2: El Teatre Principal d'Arenys.
0: Que potser era amb aquí les mandarines.
2: D'aquí al costat, amb les mandarines
0: amb les
2: i
0: mandarines.
2: Tant. Sense les quals no hauria estat possible.
0: Uh-huh.
2: Va ser un procés de transformació increïble, uh-huh. perquè... Bueno, sempre he sigut molt tímida i sempre m'ha costat molt de mostrar la meva veu, no? I clar, el repte de sortir a cantar en un escenari, sentir-me recolzada...
0: Ah, Ombreta, pot influir en aquesta inseguretat a l'hora de mostrar la teva veu? La veu de la teva mare? Que, o sigui, el patró, vull. No la mare ni la veu en
2: ja,
0: si, sinó
2: ja,
0: el patró
2: ja.
0: Que hi ha al darrere, no? L'esquema, com canta ella, jo no ho faig igual, la meva
2: sí.
0: veu no és aquesta,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: això
2: fet,
0: pot
2: tingut,
0: ajudar, no?
2: Sí, he tingut un treball intern meu uh-huh. d'acceptar que jo canto d'una altra manera i que vull cantar d'una altra manera, mm-hmm. també, perquè, bueno, al final són hores d'estudi, no?, de dir, bueno, per una part la teva capacitat i per l'altra, doncs, les hores d'estudi i de tècnica, no?, i de mm-hmm. cap a on evolucions, no?, potser en l'esport
0: no,
2: és més fàcil
0: d'entendre,
2: no?, i també
0: el tipus de música, això és més
2: sí,
0: jazz,
2: sí.
0: és més swing,
2: sí,
0: és una
2: sí,
0: altra...
2: Sí, totalment.
0: És una altra
2: sí,
0: història,
2: sí.
0: és una altra història. Si tu actues amb les mandarines, tens un registre de personatge sí. que no és el personatge d'una
2: sí,
0: òpera.
2: Sí, però, bueno, com saps, a les mandarines podem fer el que
0: sí,
2: vulguem,
0: podem fer el
2: sempre.
0: Que volem.
2: Sí, però no, és... sí que, bueno, fa... Pues ara fa 8 anys, també, que bueno, vaig conèixer l'indie hop, el swing, no? I vaig entrar tot en el món del ball, uh-huh. de la música jazz, uh-huh. i és algo que et va entrant, no?, a la sang.
0: Sí, sí, perquè és un altre ritme,
2: sí,
0: és un altre...
2: Sí.
0: És com una altra part de la música, no? Té un altre color, no?,
2: sí.
0: diríem.
2: Sí.
0: Jo ho veig diferent.
2: Sí, sí.
0: Explica'm una mica de història de vida, no? La teva mare va néixer a Reus, però se'n va anar a Itàlia, va conèixer el teu pare i vas néixer tu. No?
2: Sí, això molt, molt, molt, molt resumit.
0: Júlia, va ser una cosa així?
1: Sí.
0: Sí, sí. No.
1: És que ara estava buscant el meu mòbil, l'arxiu d'ella cantant aquesta cançó i li volia enviar...
2: Ja el trobarem.
1: Perquè pues, has de perdre aquesta timidesa de que no sí. ho fas prou bé encara.
0: Júlia, està en bones mans,
2: No, però
0: t'asseguro.
2: Que sí, després parlarem de projectes futurs, no?, i ja ens posem les piles.
0: Està en molt bones mans.
1: Però és que aquesta cançó la canta deliciosament,
0: sí.
1: dir, és increïble.
0: Sí,
1: i no sé per què no l'ha posat,
0: Bueno, t'ho has explicat per què no l'ha posat.
2: Ja
0: clar, és el seu procés, no?, és la seva història.
1: Ja.
0: Bueno, explica una mica, no?, el venir cap aquí... d'Itàlia, perquè vas néixer a Itàlia.
2: Sí.
0: Sí, la Ombreta va néixer a Itàlia, però després veu venir una altra vegada, veu tornar. Com
2: sí,
0: va anar tot
2: sí.
0: això? Júlia, explica'ns una miqueta.
1: Pues, bueno, jo vaig anar... primer me'n vaig anar a Àustria, a Salzburg, i vaig estar 2 anys, i després me'n vaig anar a Itàlia a continuar a estudiar a cant, i anava cantant, i bueno... En el procés, pues, no sé si vaig allà a Itàlia no aconseguia cantar, no? i tenia molts problemes personals i llavors que veia que la meva vida no evolucionava i vaig arribar a un punt molt... un forat molt negre, no? Que me volia suïcidar i tot perquè no veia jo que avancés i llavors, no per casualitat, pues, vaig conèixer el Domenico, que és el pare de l'Ombreta, no? I em va ensenyar a practicar budisme, recitant Nam-myoho Renge-kyo, pues, vaig començar a alinear les coses i vaig començar a resoldre problemes personals, no? Que, i, a més, en referència al cant, pues, vaig aconseguir de seguida començar a viure del cant allà a Roma, que no és una cosa fàcil, perquè hi ha molts cantants d'Itàlia i de fora, no? Que venen. I, bueno, i llavors, al cap de 3 anys o així que estàvem junts amb el Domenico, pues, va néixer l'Ombreta, la vam anar a buscar. I, pues, una alegria molt gran, no? De, pues, una nena meravellosa, no? De petita i de gran.
2: I de gran. Sí.
3: Pues és dolces, molt dolça, la Ombreta.
1: Sí.
3: Que fixa't, hem fet gràcia perquè em fa lligar una cosa amb l'altra. L'altra faceta de l'Ombreta és terapeuta. Aleshores, fixa't el que a tu et va fer sortir del pou, no? Que va ser que el teu company t'ensenyés tècniques de meditació, de respiració, i ves per on, amb els anys, l'Ombreta, després de recórrer coses, d'anar a estudiar geologia que no li interessava per res, va descobrir que no, que ella volia fer coses que ajudessin els altres d'una forma més natural. Com va anar això?
2: Bueno, jo no és que no m'interessés per res la carrera, perquè la carrera sí que m'interessava, però no m'interessava la sortida que veia professional. No? I clar, me recordo un dia que vam venir a fer una xerrada a la universitat i van dir, no, perquè si aneu a una plataforma petrolífera us guanyareu la vida. I jo, clar, vaig fer, no estic aquí per això, no? I jo, de fet, em volia dedicar a prevenció de riscos. També per, bueno, una manera de posar-me al servei de les persones.
3: Però fixa't que aquest xip ja el tenies,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sempre l'he tingut. Sempre
3: fixa't,
2: he volgut...
3: herència del pare i de la mare.
2: Sí, de tota la família.
3: De tota la família.
2: Sí, i tant, sí, perquè també, bueno, els meus avis també sempre havien estat molt, molt vinculats a la comunitat, no? I bueno... el voler fer alguna cosa pels altres, tot i que aquest punt, i bueno, dic punt per dir alguna cosa de timidesa, no? Que sempre m'ha condicionat molt el fet de
3: demostrar-te.
2: Clar, demostrar-me. I per mi les teràpies naturals, doncs, era alguna cosa que ja tenia molt a la base a casa, que sempre ens havíem tractat de manera alternativa, de manera més natural, no? I ho coneixia, ho dominava, no? Era un món que m'era familiar. I quan vaig anar a estudiar, vaig trobar que també feien formació de massatges. I vaig entrar per la part de massatges com algo secundari, i ara realment és el que em dedico a la meva vida.
3: A part de ballar.
2: Exacte, em dedico al cos.
3: Sí, al cos, però el cos
2: mira... El cos en totes les facetes.
3: En registres de cura.
2: Sí.
3: En registres de cura,
2: totalment,
3: tots, no?
2: I és el que més m'agrada. Primer, jo crec que ha estat molt vinculat, doncs, això, a la meva part personal, no? De dir primer amb un tracte de tu a tu i un tracte més íntim i més... més tancat, no? Més introvertit. I després, gràcies al cabaret, no? Trobàvem aquest biocabaret, no? Aquesta biodansa. També gràcies al Lindy Hop, que forma una comunitat molt maca.
3: Això hem de parlar, que tot això passa a Swing Maresme, sí. A Mataró.
2: Sí, sí, sí. A primer a Barcelona, Swing. Després, a, sí. Després a Swing Maresme.
3: Sí, el Despegue, de fet, ha sigut aquí a Mataró, sí, al Swing sí. Maresme.
2: I he conegut una manera, doncs, de fer teràpia cap a fora, no? D'estar més en la part social, no? I una part més de bueno, treball de grup.
3: El ball, quan tu fas de profe de ball, estàs treballant el cos, t'estàs exposant, t'estàs mostrant.
2: Estàs treballant el vincle.
3: Sí, però t'estàs treballant... mostrant, sí, vull sí, dir sí. Que estàs cap a fora quan
2: sí,
3: fas un
2: sí,
3: massatge.
2: Sí, no és només
3: més...
2: anar a fer cardio.
3: No és... Sí, no, no, no és només. No, i a més, com es treballa a l'escola de swing de Mataró, hi ha molt, molt, molt de treball d'emocions, de treball de contacte, sí. De treball sí. de persona, més que d'exercici en si, no? De disfrute. És una escola molt especial que recomanem que vagin sí. Perquè fan un registre de quantitat de coses bestials.
2: I
3: la gent...
2: Sí. S'estan obrint serà... moltes activitats noves sí, sí. Ara aquest any.
3: Sí,
2: també.
3: Sí, i en moltes formacions i en un ambient molt sa. Vull dir que això s'ha de
2: sí,
3: tenir en compte.
2: És una comunitat molt bonica.
3: Sí, sí, sí, sí, de la que formem part. Vull dir que jo estic orgullosa de també formar. Jo no canto, però faig altres coses. Tinc altres registres. Escoltarem una altra música que ha triat la Júlia, que és Margarita la filosa de Schubert, cantada també per ella.

0: Júlia, a Salzburg ens anem amb aquesta música?
1: Sí.
0: Què són, els primers temps?
1: Bueno, no, els primers, no, els intermitjos.
0: Els intermitjos.
2: Sí, serien, els primers serien a Tarragona, no? Potser els inicis de carrera, i els intermitjos seria a Salzburg.
1: Sí. Primer vaig fer la carrera de cant a Tarragona, al conservatori, i bueno, em vaig fer la carrera amb 2 anys o així, tota la carrera de cant.
0: I quants són, en realitat?
1: Pues són 7 anys.
0: I tu la vas fer amb 2?
1: Amb 2, 2 i 20, sí, més o menys.
0: O sigui que segons l'ombreta te la vas menjar.
1: Sí.
0: Tenies tantes ganes que te la vas empassar. Bueno, molt bé.
1: Se'm feia poc, sí, era un curs cada any.
0: Bueno, això també vol dir que tenies capacitat, perquè no tothom ho pot fer.
1: Sí, sí. I bueno, i després vaig anar a Salzburg, al Mozarteum, que és una, com una universitat a nivell de... més que universitat, perquè allà a Salzburg hi ha l'universitat de música i el Mozarteum, que és ja el màximum, no? I bueno, allí vaig aprendre moltes coses de...
0: I amb què parlaves allà? En què parlàveu?
1: Pues, bueno, intentava parlar en alemany, però... però quan vaig arribar, un desastre, perquè...
0: És que molt valenta, no? Anar-te a estudiar música en un lloc en què l'idioma és una trava.
1: Ja, ja.
0: Difícil.
1: Bueno, abans de marxar, pues, ja havia fet el mes d'agost un curs intensiu d'alemany a la Goethe-Institut a Barcelona, que eren no sé quantes hores al dia, i vaig quedar torrada, però bueno, almenys un mínim d'alemany per
0: sobreviure,
1: per sobreviure. I clar, totes les classes eren en alemany, i bueno, m'ho vaig passar bastant fatal, perquè aquella gent són bastant, no ajuden gens de... Pues aquí, si algú no sap una paraula, de seguida t'ajuden, i allà, què va, allà havies... Vaig tenir una mitja amiga d'allà que deia, li vaig preguntar

0: que no sé com ho diria,
1: poc mediterranis,
2: amable, és que la paraula
0: molt poc empàticos,
2: empàtica,
0: molt poc,
2: sí, ho són, ho són molt, molt individualistes, sí. I si no ho saps, pues, una mica com els anglesos, no, també són una mica, sí, molt, no som, sí, el que ha dit l'ombreta, no som mediterranis, vull dir.
0: Pues sí, i bueno, i bastant amargants, com a caràcter bastant àcids, amargants, i com a bastant trist, ja. I no vaig poder resistir més, i el quart trimestre me'n vaig anar, me'n vaig anar.
2: Però
0: i
2: tot
0: no
2: això ho vas
0: saludar.
2: Fer sola, vas anar sola, t'ho vas buscar tot sola.
0: Sí, bueno, i a més, com que no tenia gaires diners, no?, perquè per anar allà, pues, vaig estar estalviant, que tenia alumnes de cant, 14 alumnes de cant a casa, abans de marxar, no?, a Reus. I, bueno, em vaig anar guardant els diners, però com que no en tenia gaires, pues, anava amb autostop, va fer 1.300 quilòmetres amb autostop.
2: Mare de Déu, que valenta! Això quins anys era?
0: Això, pues, el 83 vaig anar a Salzburg.
2: Bueno, ja, la cosa estava una mica més oberta, però de totes maneres, anar fent autostop d'aquí a allà vol pues dir que eres, sí, molt, sí, valenta.
0: Era tota una aventura, sí.
2: Sí, però podríem, mira, estar aquí 3 hores explicant les anècdotes i les coses que et van passar.
1: Sí, sí, li hem dit, tots li diem que escrigui un llibre, que faci una biografia, perquè... No,
2: jo,
1: sí,
2: t'entrevisto quan el publiquis. Jo et dono espai perquè l'expliquis, o sigui, que l'has d'escriure. Escoltarem una altra música, aquesta és d'un registre totalment diferent, però molt diferent, molt diferent, que ha triat l'ombreta, que és el Patapata de la Miriam Makeba, que aquesta convida a ballar, que és el que ella fa.
0: M'encanta, m'encanta.
2: Vinga, escoltem una miqueta de la Miriam.

0: però em porta a molts llocs, em porta a molts llocs aquesta cançó. El primer, ahir a la sessió d'ahir a la nit.
1: No? Ahir, els dilluns, a les
0: 7 de
1: la tarda.
0: Dilluns de mandarina.
1: Sí, ens trobem les mandarines i ara estem fent justament la sessió de biodança només, que ara no hem començat a preparar.
0: Sí, tot el treball de grup.
1: Hem començat a preparar l'espectacle, encara no, i són sessions d'aquelles que surts, vaig tapada i surts amunt. Sí, sí, la vam ballar, la vam ballar.

0: ballar sí, a la tarda.
1: Pues sí, havia triat una altra cançó que també em connecta molt a les sessions de cabaret i també a les teràpies, no? Però bueno, és una cançó cantada per una cantautora nativa nord-americana. Però bueno, és una altra història, és una cançó per sentir-la dintre.
2: Sí, per ballar-la.
1: I aquesta és una cançó per ballar-la.
2: Bueno, de fet el que diu és ballar.
1: És balla, no?
2: Balla, sí, doncs, està incitant sí. Això que feu. Que hem de dir que en Suit Maresma tu fas de parella amb el David.
1: Sí.
2: Que és el conductor del programa
1: de
2: Homes, el David Hernández.
1: No, David Herrero.
2: Era una axa.
1: Hi ha tants Davids que...
2: No.
1: David Herrero.
2: Imagina't, si l'he dit vegades, no?
1: Sí.
2: El David, i feu de parella, de profes, d'ajudant.
1: Sí.
2: I ell fa de taxi i tal. O sigui que el balla és com molt present, no?
1: Sí, sí. Molt.
2: Molt és... present. Sí, a part d'això, tu el vas conèixer fent teràpies.
1: Sí.
2: El David.
1: Sí.
2: Vull dir que també el vincle ha sigut...
1: Sí, va ser en el món de la teràpia. Teníem un centre de teràpies i, bueno, el roce. El roce del cariño.
2: Doncs em sembla que el tenim.
1: Ah, mira, que bé.
2: Ens ha trucat i ens donarà la seva opinió del que estem parlant. David? David?
3: Bon dia.
2: Hola.
3: Hola,
2: què tal? Sí, et sentim.
3: Bé. Estupendo. Sí, crec que no havia entrat encara per aquí, per la ràdio.
2: Mira,
3: per telèfon. Perquè sempre hi ha estat aquí, davant del micro, però no havia entrat mai per la ràdio.
2: No havies entrat per telèfon a la ràdio.
3: No, per el telèfon no. Sempre havia entrat, ja et dic.
1: En directe.
3: Havia estat gravant el programa...
2: Sí. Doncs estem en directe i el David ens ha trucat.
3: Sí.
2: David, com veus el programa?
3: Home, molt xulo. Estic descobrint coses que no sabia, per exemple, de la Júlia. Tampoc sabia coses de... que és una cosa que no sabia del per què va deixar. Vull dir que es volia dedicar a lo que es dedicava a Ombreta quan va entrar, era més a nivell de relacional, no? Quan va voler, el que comentava, de que no era tant per entrar a treballar i a picar
1: de,
3: o a
1: l'universitat. De la universitat, perquè vaig deixar la universitat.
3: Exacte, perquè vas deixar el que et motivava, que això no ho sabia, i dius, ah, mira, veus, es van descobrir coses. Però sí, i aquí jo estic d'acord, Júlia, això no t'ho prenguis com una cosa que sempre estaré d'acord amb tu, però per una vegada sí que estic d'acord amb tu, que hauria sigut molt més xulo, però també respecto que no vulgui fer que surti la seva cançó a cantar la parella, la que ha posat en primer lloc, perquè realment a mi se'm fa el nus al coll, un nus a la gola, i los pelos de punta cada vegada que la sento cantar, perquè de debò, vull dir, és molt bonic. Com li queda amb ella i com sona la cançó.
2: No t'amoïnis, David, perquè avui no, perquè no el tenim, però en properes ocasions la farem sonar.
3: És igual, i si no el poso al programa Homes, un dia aquest se la pisco i el poso en el programa Homes.
2: Clar que sí. Bueno, això ha sigut una pista de la Júlia, de dir, no senyor, és que s'ha de reconèixer, s'ha d'ensenyar el que és.
1: Sí, és veritat.
3: Sí.
2: Doncs si vols comentar alguna cosa més... Que si no aniríem a projectes. O bueno, pots estar aquí fins que parlem dels projectes, clar.
3: Sí, aviam, és això, és el... Bueno, com a comentar, com a aportar coses, així de manera molt ràpida, bueno, em desfaria amb elogis per l'Ombreta. El que sí que haig de dir és que la Júlia, per exemple, puc dir que si vas a alguna festa seva, algun dinar o algun sopar, especialment aquests de
1: Cap d'Any... Esteu tots convidats.
3: O de Nadal, o el seu cumpleaños, puc garantir de que mai es veu un desplegament tan gran d'artistes i com no... El que vagi, o canta o balla, alguna cosa de fer.
1: I si no t'obliguen. Si no ho fas, t'ho inventes. Algo t'has d'inventar.
2: Bueno, això...
1: És una jam session...
2: Això és molt, molt, molt bonic, no, Júlia?
4: Claro que sí. S'ha de celebrar els
2: eventos.
4: Els cumpleaños s'han de celebrar amb les persones que sintonitzes més, no? I com que som artistes, sintonitzem en general amb els artistes.
2: Però m'ha agradat el que has dit, Els eventos s'han de celebrar amb les persones que t'hi avens. Amb les que connectes.
4: Clar.
2: No, bueno, no, perquè ara ens venen les festes de Nadal d'aquí poc, bueno, aquesta setmana tenim la castanyada, i bueno, la castanyada una mica més d'amics, no? Sí. Però Nadal no tries, és la família, no? I de vegades no és ben bé.
1: A vegades surt com surt.
2: Més afín,
1: surt com surt.
2: No? Vull dir que poder fer eventos i celebrar eventos en els que tu estàs amb persones amb les que connectes i que la seva energia i la teva són comuns, això és molt bo, eh?
1: I jo crec que una cosa també molt interessant que sempre passa amb aquests aniversaris és el deixar l'espai perquè això passi. No? O sigui, a vegades ens perdem en el parlar, no? en la sobretaula eterna, no? I ostres, allà sempre diu, bueno, venga, a veure, qui vol cantar alguna cosa, no? I poder donar aquest espai, no? perquè crida, o sigui, moviment crida moviment, no? I tot és un s'anima i després l'altre diu, ah, doncs jo també vull fer no sé què,
2: sí,
1: no?
2: Sí. No és allò
1: jo vull recitar
2: tertúlia.
1: Un poema sí. I jo vull... el que se t'acudeixi, no? El que et vingui de gust
2: en aquell moment.
1: Per donar l'espai. No?
2: No, però que, clar, això... està molt bé, perquè a més no és una tertúlia d'anar parlant de temes i temes i temes, sinó que és un compartir, no?
1: Sí, exacte.
2: Un compartir coses. Sí. Està molt bé això, Júlia, m'apunto, jo. O sigui, pues quan feu un, jo...
3: Ja dic jo que seràs benvinguda, Rim. Jo el que sí que ets a dir és que aquí, en per exemple, el dia 24 de desembre, que és el compliment de l'Ombreta, el dia de Nitbona, el que és impressionant és sentir quan son pare, amb la veu que té, i sa mare, que ja l'hem sentit la veu que té, mira, el seu pare potser l'agafo i el convido un dia a homes.
2: Oh,
3: però
2: mira,
3: perquè també es pugui contrastar la veu.
2: Aquest dia vinc jo també,
3: eh? M'acabarà d'acudir. Quan els sents els dos cantant amb aquestes veus el aniversari feliç, que a més es canten en quatre idiomes, en italià, en castellà, en anglès...
1: No s'acaba mai. Sí. Sí. S'han de celebrar ben celebrat.
3: Tanti aiguri, després a mi Happy Verdi, després sempre fa moltes felicitats i després un compliment. És polític. Quan se'ls sents cantar, de debò, posen la pell de gallina.
2: M'ho crec, David. Quina sort has tingut de caure en aquesta família, eh? Ja també t'ho dic, eh?
4: Bueno, he de dir que el David té una veu espectacular.
1: A veure quan s'estrena ell.
2: Aquesta és una altra. Bueno, hem de dir, parlant així, fent una mica d'espoiler, que ja s'ha estrenat a l'escenari.
4: Sí.
2: Ha fet el primer pas de ballar.
1: Sí. Bueno, i més projectes que vindran, però jo no diré res.
2: A la Fira Modernista.
1: Ja vindran.
2: A la Fira Modernista de Canet, aquest any, el David va pujar a l'escenari i va ballar amb l'Ombreta un poema que jo recitava. O sigui que tot això s'ha de dir. Vull dir que és molt maco, molt maco, molt maco, David. Estem obrint portes.
4: Va ser molt bonic.
2: Sí, mira, la Júlia hi era i va dir que va ser molt bonic.
4: Molt bonic.
2: Bueno, nosaltres que estàvem a sobre l'escenari el vam viure molt bé.
1: Sí.
2: I això és el bo, no? Connectar i gaudir.
4: Una cosa, que mentre parlàvem, com que el David ha dit això, que també li hauria agradat que hagués posat l'Ombreta a la seva gravació, i ell ha semblat que assentia, o sigui que de, bueno, vale, doncs jo, mentre estant, li he enviat el telèfon de la Mobreta, el WhatsApp, li he enviat aquesta gravació.
2: Sí, però ara voleu, bueno, si fem
1: ara anem
2: peus
1: ja
2: i mans...
1: una mica fora de temps, no? Potser, o...
2: Potser per tancar la podem
1: si
2: posar.
1: Si no, un altre dia...
2: No, per tancar.
4: Vale.
2: Per tancar.
1: La passo.
2: Sí, ara li passem a Marina, la podrem posar?
1: A veure...
2: Diu que sí. Sí, diu. Aquí. Marina diu, passa-me-la.
1: Ah, vale, és un vídeo.
2: O sigui que li passem i al final del programa ens queden encara 7 minutets de programa en els que parlarem dels projectes que teniu entre mans mare i filla i mare, perquè l'Ombreta té un que se'n va aquest divendres, que és molt potent amb les Trimendes, el grup que han creat.
1: Sí.
2: O sigui, va néixer de mandarines, ha nascut un grup ja de tres dones que estan cantant i estan fent bolos, i el projecte que ens explicarà és molt interessant.
1: Sí, ens va sortir l'oportunitat de fer un voluntariat l'any passat, d'anar a fer un concert per un dinar solidari.
2: Uh-huh.
1: I de recaudació de l'associació Amb les teves mans, amb la ONG, a Pals. I bueno, a partir d'allà, doncs, una cosa que semblava que, no, que primer vam acceptar una mica entre dents, no? Perquè era com, ostres, ara vos estàvem buscant espectacles en els que doncs, ens pugui retornar econòmicament alguna cosa. I... Ai, mira, ja està sonant per allà.
2: S'ha escapat.
1: Doncs, bueno, aquest projecte, doncs, clar, era tot el recaudat anava per la ONG. I coses de la vida, que quan estàvem allà es va acabar la jornada, ens van demanar, ens van dir si volíem anar a un dels projectes o a Tànger o a Gàmbia a donar classes de cant o a fer algun taller, a fer alguna activitat pels joves allà que estan bueno, tenen diversos projectes dintre de l'associació, donen suport a una escola de música, això sobretot per nens i adolescents, i a Gàmbia també, no? Tenen diversos projectes, però molt amb la música. I vam dir que sí. Primer, a Gàmbia, clar, ens va fer una mica d'impressió, però vam dir, escolta, Tànger està molt a prop, ho tenim aquí al costat, un cap de setmana llarg, per què no? Per què no? I
2: sonava una miqueta de música, però la deixarem... Bueno, doncs que ens queden 4 minutets, sí, hem d'anar tancant.
1: No, això, bueno, això, ara tenim això. Jo estic buscant també altres projectes personals una mica fora del cabaret, una mica més de mostrar la meva veu. I,
2: ah, molt interessant,
1: bueno,
2: això. Un altre dia
1: ja,
2: en parlem.
1: Ja t'explicaré, ja t'explicaré. Quan tinguem alguna cosa tancat, ja t'ho...
2: Ja ho
1: explicarem. Demanaré promoció.
2: Sí, tant, que farem promoció. I tant, bueno, pots venir a Mediterrània, que la promoció és com oberta. Aquí és dones, allà serà més obert amb tot soc cultura. Moltes gràcies, Júlia. Ha sigut un plaer tenir-te aquí, compartir espai amb l'Ombreta, totes
4: gràcies
2: dues.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Amb dones com tu, la secció de dones com tu, dones com Júlia, dones com Ombreta, dones com la Marina, dones com la Mar, que fem que els espais siguin més lluminosos i que la vida sigui més fàcil i més fàcil viure, no? Seria això. Gràcies, David, per haver trucat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I gràcies per estar aquí acompanyant-nos i per ser un mandarino.
3: Gràcies.
2: I ara sí que escoltarem la música de la veu de l'Ombreta i amb ella tancarem ja el dones d'aquesta setmana. Ombreta, com et sents?
1: Molt bé, molt agraïda.
2: Sí?
1: Sí,
2: jo també, molt agraïda. Estar aquí, sí, sí. De que hagis vingut. I Júlia, tu, unes paraules per tancar?
4: Pues moltes gràcies d'haver convidat i també així també he conegut coses de l'Ombreta que no sabia tan en detall.
2: Bueno, això és maco, no? Quan mare i filla poden compartir d'aquesta manera, no? I reconèixer coses que potser l'Ombreta no li explica a la seva mare o que la seva mare no li explica a l'Ombreta perquè són espais diferents, no? I que es puguin comunicar i que sigui visible, que sigui audible, que la gent vegi com es pot funcionar mare i filla, és maco, és molt maco, no?
4: Pues
2: dones
4: sí.
2: Com tu, dones com jo, dones. Escoltarem la música? La Marina em diu que sí amb el cap.

0: Tenim tendència a jutjar-nos quan ens escoltem, però no.
1: No, m'agrada el que sento. No m'agrada la qualitat del so.
0: Bueno, però això és perquè ha sigut el Renvio,
1: la meva exigència que també...
0: No, i que Renvio, vull dir que no. Moltes gràcies, Umbreta, moltes gràcies, Júlia, moltes gràcies, Marina, Mar, David, i a tothom que ens segueix, ens escolta i disfruta amb nosaltres i nosaltres amb ells, perquè ho puguem fer. Fins la setmana que ve amb una altra... Bones, i ho deixem amb la veu de l'Umbreta.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
4: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
5: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
4: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
5: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
4: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
5: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
4: Daima, es tanqui papereria.
5: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
4: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
5: 93 792 53 44.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet avui balanç del curs polític i en la seva valoració ha tornat a posar la mirada en els nombrosos focs que cremen el país. A la seva compareixença, Sánchez ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades per l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi. 211 zones han estat declarades com afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals es troben a Catalunya. Així ho ha explicat Sánchez, que ha concretat que la majoria d'aquests episodis són conseqüència d'incendis forestals produïts entre el 31 de març i el 27 de juliol de 2026. La declaració de zones afectades inclou els darrers incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo, que van motivar la declaració d'emergència d'interès nacional. La declaració posa en marxa un sistema d'ajuts a les zones afectades, que s'ampliarà en funció dels danys. Sánchez també ha aprofitat per denunciar els que fomenten el negacionisme climàtic.
3: És evident que la emergència climàtica mata, que el negacionisme desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
2: El president del govern ha assegurat també que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que caldrà continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor. I no ens movem gaire de tema, ja que el conseller delegat de Transport Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha explicat avui que el fum que va entrar als vagons del metro aquest dilluns en l'incendi entre les estacions del Clot i de Glòries va ser perquè diversos usuaris van activar el tirador d'emergència, cosa que s'entén en plena situació de nervis. Flores ha detallat que el maquinista va poder observar diverses portes obertes quan, seguint el protocol, va intentar canviar de cabina per recular i poder fer l'evacuació del passatge al Clot. També ha assenyalat que el revestiment que es va incendiar és l'únic d'aquest tipus que hi ha a la xarxa del subsol i que es va col·locar per les obres que es van dur a terme en l'àmbit de les Glòries. Flores ha afirmat que està en marxa una investigació i ha recalcat que el metro és absolutament segur. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest dimarts que el banquer Josep Vilarasau és una figura clau per entendre la transformació econòmica de la Catalunya contemporània. En un missatge de condol per la recent mort de l'economista i financer, Illa ha dit que el lideratge de Vilarasau va contribuir a fer de la Caixa un referent financer, amb una visió de futur que va marcar tota una època. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor, un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la PI Milian Miró i en Josep Maria Asensio i l'Estibaliz Azabal, que avui ens acompanyarà en aquest espai poètic i de relats. L'àguila. L'àguila és una de les aus de més longevitat. Pot viure fins a 70 anys, però per poder arribar a aquesta edat, en la seva quarta dècada, ha de prendre una decisió seriosa i molt difícil. Als 40 anys, les ungles se li tornen tan llargues i flexibles que no pot aferrar les preses de les quals s'alimenta. El bec, allargat i en punta, es va corbant fins que esdevé inútil. Les ales apunten contra el pit, envellides i feixugues a causa de la mida de les plomes, i volar, es va fent cada cop més difícil. Llavors, a l'Àliga li queden dues alternatives, o bé abandonar-se i morir, o bé afrontar un dolorós procés de renovació que durarà uns 150 dies. Per iniciar aquest procés, primer ha de volar al cim d'una muntanya i arrecerar-se en un niu proper a una paret de roca, on no li cal volar i on se sent més protegida. Aleshores, un cop trobat el lloc adequat, l'àguila comença a colpejar la roca amb el bec fins a fer-lo saltar. Llavors espera que li creixi un nou bec amb el qual podrà arrencar-se les velles ungles ja inservibles. Quan comencen a créixer les noves ungles, comença a desprendre una a una les seves plomes velles i desproporcionades. I després d'aquests 5 mesos llargs i dolorosos, fets de ferides, de cicatrius i de creixement, l'àguila finalment realitza el seu singular vol de renovació, renaixement i celebració, després del qual viurà encara 30 anys més.

El carrer dels records, del poemari A trenc d'alba, del que sóc autor. Passejo pel carrer dels records i percebo remembrances que no em permeten gaudir la joia del moment. Sonen mots de llibertat que el meu pas, fidel complidor en mi mateix, m'inviten a oblit de quimeres i mals records. En silenci bandejo el passat per viure la riquesa del present. I sense expectatives deixaré que, com el riu de la vida, flueixi de nou el meu destí.

Us deixo un poema de Manuel Bandeira, poeta brasiler. Quan estàs vestida, ningú imagina els mons que amagues sota la teva roba. Així com de dia, no tenim noció dels astres que llueixen en el més profund del cel. Però la nit es despulla i nua a la nit bateguen els teus mons i els mons de la nit. Brillant els teus genolls, brillant el teu melic, brillant tot a tu, l'ira abdominal. Els teus pits, exigus, com dos fruits petits en la rigidesa del tronc robust, brillant. Ai, dels teus pits, els teus durs mugrons, el teu tors, la teva silueta, ai, les teves espatlles. Amb la teva nuesa, els teus ulls també es despullen. El teu mirar és més difús, més lent, més líquid. Llavors, en ells, suro, nado, salto, em submergeixo perpendicular. Baixo fins on és més profund del teu ésser, allà on em somriu la teva ànima, desvestida, despullada, nua,

Per què ens costa marcar límits? De Josep Torrents i Missé. A l'actualitat hi ha moltes persones que tenen dificultat a l'hora de posar límits i és sovint un dels reptes psicològics més comuns. La dificultat no consisteix en saber què dir, sinó en superar les barreres internes que ens ho impedeixen. La principal és la por. Potser la por al conflicte, a ferir els altres, o a que ens rebutgin i que ens vegin com egoistes o rígids. També hi ha i una altra influència, que pot ser la nostra educació i els rols socials. Se'ns ha ensenyat a ser agradables, a no dir no per no molestar, i especialment a algunes persones se'ls ha inculcat que la seva vàlua depèn de satisfer en els altres. Això crea un conflicte intern entre el que necessitem i el que creiem que s'espera de nosaltres. A més, si la nostra autoestima és fràgil, prioritzarem l'aprovació externa sobre el nostre benestar. Dir sí quan volem dir no és, llavors, un intent de guanyar afecte i valor. Sense una seguretat interna sòlida, ens costa sostenir el malestar que pot provocar defensar el nostre territori. Així, el fet de que ens costi marcar límits és un senyal que alguna cosa dins nostre fa que prioritzem les necessitats dels altres per sobre de les pròpies. Reconèixer aquestes pors i creences que ens limiten és el primer pas per començar a dibuixar amb claretat a on acaba cadascú i on comencem nosaltres.

Us deixo un poema de Júlia Burgos. Et seguiré sempre, callada i fugitiva, entre obscurs carrers esbocinats de nostàlgia o sobre les estrelles de ritmes rialles on es gronxa la seva història i les teves fondes mirades. Els meus passos, deslligats de rums i fronteres, no troben els vorals que la teva vida s'enllacen. Busca el límit del meu amor i les meves cançons d'esquena al que és estàtic i romp en la teva ànima. Plàcid d'anels, quan el món se t'emporti, plegaré l'instint i estimaré les teves petjades. I seran fulles simples les que aniré desfilant entre quiets records de la teva forma llunyana. Atenta a l'infinit que en la meva vida ja apunta, amb l'emoció enaltida i l'ambició segellada, et seguiré per sempre, callada i fugitiva, entre obscurs carrers o sobre estrelles blanques.

Desitjo cançons, del poemari Despullant margarides de l'Albà del Vallès. Ara desitjo cançons, enlairo al vent la cara de ponent. Desitjo cantar, somiar i xiular. Com una teranyina faré cançons de xarxa per entelar totes les façanes tristes. Ara desitjo cançons, aquelles que en escoltar-les fan el desig de petonejar el primer que passa, encomanar felicitat només amb el so. Fàcil i entremeliada ofrena. Ara desitjo cançons per curar el cor d'un vell record, per maridar la mancança d'una amistat, per fer camí de drecera a la vida, per lluir un rostre nou ple d'amor. Ara desitjo cançons.

Cançó de la vella confiança, de Clementina Arderiu, que era esposa casada amb el poeta Carles Riba i deixeble de l'època del 27. Cançó de la vella confiança. A la mà té donades totes les claus. Jo tinc totes les seves i fem les paus. Però resta una cambra en el fons del fons on no podríem entrar ni en breus segons. Tantes forces ocultes, tants pensaments allà dins són escàpols en tot moment. Bé seria debada sotjar-hi un poc. L'aldrull colpiria més que no un roc. Contentem-nos d'una ombra d'un ressò que ell es digui els seus contes com els en duc jo.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb dos poemes curts en els que intervindrem un servidor, en Josep Torrents i en Josep Maria Asensio, i per acabar, la Pimilian ens farà reflexionar amb una cita de Fyodor Dostoyevsky. Espero que la nostra selecció us agradi. Desig de Maria Mercè Marçal. Vull un home que em faci mal i un foc que em cremi les mans. Vull un vi que em trenqui el cap i un camí sense fi.
1: El campanar, de Joan Vinyoli. Sovint, sovint com per la dreta escala d'un campanar, fosca i amb runes, pujo cercant l'inaccessible llum. Ple de fatigues dono voltes, palpant els murs en la tenebra espesa, graó rere graó.
2: Els humans voldrien volar, però temen el buit. No poden viure sense certeses. Per això, canviaren el vol per gàbies, que és on viuen les certeses.
0: Molt bé. Avui tenim una nova convidada, que és l'Estibaliz Asabal. Què tal? Com t'has sentit?
3: Molt bé, molt bé. Sou molt macos, aquí tots, els de producció, els d'aquí la taula. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Nosaltres encantats d'estar aquí amb tu, però a veure, aquest poema que has llegit, ens expliques una miqueta la seva procedència?
3: Sí, aquest poema és del poemari Despullant Margarides, de l'Albà del Vallès, que és la meva germana. I, bueno, té tres poemaris, ella, i aquest és el primer que va fer, i explica... És molt bonic, o sigui, té com tres parts, que són els pètals de diferents colors, i són poemes de diferents moments de la vida, de la seva vida.
0: De la seva vida.
3: Sí, del poble, quan eren petits, els records de la infantesa, després a l'adolescència, quan descobreix l'amor, i després ja quan es fa gran i... I, bueno, i veu la vida amb els ulls d'una persona...
0: D'una persona més madura.
3: Sí.
0: Doncs bé, a mi m'ha agradat el fet aquest de que tu, bueno, has llegit Desitjo cançons, no?
3: Sí.
0: I la cançó, doncs, és molt important,
3: I
0: no?
3: I
0: hi ha paraules, hi ha música, i veig la cançó com una acció activa contra la passivitat i la tristesa. La cançó també és alegria, però també és teràpia i és amor.
3: Sí, sí.
0: O sigui, que ens diu moltes coses, no? I també l'hem pogut acompanyar, doncs, amb un tema també molt ben
3: parit. Sí, de Ginestar, sí, sí.
0: De Ginestar, que fa poc que l'he descobert. També volia comentar, doncs, la cita del Fyodor Dostoyevsky. A veure, jo sempre diré les meves impressions, perquè aquí cadascú ha de volar i ha d'escombrar.
2: Diu la seva.
0: Diu la seva. Per mi simbolitza... amb el desig innat de llibertat absoluta. Però, a vegades, què passa? Que aquesta llibertat, en vez d'escollir aquesta llibertat de ser nosaltres, a vegades preferim la seguretat, encara que sigui limitada, no? Per lo que comentàvem, no? A l'hora de marcar límits, poder per pors, poder per educació, no ho sé, a vegades ens sentim com reprimits de nosaltres mateixos, no? I ell té tota la raó del món, no? Per això... Canviarem el vol per gàbies, que és on viuen les certeses, no? És quan ens sentim reprimits i retallats d'aquesta llibertat que tots anhelem. Josep Maria, tens que dir alguna cosa?
1: El Dostoyevsky.
0: O fer algun comentari?
1: Hi ha la gran diferència que hi havia del Dostoyevsky i el Dostoyevsky.
0: Pues sí, és un altre.
1: Entre els dos. Eren els grans rivals. Un era més espiritual, el Dostoyevsky era molt més espiritual, i el Dostoyevsky era més poeta i com a escriptor. I tenien una gran rivalitat, però, en canvi, no podien passar un sense l'altre. I això és lo normal. Amb aquests aspectes es respectaven mútuament, però era una mica l'època del moment,
0: Mm-hmm. Sí. Està bé, també m'ha agradat, doncs, el teu poema, Josep Maria. Passejo pel carrer dels records, no? És, no sé, és com una metàfora, no? Tots tenim el nostre passeig i tenim els records i també, doncs, acabes dient, en silenci, bandejo el passat per viure la riquesa del present, no? I ahí tornem, no?, a abraçar el nostre present, que poder és el que ens motiva.
3: Que tenim.
0: És el que tenim, exactament.
1: És, de fet, escolta'm una cosa, el poeta, normalment, almenys en el meu cas i en general, no li pots demanar el poema que vols, perquè el poeta és sentiment. I sentiment que l'expressa a través de la cançó, a través de la novel·la, a novel·la de la prosa, a través de la poesia, però és una necessitat que té el poeta d'expressar allò que sé. I de vegades és el resum de la teva vida. passejo pels carrers dels records i sento cants de llibertat que en aquests moments no, ja no, no puc viure el que vaig viure en aquell moment. Però bandejo el passat, tiro endavant i visc el present.
0: I vis el present, que és el que importa. I després també no passar per alt, doncs, el poema d'en Manel Bandeira, no?, que sembla una mica sensual, deu estar pensat així, no, Pi?
2: Sí, sí.
0: Sensual, una mica eròtic, no?
2: Eròtic.
0: Però per mi hi ha un rerefons, que és que, a part d'aquest erotisme, aquesta sensualitat, reflexa un altre tipus de nuesa, no?, que és la nuesa del poeta i és la nuesa de l'ànima, no? En definitiva, tots ens anem despullant emocionalment, mentalment, i a nivell d'ànima a vegades costa trobar poetes que es despullin d'aquesta manera.
3: Sí, sí.
1: El poeta... No es pot despullar, el poeta. Aviam, el poeta que vol dissimular els seus sentiments a través de l'escriptura ja no és poeta.
2: De vegades, doncs, deu costar molt diferenciar el poeta, la obra de la persona, no? Es pot...
1: Hi ha dos maneres de fer poesia. Aquella poesia que diu coses i aquella que, per dissimular el que hauries de dir, et dediques a... amb alguna cosa que sona música però no t'han dit res.
2: A dir altres coses. Sí, és així. Jo volia fer referència a la reflexió que ens has fet de marcar límits.
0: Doncs sí, a vegades ens costa marcar molts límits, no? Jo he fet una mena de reflexió de dir, a veure, per què em costa a mi marcar límits i en quins moments em costa marcar límits, no? A vegades és per por, a vegades per educació, a vegades és perquè què diran aquesta gent si jo dic no aquí quan sempre he dit que sí. A veure, és un treball personal i de creixement personal, però ens hem d'acostumar també, doncs, a protegir-nos, a cuidar-nos i estimar-nos.
1: El donar límits també és una necessitat vital, perquè en moltes ocasions hi ha persones que ens rodegen i ens treuen tota l'energia.
0: Doncs sí, senyor, ens quedarem amb l'energia d'ànimes, amb l'energia de tots els que estem aquí presents. I res més, amics oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa número 36 o al telèfon 93 792 21 01. Centre Odontològic, el Rial.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
0: Radio Arenys.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Esquerra Republicana de Catalunya ha lamentat la suspensió de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament, advertint que la decisió representa un nou retard en una reforma imprescindible perquè el sistema actual està caducat des de finals de 2013. Els republicans han exigit al govern espanyol que convoqui la pròxima trobada tan aviat com sigui possible i que acceleri tota la tramitació del nou model de finançament perquè s'aprovi abans que acabi l'any. El president de RC, Oriol Junqueras, també ha denunciat que la suspensió de la reunió suposa endarrerir els recursos que necessiten els hospitals i les escoles de Catalunya. Poc abans era la portaveu del govern, Sílvia Paneque, qui també suposava un ajornament que finalment ha acabat produint-se.
7: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
6: La nova data per la reunió sobre el finançament és el 4 de setembre, però aquesta tarda a les 6 la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, atendrà els mitjans de comunicació per valorar el seu ajornament. Dues persones han resultat ferides després que un turisme les hagi atropellat al carrer Aragó a l'altura de Rambla Catalunya, a Barcelona. Segons informa el SEM, una de les persones ferides està en estat crític i ha estat atesa i traslladada a l'Hospital Clínic, mentre que l'altra, menor d'edat, està en estat menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu. El SEM ha activat 3 ambulàncies. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts a la licitació dels nous accessos viaris a l'ampliació sud del port de Barcelona per un import estimat de 98 milions d'euros sense IVA. L'actuació permetrà construir un nou nus viari que connectarà la futura autovia d'accés al port amb la xarxa viària interna del recinte. La nova infraestructura inclourà una gran rotonda elevada amb tres ramals, un de connexió amb la nova autovia, un altre amb l'ampliació sud del port i un tercer per donar accés a les instal·lacions situades al nord de l'antiga desembocadura del Llobregat. El projecte també contempla una galeria de serveis per facilitar el pas a diverses xarxes sota la futura infraestructura ferroviària. I Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre del 2026, anotant una taxa de desocupats del 7,9% i deixant enrere el llindar dels 8 punts per primer cop en un segon trimestre des del 2008. L'últim cop que Catalunya va tenir una taxa d'atur per sota del 8% va ser el quart trimestre del 2024, amb el 7,87%. Això és tot, de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en intoxicar-se amb esprai antimosquits. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut. Presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut i que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Com estem avui, Iago?
1: Doncs molt bé, encantat de tornar a estar aquí un cop més.
0: Sí, hi ha alguna sensació especial avui?
1: Home, sempre... Cada programa és un món.
0: Cada programa és un món i cada convidat és un món, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res. També, a veure, com no, hem de donar la benvinguda i saludant en Joan Bosch, que és qui ens acompanyarà en aquest programa i fa que sigui possible aquesta audició per tots vosaltres. Doncs bé, Joan, sempre ens preguntem el mateix. Ens agrada aquesta casa perquè cada setmana anem variant de mitjà.
2: Exacte.
0: I ara no sé com hem d'anar aquesta setmana.
2: Doncs mira, aquesta setmana anirem per aire.
0: Aire.
2: Sí, i escolta'm, ens esperen per anar a agafar un helicòpter que ens farà, doncs, les delícies de la vista, perquè anirem a veure els paisatges que tenim per aquí, que, escolta'm, n'hi han de molt bonics, eh? El Montnegre,
0: el Corredor, sí, sí.
2: I també, doncs, la costa.
0: No, la costa també, a veure, que tenim una costa molt maca, eh? Doncs jo miraria de parlar amb el pilot a veure si ens acompanya fins al Turó de l'Home. No sé si és possible.
2: Jo crec que sí.
0: Va, vinga, va, doncs fem aquest esforç. A veure, ja li comunico en un momentet.
2: Ara anem a la cabina i li comentem. Tu tranquil, que ens farà un viatget.
0: És que jo de petit i de menut hi anava molt al Turó de l'Home. Ja la vull veure amb vista d'ocell.
2: Potser està nevat o no?
0: Segur. Doncs res, va, vinga, ara ja desvetllarem el contingut del programa d'avui. Doncs avui a Temps de Salut encetarem un nou tema relacionat amb l'adolescència i les dinàmiques familiars. I ens preguntarem en què consisteixen les dinàmiques familiars, per què són tan importants en l'adolescència, com també esbrinarem quina connexió hi ha entre les dinàmiques familiars i les constel·lacions familiars sistèmiques. Per altra banda, coneixerem com funcionen les constel·lacions familiars en l'adolescència i en què ens poden ajudar. Per això hem convidat a la Verònica Medina Martín perquè ens en parli i ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Mulla de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

L'adolescència és un període important de transformació, de canvis i de recerca d'identitat, on les dinàmiques familiars esdevenen un mirall i un suport essencial. En aquesta etapa, la persona no evoluciona aïlladament, sinó dins d'un sistema familiar amb el qual interactua constantment. La mirada de les constel·lacions familiars sistèmiques resulta molt útil per comprendre aquests canvis. Aquesta perspectiva ens ajuda a veure com la nostra història familiar, inclosos fets, relacions o emocions no resoltes del passat, influeix directament en el present i en les dinàmiques actuals. Ens permet entendre, per exemple, per què certs comportaments o conflictes es repeteixen. Aquesta comprensió no només és valuosa dins de la llar, sinó que també ho és dins de l'àmbit escolar, les amistats, la salut i en la parella. Les dinàmiques que s'aprenen dins de l'entorn familiar sovint es reprodueixen en aquests altres contexts. Aplicar aquesta mirada sistèmica ofereix eines per tancar cicles i construir vincles més sans i conscients en totes les àrees de la vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Molt bé, Verònica, ja et tenim aquí, en el nostre plató. Doncs benvinguda i amb ganes d'obrir aquest nou camp, que per primera vegada parlem de l'adolescència.
1: Oh, per mi és un regal estar aquí i poder donar una altra mirada, no?, a el que es pensa de l'adolescent.
0: Exactament, és que en teníem ganes, perquè de veritat que després de... A veure si me'n recordo, després de 340 programes, avui és el 341, hem pogut trobar una persona com tu, i també en vindrem més, del centre on t'estàs desenvolupant aquesta fantàstica feina, per parlar de l'adolescència. Doncs res, agrair-te que avui haguessis acceptat la nostra invitació, que estiguis aquí amb nosaltres, i farem aquest viatge per helicòpter avui.
1: Anda!
0: Sí. Doncs res, Verònica, per començar, què et va impulsar a donar el pas per especialitzar-te en adolescents?
1: Bueno, de primeres, el pas de dedicar-me a això me'l va donar la meva filla, no? Al final, com ella va començar l'adolescència molt aviat, amb 9 anys, i com no podia gestionar les seves emocions. Això el que va fer és, com mare, despertar-me aquesta part de com educar-la, no? Com gestionar tot això com mare. Jo ja em dedicava a fer constel·lacions, però mai m'havia fixat en un adolescent. I ella era com el meu mirall, primer com mare, i després em va portar el passat a la meva adolescència, que no va ser una adolescència, doncs, molt fàcil, no? I aquí em vaig donar compte que les seves emocions eren les meves.
0: Carai, i a partir d'aquí et planteges, dius, bueno, a veure què faig.
1: A veure què passa, sí.
0: I això d'aquí ha sigut un nou camp, perquè dintre del camp de les constel·lacions jo no sé si hi ha especialistes en adolescència.
1: Bueno, n'hi ha poques, perquè en principi el que és una constel·lació en si no es treballa un adolescent amb una constel·lació normal, perquè pues això, no?, el seu camp o la seva mirada no pot comprendre que pertany a un sistema. Però sí que nosaltres ho fem, perquè al final sí que ens arriben a la consulta adolescents conscients, que ja estan una mica treballats, i que, bueno, que s'obren aquest camp, i com que la vida te'l porta, doncs dius, i per què no?
0: I per què no?
1: Clar.
0: Llavors, amb adolescents... A veure, jo diferenciaria dues coses. Com fa que et dediques tu a les constel·lacions familiars, i amb adolescents quan, també?
1: Bueno, que em dedico a les constel·lacions familiars molts anys, igual, no sé, 8 o 9 anys, i que ens dedico als adolescents 4.
0: O sigui, combines adolescents i adults?
1: I adults, exacte.
0: O sigui,
1: em dedico a les famílies en si.
0: A les famílies.
1: Sí. Pues una vegada cada cierto tiempo, diguéssim, fem el taller de grup de constel·lacions de nens o d'adults.
0: D'adults. Sí. Molt bé, llavors, a veure, hem parlat de les dinàmiques familiars. Ens pots explicar en què consisteixen aquestes dinàmiques familiars?
1: Sí. Al final són patrons, normes o rols o vincles que es creen dintre del sistema familiar. Normalment són inconscients, o sigui, no són conscients de que portem això. Són heredats. I això ens influeixen a la vida, com ens relacionem amb els altres, al final.
0: Està bé. Aleshores, per què són tan importants les dinàmiques familiars? Què passen aquí?
1: Bueno, perquè l'adolescent s'està definint, no? Et refereixes com a l'adolescent, no?
0: Sí,
1: a l'adolescència, diguéssim.
0: Sí.
1: Llavors, ell al final s'està definint el seu ego, no?, la seva identitat. I ell viu dintre d'un sistema familiar. I ahir en el sistema familiar, si n'hi ha tensions, càrregues, doncs això pot afectar a la seva forma de vincular-se amb els altres. O sigui, ell el que està fent també és aprendre pues això, l'educació dels pares. I
0: sí,
1: els
0: sí.
1: pares carreguem coses dels avis, besavis, etcètera.
0: Exacte. Doncs escolta, per què no ens expliques la diferència que hi ha pels que poder no estan massa basats en tot això, entre dinàmica familiar i constel·lació familiar sistèmica?
1: Vale, jo crec que el que és la constel·lació familiar sistèmica és com l'eina o l'eina que tenim per veure les dinàmiques ocultes que hi ha als sistemes familiars, diguéssim.
0: Vale, les dinàmiques ocultes, allò
1: exacte,
0: invisible, que no es veu,
1: invisible,
0: però que et remarca i que a vegades et fa tenir una actitud determinada...
1: I repetir-la
0: a l'hora de la teva vida. Imagina't tu.
1: Sí,
0: imagina't.
1: Vull dir, ja les carreguem sempre.
0: Aleshores, abans de posar el primer espai musical, per què no ens expliques el que són les constel·lacions familiars? Perquè ho entenguem.
1: Uh-huh. Vale, d'acord. Mira, jo crec que la millor forma d'explicar-lo és que, bueno, que al final tots venim dintre de... No? Tots formem part d'un sistema familiar, no? En si. I també formem part d'un sistema general, vull dir, de l'univers, no? todos somos un sistema.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha una part en els sistemes familiar que es diuen el campo morfogenético, i en aquest campo morfogenético hi ha una informació de, diguéssim, situacions que viuen els nostres avis, besavis, etc.
0: Sí.
1: I queda guardada aquesta informació en aquest camp que està dintre de nosaltres. Llavors, normalment, quan fem en grup, quan fem una constel·lació grupal, el que fem és que el que constel·la amb el grup elige les persones del seu sistema i surten al camp, i aquí hi ha el moviment, es genera la, diguéssim, podem veure la dinàmica que està oculta.
0: La que està oculta.
1: Exacte.
0: Val, i això d'aquí es genera amb tots els membres del grup, aquells que han sigut escollit per fer aquesta representació.
1: Ah, exacte.
0: Val, i ens ho aniràs explicant, perquè això... Poder, sí, perquè jo, també, a veure, tu ets formadora, jo m'estic formant. Sí. O sigui, tu series la meva mestra i jo seria el teu alumne. Però, bueno, avui és al revés. Bueno, avui ja. És al revés.
1: No, saps què passa? Que és, per més que ho expliquis, jo sempre convido a que vinguin a veure una constel·lació.
0: És el millor, és el millor.
1: Sí, és la millor manera de veure.
0: Per mi són fascinants. No sé si aquesta és la paraula que t'encaixa, però a mi sí. Doncs mira, també és fascinant aquests temes que tu ens has suggerit per al programa d'avui, que els has escollit i que t'encanten i també volem escoltar-los. Doncs, per tant, Joan, ens poses el primer tema musical que ens ha suggerit la Verònica?
2: I tant que sí. Doncs mira, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Roda de Ter, Osona, per seguir i escoltar un dels èxits d'Oques Grasses, publicat l'any 2024, i que forma part del seu àlbum, Fruit del Deliri. Aquest s'anomena Sort de tu.

0: Preciosa la cançó que acabem d'escoltar. Sort de tu, toques grasses. Per mi és un cant a la vida i a l'amor en la forma més pura. La lletra ens parla dels nous començaments simbolitzats per l'alba sobre els terrats. Això és tal com ho diuen a la cançó, que ho canten. L'alba sobre els terrats, que m'ha agradat molt. I també la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial. La cançó transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat una empremta a les nostres vides, però que es converteix en una celebració pel fet de tenir algú especial, com també de les ganes de viure la vida plenament. Així queda reflectit quan canten. És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Verònica, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós d'Oques Grasses?
1: Bueno, perquè al final aquest tema jo no el coneixia i la meva filla està estudiant artes escèniques i bueno, van cantar aquesta cançó i em va arribar al cor. Vull dir, tots els adolescents cantant aquesta cançó.
0: Ah, sí? Canten aquesta cançó?
1: Sí, sí.
0: Ja veus.
1: Llavors, jo crec que, bueno, cadascú la cantaria per algú, no? Però jo la vaig rebre com mare i a mi em va fer plorar. Vull dir, i digo, és que...
0: Sort de tu, eh?
1: Ah, exacte.
0: Sort de tu, mare. L'hauria pensat. Que sí? Doncs molt bé, doncs nosaltres continuarem amb la nostra entrevista. Estem destapant aquesta etapa tan bonica i també tan a vegades tan tobogant, no?, amb alts i baixos emocionals, com és l'adolescència. I també volem saber quin és aquest origen de les constel·lacions familiars i qui va ser el seu creador.
1: Bueno, el creador de les constel·lacions va ser Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemany i missioner d'Àfrica. Avui dia es va anar de missioner i va veure com els africans tenien una forma concreta de resoldre els conflictes. I es va quedar amb això, llavors, amb la seva tècnica, i va lligar una mica tot això d'Àfrica,
0: sí.
1: Pues vam crear les constel·lacions.
0: O sigui, ell s'ho va inventar.
1: S'ho va inventar, sí.
0: Ostres, que bo,
1: ell dijo, ostres, mira, com gestionen aquí el Zulu, no?
0: Els Zulu, sí, em sona
1: sí.
0: Que sí.
1: I llavors, pues, bueno, pues el van aprovant. Van aprovant, va veure resultats i el va patentar. Al final.
0: Que maco, que maco. Llavors, a veure, aquest concepte principal de les constel·lacions familiars que s'ha comentat, i si no, doncs aprofundirem una mica més, són els ordres de l'amor.
1: Ah,
0: i segons el mateix Bert Hellinger, aquí hi ha una frase, una dita d'ell que m'agrada, va dir que amb amor, només amb amor, no n'hi ha prou.
1: No.
0: Ha d'estar amb ordre. Uh-huh. Aleshores, quins són aquests ordres de l'amor?
1: Bueno, al final, ell sempre deia que si hi havia tres ordres principals, l'energia del sistema i els conflictes pues, es lliberaven, no? Llavors era la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir. La jerarquia per prendre normalment pues, l'energia dels pares, la força per sostenir, no? Primer van els pares. Avis i besavis, no?
0: Sí.
1: I si hi ha aquest desordre, llavors pues, l'energia no flueix i tu no pots sostenir la vida.
0: No pot fluir.
1: Llavors la pertenència, perquè sempre sentim que necessitem pertenecer a un sistema familiar per poder sobreviure, no? I el rebre, l'equilibri entre rebre i donar...
0: I donar...
1: Això jo crec que és el més complicat de la vida, no? O sigui, el dar i que l'altra persona pugui prendre això.
0: Prendre això. Prendre i també equilibrar-ho, no?
1: També, i equilibrar-ho.
0: Perquè això d'aquí, clar, un quan és pare, dona, invento, i el fill rep, però també a vegades això d'aquí es torna...
1: Sí, però aquest ordre, aquest ordre sí que et toca com pare donar i com fill rebre. Llavors... L'única manera de poder equilibrar això és que el fill doni el que el pare li ha donat als altres. Vull dir, ja sigui amb els seus fills o amb un projecte.
0: Amb un projecte de vida.
1: De vida, exacte.
2: Quins canvis t'has trobat amb un adolescent actual i un adolescent de fa 10 o 20 anys?
1: Vale, d'acord. Clar, com que fa 4 anys que treballo amb adolescents i que estic amb ells dia a dia, jo m'he notat molts canvis. A l'hora, quan ells constel·len, la forma de veure la vida és diferent. Vull dir, al final la constel·lació el que fa és donar-te una altra mirada de lo que estàs veient. Posa al conscient coses que tu no pots veure. Llavors, quan tens aquesta mirada, la teva vida ja canvia. I de fa 20 anys, bueno, pues no teníem aquesta... Si amb ells pues, adolescents de fa 20 anys no tenien aquestes eines. O l'eina de les constel·lacions es veia com algo màgic, no? Perquè el nombre constelaciones. Però no és real, al final és sistèmic, al final és ordenar.
2: Algo que se veía muy lejano, ¿no?
1: En aquella época. Exacto, era como, uy, esto es raro, sí.
0: ¿Puedo hacer una otra pregunta, Iago?
2: ¿Qué consejo le darías a un adolescente de hoy en día?
1: Le diría que se entregue a la situación que está pasando i que res és casualitat, que tot això després li donarà unes eines perquè el pugui treballar la seva vida d'adult, sí.
0: Clar, llavors parlant d'adolescents, perquè em vull centrar aquí. Uh-huh. Per què serveixen les constel·lacions familiars amb aquesta gent, amb els adolescents? Per què els hi serveixen?
1: Bueno, perquè al final ells estan en un moment on s'estan trobant, no? I les constel·lacions, el que... Primer, perquè quan treballem la dinàmica de constel·lacions en grup, el que fem és educar el fill d'alguna manera emocional de que necessita el pare i la mare per sostenir-se. ¿Vale? Sí. I moltes vegades, quan estem en aquesta època de la vida, estem enfadats amb el pare i amb la mare. ¿Por qué me has dado la vida si yo no puedo sostener esto, no? Tot el que m'està passant, no?
0: Sí, moltes vegades estem enfadats amb ells i què hi pintem aquí? Què hi pintem? Què fem? Etcètera. Digue'm.
1: Clar, i no em fas cas, i no sé quantos, i al final el que fem és que un adolescent es posi també en la posició de pare i mare perquè pugui sentir que està sentint el seu pare i que està sentint la seva mare, que no és la seva pel·lícula, no?, que ell s'està muntant a la seva ment, que ja és per les hormones
0: això
1: i per tot això que li està passant.
0: Això em sembla molt reparador, si saben fer doncs, aquesta simbiosis o,
1: exacte,
0: diguéssim, fer el paper de pare. Què diria el teu pare? Com se sent el teu pare davant d'un fill com tu? Jo trobo que això d'aquí és molt sanador, eh?
1: Sí, l'únic que s'ha de fer amb molta cura, primer un adolescent crea resistències,
0: clar,
1: llavors hem de fer grups i, bueno, a poc a poc anar fins aquí.
0: Llavors, una cosa, cada membre familiar pot condicionar el destí de la seva família?
1: Jo no crec que cada membre familiar pugui condicionar el destí de la família, si no és la família que, si no accepta el destí d'aquest membre, és el que condiciona, no? És el que després crea el conflicte. El més important és no excluir, o sigui, l'objectiu de la constel·lació és entregar-te la vida, acceptar tot, a tothom tal i com és, sigui perpetrador, víctima, passi el que passi, i sobretot no excluir-lo.
0: Imagina't que
1: també forma part.
0: No.
1: Sí.
0: Anem entrant per aquí perquè hi ha moltes interrogants, i llavors ara imagino que es dona el cas el fet de les addiccions a les xarxes socials.
1: Exacte.
0: Una. Mm-hmm. L'altra, l'addicció, doncs, o provar, jo què sé, de fumar, que això ja ho fumen abans, no? Mm-hmm. Fumar tabac, em refereixo. Okay. O fumar haixís, o uh-huh, Maria, uh-huh, etc. Clar, això d'aquí és un problema familiar, també, no? Llavors, uh-huh, de què es tracta? De que els pares, els progenitors, comencin a acceptar aquesta realitat i a partir,
1: exacte,
0: d'aquí, doncs, que els pares doncs, també facin la seva transformació?
1: Clar. Jo primer sempre dic que vingui el pare i la mare. Vull dir, al final,
0: clar,
1: els nens,
0: clar,
1: el que fan és psicomatitzar algú que tenim nosaltres com pares. Llavors, què passa? Moltes vegades les addiccions venen, i això és molt fort el que diré, però jo crec que és important dir-lo, però és un suïcidi. En constel·lacions familiars, addicciones i suïcidi va de la mà. Llavors, hem de veure què és el que el pare o la mare no pot sostenir, que no té ganes de viure, vull dir, i al final són emocions ocultes que tenen ells i que estan psicomatitzant els fills. Llavors és un regal poder veure això, jo crec.
0: D'entrada és veure-ho i després és transformar-ho, transmutar-ho,
1: exacte,
0: provocar que també l'adolescent en qüestió, si es troba d'aquesta manera, doncs pugui constel·lar i també pugui alliberar-se, perquè darrere d'una addicció, sigui del tipus de sigui, a veure, no sé si estaràs d'acord o què, i els nostres amics oients, però a vegades hi ha carències afectives,
1: exacte,
0: a vegades hi ha carències d'amor, falta d'autoestima, mm-hmm, aquesta reivindicació que tots hem viscut quan teníem 14, 15, 16, 17 mm-hmm anys, o etcètera, doncs, de dir, bueno, no puc anar per aquest camí, doncs ho substituiré per un altre, que al final, a veure, et pot provocar, bueno, inclús alguna malaltia neuròtica o psicòtica.
1: Sí, sí, sí, tal qual, tal qual. Però jo primer sempre pares.
0: Pares, primer pares.
1: Sisplau, pares, i després els fills, exacte.
0: Endavant, Iago.
2: Què és per tu el millor de ser adolescent i el pitjor?
1: Ah, per mi el millor de ser adolescents, les responsabilitats. Jo crec que, com que un adolescent cregui que té moltes responsabilitats, està superlliure de responsabilitats. Llavors, jo quan he sigut adolescent és com libre, no? Puc fer el que em dona de la gana dintre del que tens una... Bueno, tens el pare i la mare que t'està dient el que faci. I el pitjor, aquesta sensació de no poder gestionar el que t'està passant o emocionalment, los volcanes, no? Els volcans emocionals que no pots gestionar.
0: Exactament. En aquesta etapa vital de l'adolescència, quins són els temes o símptomes que tu trobes més freqüents pels quals ells o la seva família podrien acostar-se a una constel·lació? Què et trobes tu? Amb...
1: Per mi, el més important, si veieu qualsevol cosa de... Pues, el que deies tu, no? Problemes d'addiccions, addiccions de pantalles, etcètera. Sí, sí, sí. Bueno, i drogues, el que sigui. També si aquest adolescent es fa mal a si mateix. Important constatar això. La ràbia, ira contenida, un adolescent que sigui molt introvertiu o inclús TDAH, hiperactivitat,
0: sí,
1: autisme, tot això es pot constatar.
0: L'adolescència és una etapa de canvi i necessitat de diferenciació dels pares, com sabem, però des d'una perspectiva sistèmica, com es pot viure aquest procés de manera sana sense trencar els vincles?
1: Bueno, primer, si estem treballant amb l'adolescents, és donar-li el seu espai. Que ell pugui mostrar-se tal com és i pugui comunicar-se. Al final, també, els pares, el que fem a casa és com donar moltes normes, no?
0: Sí.
1: Llavors, ell
0: sí,
1: no pot expressar-se. Llavors, el que fem primer és donar-li espai perquè s'expressi. Sí que és veritat que el que expressarà no és agradable, vull dir, i l'hem de deixar també que expressi això, donar-li permís a que està passant aquestes emocions i sentiments, i després, a poc a poc, pues, el que deien abans, no? De fer-li veure que necessita el pare i la mare, aunque sigui des de la distància, però sí que amb el seu cor, perquè pugui ajudar-li a sostenir. Al final, la mare està relacionada amb l'abundància, i l'abundància no vull dir diners, sinó emocions,
0: sí,
1: a sentir-te bé, en benestar i tal, i el pare amb sostenir aquestes emocions. Llavors, se l'explica. Jo crec que un adolescent està molt obert a que tu li expliquis i ell entendre les coses, vull dir. I a poc a poc la relació canvia.
0: Endavant, Iago.
1: Sí.
2: Quin consell li donaries a un pare que, o una mare que diu que mira, que l'adolescència m'està anant de les mans?
1: Bueno,
2: què li diries?
1: Primer li diria pues, que són perfectes. Vull dir, que són els pares perfectes per a aquests fills. I ara ens anem a una part molt espiritual, que és venimos de otro plano y elegimos a los padres perfectos para transitar
0: per evolucionar sí, sí,
1: tot això que ens està passant. No? Llavors, que estiguin tranquils i després... Bueno, que confiïn en la vida, que confiïn en ells mateixos, perquè la força d'ells és molt important, visualitzar que el nen millorarà, però visualitzar-lo de veritat, vull dir, veure el teu fill com vulguis que estigui, no? De veritat. Yeah. I confiar en la vida i en que ell tindrà les eines suficients per poder transitar això.
0: Clar, hi ha una cosa que deuen ser les sessions doncs, dels pares, no?
1: Exacte.
0: I després hi ha les sessions doncs, de constel·lacions amb els fills.
1: Exacte.
0: Val, que allà es provoquen canvis.
1: Sí.
0: Si més no, una presa de consciència d'un tema que els afecta amb ells, primer de tot, deuen ser els primers afectats que volen solucions i després uns pares que es poden preocupar més o menys per als seus fills, no?
1: Uh-huh.
0: I això d'aquí és un conjunt evolutiu, no?
1: Clar.
0: Un conjunt d'ànimes que s'han trobat per, en aquest cas, doncs, a nivell sistèmic, a nivell de grup, avançar amb uns projectes, amb un projecte sentit, no? Si se li pot
1: sí,
0: dir
1: així. Sí, es diu així, projecte
0: diu així?
1: Sentit.
0: Ah, doncs
1: sí,
0: mira,
1: sí, sí.
0: Amb un projecte sentit a nivell d'ànimes
1: uh-huh.
0: i a nivell de família, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo voldria parlar d'aquests patrons, no?, de comportament o conflictes entre generacions. Aquí extenem la mà en un altre camp, que és el fet de repetir patrons
1: uh-huh.
0: d'una generació a l'altra. Els besavis, els avis,
1: uh-huh.
0: els pares i, llavors, els fills, no? com poden les constel·lacions, una miqueta, com te les, tu te les ingènies una miqueta per ajudar un adolescent i a la seva família i identificar aquestes emocions i alliberar-les?
1: Bueno, es poden identificar de moltes maneres. Moltes vegades fem el genograma, i amb el genograma...
0: Perdó, genograma, ens pots explicar què és?
1: Sí, el genograma és bueno, com una manera d'interpretar a través de símbols les dinàmiques que n'hi ha al sistema familiar de generació
0: en generació.
1: En generació. Exacte. Llavors, aquí podem veure pues, què vincles tenien els avis, els besavis i entre germans, si hi havia alguna addicció en algun d'ells, si hi havia algú que havia alguna víctima o algun perpetrador, algun excluïdo, algun aborto, tot això és molt important.
0: Tot això és important, no?
1: Tot.
0: Perquè té un pes que és un pes invisible...
1: I emocional.
0: I emocional, que fa que tu reaccionis d'una manera determinada o que estiguis bloquejat davant de quelcom.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs si cas farem una cosa, Iago i Verònica, farem un petit descans, una miqueta, doncs això ho reflexionarem, amics i amics, perquè és molt important. A més, la Verònica pica alt, perquè... No, pica alt, com veureu, perquè ens parla d'espiritualitat. I això, les constel·lacions familiars, doncs ens les podem agafar amb una actitud...

0: Renoi, quina peça musical que ens has escollit. Ens ha agradat molt, eh? I a més és un dels èxits més estimats i més sentits de Luxemburg. Bueno, des de la meva perspectiva. La lletra de la cançó, deixeu-me que us ho expliqui, ens parla d'aprendre a gaudir de cada moment, de viure el present i de dur a terme la missió de la nostra vida sense pors i amb valentia. Aquesta cançó s'inspira en l'espiritualitat budista adquirida pels llaços d'amistat entre l'autor, en Jesús Rovira, baixista del grup, i els monjos budistes de Garraf. Verònica, l'autor d'aquesta cançó, en Jesús Rovira, que ho acabo de dir-ho, m'agrada quan descriu aquest tema com una invitació a renéixer després d'una caiguda. És així com ho veus, tu, tot això?
1: Doncs sí. És que per mi aquesta cançó és el meu himne.
0: Carai.
1: Sí, jo sempre a la meva vida he sigut caiguda i tornar a aixecar, no? Com l'ave fènix. Llavors, lo de llençat és mi himne, no? És com traspassa tots los miedos.
0: Traspassa tot.
1: Sí. I llençat, da igual. Que sigui el que tingui que ser, confia.
0: Confia,
1: no?
0: Llança't, sí? I confia. Espera, que en Iago ens vol explicar quelcom d'aquesta cançó, que ens sembla, sí, que la coneix de memòria. No sé, explica'ns-ho.
2: Bueno, a veure, nosaltres aquesta cançó estàvem al col·legi i l'hem fet recitar com si fos un poema.
0: Ah, sí, el contingut de la cançó
2: aquesta, sí.
0: Però era a través d'alguna assignatura o perquè aquell professor li encantava aquesta cançó?
2: No, el professor que es va aixecar un dia i va dir, mira, pues, anem a recitar el poema aquest, i ens van donar la cançó aquesta.
0: Amb música o sense?
2: Sense música. I teníem que recitar el poema de memòria. Si no...
0: De memòria?
1: Ostres.
2: Sí, si no ens caia una falta.
0: Carai, això ja em molestaria més, tu, que m'ho tingués que aprendre de memòria, perquè després, esclar, un punt més o un punt menys a l'examen, canvia molt, això, eh?
2: Sí, tenia ganes de tocar el que no sona.
0: De tocar el que no sona, fixa-t'hi. El Iago es manifesta tal i com és. Doncs res, que sigui com és, exactament. A veure... Una pregunta... entrarem al terreny pràctic. Va, deixem la teoria, però entrem a la pràctica perquè també sapiguem com funcionen aquestes constel·lacions. A veure, jo ho diré d'una manera pensada per les persones que no ho coneixen. A veure, això és un teatre? Teatre amb el sentit de que hi ha representacions teatrals? A veure, com funciona una constel·lació? Has parlat de representats, representants, has parlat d'una persona, d'un adolescent de 14-15 anys que es constela. A veure, com funciona això?
1: Vale, n'hi ha diferents formes de constelar, moltes. Però les que jo faig són constel·lacions individuals, que les treballo amb ninos.
0: Amb ninos.
1: I amb els ninos el que fem és representar el sistema familiar, no? I depenent de com la persona posi el nino, sí, té una representació...
0: Clar,

0: un altre.
1: Algú, sí.
0: Exacte. Al final, aquí, el treball del constel·lador, d'interpretar tot això, tot el que està passant, no? Cap a on mira el nino, si té la mà tancada o oberta, per què l'ha agafat, per què ha agafat aquest color, no? I a nivell coach, seria com una espècie de coach, li vas fent preguntes i l'altra persona te va responent i tu vas fent aquesta interpretació.
1: O sigui, interpretes i llavors a l'hora de la resolució com ho fas amb ninos?
0: Al final el que es treballa amb les frases sanadores.
1: Frases sanadores,
0: exacte.
1: Tipo,
0: pues, papá, mamá, yo lo cargo, ¿no?
1: Por amor. Yo lo carrego per amor.
0: Exacte.
1: Carrego què? Aquella emoció...
0: El que sigui el símptoma, el que estem treballant.
1: Ah, caram,
0: exacte, això seria una, no? Per exemple, s'està treballant un símptoma, l'emoció de la ràbia, la ira,
1: sí.
0: Es detecta que això ve transgeneracional del pare perquè hi ha emocions que no has desbloquejat.
1: Sí.
0: I una frase sanadora seria, papá, yo lo cargo, por amor lo cogí y por amor el torno a deixar amb tu.
1: El torno a deixar amb tu.
0: Exacte.
1: Perquè ella es faci responsable.
0: Responsable del que està passant.
1: O sigui, jo m'haig de fer responsable del meu i tu del teu.
0: Clar.
1: Com a pare o com a avi o com a besavi.
0: Com el que sigui.
1: I
0: exacte.
1: Això repara, això.
0: Això repara, clar. Després, a casa,
1: sí.
0: Això canvia la mirada. És a dir, m'acabo de donar compte
1: d'això.
0: Després hi ha una part que és teva. Vull dir, no tot és del sistema. Això és important. Hi ha una part que carregues tu, una emoció que carregues tu, però aquesta forta del sistema no t'ajuda a gestionar la teva.
1: No, evidentment, tu has de gestionar i transmutar o reparar o substituir o alliberar. Primer de tot seria alliberar, desprendre.
0: Primer alliberes, li dones a cadascú i responsabilitzes a cadascú de lo seu.
1: Sí, senyora.
0: I després,
1: molt interessant.
0: Gestiones.
1: Aspecte que amb sessions individuals, que jo estic acostumat, per exemple, ens funcionaria això que dius tu dels ninos.
0: Exacte.
1: Però llavors nosaltres ho treballem individualment, segons la línia que tinguis o la branca que hagis escollit. Pues a veure, tipus gestal, que llavors fem allò de la cadira buida, fem representacions, mira que aquí hi ha el teu pare, parla amb el teu pare...
0: Exacte.
1: Que jo no sé si això també
0: fem
1: ho fas
0: mateix.
1: Tu. Ah, també
0: sí,
1: ho
0: sí,
1: feu.
0: Sí, també treballo en cartolines també, vull dir, tu et poses sobre de la cartolina, sents com se sent el teu pare, et tornes a posar la teva, treballes amb el teu pare, li expliques...
1: I això d'aquí sí que també és molt reparador. Quina és la tasca del facilitador?
0: Al final, sostenir totes les emocions que estan passant i deixar que la mateixa persona en si mateixa es doni compte de tot. Has de respectar el destí de la persona. Vull dir, moltes vegades un constel·lador veu algo que no pot dir, que ha de deixar que aquesta persona es responsabilitzi.
1: Val, tu calles i tal, però també hi ha una altra qüestió que pot ser l'energètica. Aquest camp que es produeix, no?, quan es fa una sessió d'aquestes que són fascinants, com t'he dit. Llavors, és clar, el facilitador el que fa doncs, és bueno, mostrar-se de manera neutral, però també amb l'objectiu de reparar, de resoldre. Però tu personalment no et quedes aquesta energia, aquestes actituds
0: ara aniré a una
1: dels nois i noies?
0: Ara aniré a una part espiritual.
1: Ah, no ho digues, endavant.
0: Jo sempre dic que jo sóc el canal d'informació.
1: Tu ets
0: també,
1: un canal.
0: Sí, també per reparar. Vull dir, al final jo no em quedo res perquè no treballo jo. Jo soy cuerpo, però l'energia l'agafo d'un altre costat. Llavors, si tu agafes l'energia d'un altre costat, el que estàs de dalt, no? de l'universo, el que estàs fent és passar per ti, es repara tot això que està passant i se lo lleva
1: vale,
0: la
1: tu
0: Tierra.
1: Ets un intermediari.
0: Ets
1: un intermediari, però tot i amb això, observes, captes, sents, i segons el que sents...
0: Clar,
1: dos,
0: empatitzes.
1: Empatitzes molt. Molt bé, no? Són qualitats que s'han d'anar desenvolupant amb tot això.
0: Sí.
1: Les constel·lacions es poden aplicar a altres sistemes, ho dic per ells, eh? Com l'escolar, o el grup d'amics, o la parella.
0: Sí,
1: també
0: sí,
1: ho fas,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. Empreses, moltes empreses, organitzacions. De fet, jo tenia una empresa molts anys i feia constel·lacions per als clients i constel·lacions per al meu equip. Vull dir,
1: imagina't.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, podem pensar en tot, des d'una malaltia, des d'una actitud, des d'una relació, que hem entrat en crisi, una parella que es desfà, un amor... Bueno, no sé, vaig inventant, eh?
0: Sí, sí, sí,
1: i vinga,
0: de tot.
1: I vinga,
0: tu tot. Pots constel·lar fins a estar cases. Vull dir,
1: cases.
0: La teva casa, que perquè té humitats, i això serien organitzacionals.
1: Això està molt bé.
0: Sí. Es constel·la, es llibera... Té una informació.
1: Està bé, està bé, està bé.
0: És una extensió nostra.
1: Doncs mira... em sembla que ho hem d'anar-ho deixant. No sé si el Iago vol tancar...
0: Que pena.
1: Sí. No, no, tancar el primer bloc. No, no acabem amb l'entrevista, no. Per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu per fer una constel·lació familiar, com ho fem? On et podem trobar?
0: Mira, jo estic sempre al centre Mulla.
1: Mulla, on està aquest Mulla?
0: A Pineda de Mar.
1: Pineda de Mar.
0: Exacte. Al front del Bingo. Vull dir, estem allà. I després estic en redes socials i si no ets d'aquí, de Barcelona, o no tens la possibilitat de moure, també estic a... treballo online, vull dir, en redes socials, Instagram, com
1: Val,
0: a Verònica Medina.
1: Ens pots donar algun correu electrònic? Imagina't que hi ha algú que ens està escoltant. Mira, jo tinc un adolescent a casa, vull parlar amb tu. Digue'm algun dato.
0: Sí, mira, deixo el meu telèfon, si voleu.
1: Ah, sí?
0: És el 689
1: sí.
0: 88
1: sí.
0: 3-4?
1: Sí.
0: 8-2. Aquest és el meu telèfon de feina, exacte, i
1: vale,
0: em poden
1: doncs
0: trucar.
1: Doncs aquí ja tenim prou. 689-88-3482.
0: Exacte.
1: 689-88-3482. Verònica, la Verònica. Doncs res, doncs ara ho hem de deixar aquí, és el primer bloc, n'hi ha dos més. Però jo vull acabar amb una frase. Amb una frase que m'encanta, que és un text del llibre espiritual d'origen hindú, Osho, però m'agrada perquè se diu molt amb el programa d'avui. Diu, la meitat del teu ésser és la teva mare i la meitat del teu ésser és el teu pare.
0: Total.
1: Tu ets aquí per ells. Si ells no existissin, tu no existiries. Tot el que et passa és, d'alguna manera, per ells. Un ha d'adonar-se d'això. Així que, sigui el que sigui, el que hagin fet, has d'estar agraït per això. I et passi el que et passi, ara o en el futur, ells continuen siguent la causa. Ells segueixen sent els teus fonaments. Així que no oblidis els fonaments. Això és tot. És una consideració d'Osho. A mi m'agrada perquè són, diu així, no? Que som... La nostra meitat és del pare i l'altra de la mare. Poder hauríem d'afegir de l'avi i de l'àvia i així, no?
0: Bueno,
1: també
0: al final,
1: és el mateix. Doncs res, en cas ara entrarem en el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
2: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
3: Aquesta setmana us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant que porta per títol Órdenes de l'amor, cursos seleccionados, de Bert Hellinger. El seu autor és Bert Hellinger i va estudiar filosofia, teologia i pedagogia. Com a membre d'una ordre de missioners catòlics, va treballar durant 16 anys a Sud-àfrica dirigint diverses escoles superiors a les comunitats zulues. En tornar a Europa, es va formar com a psicoanalista i a través de la dinàmica de grups, la teràpia primària i diversos mètodes hipnoterapèutics, va desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar, publicat l'any 2012 per Herder Editorial, escrit en llengua castellana, i té 408 planes. Josep, ens fas la sinopsis?
1: I tant que sí. Mira, en aquesta nova edició revisada i actualitzada, Bert Hellinger convida el lector a acompanyar-lo en el camí del coneixement dels ordres preestablerts per l'amor en tota relació humana, on la comprensió alliberadora i sanadora neix de la visió centrada. Atès que moltes crisis i malalties sorgeixen allà on s'estima cegament, ignorant aquestes ordres, la seva comprensió es converteix en el punt de partida per obtenir efectes benèfics i sanadors tant per a nosaltres mateixos com per al nostre entorn. Bé, és un llibre que no sé si hauria de ser dels primers, parla dels ordres de l'amor, que tu ja ho has comentat, no? A veure si tinc bona memòria, jerarquia, pertenència...
0: I el dar i el prendre, vull dir... La relació, l'equilibri entre donar...
1: L'equilibri, correcte.
0: Sí, entre donar i prendre.
1: Correcte. Doncs no ho sé, tu que estàs enrolada doncs, amb els adolescents, hi ha algun llibre que sigui interessant per ells?
0: Sí, a mi m'agrada molt La dansa de les emocions.
1: La dansa de les emocions.
0: Sí, de Mercedes Bermejo.
1: M'agrada el títol, La dansa de les emocions.
0: Exacte. Al final parla també de com els nens, a través de les seves emocions, pues això, psicomatitzen coses de nosaltres i podem interpretar com estem. Vull dir, parla d'això. És un llibre molt pràctic, també, i serveix molt, pues, eso, de guia per pares.
1: De guies per pares, ho sabeu,
0: sí.
1: Nois i noies.
0: Sí,
1: la dansa
0: sí.
1: de les emocions. M'encanta el títol.
0: Uh-huh.
1: I Mercedes Bermejo. Bé, ja ho sabeu, teniu dos títols, dos llibres de capçalera que podeu utilitzar per bueno, entrar una mica més en aquests temes de les constel·lacions familiars. Doncs res, ara ja entrarem en el tercer bloc, que és, bueno, ho hem preparat també, cada setmana doncs preparem un conte. I és el racó del conte.
2: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
1: L'elecció. La Mònica passava moltes hores tancada a la seva habitació amb els auriculars posats, escoltant música. Les discussions a casa eren constants, se sentia sola, buida, amb la sensació constant de no ser suficient i ansiosa per la pressió acadèmica i per tot el soroll digital que comporta dependre del mòbil. Una tarda, mentre la seva mare li retreia el seu mal humor, la Mònica es va veure al mirall de l'entrada i va reconèixer que no s'acceptava i va admetre que se sentia frustrada, el mateix que havia criticat tantes vegades en el seu pare. Va comprendre que l'herència familiar no només són els ulls, el nas, el color de la pell, sinó també les actituds i les maneres de patir.
3: Va ser llavors que va veure un cartell a la biblioteca, taller de constel·lacions familiars per adolescents. Va dubtar. Sonava a cosa d'adults, però hi llegia paraules com lleialtats invisibles i patrons repetits, i li va cridar l'atenció. Es va inscriure, no per culpar, sinó per entendre, no per canviar la seva família, sinó per començar a alliberar-se del pes que no li pertocava. El primer pas, el més difícil, va ser anunciar-ho als seus pares, i ho va fer a l'hora de sopar. M'he apuntat a un taller, per poder estar millor, amb vosaltres i amb mi mateixa. El silenci que va seguir no va ser de rebuig, sinó de sorpresa. I després, un gràcies, pronunciat en veu baixa per la seva mare. Era només un principi, però per primera vegada el futur no semblava una càrrega, sinó una possibilitat de millora.
1: Bé, no sé si exactament passa això, però ja saps que els contes, les faules, diuen moltes veritats.
0: Sí.
1: I també diuen mentides, perquè aprenguem a no mentir. Aleshores, la realitat quina és? El nen, el jove, s'apunta o són els pares que l'apunten?
0: Un 10% dels nens s'apunten. Normalment venen els pares i diuen aquí t'emporto el nen, que té un problema.
1: Anda, tu!
0: Sí, aquesta és la realitat. Llavors, el nen pobre arriba a la consulta dient, bueno, no sé què hacer, no sé el que em passa, i em porten els pares, no?
4: Aquí te lo dejo, haz lo que puedas.
0: Exacte. Sí. Però sí que un 10%, sí que jo estic molt contenta perquè al final la vida s'ha mogut, no? I tinc molts adolescents, jo vaig començar amb adolescents venint a representació d'adults, vull dir.
1: Ah, mira, també
0: provant.
1: És un altre...
0: Exacte.
1: Carai, un altre paper, sí.
0: Sí, i com que proven, ostres, m'encanta, porto el meu amic... També he de dir que les meves constel·lacions, vull dir, només cobro la persona que constel·la, el resto que ve a representar pot venir de forma gratuïta. Llavors, que sapigueu que està obert.
1: Ah, doncs molt bé, perquè
0: aquí
1: tu també organitzes constel·lacions, ets formadora, actualment hi ha algun curs en dansa?
0: Jo ara estic fent tota la formació de constel·lacions familiars i regressives.
1: I regressives.
0: Exacte.
1: Bé, això d'aquí ens ho explicaràs en una altra ocasió, perquè sí que m'agradaria, és veritat, i ho tenia pensat parlar de les regressions, no pròpiament, o sí pròpiament, la teràpia de vides passades, però sí que estaria bé parlar del que són les regressions i com tu les apliques una miqueta i fins on te podem arribar, perquè pot ser molt interessant, no?, les regressives. Ho tindrem en compte.
0: Encantada.
1: Et convidarem. Doncs passa això. A veure, hi ha una cosa que no hem dit, i és el fet de que jo vaig a una constel·lació. Prèviament tu saps el tema que s'ha de constel·lar?
0: Depèn. No sempre. Si és una constel·lació grupal, sempre m'espero al grup, la persona comença a parlar i veiem què és el que té més pes. Però si és una constel·lació individual i té moltes coses a treballar, sí que abans faig una sessió online de 15 minuts o així per clar, parlar amb la persona i energèticament que hagi el primer contacte.
1: Home, sempre és interessant, no?
0: Sí.
1: Perquè ells també deuen venir una miqueta com desorientats. També els hi has d'explicar. Poder un adult n'ha sentit a parlar, n'ha llegit, poder entre ells també s'ho comenten.
0: Exacte.
1: I poder és alliberadora, no? La constel·lació, jo sento que sí, que ha de ser molt alliberador per un adolescent, perquè, a veure, són vulnerables, estan madurant, inclús el cervell encara no el tenen massa ben posat, i és així, és
0: tal
1: així.
0: Tal qual, tal qual.
1: No, massa ben posat en el sentit evolutiu,
0: Que sí, que sí, que sí.
1: Que jo, a veure, tots hem passat l'adolescència, i si haguessin sapigut el que avui se sap, em sembla que no haguessin patit tant, la veritat sigui dita.
4: Bueno, n'hi ha que tenen canes i tampoc el tenen molt ben posat,
1: Canes,
0: ara hi ha més informació.
4: Tenim
1: més informació. Llavors, abans, la meva època, això jo vaig començar a descobrir la psicologia amb 17 anys. Vaig començar a descobrir, és quan es començava a entrar en el nostre territori, Maresme, Catalunya. I us diré una cosa, vaig voler saber el que era una sessió de psicologia i em vaig apuntar d'amagat. Amb 17 anys dic, jo vull descobrir el que carai és tot això. Em vaig apuntar, em va encantar, el que passa que la línia que vaig descobrir, que després ho vaig sapiguer, vaig pensar, no és massa resolutiva aquesta línia psicològica, però em va encantar. És a dir, que tot està servit, depèn de nosaltres, si volem trobar solucions, si volem fer un viatge interior per la nostra consciència, o volem fer un viatge exterior, que també som molt ben parits, viatjar per aquí al Mediterrani, viatjar per descobrir nous països, que són noves cultures i noves consciències. Ens hem de despedir, no sé si hem d'afegir...

0: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 12:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Ràdio Arenys.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
5: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
4: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
5: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
4: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys.
6: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar. Todos los días desde hoy hasta entonces, por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quiten.

0: you an age.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que la futura seu de l'Agència Estatal de Salut Pública s'instal·larà a Saragossa. La ciutat aragonesa s'ha imposat a les candidatures de Barcelona, Granada, Lleó, Lugo, Múrcia i Toledo, que també s'havien postulat per acollir aquest organisme. En concret, la capital catalana va proposar ubicar la seu a l'edifici de Ramon Llull, situat al recinte de l'Escola Industrial. La seu, finalment, es dedicarà als àmbits de la vigilància en la salut pública i a la preparació i resposta davant de futures emergències, així com en la salut pública internacional i en informació i comunicació de riscs per a la salut. El Departament de Salut català ha respost desitjant el màxim encert a la localitat aragonesa i ha afirmat que Catalunya referma la col·laboració total amb l'organisme estatal, posant a disposició l'experiència de l'Agència Catalana de Salut Pública de Barcelona i la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat. Salut també ha remarcat la solidesa de la candidatura catalana, sustentada en un ecosistema de coneixement, recerca i talent científic incomparable, i ha situat la prioritat a partir d'ara en impulsar i consolidar l'òrgan català i reforçar la salut pública de proximitat, per mantenir Catalunya com a referent en salut pública a nivell estatal i internacional. Aquesta cordialitat contrasta amb la tensió que hi continua havent entre les comunitats pels murals de Sixena, i és que la vicepresidenta i consellera de la presidència del govern d'Aragó, Mar Vaquero, ha assegurat aquest dimarts que el Museu Nacional d'Art de Catalunya torna a posar nous obstacles pel compliment de la sentència que determina el retorn de les pintures murals. En roda de premsa, Vaquero ha anunciat que l'executiu aragonès ha presentat al jutjat de primera instància número 2 d'OSCA les al·legacions del govern d'Aragó a l'informe d'avaluació de riscos sobre les pintures murals presentat pel MNAC. El govern aragonès critica que el MNAC busca suspendre un termini d'execució ferm amb el seu informe d'avaluació de riscos i planteja un recurs indirecte a la providència de la jutgessa per una mala fe processal evident. Protecció Civil manté el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya davant el nou episodi de calor que s'espera que augmenti gradualment la intensitat i que eleva el risc de focs. El Departament d'Agricultura assenyala que la calor es combinarà amb una humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular i que aquest dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. També ha precisat que les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. I la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que en cap cas s'ha posat el punt i final a la polèmica per l'exclusió de Catalunya de les proves PISA amb la compareixença d'aquest dilluns de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Paneque ha remarcat que les investigacions continuen obertes per aclarir què va passar i ha assegurat que s'assumiran les responsabilitats que calguin i a qui pertoquin. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
3: Si t'agrada A les portes de Troia i vols anar un pas més enllà, ara ens pots donar suport fent-te mecenes del programa a Patreon o iVoox. Amb una petita aportació mensual, ens ajudes a fer créixer el projecte i com a agraïment tindràs accés a continguts exclusius i altres avantatges. Trobaràs tota la informació a la nostra pàgina web portesdetroia.cat. Gràcies per ser part d'aquest viatge.

0: la Granada del segle XVI, en una ciutat que acaba de reinventar-se després de la conquesta, conviuen palaus renaixentistes, universitats noves de trinca, una cort d'humanistes i la realitat quotidiana de l'esclavitud. En aquest context apareix Juan Latino, esclau, humanista, poeta llatí, professor universitari, músic, marit d'una dona de l'aristocràcia granadina i figura reconeguda pels grans noms del segle d'or. Un personatge que obliga a preguntar-nos fins a quin punt l'esclavitud permetia trajectòries individuals singulars. Què volia dir directament integrar-se en la societat del Renaixement i com es combinaven talent, patronatge, origen i color de pell? Qui era realment Juan Latino? Va ser la seva història un cas excepcional, un símbol, una finestra privilegiada per entendre millor les contradiccions de l'Espanya moderna? Avui, a les portes de Troia, resseguim la vida, l'obra i el llegat d'un dels personatges més fascinants del segle XVI. Benvinguts a la biografia de Juan Latino. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre Juan Latino, quan el talent trenca les cadenes. Ja veureu aquest títol tan abocador perquè l'hem posat així. I ho fem molt especialment amb l'Ismael Esmac Molina. Benvingut, Ismael.
2: Moltes gràcies, novament.
1: Ell és historiador, màster d'Història Moderna Europa i Amèrica per la Universitat de Granada i Història del Mediterrani Occidental per la Universitat de Barcelona. I actualment és arxiver de la Basílica de la Sagrada Família, que potser si tenim temps li preguntem algun cotilleo, no? Perquè treballar allà és...
2: Sí, aquest any és a més un any especial, eh?
1: Ismael, avui parlem, com hem dit, de Juan Latino, que així per anar fent spoilers, no hi ha, que va ser una persona esclava, que es va acabar convertint en un referent de l'humanisme a Granada.
2: Sí, efectivament. O sigui,
1: s'acaba alliberant, es converteix en un referent de l'humanisme. I la pregunta inicial... Digues, perdó.
2: Catedràtic.
1: És que déu-n'hi-do, no? I la pregunta és, ell és una excepció o és la norma?
2: Clar, aquesta pregunta pot tenir dues respostes.
1: Som-hi.
2: Per l'altra. Per una banda, és l'excepció en el sentit de que realment... té una vida excepcional, i ja ho veurem. Però per l'altre, si bé no una norma, sí que moltes persones esclavitzades acaben portant una vida com a lliures i més o menys integrats en la societat lliure. Per tant, és una mica les dues.
1: Perfecte.
2: És l'excepció... Però també la norma, més que res, perquè neix en un context que li facilita molt arribar on arriba. A part del seu talent, també, que no l'estem aquí menystenint. Però sí, és excepció i norma a la vegada.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Molt bé, comencem el programa avui amb una cançó que ens has posat aquí per algun motiu.
1: Sí, Els Canarios, de Gaspar Sanz. És una composició renaixentista, barroca, que, de fet, es considera dins de la tradició musical preflamenca, i que va causar furor, de fet, en la seva època, com a dansa cortesana i teatral. I bé, l'he posat una mica per anar-nos ficant una mica en aquest ambient,
0: no? Una miqueta
1: renaixentista. Sí.
0: Molt bé.
1: A part, està bé, està molt bé.
0: És molt xula.
1: Sí.
0: Sí, és la típica cançó. Bueno, és molt xula, és molt maca. Recomanem escoltar-la sencera, no? Llavors, abans de començar, però, no sé si voldries fer alguna recomanació als oients per aprofundir en el tema d'avui.
1: Sí, clar, parlarem de al final parlem d'un personatge que és Juan Latino, i hi ha una historiadora i antropòloga que és Aurelia Martín Casares, que va fer, ara farà uns anys, el 2016, una biografia que també és estudi sobre la seva obra, sobre el seu context. És genial, el llibre es diu Juan Talento.
0: I ara estem canviant el nom a la primera pregunta.
1: Era tan talentós que li van posar Juan Talento. No, Juan Latino, Talento y Destino, un afroespanyol en tiempos de Carlos V y Felipe II.
0: Molt bé.
1: La recomano moltíssim.
0: Primera recomanació del dia feta.
1: Sí.
0: Comencem parlant sobre l'ambient, no? Perquè ja l'Ismael ja ho ha avançat abans, Juan Latino, la seva vida es desenvoluparà no en una casa qualsevol de la península ibèrica dels segles XV-XVI, no? Què suposa ser esclau a la noblesa espanyola de la noblesa espanyola del Renaixement?
1: Clar, com hem comentat en un programa anterior sobre esclavitud, tots els estrats socials posaien persones esclavitzades, i a més la noblesa és un estrat social que es pot permetre tenir-ne i tenir-ne moltes persones esclavitzades. Els podien fer servir tant per feines que anaven des de les feines més dures, per exemple, els marquesos de Cádiz al segle XV tenen 52 esclaus que empleen en la construcció d'una torre a la mateixa ciutat. Quan mor Juan de Guzmán, duc de Medina Sidònia, també té en propietat 216 esclaus. Alguns d'ells empleats a explotacions de canya de sucre a les Illes Canàries, és a dir, a feines més dures, però que també podien anar des del treball domèstic, no? O coses així de servei que podríem dir més soft, però que realment seguim en un context de treball i servitud forçada. No ens podem oblidar d'això. Els testaments, sobretot d'aquestes persones nobles, sí que es poden permetre més aquests alliberaments d'esclaus i esclaves, però també que a vegades els transmetien als seus hereus. És a dir, bé, jo m'he mort, jo hauré de fer totes les bones obres que calguin, però els meus esclaus passen al meu fill perquè no li calen realment, no li ve d'aquí, però sempre està bé, no?, tenir esclaus per marcar l'estatus. Aleshores, les possibilitats de millora i de la seva condició i d'educació i de benestar realment depenen molt del caràcter de la família, no?, que els posseix, i en la majoria dels casos no hi havia gaire interès en sí que potser en cert benestar, però no tampoc en una educació o en garantir-ne la seva promoció social.
0: Molt bé. I quines eren les possibilitats per tenir esclaus a l'Espanya del Renaixement?
1: Bé, ja hem parlat també de totes aquestes transformacions que afecten a les característiques del mercat d'esclaus a la península ibèrica, no? La conquesta de les Illes Canàries i d'Amèrica, que donen una esclavitud molt, molt puntual, molt concreta en el temps, principis del segle XVI.
0: Sí, sí.
1: L'esclavitud mediterrània, no? Aquesta frontera que es passa de la península al nord d'Àfrica en la lluita contra l'Islam. I el gran comerç atlàntic de persones negreafricanes. A part, també tenim l'esclavitud dels moriscos a mitjans del segle XVI, des de 1567 fins a 1571, que els moriscos de l'Alpujarra de Granada estaran en rebel·lió contra la corona. Aquests són esclavitzats indiscriminadament.
0: Recomanem, sobretot, si no l'heu escoltat, escoltar el programa sobre l'esclavitud a la monarquia hispànica, perquè donarà molt més context per entendre el cas d'avui, eh? Per tant, ens trobem en que els esclaus de la península ibèrica era un mosaic d'ètnies, no, si li volem dir així, molt important.
1: Sí, clar, i a més això, doncs, aporta una gran varietat i també del nombre de persones per escollir, no?, per part dels propietaris, perquè fa a les persones negreafricanes moltes animistes, però moltes també musulmanes, sobretot pel que fa als grups wolofs o mandinques, que estaven més islamitzats. Mm-hmm. Doncs, clar, l'adopció del cristianisme, que era, ja ho havíem comentat també, un factor molt important i un element de pressió que venia des de l'Església de sisplau, feu que els vostres esclaus es converteixin, que no hi hagi proselitisme per part dels moriscos ni per part d'esclaus musulmans, mm-hmm. perquè tornem a tenir el problema entre cometes, que es tenia abans de la conquesta de Granada, no? amb la presència de l'Islam. Però, per altra banda, les persones animistes o d'altres tradicions religioses doncs potser no tenien aquest conflicte moral tan important a l'hora de convertir-se. I sí que podien participar en la vida catòlica quotidiana i beneficiar-se de forma més gran de formar part d'aquesta comunitat, no? I ja ho veurem ara.
0: De fet, ens pots explicar, no?, algun cas que il·lustri aquesta pressió per convertir-se al cristianisme?
1: Sí, per exemple, tenim el cas d'un esclau negre, Fernando, a les Canàries, que el 1519 testifica davant de la Inquisició perquè se li permeti convertir-se al cristianisme. Segons alega ell, tot i no haver cristians a la seva terra, perquè si moria com a no cristià, no l'enterrarien, sinó que el llançarien al camp. No? Això també és un element que juga molt a favor de, bé, si jo ja tinc coll avall que m'han esclavitzat i que potser he de morir aquí, potser m'he de convertir perquè no tinc un altre per sortir endavant. I això de que realment els cossos siguin llançats a les deixalleries de l'època,
0: sí.
1: Passa. Fa uns anys es va fer una excavació al sud de Portugal i es van trobar desenes de cossos de persones esclavitzades en el que seria una deixalleria d'època moderna.
0: O sigui, on tiraven la brossa...
1: Sí, no, doncs també. Allà tiraven els cossos de les persones esclavitzades, també. I aquest cas jo crec que és bastant, bastant il·lustratiu.
0: Vale. I amb els esclaus musulmans, què passava?
1: Clar, per als esclaus musulmans sempre existeix la sospita de que, tot i que es convertien, i de fet és la mateixa sospita que hi ha cap als moriscos, de que practiquessin la taquilla, que és un concepte islàmic, el qual consisteix en l'ocultació de la fe islàmica i practicar-ne una altra en situacions de coacció, de persecució, de perill, però l'objectiu, al final, és poder conservar la vida per seguir practicant la fe islàmica en secret o fins i tot de realitzar accions que formen part d'altres tradicions religioses, però si tu ho fas amb el convenciment de que ho estàs fent en honor de la teva religió prohibida o que està amagada, que també és vàlid. És a dir, que hi ha molta gent, d'altra gent no es converteix sincerament, però que participa de tota una vida cristiana sense creure'n realment. Bueno, això també passa amb la gent cristiana, però ara estem parlant de les persones esclavitzades sí, i d'aquest conflicte moral.
0: I de fet, què recomana en aquests dos casos, en els propietaris?
1: Doncs l'Església és molt clara, que es tingui cura d'ells, sobretot, que els vesteixin, que els alimentin adequadament, pel seu benestar, però també per evitar conflictes i sobretot per evitar fugues i per evitar que puguin tenir aquesta tentació de, doncs jo seguiré mantenint la meva fe, no? Que la fe sigui un element en el qual et puguis aferrar en un moment de gran dificultat, no? Si tens un bon tracte per part del teu amo, aquest element de la fe com l'única cosa a la que em puc aferrar, a poc a poc va desapareixent, perquè vas trobant que la teva existència, tot i ser una existència esclava, doncs esclava, es fa una mica més còmoda.
0: Podem dir que dins dels grups esclavitzats hi havia cert esperit de comunitat?
1: Bé, clar, tenim per una banda la dinàmica de la societat captora, que promou la culturació i el desarrelament de les persones esclavitzades, vinguin d'on vinguin. Per tant, sí que hi havia aquesta concepció, potser de més desconfiança cap a les persones musulmanes, però al final tots són esclaus. Aquestes persones s'han d'adaptar a nous codis socials, religiosos i culturals. i aquests rastres identitaris de la identitat passada són vistos amb cert recel, no? Potser aquesta persona, la seva idea no és acabar aquí servint i acotant el cap, sinó que en algun moment s'acabarà fugant. Però, per altra banda, també és lògic pensar que una de les dinàmiques naturals dins del propi col·lectiu de persones esclavitzades, sobretot de les persones esclavitzades acabades d'arribar, és que s'apropessin a persones amb orígens culturals, lingüístics i religiosos similars, no? I en aquest cas, les confraries ètniques i multiètniques juguen un paper molt important a la història de l'esclavitud de la península.
0: En quin sentit, això?
1: Clar, perquè les confraries són un instrument perfecte per promoure la mimetització d'aquestes minories als costums dels cristians vells, no? Però sense que es barregin amb els cristians vells.
0: No fos cas.
1: No fos cas. Sabem que hi havia algunes confraries que permetien socis, no? Membres esclaus, però eren una minoria. L'agrupació també actua com a suport econòmic dels seus membres i deslliura els amos d'algunes despeses, com per exemple els enterraments.
0: Hòstia.
1: Clar, hem vist aquest esclau abans que estava preocupat perquè si no es convertia...
0: El tiraven allà,
1: però potser és que es mor i el seu amo no vol pagar l'enterrament perquè és un garrepa i aviam què fem.
0: Però si tens una confraria darrere...
1: Però si tens una confraria darrere, tot i que la situació econòmica de les confraries ètniques sempre va ser molt delicada, doncs aquestes confraries existeixen a tots els llocs de la península, de fet, a la majoria, on hi havia una presència esclava considerable, no? Tenim, per exemple, la Confraria Negres i Lliberts de Sant Jaume, a Barcelona, del 1455, perdó, la del 1472 de Negres i Lliberts de Sant Jaume el Major a València. Una que és molt particular del segle XV també, que és la del Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de Los Ángeles, coneguda popularment com a la de los Negritos, perquè era la Confraria dels Negres. Aquesta confraria és la confraria en actiu més antiga de Sevilla, que segueix en actiu.
0: Hòstia.
1: Evidentment ha perdut el component ètnic, perquè Sevilla ja no és una de les grans capitals de l'esclavitud, afortunadament.
0: Per sort, que sapiguem.
1: Sí,
0: que sapiguem.
1: Tenim també al segle XVI la confraria de l'Espíritu Santo de Moriscos, a Sevilla, no? També per mimetitzar els moriscos, acabar d'aculturar-los del tot. Moltes confraries també dedicades a Sant Benet de Palerm, no? Que és el Sant Negre, Sant Benet el Negre o Sant Benet el Moro, el Sant Benedetto il Moro, a Granada o a Madrid, no? Que serveix per a Granada o Madrid, exemples d'aquesta confraria, que servien també com un element per lligar la identitat negra amb el cristianisme entre les persones esclavitzades negreafricanes.
0: I aquestes xarxes que estàs definint realment arribaven a generar una solidaritat real?
1: Pel que fa a les confraries, doncs, potser una mica més sí, però el simple fet del sentiment de pertinença a una comunitat no tenia per què, perquè, per exemple, en el cas dels moriscos, els moriscos que estan més aculturats o més integrats en el que és la societat cristiana vella, que són els moriscos de la ciutat de Granada, respecte als de la resta del Regne de Granada, parlant del cas del Regne de Granada, quan hi ha la rebel·lió de les Alpujarres, hi ha molts moriscos que no tenen cap tipus de conflicte a l'hora de comprar moriscos esclavitzats de les Alpujarres. N'hi ha alguns que els compren per després alliberar-los.
0: Oh, d'acord, vale.
1: Però n'hi ha altres que diuen, no, a mi el que em cal és un esclau, a mi m'és igual. Hòstia, si és morisco o no. Per tant, depèn molt.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
4: Negro curro de Triana, yo nací en Andalucía, por eso curro.

0: pongo el son que me gusta a mí.
1: Temazo per començar el bloc central del programa, no?
2: Efectivament. Estem escoltant el Negro Curro de Raúl Rodríguez, cantautor andalús. De fet, és el fill de la Martirio. I aquesta cançó del seu disc Razón de Son, que recull doncs, aquestes barreges de la música afroandalusa amb el Carib. Aquest títol, El Negro Curro, fa referència a una figura que existia, sobretot entre els segles XVI i XVII, dels negros curros, que eren persones esclavitzades, persones llibertes, és a dir, que havien abandonat l'estat d'esclavitud, que abandonaven la península i se n'anaven a les colònies, no? I allà, doncs, sí que portaven una... Eren personatges una mica del món de la faràndula. I la cançó fa referència a aquest tipus de personatges, no?, que neixen a Andalusia, que estan connectats amb el Carib, que tenen aquestes reminiscències africanes...
1: Molt bé, abans d'entrar de ple en la figura de Juan Latino, hi ha alguna altra figura similar a la història d'Espanya?
2: Sí, podríem parlar, per exemple, de Juan de Pareja. Juan de Pareja va ser un pintor d'origen esclau, també, i pintor perquè va ser esclau ni més ni menys que de Diego Velázquez.
1: Bum! Bueno, que avui veurem que Juan Latino també...
2: Sí, sí, que també.
1: Contactes, eh?
2: Sí, sí, clar, treballava en el seu taller, l'ajudava i doncs va acabar desenvolupant el seu propi talent i la seva pròpia carrera també com a pintor. O Sor Teresa Juliana de Santo Domingo, una religiosa dominica d'origen esclau, que de fet també del segle XVII, que se la considera la primera escriptora afroespanyola de la història. Per tant, són casos que trenquen la norma, però que venen de contextos que també faciliten, no?, aquestes excepcions.
1: Que les cadenes les trenca el talent, però també
2: i
1: les
2: també
1: condicions...
2: alguns cognoms.
1: Vale, sí. Aquí volia arribar.
2: Sí.
1: Molt bé. Avui comencem pel final, no? Comencem una miqueta pel llegat que ens ha deixat Juan Latino.
2: Sí.
1: Què ens vols explicar?
2: Juan Latino, o Juan de Sesa, que és com se'l coneixia abans de ser el gran llatinista que va arribar a ser, desenvolupa una important tasca docent i investigadora, que podríem dir ara com a catedràtic de la Universitat de Granada.
1: Quin plaer, no?
2: Sí. A més, com a traductor també de grec i llatí, vull dir, el llatí era la seva especialitat, d'aquí que se l'anomenés Latino, però també dominava el grec. I la seva participació, a més, a la vida i govern de la universitat queda reflectida en la seva aparició a les actes del claustre de la universitat. Des del 1558 fins al 1587 el trobem participant en els claustres de la universitat.
1: Típic dinosaure.
2: Típic dinosaure, sí, sí.
1: De fet, va ser
2: professor meu i tot.
1: Imagina't, com va ser el màster.
2: No deixa la càtedra del tio ni amb aigua calenta. Realment és una persona que tot i l'origen bastant il·lustre que té, veurem que està allà pel seu talent i participa com a igual, tot i el seu origen esclau.
1: I què hem de conèixer una miqueta de la seva obra poètica?
2: Sí, deixa una obra poètica molt important que destaca sobretot per la seva qualitat. Hem parlat abans de Sor Teresa Juliana, que és la primera escriptora afroespanyola.
1: Sí, sí.
2: Juan Latino és el primer afroeuropeu en escriure en llatí, imitant l'estil de Virgili, a més, que és una cosa que feien tots els humanistes de l'època. I publica un primer volum de les seves poesies, el 1573, en el qual s'inclouen composicions en honor a Felip II, al naixement de l'infant Ferran d'Àustria, a la mort del papa Pius V, i la composició més extensa i més famosa, anomenada Austria Discarmen, de caràcter èpic, que està dedicada a la victòria de Joan d'Àustria a Lepant.
1: I publica algun altre volum?
2: Publica un segon volum, també de poesies, que inclou una descripció detallada del trasllat al Panteó Reial de l'Escorial dels cossos reials que hi havien dipositats a la Capella Reial de Granada, que són Maria Manuela de Portugal, que va ser la primera dona de Felip II, de la seva mare, l'emperadriu Isabel de Portugal, la mare de Felip II, i dels seus germans Ferran i Joan, que van morir durant la infància. A més, també inclou en forma de poesia una petició al rei, la qual li encomana, per fer-la, el mateix Consell de Granada, de no emportar-se els cossos dels reis catòlics. Qualsevol persona, ara, si va a Granada, doncs una de les coses que més... no, si has de veure alguna cosa és la tomba dels reis catòlics, a la Capella Reial, no? Tota la tabarra que ens donen els reis catòlics, que no sé què, la Reconquesta... Doncs, gràcies a aquesta petició de Juan Latino, és que els cossos dels reis catòlics s'han quedat a la Capella Reial de Granada.
1: O sigui que l'Ajuntament de Granada hauria d'estar agraïdíssim.
2: Buah, sí, sí, estan agraïdíssims, de fet. Jo estic segur que els partits que governen ara estan molt interessats en promoure la figura d'un africà, d'un afroespanyol.
1: Clar, és un conflicte, no? Perquè un afroespanyol aconsegueix que els reis catòlics es quedin allà.
2: Sí, sí, sí.
1: Això s'explota el cap.
2: Està ferrant a la tomba. Com...
1: alguna cosa més? Això?
2: Sí,
1: alguna
2: també cosa més que... composarà una sentida elegia per la mort del seu antic propietari, amic i protector. No només antic propietari. Atenció, perquè ara haurem de portar un marcador de quants cops direm Fernández de Córdoba, perquè això és una bogeria. Gonzalo Fernández de Córdoba i Fernández de Córdoba, el tercer duc de Cesa, per això Juan Latino en els primers anys és conegut com a Juan de Cesa, arran de la mort de Gonzalo Fernández de Córdoba, doncs Juan Latino li dedicarà una elegia.
1: Estem parlant... del Gran Capitán?
2: Estem parlant del net del Gran Capitán. El que passa és que es diuen igual. Gonzalo Fernández de Córdoba i Enrique de Aguilar, que és el Gran Capitán, es casa amb Maria Manrique, tenen Elvira Fernández de Córdoba, i Elvira Fernández de Córdoba es casarà amb un senyor que es diu Fernández de Córdoba, també, i d'aquí sortirà Gonzalo Fernández de Córdoba i Fernández de Córdoba.
1: Per què ens compliquen així la vida?
2: La matriosca Fernández de Córdoba, com se li diu.
1: En fi... creus que la seva figura va tenir prou reconeixement en el seu temps?
2: Si parlem del reconeixement immediat i de les dècades immediatament posteriors per part de literats del mateix segle d'or, per exemple, Miguel de Cervantes, els versos introductoris de la primera edició del Quijote, en uns versos de pie cortado, que es diuen perquè tenen les últimes síl·labes tallades, fa referència a Juan Latino com a exemple de gran llatinista. I diu, pues al cielo no le plugo que salieses tan ladino, és a dir, tan latino, como el negro Juan Latino. Hablar latín es rebuso.
1: Però és que, ojo aquí, és Cervantes mencionant-lo en una de les primeres edicions del Quijote.
2: De l'obra més...
1: grossa,
2: una de les obres més conegudes de la literatura universal.
1: Vull dir, perquè ens fem la idea de la magnitud d'una persona que havia estat esclava.
2: Sí, i a més, no és estrany que es poguessin haver conegut en vida, perquè Miguel de Cervantes, igual que Gonzalo Fernández de Córdoba va lluitar a la batalla de Lepant, Miguel de Cervantes va estar a Granada, en l'època en què Juan Latino també estava a Granada. Juan Latino era una persona coneguda ja en aquell moment, és a dir, no és estrany que es poguessin arribar a conèixer.
1: De fet, jo t'anava a preguntar també això, no? Tota aquesta gent del segle d'or, el coneixien?
2: Doncs, personalment no ho sabem, però sí que el tenien coneixement de la seva figura, perquè realment era un personatge molt famós. Lope de Vega, que de fet també està al servei de la família dels Córdoba unes dècades més endavant, concretament de Luis Fernández de Córdoba, el sisè duc de Cesa.
1: Portem tres cops, ja.
2: Portem tres cops. A la correspondència entre Lope de Vega i Luis Fernández de Córdoba...
1: és mentida, no en portàvem tres, perquè abans...
2: No, portem moltíssimes.
1: Jo em rendeixo. Si algú no hi està portant el compte, que ens ho diguis, sisplau.
2: A la seva correspondència entre 1605 i 1637 l'esmenta en sis ocasions. Joder. I tots els cops es compara amb ell, dient, soy otro Juan Latino del duque de Cesa, no? És a dir, es posa en... És a dir, no està dient que Juan Latino és una versió seva en negre, sinó que ell és una versió de Juan Latino. És a dir, el referent és ell.
1: És ell. És Juan Latino, sí, sí.
2: De fet, a la carta de 1630, a una de les cartes, a 1630, es defineix com otro Juan Latino blanco.
1: Vale. No sé, hi ha alguna altra referència d'aquest estil que vulguis destacar?
2: El torna a mencionar, en aquest cas en una obra, el 1603, a La dama boba, amb la seva relació amb la seva dona, Anna de Carleval, que també parlarem d'això. Felip II, sabem que va encarregar un retrat de Juan Latino pel gabinet de personatges il·lustres al Reial Alcàsser de Madrid, que malauradament, com es va cremar, doncs no es conserva, però apareix en algun inventari.
1: Vale.
2: el gramàtic murcià Ambrosio de Salazar, que va ser mestre d'espanyol a França, intèrpret dels reis Enric IV i del dofí Lluís, el futur Lluís XIII, també parla d'ell a la seva obra i diu que, a més del llatí, dominava la música i que tocava molt bé l'orgue, el llaüt, la viola de mà i que cantava.
1: Però és un polímata. O sigui, és una persona que val per tot.
2: Sí. Francisco Enrique de Jorquera, també historiador de Granada, arriba a declarar que Juan Latino és uno de los más eminentes negros que ha conocido el mundo. Que jo crec que això ho resumeix bastant.
1: Molt bé. I ara ja hem parlat una miqueta del seu èxit, del seu impacte immediat en el moment. Què ens pots dir sobre el seu impacte en l'edat contemporània?
2: Doncs la seva figura va caient una mica en el desconeixement a partir del segle XVII. I al segle XX, de fet, és bastant oblidada, però el 1929, Antonio Marín de Ocete

0: perquè, vale. Bueno, la paraula negro té algunes connotacions. Per si algú vol buscar la revista, que sàpiga que ara té aquest nom. I en aquesta revista, el 1935, publica un estudi sobre diferents influències ètniques a l'Espanya moderna i parla de Juan Latino. Un altre col·lega seu, Vilauris B. Spratlin, professor de la Universitat de Howard, a Washington, que és una universitat eminentment negra, publica un altre article un any abans sobre la influència de personatges afrohispans a la literatura del segle d'or i també parla de Juan Latino. Uh-huh. El 1938 publicarà un nou article on sí ja es dedica íntegrament a la figura de Juan Latino, que es diu Juan Latino, Slave and Humanist, i que acabarà esdevenint tota una tesi doctoral. L'historiador afrocubà Carlos Massó... Carlos Massó anava a dir.
1: Aquest és un altre.
0: No. Calixto Massó...
1: També podem parlar d'ell, si vols.
0: No cal. Calixto Massó, que treballa des dels Estats Units, perquè des del 1961 està exiliat als Estats Units, dirigeix la càtedra de literatura negroide, que jo crec que també li deuen haver canviat el nom en aquesta càtedra.
1: Literatura negroide.
0: A la Universitat d'Illinois, que és la Illinois és l'estat dels nois malalts, no? Perquè, bueno...
1: Explica l'anècdota. Explica, quin és el programa que t'agrada més de les portes de
0: Tòria? A mi el programa que més m'agrada és... Crec que és el de l'origen de la Constitució dels Estats Units, que no es paren de fer bromes amb els noms dels estats. Aquí jo vaig dir...
1: N'he de fer una. Molt bé, doncs ja has plantat la teva bandera.
0: Sí.
1: Ja pots marxar,
0: sí,
1: si vols.
0: Ja puc marxar.
1: Ha calgut un programa i mig, no?, per complir el teu principal objectiu.
0: Ai.
1: En fi.
0: Illinois també podria ser els nois del cafè. El cafè Illy.
1: Hòstia.
0: En fi.
1: Bé, les portaves pensades?
0: Una mica.
1: Molt bé.
0: Doncs aquest senyor, Calixto Massó, publica el 1972 un escrit titulat Juan Latino, Gloria de España y de su raza, on també aborda la qüestió de la negritud, no?, i les dificultats que aquesta pot portar en la integració social de les persones esclavitzades. No? De fet, si tenim temps, parlarem una mica al final de tot això.
1: Ho veurem.
0: I si tornem a la península, des dels anys 70, doncs sí que torna a haver-hi un interès en la figura de Juan Latino, i jo destacaria la biografia del 2016 d'Aurelia Martín Casares de Juan Latino, Talento y Destino.
1: De la qual ja hem parlat al començament, eh? Molt bé, després d'aquest currículum de referències de Juan Latino, anem a parlar una miqueta sobre la família dels Córdoba, no? Aquest entorn tan il·lustratiu en el que creix. Qui sí. eren?
0: Atenció, posem el marcador a zero de Fernández de Córdoba.
1: Ara posem a zero, tornem a començar.
0: Eren un dels llinatges, de fet, més poderosos i influents a la corona castella des del segle XV i es fan una de les famílies fortes del nou regne de Granada després de la conquesta, uh-huh. Amb la seva figura principal, Gonzalo Fernández de Córdoba i Enrique de Aguilar, no? Aquest, casat amb Maria Manrique de Lara, en segones núpcies, té a Elvira Fernández de Córdoba, segona duquesa de Cesa, el sí. primer duque de Cesa serà Gonzalo Fernández de Córdoba,
1: sí.
0: i Elvira Fernández de Córdoba, després de diversos intents de casar-la amb nobles més importants, doncs s'acaba casant amb el seu cosí.
1: Que com es deia?
0: Luis Fernández de Córdoba i Zúñiga.
1: Molt
0: per
1: bé.
0: La qual cosa...
1: Ja porto 5, eh?
0: Per la qual cosa el seu fill, doncs, tindrà la mala sort de... Bé, la mala sort no, però... De fet, no, perquè dir-te Fernández de Córdoba no és cap mala sort.
1: Sí, sí. Com es dirà?
0: Tindran el seu fill Gonzalo Fernández de Córdoba i Fernández de Córdoba al 1520.
1: Vale.
0: Home d'armes i de lletres, i que de fet va emular gran part de la vida. No va emular, però sí que la vida el va portar per camins semblants als del gran capitán.
1: N'he comptat 7. En
0: encara
1: una sola resposta.
0: Encara queda.
1: Vale? I Juan Latino quan neix, exactament?
0: Clar, aquí hi ha certa incògnita perquè les fonts difereixen, tant en el lloc com en la data. Segons el mateix Juan Latino, en un fragment de l'obra sobre el trasllat dels cossos reials del 1576...
1: Deixa'm fer un apunt. No és una mica raro fer una mica d'autobiografia en un fragment que parles dels trasllats sí. d'uns cossos d'un lloc a un altre?
0: El rei Ferran... Per cert... Em presento, soc Juan Latino, vaig néixer tal... Bé, jo suposo que per presentar l'autor... A més, tenia molta confiança en si mateix, per tant...
1: No, que faci el que vulgui, Juan
0: sí,
1: Latino.
0: Que faci
1: el que vulgui.
0: Sí, sí. Doncs aquí, ell inclou un petit text autobiogràfic en llatí, però que ve a dir Joan, etíop, cristià, portat a ser

0: infant d'Etiòpia, esclau de l'excel·lentíssim Gonzalo Fernández de Córdoba, criat juntament amb ell des de la mateixa llet de la infància. I acaba datant el text a Granada a l'edat, la seva, de 58 anys. D'aquí n'extraiem dues dades. La primera és que ens diu que és nascut a Etiòpia. Etiòpia, en aquell moment, no fa referència a l'Etiòpia actual, sinó a l'Àfrica Negra. Però no ens podem enrefiar molt d'això, perquè la majoria de persones esclavitzades negre-africanes provenien del Golf de Guinea. De fet, la trajectòria per arribar des d'Etiòpia era més difícil. Per altra banda, ens diu que té 58 anys quan es publica el text. Podria ser, doncs, que nasqués el 1518, però el llibre que es publica té una primera llicència concedida per Felip II el 29 de maig de 1574, per tant, dos anys abans. És a dir, que podria haver nascut també el 1516.
1: Jo fa estona que m'he perdut en les dates.
0: Val.
1: Ismael, quina...
0: Podem dir que Juan Latino va néixer entre el 1516 o, més probablement, el 1518.
1: Vale.
0: Sí.
1: I no sé si vols afegir alguna cosa més sobre això.
0: Altres autors, com Bermúdez de Pedraza, diuen que era natural de Berberia, és a dir, del nord d'Àfrica. Tant la mateixa versió de Juan Latino com de Pedraza contradiuen l'afirmació que segueix el text de que es va criar juntament des de la mateixa llet de la infància amb Gonzalo Fernández de Córdoba. Això ens dona a entendre que van néixer junts, o sigui, que es van criar junts des de molt petits a la mateixa casa. És probable que ell el portessin de petit des de l'Àfrica, però no era el comú portar nens esclaus des de l'Àfrica. El més comú era que o bé que les seves mares els matessin o... Sí. Que els intentessin amagar en algun lloc abans de portar-los, o que els mateixos traficants els llancessin pel vaixell. Per tant, és molt menys probable.
1: No sé si recordeu que el programa sobre l'esclavitud a la monarquia hispànica van parlar sobre el naixement de nens esclaus, no? Fruit d'unions entre dones esclavitzades i els propietaris. No sé si es contempla aquesta possibilitat per al cas de Juan Latino.
0: Clar, clar, clar, perquè... Al final, sabem que l'explotació sexual de les dones esclavitzades existia i que es donava per part dels propietaris, que l'embaràs no era una cosa desitjable, però Jiménez d'Enciso, que és un autor que fa una comèdia sobre ell a la dècada del 1630, allà, el fa, de fet és bastant contemporani de Juan Latino, allà el personatge diu, Juan Latino, hijo de esclavo soy, nací en Baena. Nacido en casa de Gonzalo Fernández de Córdoba, en Baena. I Lope de Vega també ho deixa caure.
1: Aquí hi ha salseo, eh?
0: Sí.
1: Aquí hi ha una mica amarro.
0: Clar, si donem per vàlides les teories del seu naixement a Baena, entre el 1516 i el 18...
1: Qui podria ser
0: el pare? Podria ser... que el seu pare fos el mateix Luis Fernández de Córdoba, pare del Gonzalo, per tant, seria el seu germanastre. Però tampoc podem descartar que el pare fos un altre membre de la família Fernández de Córdoba. Francisco Fernández de Córdoba, nou personatge, que és el genealogista de la família, a la seva obra Història de la Casa de los Córdoba.
1: Molt fàcil, no? Perquè l'arbre genealògic és tot Fernández de Córdoba.
0: Molt fàcil o molt difícil? Perquè...
1: També molt difícil, sí.
0: Francisco Fernández de Córdoba, unes dècades més tard, assenyala que el pare de Juan Latino era un esclau negre. Ho deixa caure, però clar, per alguns autors, com Aurelio Martín Casares, això pot ser interpretat com que és un intent de dir no, el seu pare era negre, com, ei, pilotes fora,
1: miqueta,
0: pilotes
1: sí,
0: fora.
1: Sí, vale.
0: Perquè realment a qui li importa qui sigui el pare d'un esclau quan estàs fent la genealogia de la família Fernández de Córdoba.
1: I el nom de Juan ens pot donar alguna pista sobre la seva infància o tutela?
0: Bé, només tenim un parent de Gonzalo Fernández de Córdoba que sigui Juan, que és Juan Fernández de Córdoba, casualment, oncle patern, que de fet queda al càrrec del mateix Gonzalo i de Juan Latino del 1531, és el seu tutor i que els introduirà a tots dos en el fonament del llatí, del 1531 fins al 34. És un misteri sense resoldre. El cas és que si Juan Latino fos fill il·legítim d'algun dels homes de la Casa de Córdoba, també explicaria el seu caràcter i la seva seguretat en si mateix, més enllà del seu talent, de, ei, per les meves venes corre aquesta sang, per tant, un respecte. I també l'admiració que tenia per Joan d'Àustria, que era un altre fill il·legítim que va arribar a destacar.
1: Podria ser que una mica un nepo baby, no? Una miqueta.
0: Sí, és candidat a nepo baby, sense confirmar encara, però podria ser-ho.
1: Estem parlant molt del pare, però de la mare ja m'intueixo una miqueta la resposta. De la mare en sabem alguna cosa?
0: Clar, la mare sí que tenim la certesa 100% que era esclava, perquè és qui li va passar la condició, però sabem poc respecte a la seva figura. L'única esclava en propietat de la família dels Còrdova que pot coincidir amb el naixement de Juan Latino és una tal Magdalena, que de fet és l'única esclava negra identificada com a tal, i que apareix en un plet d'un veí de Baena amb el duc de Cesa l'any 1528, és a dir, una cosa que no té res a veure, però al mig del plet es fa una referència a que una tal Magdalena, que va ser esclava de la duquessa de Cesa, és a dir, d'Elvira Fernández de Córdoba, vale, va ser alliberada i se li van entregar 20 ducats d'or, que, bueno, és una quantitat...
1: Considerable, no?
0: Tampoc és una milionada, però déu-n'hi-do, pels seus serveis. Quantitat acordada pels marmessors de tots dos ducs, és a dir, del seu marit, Luis Fernández de Córdoba, i d'Elvira. La família, a més, la continua vestint i alimentant, que és una cosa comuna en les alliberacions, sobretot de famílies nobles, i quan les circumstàncies pecuniàries en altres classes socials ho permetien. Però es diu que va ser alliberada 6 anys abans del començament del judici, és a dir, a 1521, pocs anys del possible naixement de Juan Latino.
1: Vale. Podem dir que... O sigui, ja podem dir que tenim els seus orígens mig aclarits, entre moltes...
0: Sí, mig aclarits.
1: Mig aclarits perquè no m'ha aclarit res, no? Però bueno, una mica d'idea, no? Hem anat disparant
0: diversos
1: trets.
0: Hem posat xinxetes sobre els noms i a partir d'aquí, cadascú...
1: És la imatge aquella típica, no?
0: Sí.
1: El suro ple de cables, sí, i fils vermells. Com són els seus primers anys de vida?
0: Clar, si assumim que va néixer a Baena, passaria els primers anys amb els seus senyors, Elvira i Luis Fernández de Córdoba. Aquests marxaran poc després del 1518, de fet, a prendre les possessions heretades per Elvira després de la mort del gran capitán. I, clar, es criaria principalment amb l'àvia materna a la casa de l'àvia materna de Gonzalo, que, de fet, serà amb la que es criarà també Gonzalo Fernández de Córdoba quan torni d'Itàlia, perquè sí que els va acompanyar. Bé, acabava de néixer, també, perquè neix el 1520. Però María Manrique de Lara morirà uns anys després i, per tant, tots dos nens queden sota la tutela de... En aquest moment sí que Juan Latino passa a ser esclau de Gonzalo Fernández de Córdoba,
1: vale,
0: i queden sota la tutela de Juan Fernández de Córdoba, que és oncle de Gonzalo i, a més, és degà de la catedral de Córdoba.
1: Això podria ser l'origen d'una pel·lícula, no? Me'n vaig a viure amb un tiet llunyà que és degà d'una catedral, sí, no?
0: M'ensenya llatí, d'amagades... D'amagades no, però bueno...
1: Pot ser una mica entre Nàrnia i Harry Potter, no? Sí. Una cosa rara, sí. Què passa en aquesta etapa de la seva vida?
0: Clar, allà tots dos, Juan i Gonzalo, són instruïts en els fonaments de la llengua llatina. No sabem si tots dos, en el seu pupitre a classe, o Gonzalo a porta tancada, Juan escoltant...
1: Això no ho sabrem.
0: Sí que Juan li portava les coses, evidentment, com el seu esclavillo, però Juan Fernández de Córdoba animarà a Juan Latino, això ho sabem, a continuar estudiant, constatant el seu talent. El 1534, Gonzalo, que ja té 14 anys, per tant, Juan tindria 16 o 18, pren possessió dels seus estats, no?, amb la seva majoria d'edat relativa, i viatja el 1536 a Valladolid per presentar-se a l'emperadriu Isabel de Portugal. Per tant, és molt probable que Juan també l'acompanyés i que el tingués en certa consideració, no com a esclau tal qual, sinó com a un company. Francisco Fernández de Córdoba, el genealogista, quan es refereix a Gonzalo, diu que era de tan libre y liberal entendimiento, gustando el duque de tenerlo como condiscípulo, a Juan Latino. I per aquestes dates, a més, és probable que Juan, encara com a esclau, comencés els seus estudis a l'acabada d'instituir Universitat de Granada, de la qual obté el títol de batxiller en artes, que engloba matèries com la gramàtica, el llatí, el grec, la retòrica, i que és el primer grau del pla d'estudis de l'època l'any 1536. De fet, aquí ja té la seva fama de gran llatinista, com a estudiant graduat, perquè en el document del llistat de graduats apareix com a Johannes Latino.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa. Ens estem tornant a quedar sense temps perquè hi ha moltíssima xitxa interessant.
1: Me catxis.
0: Hem recomanat un llibre. Bueno, has recomanat un llibre al començament. Per tant, si algú vol aprofundir, recomanem la lectura d'aquest llibre.
1: El llibre és genial. També s'ha fet un documental de fa poc, de fa un parell d'anys. ¿Quién era Juan Latino?
0: Vale.
1: És el títol del documental, no? Que jo ho estic preguntant ara que me n'he oblidat.
0: Hòstia, seria molt raro, eh?
1: De qui estem parlant?
0: A partir d'aquí, després de que obtingui el títol de batxiller en artes, etc., quina serà la seva trajectòria professional?
1: Sí, doncs podem suposar primer que la llibertat li fou concedida durant els anys anteriors, immediatament anteriors, o poc després d'obtenir el títol. Però el seu renom i talent, sens dubte, va mitigar l'impacte de la seva negritud. Perquè, segons Marín de Ocete, que és el que li dedica aquest escrit als anys 20 aquí a Espanya, durant aquestes dècades, entre els 40 i els 50 del segle XVI, estaria al davant del seu propi estudi de música, llatí i grec. El punt culminant, però, és quan el 1556 l'arcabisbe de Granada, Pedro Guerrero, també d'origen humil, li ofereix la càtedra de llengua llatina de la Catedral de Granada, vinculada a la institució universitària.
0: Molt bé. I més enllà del seu èxit professional, com li va la vida? Així, 5 cèntims molt ràpid.
1: Aviam, fins i tot dels anys que va ser esclau, podem suposar que no va tenir precisament una vida dura. La família dels Còrdova tenien altres esclaus i sabem que en ells doncs, tenien un tracte, alguns els alliberen després de les seves morts, de les morts dels propietaris. Mm-hmm. Fer-ho després de la mort dels...
0: Sí, seria molt raro.
1: És una mica sàdic. D'altres els traspassen als seus hereus. Per tant, el tracte de Juan Latino realment és preferencial respecte a altres persones esclavitzades. A més, durant la seva etapa dirigint el seu estudi, Juan Latino va tenir un alumne amb la que segurament també li va donar un tracte preferencial perquè es va acabar casant amb ella. Anna de Carleval, o Carloval, que era filla d'un dels administradors dels estats del duc de Cessa.
0: I molt ràpidament, què sabem d'ella i de la família que van formar?
1: Doncs sabem que Anna de Carleval era una dona amb grans inquietuds intel·lectuals, al final estava estudiant en l'estudi de Juan Latino, era el seu mestre, i membre de l'aristocràcia granadina. Era filla d'un cavaller 24, els cavallers 24 eren membres de la corporació municipal del moment, eren regidors, però que només podien formar part de la noblesa o de l'alta jerarquia de la ciutat.
0: Vale. I van tenir, com els hi va anar el matrimoni, així molt ràpid?
1: Home, van tenir 5 fills. Jo crec que malament no els devien portar.
0: I si m'haguessis de dir alguns dels episodis més rellevants de la seva vida més adulta, quins destacaries?
1: Doncs Juan Latino, entre 1564 i 1572, litiga contra Alonso Suárez, que és recaptador d'Hisenda i pagador de la gent de guerra del Regne de Granada, per un cens de perpetuïtat que pesava sobre la casa que havien comprat. És un cens superllarg, és superpesat. Finalment, Juan Latino és condemnat a pagar aquest cens, però veiem que és una persona que no li tremola la mà a l'hora de ficar-se en un sarau judicial, anant amb procuradors a la cort, amb aliats molt poderosos a la ciutat de Granada, és a dir, que realment tirava amb el que li sortís. I també doncs, va viure l'aixecament de les Alpujarres entre 1568 i 1571, i durant l'estada de Juan Latino, de Juan d'Àustria, a la ciutat per planificar la lluita contra la rebel·lió, sabem que Juan Latino el va arribar a assessorar i li va arribar a traduir alguns textos.
0: Déu-n'hi-do. I com i quan mor Juan Latino? Molt breument.
1: Les dates de la mort, tant de Juan Latino com de la seva dona, no les coneixem exactament. El lloc que ocupava la tomba de la família Latino Carleval, que està a l'església de Santa Ana, de fet, Juan Latino està molt vinculat al barri de Santa Ana de Granada, trobem una placa que ens diu del maestro Juan Latino, catedrático de Granada y doña Ana de Carleval, su mujer y herederos, 1573. És impossible que fos la data de mort de Juan Latino, perquè just en aquesta data publica un llibre. I no pot ser un llibre pòstum. Però sí que podria ser la data de la mort de la seva dona, per exemple.
0: Vale.
1: Segons Francisco Enríquez de Jorquera, Juan Latino mor el 12 d'agost de 1590, tot i que alguns autors no estan d'acord, i tampoc hi ha cap referència als llibres de defuncions d'aquell any a la parròquia Santa Anna. És més probable que fos entre el 94 i el 99. De fet, la sèrie dels llibres dels anys que van del 96 al 99 no es conserven. Per tant, és probable que estigués en aquests llibres perduts.
0: Vale, tornem a arribar ja als últims minuts del programa, Ismael, i seria molt interessant acabar amb alguna reflexió sobre, ara que hem estudiat tota aquesta biografia, el seu impacte i tot, sobre la visió que es tenia sobre l'esclavitud, no? Si les persones que l'han acompanyat, la família que ha estat vinculat sempre ha tingut alguna cosa a veure amb el seu ascens social, no? No sé si vols acabar ja amb alguna reflexió.
1: Doncs, en primer lloc, que Juan Latino és fill d'una granada que entre les acaballes del segle XV i principis del segle XVI es converteix en un nou model de ciutat del Renaixement, cosa que a més potenciarà la figura de Carles V quan visiti la ciutat el 1526, la institució de la universitat, de la catedral, el trasllat de la Xancelleria de Justícia de Ciudad Real a Granada, de la Capitania General governada pels comtes de Tendilla, que també seran una família molt il·lustre. Per tant, és una ciutat que en l'humanisme a la península ibèrica destaca. I Juan Latino veu molt d'aquí. Per altra banda, tot i la seva negritud i el seu origen esclau, és membre de la família dels Còrdoba. I gràcies a aquest patronatge, diguem, aquest mecenatge, Juan Latino acaba tenint un nom entre altres figures de l'humanisme de l'època, però que també es guanya amb el seu propi talent. És a dir, quan es citen les obres de Juan Latino, no es citen perquè sigui tal de Gonzalo Fernández de Córdoba, sinó realment per la seva qualitat i per la seva influència. Per altra banda, sabem que va ser tractat de forma diferent a altres esclaus de la família i a altres esclaus de l'època. Per tant, conjuga una mica la seva condició de negritud, el seu origen esclau, amb un context i un talent excepcional.
0: Molt bé, doncs Ismael, ens hem quedat sense temps un altre cop.
1: Un altre cop.
0: Moltíssimes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Adrià Tirado, moltíssimes gràcies al control tècnic. Us ha parlat l'Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
2: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
2: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
2: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Benvolguda audiència, us donem la benvinguda al Cercle dels Mentiders, el vermut d'històries dels dilluns al migdia a Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM, amb l'Albert Estengre i la col·laboració de Joan Carles Martín.
1: A l'enemic, el dimoni o Satanàs que portem dins, ni volent se'l fa fora del tot. Al començament de tot el que coneixem, només hi havia el Pare Etern, però en hores baixes, deprimit, es qüestionava ell mateix. Havia arribat a la conclusió que basar l'existència només en si mateix no és bo, que tot pren sentit quan et dones d'alguna manera als altres. Però com que només hi era ell, donar-se, estimar, era quelcom impensable. Amb aquests pensaments es deprimia fins al punt de plantejar-se el ser-hi o no ser-hi, tal com també va dir aquell poeta. Però com que l'opció de no ser-hi era realment difícil, perquè demanava imaginar-se la buidor total, un estat d'abstracció que cansava només de tenir-hi, al final va decidir quedar-s'hi, ser-hi, però fent alguna cosa per poder-se l'estimar.
2: En allà hi havia el Pare Etern. Ben bé, no sé dir-vos si era gaire lluny, i tampoc sé dir-vos quan va passar tot això, perquè això de les distàncies i del temps és un concepte modern. Doncs bé, en allà hi havia el Pare Etern. I estava trist i capficat amb ell mateix, perquè en aquella foscor on s'estava, perquè res no hi havia, que només hi era ell, estava deprimit. Perquè el Pare Etern, que ho sapigueu, diu que és amor, donar-se als altres, que justament és això el que dona sentit a la pròpia existència. I la seva d'existència era molt trista, perquè només hi era ell i no sabia què podia estimar. I aleshores pensava, doncs, potser que t'extingeixis, però tampoc no sabia pas on anar, perquè no hi havia res més, i extingir-se és un concepte una miqueta estrany. I, de fet, l'extinció encara no l'havia inventada, perquè era ell l'encarregat de crear totes les coses. I crear les coses de zero costa, costa molt. Doncs bé, d'aquesta manera com estava allà capficat amb tota aquesta idea, va prendre la decisió de crear alguna cosa. I va començar a rumiar i a rumiar i a rumiar, i de cop i volta es va sorprendre ell mateix perquè tenia fred justament a dos dits. El que li havia passat és que rumiant, allò que no te n'adones, que mires en el buit, sense adonar-se'n, s'havia ficat un dit al nas i havia fet una burilla, i amb els dos dits l'anava remenant, i vet aquí que quan allò se li va refredar és quan va reaccionar i va pensar: què estic fent, què tinc jo en els dits? Aleshores, amb l'altra mà, per poder veure allò que tenien els dits, va fer un gest que jo no sé ben bé quin era i va crear una mena de sol, una claror, el que ara en diríem una estrella. I aquella estrella ho il·luminava tot. Bé, il·luminava el buit, que no hi havia res més. Només hi era ell i allò que ell volia veure. I ara, de cap de les maneres, amb la dreta, que és la mà de fer les coses, de crear-les, no puc pas tenir-hi això. Com que no sabia on llançar-la, es va posar la burilla a la mà esquerra, que era, mira, era l'esquerra. I va continuar rumiant i pensant, li va passar exactament el mateix 7 vegades. I 7 vegades va ficar aquella burilla dintre de la mà esquerra, on la burilla cada vegada ja era més grossa. I quan va ser prou grossa, que el va desestabilitzar, no podia pensar en una altra cosa, i va penjar aquella burilla al davant d'aquella mena d'estrella que ho il·luminava tot. I ara l'estrella il·luminava la burillassa aquella. I mirant-la, ja va veure que no crearia res més, de manera que valia la pena aprofitar allò. I com que no li agradava, perquè a més s'estava torrant més d'una banda que no pas d'una altra, li va donar un cop i aquella burillassa va començar a fer voltes i a fer voltes i a fer voltes per no cremar-se tot d'una, sinó que s'anava cremant de totes bandes, com si fos un pollastre a l'as. I perquè això no passés, que era l'única cosa que se li havia acudit, l'única cosa que havia creat, va treure una mànega vés a saber d'on, que això li va sortir tot sol, i va començar a omplir aquella burillassa d'aigua, i allò es va convertir en una gotassa blava, molt maca, en el mig del no-res, i això ja li va agradar. Va pensar, mira, no sé ben bé què és, però és maco. I les coses maques ja es fan mirar per si soles, però tampoc no massa estona, perquè si només són maques, si no són interessants, també cansen. I quan va veure això, que la visió d'aquella gotassa blava i maca ja el cansava, el pare etern, escolteu ben bé, va fer... Oh. I aquesta alenada que li va sortir enmig del no-res, que és fred, fred, fred, va ser una alenada que es veia, aquell vapor que ens surt quan fa tant de fred. I va pensar, mira, una altra cosa que m'ha sortit. Va agafar aquella alenada i, sense dubtar-ne, la va llançar cap a la gotassa i li va començar a donar noms, lo primer que li va passar pel cap. Tu seràs tal. I va repetir aquesta alenada una i una altra vegada i una altra encara, de manera que va omplir aquella gotassa de ple d'éssers que a la seva manera havia creat. No els veia, perquè es convertien en éssers just quan tocaven l'aigua. I en allà s'hi estaven, i anaven xerbotant, i es veia que aquella gotassa tenia vida. I això, amb ell, ja li va agradar. No sabia ben bé què és el que havia creat, però alguna cosa era, i es movia. De moment, ja en tenia prou.
1: Va crear la terra i va posar molta vida, però una mica a la babalà. Després de ben observar-la, va veure que no n'hi havia prou. Tota aquella vida donava vida, sí, però al cap de poca estona de mirar-la, com que no hi havia cap conflicte, perquè ho va fer tot de manera que res no hi faltés, aquella creació no l'acabava d'omplir. Era avorrida, perquè no el necessitava. Llavors va decidir crear alguna vida amb la qual poder-s'hi relacionar. I diuen que copiant-se a si mateix va aparèixer l'home. De seguida, però, va fer la primera correcció, perquè va pensar que, com que l'havia fet com ell, l'home segurament també acabaria sentint-se sol. Sembla ser que aquí va néixer el mètode d'assaig i error, que tantes vegades s'ha dit que fa servir l'evolució, o més ben dit, que també fa servir l'evolució. Com que el més fàcil no era fer-ne un altre d'home, sinó dividir el que ja tenia, i com que l'havia fet de fang, el va posar en remull, i quan allò va estar ben estovat, en va fer dues parts, la suma de les quals era l'home que ell volia. Així, tenint la perspectiva que dona el tracte amb un complementari, viure sempre seria més fàcil. Però la cosa no va anar com esperava. Aquelles dues parts es complementaven bé, però res més. Ell mateix ho havia creat tot de tal manera que, com que hi havia de tot, enlloc ningú creava cap conflicte. I, per tant, Adam i Eva, amb prou feines si es parlaven, no calia. El pare etern tornava a estar deprimit. Malgrat els esforços, tornava a sentir-se sol. Hi ha una dita que diu: la necessitat no té llei i fa espavilar. Crear cansa i costa, sobretot si es crea de zero, perquè no es tenen referents de res, com va ser el cas del pare etern. Va pensar que potser l'error havia estat posar l'home en el paradís i que segurament una mica de complicació l'espavilaria. Potser perquè ja estava cansat de tanta creació, li va semblar que aquella dita, que contenia tanta saviesa, era genial. I va decidir enviar un àngel a la Terra per veure si, per segona vegada, corregia la seva creació. Es veu que va ser una feina fàcil. Només va caldre fer que l'home se sentís menys tingut per fer que comencés a mirar cap al cel buscant un pare etern del tot decebut. S'havia tornat a equivocar. L'home se li assemblava, però no era ben bé com ell. I això ja era més difícil de solucionar. Avui al programa tenim la sort de... o la mala sort, o bé, l'oportunitat d'entrevistar aquell àngel que el pare etern va enviar a la Terra. Endavant, Joan Carles, quan vulguis.
3: Sí, bon home.
4: És a mi?
3: Sí, sí, aquí mateix, sisplau.
4: Ah, molt bé, molt bé. De res, de res.
3: Que vol un got d'aigua?
4: No, i ara, de cap de les maneres, l'aigua espatlla camins.
3: Tenim un personatge gran, molt gran, que té molts més anys de vida que tots nosaltres junts. I no vull dir que tota audiència junta. Pot dir que tota la humanitat junta. Té un aspecte aparentment normal, fins i tot de bona persona. I ningú diria que tenim davant nostre el diable. Bon dia.
4: Per què bon dia?
3: Entenès. Com prefereix que li diguin? Dimoni? Diable? Satanàs? Lucifer? Belzebú?
4: Bé, miri, si vol, pot dir-me Àngel.
3: Perdoni, Àngel? No ho entenc.
4: Home, bé, és igual. Digui'm com vulgui.
3: Bueno, en quin moment decideix fer el mal?
4: El mal? Per qui? Jo? Pobre de mi, si jo sóc una víctima...
3: Víctima de què? Víctima de qui?
4: Ja veig que vostè no sap ben bé a qui està entrevistant.
3: Ai, doncs vostè em dirà... No tinc pas davant el dimoni, el diable, el paradigma del mal, i si no, què? A més, em diu que és víctima. I que li digui Àngel?
4: Sí, perquè ho sóc. Miri, ha de saber que jo no sóc el paradigma del mal. Jo no vaig fer res malament. Jo li vaig fer cas al Pare Etern, que em sembla que és qui ha anat escampant la meva maldat. De manera que ja ho veu. Justament, el Pare Etern és de qui jo en sóc víctima.
3: Vostè em vol aixecar la camisa a mi i a tota l'audiència? Encara es farà creure que el Pare Etern té culpa d'alguna cosa, quan en realitat és guia de les persones que volen fer el bé.
4: No ben bé, i jo, que sàpiga que jo també el vull fer el bé.
3: Però, doncs resulta que vostè és, per tothom, la representació del mal.
4: Sí, ja ho sé, ja ho sé. Però, cregui'm, no és pas culpa meva.
3: Ai, miri, no entenc res.
4: Sí, ja ho veig, que no entenc res. I em sembla que és perquè deu pensar allò de la infal·libilitat. Sí, home, que el Pare Etern és l'ésser infal·lible. És això, oi? No faci aquesta cara. Sí, l'entenc. I ara, a més, jo li dic que sóc la víctima justament d'ell. I, esclar, amb la fama que tinc... No, sí, ja... Si m'ho permet, m'explicaré. Tot va començar quan ell, veient tota aquella vida que havia posat a la Terra, es va sentir sol i va decidir posar-hi un altre ésser amb qui poder-s'hi comunicar. I, aleshores, va fer a l'Adam i a l'Eva. Quan va tornar al cel, ens va explicar a tots els àngels que havia fet un ésser justament com ell. Nosaltres, els àngels, tots vàrem arronsar el nas. Llavors va ser quan es va enfadar més encara. Va dir-nos que, com a gran creador, ell era infal·lible. I ai del qui digués una altra cosa. I, és clar, tots vàrem callar, però, com tothom sap, les coses, és difícil que sortim bé a la primera. I així va ser, però no li podíem dir res. Quan hi va tornar a la Terra, va veure que aquella parella no era pas com ell, que analitza i rumia totes les coses per treure'n l'entrellat. Ans al contrari, Adam i Eva eren el mateix que els altres animals. Menjaven, bevien i dormien i poca cosa més. Llavors, decebut, es veu que se'ls va mirar i va dir allò que no tothom ha acabat d'entendre. Me'n vaig, perquè no us penseu que sou les úniques ovelles que estim. I sí, se'n va anar, això sí, però amb el temps va tornar a la Terra, sense admetre, això sí, res del que havia fet.
3: Què és el que no va admetre?
4: Que s'havia equivocat, que no era infal·lible.
3: Però tot això no té res a veure amb el que ha fet que vostè, el dimoni, sigui el paradigma del mal.
4: Bé. Escolti'm una mica més i ho veurà. Com que, efectivament, l'Adam i l'Eva eren una mica babaus...
3: Home!
4: Sí, una mica babaus, deixi que li expliqui. Només pensaven a menjar i a dormir, i ja li he dit que poca cosa més. Doncs bé, en aquell paradís, com que ho tenien tot a mà, no calia rumiar gaire i en res més. Doncs això, com que eren una mica babaus, el Pare Etern li va fer vergonya haver-los fet com ell. I per mirar d'arreglar-ho una mica, em va venir a buscar per demanar-me que els anés a veure si els espavilava un xic, a veure si d'alguna manera aconseguia que miressin el món amb una mirada una mica crítica, com ell.
3: I llavors va ser quan se'ls va fer fora del paradís.
4: Això va ser una cosa inevitable, però la meva feina va ser ben feta. Evidentment, vaig fer el que el Pare Etern em va manar, i ara comprendrà que, tal com li he dit abans, jo sóc la víctima d'ell, perquè després de fer ben fet tot allò que em va encomanar, he de callar i permetre que vagi escampant a tothom i per tot arreu que jo sóc el dolent, tot perquè va ser ell el que es va equivocar i no ho vol reconèixer.
3: Així la culpa és del Pare Etern.
4: M'agrada que hagi arribat a aquesta conclusió tot sol.
3: Em penso que sí que m'està aixecant la camisa. És ben cert que el dimoni té fama de convèncer de coses que no són veritat, d'enganyar.
4: Miri, pensi el que vulgui. Jo no sé com més explicar-li. Si li sembla que l'enganyo, me'n vaig, eh?
3: No, que encara tinc unes quantes preguntes per fer-li.
4: Doncs digui, aprofiti, que ara sóc aquí.
3: Els àngels són blancs i vostè negreja.
4: Sí, va ser ell el que m'hi va tornar negre. I acte seguit va crear aquella dita que diu «La culpa és molt negra i ningú la vol».
3: I què?
4: Home, i què? Doncs que dient això, com que ell havia dit allò altre, ningú en va voler parlar més, i així, d'aquesta manera, s'assegurava que ningú es creuria mai que ell s'havia equivocat, si és que jo ho arribava a dir algun cop. Ves, per això és que negrejo.
3: Bueno, podem començar l'entrevista que li volia fer?
4: Sí, home, sí, és clar que sí. No seré pas jo qui el vulgui convèncer de fer una cosa que vostè no en té ganes.
3: Ja. Escolti'm una cosa. Com s'ho fa vostè per estar a tot arreu?
4: Sóc a tot arreu perquè sóc a dins vostre, a dins de les persones. Perquè tots sou fills d'Adam i d'Eva. I amb Adam i Eva vaig fer molt bona feina, la que se'm va encomanar.
3: Amb això de que tots el portem a dins nostre, ja m'ha contestat totes les preguntes. Perquè si el portem a dins nostre, som nosaltres els que fem el mal i no vostè.
5: La ràdio que ens fa viure la literatura. El cercle dels mentiders.
2: Una vegada, el genial i savi dimoni va tenir una idea, que la seva manera era bona. Quan va veure que l'Adam anava a treballar, ell se'n va anar a veure a l'Eva i li va demanar un favor. Eva, si us plau, cuida'm el meu fill, que té una sèrie d'encàrrecs i feines per fer i no el puc cuidar, i necessita que algú estigui per ell. Eva de seguida li va dir que no, de cap de les maneres jo no puc, que ja tinc prou feina per culpa teva, i que per això, amb l'Adam, hem decidit que de cap de les maneres et farem cas. Però el dimoni, sabent que Eva ja era mare, va ser molt convincent i li va fer veure la necessitat de cuidar en el seu fill, encara que ell fos el dimoni. I Eva va entendre-ho i el va acceptar. Però escolta'm bé, vine a buscar el teu fill abans de que torni l'Adam, perquè si no ens baralleríem entre nosaltres i això sí que no ho vull consentir. El dimoni li va dir que sí, que és clar que no patís, i el dimoni se'n va anar. I, evidentment, el dimoni no va tornar abans que l'Adam. L'Adam va tornar primer, i quan va veure que el fill del dimoni era allà, amb la seva esposa, amb l'Eva, a casa seva, es va enfadar, es va posar que tu no vulguis. Va agafar el fill del dimoni, el va matar i el va enterrar allà mateix. Quan l'endemà l'Adam ja era fora, el dimoni va tornar i li va preguntar pel seu fill i Eva, tota compungida, li va dir «Ai, noi, mira, ha passat això. Com que no vas venir-lo a buscar abans de que tornés l'Adam, l'ha matat i ara ja...» I el dimoni, amb mig somriure en els llavis, li va dir «No t'amoïnis». Se'n va anar cap allà on hi havia el seu fill enterrat, va fer un sot i va allargar-li la mà en el seu fill, que de seguida va reviure i se'n va anar amb ell. Al vespre, el dimoni va tornar a demanar-li a l'Eva el mateix i li va costar una mica més, però va aconseguir convèncer-la i Eva es va quedar amb el fill del dimoni per segona vegada. I per segona vegada el dimoni va trigar molt i molt a tornar. I per segona vegada, l'Adam va arribar a casa seva abans de que el dimoni vingués a buscar el seu fill. I quan l'Adam va veure un altre cop el fill del dimoni a casa seva, el va agafar i va dir ara sí que no el podrà tornar a reviure. El va agafar, el va cremar i aquelles cendres les va enterrar. I quan el dimoni va tornar, amb el mateix somriure, li va dir a l'Eva que no s'amoïnés, que no passava res. Va remoure la mà i els aires li van portar les cendres del seu fill a la mà, que es va tornar a compondre i a la vida. I l'endemà al vespre, una altra vegada la mateixa història. El dimoni va anar a veure l'Eva i encara li va costar més, però també la va convèncer. I l'Eva es va quedar amb la criatura i l'Adam també va tornar abans que el dimoni tornés a buscar el seu fill. I aquesta vegada l'Adam va resoldre que de cap de les maneres el fill del dimoni tornaria a la vida. El va matar. El va cremar i de les cendres que en varen quedar li va demanar a l'Eva que en fes uns crispells i aquells crispells se'ls varen ben menjar. I l'endemà, quan el dimoni va tornar, va trobar a l'Eva plorant, plorant i plorant. Mira, aquesta vegada sí que no podràs reviure el teu fill, perquè el teu fill, de les cendres que em varen quedar després de cremar-lo, em varen fer uns crispells i ens els varen menjar i els tenim dins nostre. I el dimoni, amb un somriure que aquesta vegada no podia dissimular, es va mirar l'Eva i li va dir: «Tranquil·la, Eva, no passa res. El meu fill és just allà on jo volia que fos».
0: Ràdio Arenys.
3: I manté una bona relació amb els àngels?
4: No, ni ganes, perquè tots són allò que vostès en diuen uns pixafredes. Jo sóc l'únic àngel amb criteri, cregui'm, l'únic. Per això el Pare Etern em va encomanar aquesta tasca. I per això he caigut en desgràcia, perquè vaig fer massa bé aquesta feina. I el Pare Etern, quan es va adonar que s'havia equivocat, ja se'n va cuidar prou bé de que cap més àngel fos com jo. I ara tots els àngels li riuen les gràcies i en a mi em gira la cara perquè jo no li ric cap gràcia.
3: Escolti'm una cosa, i vostè no es cansa de fer sempre el mateix?
4: De fet, sí que m'encanso, sí. A mi m'agradaria estar tranquil, però miri, no puc, perquè sempre he de viure la realitat i no el que em volen fer entendre. Tothom vol que sigui un xai, i jo de xai no en sóc. Miri, jo estic cansat que em vulguin aixecar la camisa. Vostè no ha sentit mai aquella dita que diu que massa bo vol dir ser tonto o babau?
3: Veu, vostè m'està dient que vostè és dolent.
4: No, jo li estic dient que jo sóc realista.
3: Bé, veig que no estem arribant enlloc amb aquesta entrevista. Canviant de tema, també té vostè una vessant artística, perquè cada Nadal va pels teatres del país representant els Pastorets.
4: Just a la fusta, sí, senyor. I aquí és on es pot confirmar allò que jo li deia, que els àngels són uns pixafredes. I al seu darrere, una mica tothom també ho és. Com pot ser que es consideri que és bo tot el que diu Sant Miquel, l'arcàngel, aquell que surt en els Pastorets? El fill pròdig el convenç que el millor que pot fer és fer el que no té ganes de fer. Viure amb el pare i el germà, no divertir-se, fer el que se suposa que la seva mare volia que fes, que en realitat no recordava perquè era morta de feia temps. És una cosa horrorosa el que s'expliquen allà en els Pastorets. Horrorós. I també és horrorós com em deixen a mi en aquella obra de teatre. I això fa evident que la meva feina encara en aquest món no s'ha acabat. I faig molta falta en aquest món encara. Molta. Si vol, li explico per què.
3: Vol que li digui? Em sembla que val més que no. De la manera que em parla ja me'n vaig fent una idea. I una altra qüestió. De vivències, tots sabem que n'ha tingut tantes que ens faria falta moltes vides només per saber-ne la meitat. Però ens podria explicar alguna que li cridi especialment l'atenció?
4: Sí, miri, l'última. Darrerament, el que passa en el món em preocupa molt. Com pot ser que quan apareixen persones que saben el que volen, gairebé tothom se'ls hi posi en contra? Com pot ser això? On s'entén? Com és que no els fan servir de model de comportament per tots?
3: Qui vol dir?
4: Sí, home, aquell rus, aquell americà, aquell jueu i uns quants d'altres, no gaires, no masses, dissortadament. Aquests són els models a seguir. Però que no ho veu? Ja sap de qui li parlo, oi?
3: Sí, sí, i tant, i tant. El que jo veig és que el món és ple d'injustícies.
4: Ai, bona paraula, aquesta. Justícia, bona paraula i estranya.
3: Per què?
4: Perquè és mentida. La justícia no és una cosa natural, és una cosa inventada. Que no veu que tots els que diuen que són justos s'han de reprimir d'allò més?
3: Però llavors tot seria un caos.
4: Però tot seria natural.
3: Bé, miri, se'ns està acabant el temps de l'entrevista.
4: Ja veig que té por d'alguna cosa.
3: Amb el pròxim convidat mirarem de fer les paus amb l'audiència.
4: Ai, no m'ho digui, que convidaran el Pare Etern. Que tinguin sort, a veure si el troben, perquè ell, molt bo, sí, però no se'l veu mai enlloc. No ve gaire, no. Jo ara sóc aquí, pregunti'm, aprofiti, pregunti'm més coses.
3: Miri, és que se'ns ha acabat el temps, deixem-ho córrer.
4: Bé, bé, bé, el que vostè digui. Aquesta és bona. Nois, de cara a la setmana que ve tingueu-me a punt la disfressa del Pare Etern, perquè em trucaran. Em sembla que em voldran parlar.
5: Mentider.
2: Mentidera, tu.
6: Mentidera.
2: Mentidera.
7: Sí, què? Que no t'agrada?
8: El Cercle dels Mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
2: Els que expliquem històries...
7: A Radio Arenys en tenim un.
2: De què?
7: D'aquests cercles.
2: Mentides, mentides i més mentides.
8: Els dilluns o a l'hora que vulguis, al podcast.
0: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el Cercle dels Mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar a l'hora de fer el vermut. Fins llavors. Adéu-siau.
9: Ràdio Arenys.
10: Què podem fer per ajudar l'alcohòlic a deixar de beure? Això ens preguntem els que hem estat afectats per la manera de veure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 93201224 o en el web al-anonespana.org.
11: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
9: Escoltant Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer una paella amb els amics.
12: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
13: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
12: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
13: Dilluns, dia de descans.
12: Telèfon 93 792 35 46.
13: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
14: Finques Blaumar.
15: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
14: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
15: 93 792 0440.
14: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
15: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
16: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
17: Com pot ser, si sempre feu fotos?
16: Sí, però no són de veritat.
17: I si li regalem un reportatge?
16: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
17: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
18: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
19: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
18: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
20: Nou Confort, Lampisteria General.
6: manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar, aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
20: Escoltant Ràdio Arenys.
21: Un, dos...

0: Comparteix la música de Ràdio Arenys.
1: Fico la barra.
2: Agafa el micro així. Lula de...

0: Ei, Vanessa, si sents això, una abraçada molt gran.
1: Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música. Ràdio Arenys, la primera en música. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
4: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
3: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
4: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
3: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
4: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
3: Reserves al 930-234-522.
4: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimarts que la llei d'amnistia ha aconseguit que es tornin a retrobar ni més ni menys que el PP i Junts. El dirigent ha destacat la voluntat de Feijóo de reunir-se amb Puigdemont, tot dient que per darrere va Vox, que no sabem gaire bé què opina. A la roda de premsa de balanç del curs polític celebrada al Palau de la Moncloa, el president ha celebrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei d'amnistia en considerar que buscava afavorir la reconciliació i l'ha qualificat de decisió valenta i necessària que permet que es torni a mirar junts cap al futur. Les paraules de Sánchez arriben poc després que el Tribunal Suprem hagi començat a aplicar la llei d'amnistia a dirigents de l'1 d'octubre. Precisament, aquest dilluns va ser amnistiada la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, la republicana Meritxell Serret. I des de l'aval del Tribunal Europeu, el Suprem també ha amnistiat l'exconseller i expresident de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, i els exmembres de 2019, Josep Costa, Eusebi Campdevadrós i Adriana Delgado. El Departament d'Educació ha signat aquest dimarts un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per la millora de les condicions laborals dels seus docents en el període 2026-2031, un pacte que està adoptat amb fins a 118 milions d'euros. La consellera Esther Niubó ha indicat durant la signatura que la millora de les condicions dels professionals de l'educació suposa reforçar la qualitat del servei educatiu. També ha destacat que donar estabilitat i previsibilitat als centres significa donar més confiança a les famílies, que treballar des del diàleg social i institucional suposa fer més fort el conjunt del sistema i que entre d'altres, l'acord implica reduir hores lectives del professorat i cobrir substitucions a partir del setè dia. El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, no viatjarà amb l'expedició blaugrana a la pretemporada d'Anglaterra després de confirmar que li ha estat revertida un arritme que li havien diagnosticat. El mandatari haurà de guardar repòs durant uns dies, tal com ha confirmat amb un comunicat a través de les xarxes socials. En el mateix text, Laporta ha volgut agrair la feina dels professionals a l'Hospital de Barcelona, la confiança i tranquil·litat de diverses persones del seu entorn més proper i les mostres de suport que ha rebut aquests dies. Amb l'absència de Joan Laporta, serà Rafa Juste, el vicepresident esportiu, qui s'encarregarà d'acompanyar l'equip de Hansi Flick durant aquesta setmana a Anglaterra. Juste se sumarà a l'expedició culer a St. George's Park aquest dimecres després de la junta directiva. L'Arxiu Municipal de Palafrugell, al Baix Empordà, ha restaurat un capbreu, un manuscrit de 1.200 pàgines que conté informació del segle XV, tot i que hauria estat redactat entre el 1728 i el 1772. Es tracta d'un llibre de registres on hi consten les propietats i els cultius de les famílies que hi havia per Palafrugell i Mont-ras en aquella època. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
4: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.

0: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa El Punt de l'Interrogant, un any més. La temporada 2025-2026, edició número 23, avui el seu primer programa en directe també, com tots, des de Ràdio Arenys. Avui parlarem de com influeix en la nostra relació de parella allò que hem viscut amb els pares. Farem possible aquesta xerrada avui del punt de l'interrogant. Resoldrem aquest interrogant amb la Roser Soms. Què tal, Roser?
1: Hola, gràcies, Francesc.
0: Gràcies a tu. Amb la Rosa Puertas. Què tal, Rosa?
2: Encantada, gràcies.
0: També està la Modena Almagro, que s'ha connectat via streaming des de Terrassa. Què tal, Modena?
3: Hola. Hola, Francesc. Què tal?
0: Ben trobada, eh?
3: Igualment.
0: Molt bé, també està amb nosaltres la Eva Xalà, que ella està a Sant Esteve d'en Bas, també s'ha connectat amb via streaming. Què tal, Eva?
4: Hola, molt bé, gràcies.
0: Bon any a tothom, eh? A un servidor, Francesc Coll, aquí en els estudis de Ràdio Arenys, juntament amb en Joan Bosch, que també doncs, ell porta la part tècnica i fa que tot arribi bé, el so, la música, les nostres veus, tot ben enllaçat. Com influeix en la nostra relació de parella allò que hem viscut amb els pares? Aquest guió ens l'ha preparat la Roser Soms. Endavant, Roser.
1: Gràcies, us el llegeixo. Naixem i ens formem en un entorn determinat que aquí, per entendre'ns, anomenem els pares. També podríem dir l'entorn, la família propera. Durant la nostra infantesa, aprenem a reaccionar davant les diferents situacions que generen en el si de la família i acabem escollint els comportaments que ens hi fan sentir més segurs. Per un infant, és vital aconseguir l'acceptació dels qui manen, i en teoria assimila les seves conductes com a apropiades o tolerables, almenys en l'entorn quotidià. Podríem considerar que aquestes estratègies de supervivència o d'acomodació a un entorn relacional les seguim utilitzant quan ja som adults, i deduir que les reproduirem, en la major part dels casos i de manera inconscient, en la nostra futura relació de parella. Es tractaria d'uns comportaments apresos, d'alguna manera, i gairebé automàtics, si considerem que molts, sobretot els que ens generen conflicte, estan arrelats al subconscient. En la relació amb la nostra parella, podríem distingir entre aquells comportaments que van com una seda i aquells que ocasionen un fregadís o un xoc i que de vegades ens generen profundes incomprensions i poden desembocar en una ruptura. Però aquí caldria preguntar-nos si en la nostra relació de parella sempre reproduïm patrons apresos dels pares. No és possible també que, al contrari, intentéssim evitar allò que no ens agradava o que consideràvem inadequat en la seva interacció? Podria ser que tendíssim a buscar parelles similars als nostres progenitors per poder passar, d'alguna manera, per la mateixa experiència que ells, tal vegada dolorosa, amb la finalitat d'aprendre a gestionar-la? Si les discussions que tenim amb la parella mostren paral·lelismes amb les dels pares, però no ens n'adonem, perpetuarem el sofriment. Si ens en fem conscients i ho podem parlar amb la parella, potser serà un motiu d'apropament i no d'allunyament. D'altra banda, donar per fet que els infants que han viscut situacions conflictives entre els pares reproduiran aquestes conductes en la seva relació de parella és caure en un parany fàcil. No tots els casos són iguals, ni totes les persones maduren o adquireixen consciència alhora. Sembla que hi ha infants molt madurs i adults que encara no han superat l'etapa de dependència maternal. I això em porta a un interrogant que sempre m'he fet. Tots venim al món en les mateixes condicions de consciència? Però potser això ja seria el tema d'un nou interrogant.
0: Ens l'apuntarem per l'any que ve.
1: Això m'agrada.
0: La temporada que ve. Molt bé, gràcies, Roser, aquest guió que penso que despertarà en tots nosaltres que avui fem possible aquest programa. Què t'ha semblat, Eva, el guió? Què destacaries i què hi afegiries?
4: Bueno, jo destacaria que hi ha molts interrogants més, no?
0: Sí.
4: Que hi ha moltes preguntes que et fan com anar pensant, no? I, bueno, ara per destacar així, per començar, em quedaria amb això de que és veritat que no tenim que donar per fet que tot el que hem vist a casa, no? Tot el que hem vist en la relació amb la parella dels nostres pares ens té que afectar també, ho hem de fer de la mateixa manera, no? Crec que sí que ens condicionarà d'alguna manera, però potser ens condiciona per fer-ho diferent o per fer-ho igual, no? Vull dir que aquí és també... tenim diferents opcions, no? No ens ha de condicionar sempre perquè sigui de la mateixa manera, no? Però, bueno, és un tema molt ampli aquest, no? Que dona per molt. Mm. I el guió, doncs, em sembla això, no? Que obre molts interrogants, que toca molts temes dels que podem anar aquí desenvolupant entre nosaltres, no? I que dona molt per estirar del fil, no?
0: Perfecte. Sí, sí, i tant que estirarem del fil. El Modena, què t'ha semblat, què destacaries del guió i què hi afegiries?
3: Doncs m'ha semblat genial el guió, però bueno, abans de res volia donar les gràcies a Radio Arenys i a Francesc Coll per convidar-me, que és la primera vegada que participo, i em fa molta il·lusió estar aquí a aquest programa. Doncs bé, molt interessant, la Beta Roser, que dono l'enhorabona per aquest guió, que és molt reflexiu. I la veritat és que sortirien tants interrogants d'aquí que no acabaríem aquest programa. A mi m'ha quedat, justament, no, per l'experiència de vida i per una filla que tinc, el tema aquest de lo important que és l'acceptació dels pares i les mares pels infants, no? Perquè et feien lo típic de mare, mira lo que faig, mira, mare, lo que faig, no? Que en aquest moment no hi penses, no? Però en realitat és veritat que és molt important que trobin aquesta acceptació perquè puguin anar madurant, no? I què no he trobat? Doncs no he trobat el fet de que aquesta relació pares i fills no només t'enfronta amb ella quan tens parella o quan tens els teus propis fills, sinó que hi ha un moment que moltes vegades no es parla, que és quan els pares es fan grans i els fills són cuidadors i com torna tot això, no? O sigui que realment és algo que, si ens donem compte, al final s'acaba tancant, no? Perquè aquestes mares i aquests pares es fan grans i hem de fer una miqueta de mares i pares i torna tot això, no?
0: Sí, sí, d'una manera o una altra hi ha aquestes mirades, naturalment, que quan els pares són grans, doncs també veuen el resultat de com han cuidat els seus fills en la seva infantesa, no? Perfecte, també dir que és un goig també per nosaltres poder-te tenir al Modena, eh?
3: I
0: tant,
3: gràcies.
0: Tant tu, al Modena, com la Eva, sou escriptores i pues, val la pena tenir gent que...
2: Aprofitar-ho.
0: Ah, sí. Bueno. Sí, sí, que...
3: No és garantia de res, però bueno...
0: Però és un fet de que i la Roser també és escriptora, o sigui, tots en aquest sentit, vulguis o no, escriure tens una amplitud de visió de la vida des d'una altra perspectiva, com la Rosa, que és músic, doncs també en aquest sentit dona una visió més còsmica, a lo millor, més profunda.
2: Potser és garantia que ens hem posat a reflexionar una mica sobre el que sigui, no?
0: Una mica més de la resta dels mortals, a lo millor, sí, és veritat. Sí. Rosa, què destacaries del guió i què hi afegiries?
5: Et destacaria que és un tema molt important, que els fills sempre ens hem emmirallat amb els pares, hem necessitat molt els pares i per mi és una sort que hagi tingut pares. O sigui, que hagi tingut pares per mi és un privilegi. Fins no fa massa destacaria que és un tema molt important perquè històricament ha estat molt punyent. En el sentit, ja ho desenvoluparem més endavant, però és un tema en què, segons quins pares, s'asseguraven justament que hi haguessin uns cuidadors d'ells quan arribés el moment. I no sols això, si els pares eren empresaris o tenien terres o pagesos o així, això ho cuidaven moltíssim, de qui era l'hereu, qui era les noies que s'havien de quedar a casa per cuidar-los o per cuidar el que tenien. Per tant, és fins fa molt poc, ara estem en un canvi de paradigma, que ja ho diré, però fins fa molt poc era un tema bàsic de supervivència, de, diríem, de la família. Per tant, hi havia també moltes desgràcies, o sigui que hi havia també molt patir i molt patiment. Sí. Què hi afegiria? Doncs afegiria que és un canvi d'època. O sigui que actualment vivim un canvi d'època. Què vol dir? Doncs que tot el que abans, no fa pas massa, fa 30 anys, potser, o 50, influïen els pares amb les seves parelles, ara, que pot ser que la parella sigui multiparella, ha deixat aquesta força. I aleshores, doncs, és un canvi de paradigma.
0: Sí, els temps estan canviant, com deia Bob Dylan, als anys 70.
5: Sí.
0: A mi també, Roser, m'ha agradat el teu guió. En aquest sentit, destacaria aquesta pregunta que no fas al final, sinó a mig camí del teu guió, que diu: podria ser que tendíssim a buscar parelles similars als nostres progenitors per poder passar d'alguna manera per la mateixa experiència que ells? Em quedaria, o sigui, destacaria aquesta pregunta, perquè la tònica sembla que a lo millor la gent respon d'aquesta manera, que sí, que es busca a lo millor una igual, una cosa igual, no? Ara, d'afegir avui en el programa, jo el que afegiria seria que fóssim una mica valents, i a lo millor amb el que ara deies tu, Rosa, que els temps estan canviants, doncs afegiria que a lo millor caldria deixar motxilles i alliberar-se de moltes referències que a lo millor no ens deixen avançar. Cal fer una reflexió sèria, penso, com a persona humana, si allò que esculls per viure la teva vida és propi teu o són vivències que es repeteixen al llarg de la teva vida de família, de tribu, no? O sigui, aquell que ha sigut fuster vol que el seu fill sigui fuster, aquell que ha sigut advocat a lo millor vol que sigui advocat, no? Trencar una mica aquestes motxilles per tal d'alliberar-se i voler, pues, tinc ganes de ser mariner, vull ser mariner, vull ser escombriaire, vull, m'entens? O sigui, que cadascú pogués escollir allò que realment trencar aquests motllos.
2: I aleshores no es perdria una mica, també, a veure, ara faig una mica d'advocada, sí, del diable, eh? Sí. Es perdria aquell coneixement que ha acumulat el pare o la mare, no? En aquell ofici, que per transmetre-ho als fills. I llavors, sí? No, m'agafeu la idea.
0: Com ho veuríeu, això, vosaltres?
2: Perquè hi ha a vegades fills que són pares que han fet la mateixa feina, la mateixa ocupació, i són molt brillants amb allò, no? Hi ha, no sé, generacions una rere l'altra i que continuen aquella saga, no?, que són bons, o un pintor que és fill d'un altre pintor i que també excel·leix, o un escriptor. I és això, també.
0: Sí, sí. Mira, jo, per exemple, em remeto, i si voleu parlar, Modena i Eva, aixequeu el dit, la mà. Jo em remeto, a lo millor, en el segle XI-XII, en què, per exemple, les dones que no es volien casar, o al segle XV, que no es volien casar, es ficaven a dintre de convents, o volien seguir una vida diferent de la familiar perquè ja veien l'estil de vida que portaven, pues, les seves germanes, o l'estil de vida de la societat, de que només les dones servien per parir i per perpetuar l'espècie, no? I en canvi d'aquesta manera van dir, pues nosaltres no, tenim una altra manera de veure, eh?
5: Però també estaven determinats, hi havia el noi gran, havia de ser l'hereu, després si era un cavaler, figura que havia de ser cavaler, el cavaler vull dir el que no era l'hereu, oi? Que havia d'anar fora, o li havia de comprar la part, o etc. Amb les noies passava el mateix, vull dir, a vegades el primer havia de ser l'hereu, el que es quedava a la casa, el títol o el conreu. Després el que havia de ser capellà, o cardenal, o havia de fer carrera eclesiàstica. Amb noies també. Noies podien anar a ser abadeses o a ser monges rases, no? I després, doncs, les que s'havien de quedar a casa a cuidar. Vull dir que havien de cuidar la resta.
0: Sí, s'asseguraven.
5: Vull dir, llavors es casaven...
2: Com una estructura empresarial, eh?
5: Era una estructura familiar molt fèrrea, eh? Com més alta era la família, més fèrrea.
0: Eva?
4: Bueno, jo, parlant de tot això, també volia dir que parlàvem abans del canvi de paradigma, no? Perquè ara el que estem parlant és de fa...
0: Sí.
4: I que el canvi de paradigma, malgrat que hi hagi canvi de paradigma, els pares continuen tenint la influència sobre els fills, no? Perquè, bueno, doncs a la primera infantesa, no?, és quan ens quedem amb el màxim i està clar que els nostres referents són els que influencien, no? I sobretot això també d'aquesta continuïtat a la família, no? Doncs clar que és veritat que hi ha moltes persones que continuen la professió del pare o de l'avi, no?, per generacions, i que són molt bons professionals o que tenen aquest coneixement o això, que està en el sistema, no?, i que es va passant. Però clar, aquí és molt important també que actualment això encara passa en moltes famílies, no?, encara aquest portar el fill perquè faci, no?, perquè compleixi les meves frustracions o perquè faci el mateix que he fet jo, no? I aquí, clar, s'ha de vigilar molt si aquest fill realment, no?, internament, vol fer-ho o està fent perquè està sent mogut per agradar, per acceptació, per estar inclòs dins de la família, per tenir l'amor, no? Llavors, clar, això és molt important perquè si no genera un conflicte intern en la persona molt gran, no? I aquí és on es mou tot el tema sistèmic que portem arrossegant de la família i que ens obliga, no?, en tenim el mandat de que hem de fer-ho així, però jo no ho visc bé, no? I hi ha molta gent que li ha passat, no? Llavors, clar, hem de vigilar, no?, el que passava abans amb això de tu seràs la cuidadora, tu seràs l'hereu. Clar, ja t'estaven condicionant, t'estaven posant l'etiqueta, naixies en un lloc i eres allò, i havies de ser allò, no? No tenies dret d'elecció, no?
3: Totalment d'acord, Eva. Totalment d'acord.
4: No, llavors...
3: La llibertat.
4: La llibertat. I és veritat que els pares ho fan el millor... Els pares, jo, fins i tot, les mares ho fem el millor que podem, amb la millor intenció positiva, perquè això és el que hem après i el que ens ha portat a sobreviure i a que continuï la família. Però no vol dir que no podem trencar aquests patrons, no? I ser-ho diferent, no? I aquí ja entraria també, bueno, clar, totes les diferències que hi ha, no?
0: Clar, de fet, fa ben poc que tota aquesta part paternalista s'ha trencat. O sigui, al segle XIX la dona no comptava encara. Si us hi fixeu, si hi havia dones científiques o gent escriptora o així, no comptava, només comptaven els homes, no? I llavors...
4: Bueno, i part del segle XX, no? Però hem tingut dictadures, la dona tampoc no comptava.
0: Esclar, sí, sí.
4: Podies separar, no podies votar...
0: No es podia votar, exacte, fins que ha vingut el que jo marcava amb la meva aportació de què hi afegiria, no? Amb aquesta part d'alliberació, les mares, els pares, s'han d'anar alliberant de moltes coses. Primer, un, els pares, de no manar tant, i les mares, doncs, de poder donar més la seva opinió i la seva referència per poder, doncs, que la cosa sigui més equilibrada, tal vegada, no? Almudena.
3: Sí, bueno, la veritat és que totalment raó, l'Eva. Continuem malauradament traspassant frustracions, perquè només cal passar per davant d'escoles i veure, doncs, que hi ha nanos que els apunten, jo què sé, al futbol perquè el pare li hagués agradat ser un gran futbolista i a lo millor el nen no té cap intenció de ser futbolista i és que ni li agrada, o nenes que van a dansa o perquè li hagués agradat ser músic l'apunta a música. Ha arribat el moment de preguntar-li als infants, als nens i les nenes, de a tu què t'agrada, amb què et sents a gust, què voldries fer, i no tant, com són petits, veure'ls des d'aquesta perspectiva de soc el pare o la mare i jo decideixo que, quines activitats extraescolars fas o amb qui et relaciones, no? Perquè dins seu, ja ho diem, és molt important aquesta etapa i justament és, el cervell és com una esponja, és l'etapa de més aprenentatge de la nostra vida i penseu en quin percentatge nosaltres decidim en aquest aprenentatge. No decidim l'escola en la que anem, no decidim on anem de vacances, vull dir que realment sent l'època, l'etapa en la que més capacitat té el nostre cervell d'aprendre, pràcticament no decidim res per nosaltres. Per tant, s'ha d'estar molt alerta d'això, no? De quins referents li donem perquè després tot això tornarà quan siguin adults.
0: Per tant, amb el que diu Roser, la Modena i també la Eva, naturalment això repercuteix després quan formem una parella que volem ser pares i volem instruir amb altres, no? O sigui, portem un bagatge, eh?
2: Sí, és bastant, bastant complicat, perquè també és que nosaltres hi estem immersos en tot això. Ens costa, doncs, veure-ho des de fora, perquè quan has viscut en un nucli familiar i has mamat allò, no només mamem la llet, sinó que mamem les idees o mamem els comportaments.
5: Les vivències.
2: Vivències i coses, això. I es fica en l'inconscient i no te n'adones i tu reprodueixes. I no només en les relacions de parella, sinó també en les relacions d'amistat o de com et desenvolupes a la vida. És molt curiós, és un tema superprofund.
5: Bé, llavors, aquí entronca amb l'educació. Diríem que l'educació, nosaltres tenim el deure d'oferir a l'infant tot allò que es pugui fer, no? I aleshores, doncs, dintre d'això hi ha el que ara en diem mestres escolars, però també dintre de l'educació hi ha la música, hi ha el tros de, el racó de pensar, que diuen, el racó de reflexionar, el racó d'escriure, el racó, vull dir que això ja és des de petits que van creixent. Jo em penso que l'escola ha fet un gran pas i ha fet una feina extraordinària de fa, jo què sé, 30, 40 anys en darrere, diríem, amb aquest canvi de paradigma també. I és la que ha creat aquest canvi. O sigui que el que es fa, diríem, que s'ofereix als nanos com aquell que li ofereix el menjar. Vull dir, esclar que sí que li farem el menjar que nosaltres creiem que ha de menjar. De la mateixa, l'alimentem intel·lectualment, l'alimentem físicament i l'alimentem amb el que coneixem nosaltres. A partir d'aquí, el que és discutible és què poden fer aquests infants o aquests joves amb tot això que s'ha donat, diríem, i quina llibertat es dona. Jo, justament, el que hem fet ara és el canvi de paradigma, perquè vaig tenir sort de tenir una família que mai em va condicionar, no? I aleshores, doncs, aquesta generositat dels pares de no condicionar, penso que s'agraeix. I justament, aleshores, doncs, que hi ha tot unes generacions, els que ara tenen 50 anys, que ells han pogut triar el que volen ser, el que volen fer i el que volen tenir. I aleshores, sense condicionar ni la parella que tenien, ni els fills que tenien, ni res, absolutament. És donar suport i acompanyar.
2: I amb el que ha dit l'Eva al començament, agafant un trosset d'una idea del meu guió, era que depèn d'aquelles circumstàncies que tens, hi ha aquesta llibertat interior de triar què fas, no? I això jo crec que entronca amb aquesta estructura familiar tradicional que hem comentat, que era tant com una empresa gairebé, que clar, hi havia un terratinent que tenia les seves terres, els seus treballadors, i volia que allò tingués una continuïtat, com una màquina, no? I llavors en els fills els hi repartien aquesta mena de...
5: No rols. Sé,
2: com rols, sí, papers a cada un, perquè continuessin aquesta tasca. I llavors cada un podia excel·lir en allò o no. Depèn de si li agradava o no li agradava. O si acceptava allò, mira, m'ha tocat això, estic en aquest context, em toca això, doncs amb això faré el millor que pugui.
0: O com una mena de conformisme també em toca i ho haig de seguir tal i qual. I a vegades per això moltes empreses també han empatat perquè no s'han fet amb la mateixa energia, potser la mateixa concepció que allò es va parir, parlant d'aquesta manera, no?
2: Sí, és però veritat. Ja ho deia en el sentit que un mateix se sobreposava en les seves circumstàncies com qui viu enmig d'una guerra. Se sobreposa i fa el millor que pot en les circumstàncies aquelles. I llavors pot excel·lir.
0: Sí, sí, és veritat. Tu mateix en el començament del guió, així ens ho interpreto jo, que diu, naixem i ens formem en un entorn determinat, que és el que estem dient entre tots aquí, i que aquí, per entendre'ns, anomenem els pares. Però penso que per mirar aquesta mirada que avui l'interrogant ens dona, que és la nostra relació de parella, hauríem de veure que potser les persones sí que ens determinen i ens donen molt de caràcter als pares, però també la nostra mirada també està en la tribu. És a dir, la tribu hi ha unes necessitats que no són les familiars i llavors per això hi ha aquesta mena de trencament, potser que bé, no, jo penso que des del programa hauríem de proposar per canviar de paradigma. En aquest sentit, penso que la mirada està molt bé amb la família, qui ho fa vocacional continua, però també està molt bé tenir una mirada amb la tribu, no? Amb el que ens envolta, i de dir, jo potser hagués sigut paleta, però com que he vist que hi ha una necessitat a la comunitat de que necessiten advocats, doncs me faig advocat. Eva.
4: Bueno, tornant al nou paradigma, no? Que em semblava, volia afegir alguna cosa, i és sobre aquest de, que a mi m'agrada, de que a més ja no només ja podem tenir més llibertat per triar, no? Sembla que s'està mirant més, però a més també quan som grans també ens podem tornar a reinventar, cosa que abans això no passava, no? Ara quan ets gran i pots decidir, doncs mira, ara ja no vull ser això i vull ser això altre, no? Que aquest em sembla un pas que abans no hi era, no? I que ara sí, és una realitat. Ara la gent som adults i decidim que allò que hem fet durant no sé quants anys ja hem estudiat, ja no volem continuar fent i ara fem una altra cosa, no? Però tornant a la relació de la parella, no? De com afecta el que hem viscut amb els pares, jo no sé, m'imagino com tres coses, no? Com com ho fem segons com ho han fet els pares entre ells, no? Què he vist jo en els meus pares, no? Què feien, no? Perquè al final, no? Jo veig el que estan fent entre ells i prenc nota, no? En quant com m'he sentit jo també i com m'he ubicat dins de la relació dels meus pares, no? Això parla molt la sistèmica. O sigui, què he fet jo dins de la relació dels meus pares? Com m'he sentit i quin lloc he cregut que havia d'ocupar? I després hi ha una altra tercera, que és a què m'han convidat els meus pares a col·locar-me? A on m'han convidat? Quin rol he hagut d'adoptar per estar amb la meva família, per sentir-me a part, per ser estimada, per salvar el meu pare, per salvar la meva mare, potser he tingut de fer pare d'algú o mare d'algú, dels meus pares, no? Que s'ha d'angular, parentalitzar, no? Llavors, clar, això és molt important. Quan tu et pots analitzar tu i pots veure, a part de la teva ferida, no? Que tots tenim ferides i traumetes, amb T alta, amb T majúscula, T minúscula, no? Com pots veure tot això, però a més pots entendre com et vas a ubicar, què va passar a la teva família, com eren els teus pares i com et senties tu i com t'ubicaves i et convidaven a ubicar-te, aquí pots entendre molt després com et relaciones amb la teva relació de parella, com ets com a parella. Perquè al final les parelles estem fent un reflexe, no? Ens estem veient i moltes vegades ens acoplem amb una parella en la que estem buscant com sanar coses del nostre sistema, no? O com cobrir necessitats d'una manera a vegades que no és sana i a vegades sí que ho és. No? És molt ampli el tema,
0: sí, sí.
4: Però poder explicar que és important que cadascú conegui realment, entengui tot això, no? Com ha estat aquest moviment dins del sistema familiar quan era petita o petit. Perquè això és el que després, d'alguna manera, et condicionarà i reproduiràs en les teves relacions, segurament.
2: Sí, i el que ha dit abans, que quan els pares es feien grans, no, que llavors canviaven una mica els rols, o canviaven molt els rols, i jo dic que els pares a vegades es fan grans i a vegades es tornen petits.
5: Oh, i tant.
2: I llavors els rols
5: xuclen,
2: canvien,
5: xuclen,
2: no?
5: Xuclen, xuclen, sí? Com sí. Un nen petit. Sí, sí.
2: És molt curiós, però és tan enriquidor viure això, viure com els teus pares evolucionen i canvien amb el temps quan te n'adones i es fan grans. I dius, jo també em faré gran. I com seré? Com vull ser de gran? I llavors això et fa reflexionar i t'ajuda també a desenvolupar-te millor la vida.
0: En la gestió de... El Modena, en la gestió de la relació, a lo millor... ens n'adonem que arrastrem coses que hem adquirit dels pares, ens n'adonem o no? O a vegades la parella també ens assenyala, que ens diu, t'assembles al teu pare, t'assembles a la teva mare.
5: Ets igual que...
0: Sí, exacte.
3: L'Eva l'ha explicat, molt bé, la veritat. Sí. Mm-hmm. No es pot explicar millor. I és així, sobretot quan comences amb les primeres relacions de parella, no? que ets jove, te n'adones sobretot quan venen els primers, no? Que t'enfades amb aquesta parella i veus que la situació ha agafat un nivell que dius, escolta, però és que això no és ni meu, no? Perquè venen les plors, ho passes molt malament, i és perquè justament estàs connectant amb algo que ve de la infància i que ho tens allà a l'inconscient i t'han produït amb aquest mirall, doncs que realment t'estan donat aquí aquell punt, aquell dolor que tenies a l'inconscient i que justament ho vas viure a la infància. O sigui que realment sí, totes les relacions de parelles com una experiència de vida. Si jo crec que al final tots els programes acabarem igual pensant que això és el prendre consciència, no? Experiència de vida i prendre consciència.

0: i prenem consciència, penso que sempre hi ha canvis, perquè precisament això és evolució de la persona i també com a parella, si tenim parella, no? Com influeix en la nostra relació de parella allò que hem viscut amb els pares? Aquest és l'interrogant que avui ens formulem en el punt de l'interrogant. Estem fent possible aquest programa avui la Roser Soms, la Rosa Puertas, la Modena Almagro, la Eva Xalà, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, el nostre guionista. Cada setmana que ens prepara un guió també ens escull una cançó, i en aquest sentit la Roser ens ha escollit quina cançó?
1: Sí, avui hem escollit una cançó que es diu Mind Games, i que no és la d'en John Lennon, perquè jo buscava la d'en John Lennon i m'ha sortit aquesta altra, i quan he llegit la lletra he pensat que era molt més adient pel programa d'avui, i la lletra comença així: hi ha una altra cara de tu que no coneixes. Uh-huh. I aquí desenvolupa i tal, i enllaça una mica amb la psicologia de l'anàlisi transaccional de l'Eric Berne. Sempre m'ha interessat bastant, d'en Claude Steiner i així, que parlen molt de les relacions entre les persones. I sobretot l'Eric Berne deia que quan interactuem amb un altre, sempre hi ha un que guanya i un que perd. Per això parlen de jocs. Mm. I llavors són jocs, clar, jocs mentals, no? I llavors m'ha semblat que aquesta cançó d'un tal psíquic, doncs, que també té un nom que s'escriu diferent, eh? No s'escriu psíquic de psicològic, no? Uh-huh. S'escriu diferent, però pot ser que, mira, també tingui alguna cosa a veure amb el tipus de lletres que fa de les cançons, no? I, doncs, a veure, us convido a escoltar aquesta cançó Mind Games.
0: Doncs en Joan ens la posa, fins ara.

0: com influeix en la nostra relació de parella allò que hem viscut amb els pares? Aquest és l'interrogant que avui ens formulem en el programa El Punt de l'Interrogant. Estem fent possible avui aquest programa, la Modena Almagro, l'Eva Xalà, la Rosa Puertas, la Roser Soms, qui us parla, el Francesc Coll, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. És ben veritat, mira, és el millor el que dèiem a final de, abans de començar a escoltar la cançó, no? Si es pren consciència, sempre hi ha canvis, hi ha una evolució, i aquesta cançó que tu ens has fet escoltar, de Mind Games, hi ha una altra cara que no coneixes,
1: que no?
0: O sigui, jo aquí al programa ho hem dit moltes vegades, ens veiem la cara, però no ens veiem l'esquena. Sempre l'esquena ens l'ha de descobrir algú altre, però si ens la descobreixen i volem fer un canvi existencial, sempre ho podem fer. I en relació a la parella, doncs escoltant la parella que ens veu l'esquena, molt probablement que ens farà descobrir moltes coses que de la nostra, del nostre propi ser, molt probablement ens falta per descobrir, i molt probablement ens podem catapultar cap a un altre cantó. Almudena.
2: Doncs jo convido sempre a equivocar-se. Moltes vegades, i ho dic per experiència pròpia, tens por de,

0: de conèixer algú, d'introduir-te en una nova relació, perquè justament l'inconscient et porta pors, et porta resistències, però és millor empenedir-te, no?, de lo que has fet, de lo que no has fet, i sobretot no tenir una posició passiva i evitativa, no?, perquè evitar el dolor que penses que pots tenir, també estàs evitant de viure una possible experiència. I en realitat, si fem un punt interrogant, no?, i reflexionem de què és la vida, la vida és relacionar-se, no? La vida és sortir a la palestra i conèixer-te a tu mateixa i que algú et digui el que portes a l'esquena. Passa que moltes vegades això no ens agrada, no?, i ho evitem. Per això jo sempre convido que un ha de ser valent a la vida, que per això hem vingut, i no dir no a patir inclús dolor, no?, perquè segurament això esdevindrà justament en més consciència. Perfecte. Conèixer-te millor.
1: Molt bé, Almudena. Rosa?
2: Completament d'acord amb l'Almudena. Sí. Sí, penso que hem de ser valents, i que, bé, que també ens podem equivocar. Vull dir, i sempre, ara actualment penso en les rotondes. La rotonda és una eina fantàstica. Dones una volta, bon dia, això no és la sortida que volia, tornes a donar la volta, tornes a dir, no, què és aquella? Vull dir, això, pots rectificar, o sigui, corregir. I aleshores jo, si em permeteu, contesto la pregunta última darrere que fa el guió de la Roser, que diu si nosaltres ja sabem quan venim aquí, que diu, tots venim al món en les mateixes condicions de consciència? Ens ho preguntem, al punt de l'interrogant, no? Aleshores, dic no. No tots venim amb el mateix nivell de consciència. Venim a aprendre. Per tant, venim a equivocar-nos, venim a rectificar, venim a corregir, venim a aprendre i malgrat sempre pensem que no ens cal. Vull dir, també tenim una arrogància d'aquelles, oi? Sí. Però sí, venim a aprendre i no tenim els mateixos nivells de consciència. Per tant, per això hi ha tanta diversitat. I per això pensem que a vegades hi ha gent que actua amb maldat, no? Penso que potser no ha après aquesta persona que ha anat amb maldat. El que passa que et toca. Vull dir que et toca. Però penso que no. Que és una de les nostres funcions.
1: Sí, va.
3: Sí, no, jo també estic d'acord en tot el que està dient la Modena i també la Rosa ara. Pensava també en això del prendre consciència. Jo m'agrada anar una mica més enllà, no? Perquè prendre consciència, i és el que veig en sessions i el que veig en molta gent que està llegint molts llibres, veient molts vídeos, no? És el primer pas, evidentment, no? Perquè ho veig, no? Com a mínim és, ho veig. Em trec la vena i veig allò. Però, clar, després s'ha d'integrar, perquè no és algú només cognitiu i de pensament, no? No és algú mental. És molt més interior, no? I si ho deixem aquí només, vale, he pres consciència, però després potser torno a fer igual, no? Perquè és difícil, perquè tinc uns automatismes, tinc unes connexions neuronals, tinc tota aquesta consciència sistèmica, tinc tota aquesta càrrega, tot això que porto dins, i ho torno a fer de la mateixa manera, no? Potser. Llavors el següent pas és, a més de prendre la consciència, atrevir-se, com deia l'Almudena, per mi, a entrar, no? Aquest atreviment a furgar, a sentir el dolor, entrar en el conflicte teu, no? Per poder realment llavors integrar això, no? Dir, va, ara sí, a més que tinc la consciència i ara ho sé fer diferent, per què he tocat on havia de tocar, no? I he sigut capaç de, entre cometes, desactivar això. Que jo sempre dic que això no desapareix mai, no? Els automàtics sempre estan, la ferida sempre està, tot està, però tu aprens a gestionar-ho, no? Aprens a conèixer-ho, aquesta part teva, i a poder-la posar a descansar, no? Jo penso que la consciència ha d'anar amb aquesta integració, amb aquest treball tan profund, no?, que està en el cos, no?, perquè al final tot està allà, no? Llavors em sembla per mi important, no?, de poder passar en aquest altre punt també, no?, en la integració, en el processament intern de tot això.
4: Sí, estic ben bé d'acord, estava pensant exactament el mateix,
1: Molt bé.
4: i que aquesta por, aquesta resistència que hi ha a afrontar aquesta part fosca o aquests nusos que puguem tenir a dins, no? I que quan se supera, que quan t'hi enfrontes, doncs hi ha un alliberament, i això sí que realment és alliberador en el futur, perquè és com una petita etapa que superes, no? Com una petita sanació, i encara que sigui a través del plor, com una neteja, i neteges coses del passat o de la família i així.
1: Mm. Jo també, amb aquesta pregunta que pues, la Rosa ha volgut respondre, i entre tots també una mica, en aquest sentit també jo diria que no tots venim al món amb la mateixa condició de consciència, sinó que la consciència es va adquirint a mesura que un va creixent i té ganes de... Com més t'entregues a la vida, a lo millor vas prenent més grau de consciència, però a lo millor penso que tots tenim una edat aquí i veus que a vegades podries fer les coses amb més consciència encara, no? Perquè
2: millor amb
1: un esforç o el que sigui, no? Ara, el que sí diré, amb l'edat que sigui, penso que la consciència es va adquirint i es va reforçant cada vegada més, en tant quant un interiorment pot veure que els trets van per aquell cantó, per aquell camí, per aquells senderos, no, que diuen, i a lo millor un no té ganes de seguir aquell camí. O sigui, es traeix en la seva pròpia consciència de dir, això no vull fer-ho, i en canvi sap interiorment que sí que ho ha de fer-ho. Em sembla que sabeu de què parlo, no? I aleshores, doncs, si un traeix el seu esperit que veu que el pot portar en vida, doncs penso que trair aquest esperit d'obertura, de d'esplai en aquest sentit i de donació, doncs un va en contra seu mateix. O sigui, penso que una ha de fer, malgrat el que deia l'Almudena, si ens equivoquem, doncs mira, m'equivoco i he pres el mal camí, però m'he llançat i he seguit aquell esperit que m'agradava seguir, però bueno, veig que no, que m'he equivocat, perquè la vida doncs m'ha demostrat que m'equivoco, no, Almudena?
0: La veritat és que també hem de tenir en compte, i això no ho hem parlat, que la societat està canviant molt en la forma de relacionar-se, no? Estem parlant de parelles, però al final, en què s'està basant, no?, la relació de parelles? Jo recordo quan fa 20 o 30 anys, quan sortíem les amigues i anaves a una festa major o a una discoteca o el que sigui, la gent et preguntava, hola, tal, quines són les teves amigues? Ara, no sé, ara ja pregunto, no sé si sortiu molt o poc, però la veritat és que a mi em sorprèn que la gent no es vol relacionar, o sigui, li costa molt. En canvi, en plataformes de conèixer gent, aquí et diuen qualsevol cosa i són capaços d'enviar-te un vídeo de no sé què, però després el que són les relacions està costant molt. I bueno, jo que tinc una filla que és adolescent, jo estic veient, o sigui, que els hi costa molt més relacionar-se entre elles mateixos, entre els joves, i quan ja tenen relacions tot es basa molt en el tema digital. Per tant, aquí estem parlant una mica i potser estem parlant amb un històric de lo que nosaltres coneixem com éssers humans, no? Però realment és perfecta també aquesta pregunta, no? Cap a on van aquestes relacions humanes de parella i de, no? I la societat, i fins a quin punt lo que li hem deixat als pares i les mares, això d'alguna manera impactarà més o menys que lo digital, perquè realment en qüestió de 10 o 15 anys ha canviat moltíssim com ens relacionem entre les amistats, la família, a les feines i evidentment i inclús també en les parelles.
1: Rosa.
2: A veure, diríem que l'apartat parella actualment, parlàvem de fa 50 anys, era una parella que era aquella de la família i la que no agradaven els pares o tenia poc futur, oi? Doncs, aleshores, doncs, parlàvem de parelles. Ara, actualment, les parelles són múltiples i la família és extensiva, és en horitzontal. O sigui que per tant, gestionar això per mi és molt difícil. Però jo seria valenta, o em proposo ser valenta, com un propòsit d'any, de preguntar en els meus descendents, o sigui, els meus fills, quines coses s'haurien d'haver canviat o quina... o la meva parella, eh? Bueno, tinc una parella de fa 55 anys, o sigui que... Però, bueno, també fer una reflexió, no? Quin canvi... quina crítica faria? Que no volem les crítiques, només volem si ho fem bé allò.
1: Penso que és una bona reflexió per fer al llarg de la setmana que hi ha que ens diguem. Eva.
2: Primer d'any, Joi.
1: Eva.
3: Bé, són moltíssimes coses ara, però quedant-me amb això últim que deia la Rosa, no? Que jo ara també, doncs, això, per experiència personal també, no? I obertura, no? Tu te n'adones de tots els patrons que portes, no? I de com t'han dit que han de ser les coses. I com ens seguim dient que han de ser les coses, no? I et vas fent gran i van passant coses i te n'adones que ja no vols estar en aquell patró d'aquella manera. I que ja has passat per allà, ja l'has vist, ha estat bé, l'has triat, has decidit, però que després potser ja no vols estar allà, no? I a mi això em sembla molt ric ara, no? De poder tenir aquesta obertura mental. Potser és la que tinc jo, els que treballem o el que sigui, però és com un moment, no? No vull seguir, no tinc per què seguir els mateixos patrons i els mateixos, perquè qui se'ls ha inventat, no? I d'on han sortit? D'on em venen les meves creences i les meves conviccions? Jo no les he triat. M'han arribat.
1: Una nova consciència, és clar. Neix una nova consciència.
3: Clar, tinc els valors, no? Evidentment han d'haver uns valors, no? Un arrelament, algú que et faci sentir això, no? Que estàs fent les coses de la millor manera, no? Quan tu pots, però després hi ha molts camins, hi ha moltes maneres de fer, no? I després volia afegir també, sortint d'aquí una mica, que em venia abans, no? D'això del... perquè anàvem de les relacions, no?
1: Sí.
3: I els pares, no? I llavors també com en la relació es veu molt a quin tipus d'apego, aferrament, en català en sembla que es diu,
1: sí,
3: no? Quin
1: sí.
3: tipus d'apego hem tingut amb els nostres, en els vincle familiar, no? I això es veu molt en les relacions de parella, no? Si jo he tingut un bon vincle, un vincle segur, no? Un apego segur, doncs segurament, perquè no té per què ser, perquè puc tenir moltes altres càrregues, però puc tenir més possibilitats de crear una relació amb aquest apego. Però si jo m'he sentit insegura de petita, no he sentit... No? Perquè abans també era més no ploris, no sé què, no? Era tot més recte, no? Era diferent. Ara ja s'està treballant tota la part emocional, abans no. Doncs pues, clar, pues jo podia tenir aquest apego insegur, no? Que és l'ansiós, l'evitatiu, no? Que això és el que ens trobem contínuament amb les relacions de parella, no? Aquesta ansietat, aquest control, i aquí entra també el que deia l'Almudena de tota la comunicació, no? De com afecta la comunicació, com afecten les xarxes amb les relacions de parella actualment, no? I com es veu els apegos aquests, que abans eren d'una altra manera, es representaven d'una altra manera, ara vistos també una comunicació que tenim amb la tecnologia, no? Llavors és un punt important a posar-hi la vista, no? De quin tipus d'apego tens tu i com ho expresses en la teva relació.
1: Molt bé, Roser.
4: Bé, m'ha agradat que parléssiu del món digital perquè és un món virtual, i la gent es fa il·lusions. Però sempre hi ha hagut aquesta tendència, també, a les novel·les romàntiques, d'agafar un ideal del príncep que em vindrà a rescatar amb el cavall blanc i totes aquestes
1: i
4: coses.
1: I la capa blava.
4: Sí, i el món aquest virtual, que no és real, però sí que és real, però no. Doncs llavors la gent s'embolica amb això, però no deixen de ser jocs mentals, també. Igual que amb el món real, que diem, no?
1: Sí.
4: I que sembla que, parlant de l'edat que tenim ja, que hauríem de convidar algú de la generació més joveneta perquè ens, també ens aportés una mica la seva visió de
1: fet,
4: tot això.
1: Ho hem fet a voltes, el que passa que a vegades no tenen disponibilitat, però bé, vull dir, sí, sí, que la porta sempre està oberta, ja ho sabeu. Com influeix en la nostra relació de parella allò que hem viscut amb els pares? Aquest és el punt de l'interrogant que avui hem fet i hem fet possible doncs, amb l'Almudena. Almudena, què se t'ha quedat en el tinter per dir?
0: Jo crec que en una hora pràcticament, no? T'hi he donat la volta al punt interrogant. Doncs jo crec que així com a resum, prendre consciència com a mares i com a pares de la importància que té quan estem en època de criança i d'educar. Mm. I donant ja un pas més i evitant l'individualisme, perquè jo crec que si alguna possibilitat té aquest món és no tant pensar en l'individualisme, de pensar més en el nosaltres, no? en el primer de plural.
5: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
6: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
7: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
8: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
7: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
8: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
7: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
8: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
7: Reserves al 930-234-522.
8: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
9: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
9: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
11: Notícies en xarxa.
12: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Plataforma per la Llengua denuncia que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga l'Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, a oferir a un alumne una assignatura no lingüística més en castellà, a més de la de llengua castellana, aplicant la doctrina fixada recentment pel Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Suprem. L'entitat recorrerà la decisió i reclama al govern de la Generalitat que impulsi la nul·litat de la sentència del Suprem sobre la retolació dels centres educatius. Segons Plataforma per la Llengua, aquesta resolució consolida una nova via judicial per incrementar la presència del castellà a les escoles i posa en risc el model d'immersió lingüística en català, que considera clau per garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. L'entitat també alerta que les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans i del Tribunal Suprem ja s'estan utilitzant com a precedent per modificar el model lingüístic dels centres i critiquen que se n'hagi minimitzat l'abast. Davant d'aquesta situació, fa una crida a tota la comunitat educativa i a la societat perquè defensin activament l'escola en català. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de 4 anys i mig a presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en documentació oficial per contractacions il·legals quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Tot i això, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya incluïa 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros que es mantenen. A la decisió, el mateix Tribunal de Catalunya afirmava que la pena de presó resultava desproporcionada i excessiva i obria la porta a la petició de l'indult. La Fiscalia s'oposava a la mesura de gràcia, però el govern espanyol ha decidit seguir el criteri marcat pel TSJC. L'indult parcial concedit a Laura Borràs no ha contentat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha afirmat poc després de confirmar-se l'oficialitat que la mesura no blanquejarà la greu injustícia perpetrada pels justiciers de la toga nostra. El seu missatge a les xarxes socials ha estat contundent i també ha opinat que la decisió de l'executiu estatal no repara per res el mal ja fet a la molt honorable presidenta Laura Borràs i a la seva família amb uns prejudicis que persistiran amb la inhabilitació. I Protecció Civil manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya davant del nou episodi de calor que s'espera que augmenti gradualment la intensitat i que eleva el risc de focs. El Departament d'Agricultura ha assenyalat que la calor es combinarà amb humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular i que aquest dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. També ha precisat que les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
11: Notícies en xarxa.
13: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
14: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

tot molaria que fos. Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami. Acompanyar-te quan ve la tristor. Tenir sempre a punt la paraula justa, les ganes de mambo, dos passos de rumba. Imperfectes.

0: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a Imperfectes, el programa de Ràdio Arenys que s'emet cada dimarts de 9 a 10 del vespre. Ara mateix passen 7, gairebé 8 minuts de les 9, i les Imperfectes estem a punt per acompanyar-vos fins a les 10, esperant que passeu amb nosaltres una bona estona. Com sempre, ens podeu estar escoltant a través del 91.2 o potser a través de les xarxes socials. Si és així, deixeu-nos els vostres comentaris, que ens encanta rebre'ls i que volem, doncs, respondre-us i que feu les vostres aportacions a tot el que anirem dient des d'ara, i això que dèiem, fins que siguin les 10 de la nit. També ens podeu trucar al 93-795-7912, 93-795-7912. Avui, amb una convidada molt especial. Què passa, Mimi? És que no pareu, entra un al paper, l'altre em fa senyals, l'altre, de veritat que això és que...
1: Perfecte.
0: O sigui, de veritat, que és una prova de gincama poder aconseguir presentar el programa amb una mica de dignitat, de veritat. Bé, Soraya Real, benvinguda.
2: És que hola, bona
0: tothom.
2: Nit.
0: Avui són totes les imperfectes, la Sílvia Relats,
3: bona nit.
0: La Judit Puig,
4: bona nit.
0: La Míriam Puig,
5: Oli.
0: La Cristina Soler.
6: Bona nit.
0: La Marta Manza.
7: Bona nit.
0: L'Esther Comí.
8: Bona nit.
0: I una perfecta, la Laia Gómez Calderero.
9: Bona
0: que
9: nit.
0: Ens acompanya i que és la pubilla de Catalunya que avui tenim amb nosaltres. Bona nit. És que tenim pubilla de Catalunya acabada d'estrenar d'aquest cap de setmana a Montserrat. I va dir, és la Laia, és d'Arenys. Home, doncs, perdona, dimarts a les 9 a la ràdio a parlar amb nosaltres, que la Laia ja ens havia vingut a veure aquí a les Imperfectes i havies passat una estoneta amb nosaltres.
8: Sí.
0: Laia, enhorabona, en primer lloc.
8: Moltes gràcies.
0: Bé, i ara dèiem, t'espera un any de molt moviment, no? D'anar molt amunt i avall. El que passa és que el pubillatge això ja ho porta, i tu ja venies de ser pubilla, i fins i tot anterior de ser també en una altra ocasió dama d'honor, sí. I per tant tu ja saps què és això d'anar amunt i avall, però ara ser pubilla de Catalunya porta una altra responsabilitat, no?
4: Sí, totalment. La veritat és que és un camí completament nou, perquè o sigui, sí que és tornar a viure doncs, moltes tradicions, moltes festes de diferents pobles, seguir participant als actes, però d'una manera ben diferent, perquè ens toca tenir més veu, tenim l'oportunitat de tenir veu, de poder parlar, de fer algun discurs, i a més de, bueno, com em diuen les persones que ho han viscut, que m'han donat molts consells en aquests dos dies, de dir que ara ho viuràs a primera línia, perquè és com, a més, amb moltes tradicions t'impliquen, no et fan partícip a primera línia, de les tradicions, de cultures de pobles, llavors molt diferent, la veritat.
0: Doncs bé, això és el que li espera a la Laia, que les Imperfectes segur que s'estan morint de ganes de preguntar-te
4: la
0: coses,
4: sí.
0: I de felicitar-la, no?
4: I
0: perquè
4: tant.
0: Li he dit només jo, però...
3: No, primera entrevista, bé. Laia, aquesta?
4: La segona.
3: Ahir teníem un dia de
8: La tercera.
0: Bueno, escolta, és que tu ara has de representar Catalunya.
6: És que ara ets una institució. Però el que estava dient és que ets una institució,
0: és que
6: ets portes la banda de pubilla de Catalunya i ets institucional, no? Fins ara participaves en una segona línia, però és això que dius, no? Representes Catalunya. El món del pubillatge.
4: Clar, sí, és com fins ara he representat el meu poble, la meva gent, i ara de cop és no només representar tot el pubillatge, sinó representar Catalunya. És com de cop represento, no, el pubillatge de Catalunya i Catalunya. Us impressiona, eh? Pues
6: sí. Vas anar dient tu mateixa per fer-te la idea.
4: No? Sí, clar, quan m'ha presentat de cop així, no, clar, és que és veritat, és que de cop això... El dia és que està costant, la meva frase estrella ara és estic en un núvol, i la veritat és que baixar-ho i aterrar-ho està sent complicat, però jo m'han dit que el primer mes serà així. Jo suposo que fins que no visqui les primeres entrades, les primeres sortides, no, això de...
0: I la geografia com la portes? Perquè, clar, això també és un què, no? Vull dir, ara ja no pots estar, no pots despistar-te, has de saber tot, no?
6: Sí,
0: no sé si per examen, però...
3: Sí. És el que jo anava...
0: Anem a pams. Com arribes a ser pubilla de Catalunya?
3: Això, sí. Què passa el dissabte, Laia Montserrat, durant el matí del dissabte?
4: Doncs mira, es va fer el certamen nacional, que consisteix en fer un cap de setmana de trobada. Aquest any va ser a Montserrat, pel mil·lenari de Montserrat. I el divendres arribàvem, fèiem com el sopar informal, que se li diu, que és el comiat, on s'acomiaden els 10 títols nacionals que han representat Catalunya l'any anterior. I el dissabte es donen a terme els exàmens. Al matí es fa un examen escrit, i un cop finalitzat l'examen escrit, que et pregunten coses... La veritat, una mica de tot, de cultura catalana, de cultura, hi ha història, teníem preguntes com quin any es va fer l'últim Estatut d'Autonomia a Catalunya, aquí va ser Francesc Macià, preguntes com va ser la cultura catalana i preguntes més concretes d'actualitat, de notícies de dia d'avui o, no sé, coses molt actuals com, per exemple, aquesta setmana passada es va celebrar els 50 anys de la mort de Franco, llavors et preguntava qui va morir el 20 de novembre de 1975, coses així. I després una part escrita on havíem de fer una redacció i després un examen oral on estaves davant d'un jurat de 10 persones, 9 o 10 persones, i et feien una entrevista personal a partir del teu currículum que havíem d'haver enviat prèviament, ens preguntaven coses sobre nosaltres.
1: Quins nervis, mare.
0: Sí. Vas passar nervis, sí, Laia.
4: Mira, sobretot més, per sorpresa, més a l'escrit que a l'oral. Si anava més tranquil·la per parlar de mi, era com seré més jo mateixa i estic més com... parlaré de mi, és que no puc com equivocar-me parlant de mi, saps? Però, en canvi, era com... i si fallo com, jo què sé, l'any de la Constitució, no? O sigui, com, no volia com mostrar-me com... No sé, em provocava més nervis fallar-la en algo que pensava, és casa teva, com no ho has de saber, no? Com que no l'oral parlant de mi era com... Segur que, a veure, si em pregunten, no sé, coses de casa meva, podré parlar des de mi, serà més fàcil.
2: I us donen un temari o alguna
4: cosa? Que va, no. Que va.
6: No, cultura general.
4: Sí.
6: Llavors dic que estàs acostumada a parlar en públic... perquè sí. Has fet a l'oral, has dit que estaves tranquil·la i ara et tocarà molt parlar en públic.
4: Sí, sí, venint del teatre, sí, l'any passat vaig graduar-me en teatre musical i la veritat és que venint del teatre, parlar en públic i estar davant d'un públic és bastant el meu pa de cada dia. No vol dir que estigui tranquil·la cada vegada que m'hi poso, vull dir, al final sempre hi ha uns nervis i és molt diferent. O sigui, és molt diferent estar dins d'un escenari, o sigui, dins d'un context... cada cop agafar un discurs, haver d'escriure'l, tenir la responsabilitat de tenir aquestes paraules i haver de dir-les. Vull dir, al final, pel que jo he vist, el que he viscut durant aquests 2 anys voltant, o sigui, tenen una responsabilitat molt gran, que és com fer arribar un missatge que ha de ser prou important, no? O sigui, al final, jo vull poder escollir unes paraules que representin a la gent que l'escolti o que em serveixin per dir coses que la gent ha d'escoltar. I tampoc és fàcil triar un tema, un bon tema, no? No és fàcil parlar qualsevol cosa, però vosaltres ho sabeu. Cada dilluns heu de fer un programa. De què parlem, no?
0: No em sembla que és d'exemple.
4: No, la veritat que no. No és un bon exemple.
0: No seríem l'exemple.
1: I Pobia de Catalunya, d'entre quantes candidates va sortir tu la primera?
4: Doncs érem 30 noies. Eren 61 en total, 31 nois i 30 noies.
1: Sí, jo, eh? I el teu company, l'hereu de Catalunya, d'on és?
4: Sí, en Francesc és d'anglès.
1: Mm. Us coneixíeu abans? Perquè, clar, ara haureu d'anar molt amunt i avall junts.
2: De la selva, eh?
4: Sí.
1: Que vol reivindicar una mica
2: i el Maresme.
1: Vol reivindicar alguna cosa?
5: No, però que...
4: No, la selva i el Maresme ens portem molt bé.
2: Sí, molt bé.
4: Sí, ens coneixíem al final, tots havíem voltat, alguns més o menys, perquè acabaven d'entrar feia relativament menys. Però sí, amb en Francesc ens coneixíem, però no ens havíem com fet amics, saps? Allò de dir, sé qui és, i l'he vist, i de fet ella em va dir, diu... jo apostava per tu. I ens coneixíem, però que no ens havíem fet mai. Va ser com l'oportunitat per començar-nos a conèixer.
1: Perquè abans deies que havien sortit 10, o sigui, que acomiadàveu primer de tot en aquell sopar 10 càrrecs nacionals. Quins serien aquests? Què sou? Pubilla, hereu?
4: Sí, són les 4 pubilles i els 4 hereus de les 4 demarcacions i llavors la pubilla i l'hereu de Catalunya. Llavors, després, com s'ordenen en certa manera per nota també o per examen, amb quart fadrí d'honor de Catalunya i quarta dama d'honor de Catalunya, tercer, segon, primer i ara vull pobla de Catalunya.
3: Però que no són de la mateixa comarca.
4: Sí, no tenen per què.
3: Ai, de la mateixa província. O sigui que potser el quart fadrí és de Girona i la quarta dama és de Tarragona.
4: Sí, perquè va per resultat d'examen.
2: I a part del resultat d'examen, Laia, la gent també t'ha de votar. O sigui, els membres no. Només no. És per nota d'examen, eh? Sí. Vull dir que no és allò d'anar buscant aliats de...
6: No hi ha popular.
2: Perquè...
4: No, aquest, això es diferencia com a les eleccions de poble, diguem, no? Vull dir, moltes eleccions de poble van per votació i més examen o no. Per exemple, a Tordera és només votació popular. Aquí fem les 3 coses, examen escrit, examen oral i votació popular. però el nacional i el comarcal són només exàmens, per fer-ho el més just possible, perquè si al final si voten amics o coses, doncs sí, ho fan com el...
3: Jo t'haig de dir que he parlat amb l'Arnau Octar aquests dies, bueno, ahir, perquè estava, té el mòbil petat.
1: No? Explica qui és.
3: L'Arnau Octar és el president del pubillatge, bueno, del foment de les tradicions catalanes de Catalunya, i li he dit, què? Ja ho sabies? Per exemple, quan va sortir la Gemma Jiménez, li vaig preguntar el mateix, en plan, tu ho sabies, no? I em va dir, t'ho juro, no? I em va ensenyar una foto que li han fet del moment que ell s'entera que Arenys, no? Perquè sempre diuen que és Plató, no sé què, sí, que Arenys és, no? Es queda el títol de Pubilla de Catalunya i la seva cara és un quadro, o sigui, de sorpresa total. I vaig dir, vale, clarament, no sabies. I diu, no, és que jo mai, o sigui, ell no està al jurat, òbviament, i diu, jo mai vull saber-ho. I quan vaig veure la cara vaig tenir clar que no ho sabia, però molt content, o sigui, tothom sempre està content, no, en portar-se els títols a casa.
4: No. Sí, i es veu que m'ha arribat, o sigui, perquè en Biel, el meu hereu d'aquí a Arenys, l'any passat, em va estar parlant amb l'Arnau i es veu que li va dir que quan van dir Laia Gómez, ell va dir, quina Laia Gómez? Com m'has tingut un any a casa, tots, també. I en aquell moment estava com tan sorprès de tot el que havia passat, perquè clar, al final, Pubilla de Catalunya és l'últim càrrec que diuen, és com l'altre, ahir ho parlàvem amb una amiga, que és com l'última esperança que tothom té, no? Vull dir, en aquell moment és com, qui té moltes ganes de sortir, és com, si no em diuen ara, ja, o sigui, ja està. Perquè va passar, no? Diuen el títol de la teva demarcació, i si no surts, és com, encara queda un. Però quan arriba l'últim, tothom està com en aquell moment, com tens, i clar, l'Arnau estava tan sorprès en aquell moment, perquè clar, és això, no? Que ell no sap res. Llavors, clar, quan porten nou càrrecs, que l'han pogut sorprendre més o menys, però l'han sorprès, quan arriba el desè, es veu que va dir, quina Laia Gómez. I després van dir d'Arenys de Mar i dic, hòstia.
3: No, la cara que faig, o sigui, la sí, foto sí, que sí. La faig a Taïns també és un poema, o sigui, fa bastanta gràcia, la veritat.
1: Sí, i Laia, a més de la tasca de representativitat, hi ha alguna feina interna que hagis de fer a partir d'ara, de coordinació o no? Això es fa des d'un altre àmbit?
4: No, en principi, que jo sàpiga, tot això es fa des de Foment. Vull dir, nosaltres tenim un càrrec, però aquest càrrec es basa...
1: Tu no has d'organitzar, ni anar a buscar gent que es vulgui presentar, ni coses d'aquestes.
4: Podem col·laborar en això. Vull dir, ens han escrit avui que un parell d'escoles de Catalunya volen que els títols nacionals vagin a parlar a les escoles per incentivar nens... i tal, i això es pot proposar des de pobles. De fet, quan vaig acabar de demà vaig intentar moure-ho a les escoles d'aquí, al final per l'estiu es va quedar tot una mica allà parat, però tu com a poble això ho pots fer, però al final sí que a vegades com a nacional sí que et conviden a llocs com a intentar promoure una mica més alguna cosa, igual que pel que m'han explicat els comarcals també van intentar reactivar alguns pobles d'aquí al Maresme, quan tens el títol doncs es van reactivar, van intentar enviar correus a ajuntaments i coses per moure més pubillatge.
2: Ajuntaments que no hi ha pubillatge.
4: Exacte, sí, sí. Sí. I els nacionals, doncs suposo que alguna cosa podrem fer, no? Com això, intentant alguna escola incentivar, però que jo sàpiga de gestió, no, res. Això Foment.
3: Bueno, i teniu dues sortides, no?, fora de Catalunya. Vull dir, hi ha la sortida de Saragossa, no?
4: Sí.
3: I l'altra, que és la d'on te toqui les...
2: Perquè és típica, aquesta sortida de Saragossa.
4: Sí, a Saragossa sempre se'ls convida a les festes del Pilar. I després...
3: La de la Difolk, no?
4: Sí, a Difolk. A Difolk, i a més aquest any em van venir, em van saludar, es van presentar els presidents de Difolk i em van dir, tenim una molt mala notícia per tu. Dic, per què? Diuen, perquè et perdràs Sant Roc. I jo... Què? Sí, perquè Difolk és 14, 15 i 16 d'agost, és Estocolm. I dic, què?
3: Bueno...
4: Clar, és
2: Clar,
4: amb el president de Difolk i em diu això i la meva cara va ser com no! Però a veure, un cop a l'any, no?
5: Això és el que et volia preguntar jo, que no t'ho has dit de representar doncs, a diversos llocs d'aquí de Catalunya, no? La cultura d'aquí catalana, però a nivell així més de comunitats autònomes o això, hi han trobades i coses o no?
4: No, o sigui, realment es fa la trobada de Difolk,
5: aquestes dues que has
4: comentat, la sortida de Saragossa i aquest any coincideix que ens toquen a Andorra. perquè Andorra té pubillatge i surten cada 2 anys. Uh-huh. Llavors l'any passat no ho vaig viure, no vaig anar a Andorra, i aquest any em toca viure-ho, i més com a nacional, que em fa molta il·lusió. Uh-huh. I a l'abril, finals de març d'abril, es fa la sortida a Andorra. I també és una gran celebració, la veritat. O sigui, és com un nacional, perquè clar, al final són càrrecs nacionals ells, directament, o sigui, no tenen ni per pobles, ni per zones, ni res, o sigui, és Andorra. Llavors, per ells, viure un certamen com aquest és viure un nacional com el que hem viscut nosaltres aquest darrer cap de setmana. Llavors, es fa lo grande. Sí, sí.
7: I ara quina sortida tens primer? Saps,
4: ja? O sigui, aquest cap de setmana hi ha una, la que tenim anunciada més propera, però com que estem en Pastorets, jo no hi podré anar. És a Torres de Segre, que a més no està gaire a prop de casa. Però bé, anirem veient què surt, perquè és la primera que hi ha ara ja dissabte, que ja ho sabia abans de sortir, i clar, com que ja havia acabat, no hi comptava anar-hi. I amb Pastorets i tot pel mig va ser com... ja... I clar, van dir, quan vaig sortir va ser com... Ah, no hi puc anar.
7: Quants anys tens tu, Laia?
4: 22.
2: Laia, que diumenge la celebració de cap de setmana sigui a Montserrat, no? Afegeix, no? Hi ha un plus de... Bueno, de motivitat, o de... No? Que el context ja per si és bonic, no? Vull dir que haver sortit, no sé, ha escollit Pubilla de Catalunya a una sala polivalent de... Posem tipus Buscalissa, i amb tots els respectes, eh? Perquè sí, que me l'estimo molt, però no té el mateix, no?
4: No
2: és lo mismo que, no, que Montserrat.
4: O sigui, t'he de dir que semblarà molt tòpic, però la veritat, eh? Jo busquen durant la setmana allò que dius, em miraré una mica les notícies per l'examen, perquè era com... No sé, no vaig estudiar a fons, perquè és que no t'ho pots estudiar, és que no saps què et preguntaran, però sí que vaig llegir coses del mil·lenari, també per interès personal, i se'm posava la pell de gallina, o sigui, em vaig posar a plorar d'emoció mirant, no? Perquè pensava, és que estem en un lloc com, que a més ja de per si és especial, perquè és Montserrat, però estaré allà celebrant aquest certamen, en aquest dia tan especial, o sigui, quan s'està celebrant el mil·lenari, de cop era com, és que és molt especial, i estar allà a dalt de l'escenari, abans de que diguessin res, pensés igual si surto o no, o sigui, on soc, o sigui, veure, estàvem... literalment a la plaça de l'Abadí, o sigui, estàvem allà davant, i estan moltes les fotos de l'acte, són precioses, al veure com tota la muntanya Montserrat allà al voltant, era com, és que som aquí, és que estar aquí avui, és que és el que deia l'Arnau, això no es torna a repetir. La veritat és que viure això, ja havent sortit, amb més gran sort, no?, però per tots els que no han sortit, viure això allà per tots va ser molt especial, la veritat.
6: Perquè no és normal fer un lloc així tan... No? Normalment es fan els pobles de la gent... Bueno, no, toca aleatori.
4: No, o sigui, la gent, els pobles es presenten com es presenten a voluntaris. Uh-huh. Llavors s'escull per recursos, per situació, si es valora com per al final... Organitzar un nacional és a nivell de diners, o sigui, no és barat. O sigui, al final són moltes coses a organitzar, és posar molts diners des de l'Ajuntament, és organitzar moltes coses i al final...
3: Qui paga amb
6: això? No sé si ho esteu pensant, però estaria, ja que hem tingut 2 pubilles d'Arenys de Catalunya, jo crec que hem de fer una crida, no?, perquè es pugui celebrar aquí, o què?
4: L'Estani sempre ho ha volgut, eh? T'he de dir, o sigui, no portes
3: dins...
7: Que en Juanjo Almansa ens pregunta si alguna de les imperfectes es va presentar o va estar a punt de presentar-se com a pubilla d'Arenys. I jo, està, què passa amb la Soler? No s'ho va pensar, va ser pubilla.
6: Estem parlant de la prehistòria.
7: No, però parla de les imperfectes. Parla de la prehistòria.
2: Hi ha punts de presentar-s'hi totes, eh?
7: Era el 96 quan era?
6: El 95. Tu quin any vas néixer?
3: És que abans de que n'estigui. Ja, 2 anys abans que nascés jo.
7: No havia nascut, no és que no hagi nascut, és que no havia nascut la
6: Mimi. Jo ja m'he descomptat. Arriba un moment que et descomptes d'aquestes coses.
7: És veritat.
6: Fa molts anys.
7: Sí, sí.
6: Sí, recordo com molt bona experiència, sempre ho he dit, que estic molt contenta d'haver-ho viscut aquell any.
9: Estaven al pavelló, no? Llavors, no?
6: Jo a la platja.
7: A l'Ateneu, no. Les Palmeres?
6: Jo crec que... Després.
2: No, les Palmeres eren altes, no?
7: Jo faria que ho havíem anat a les Palmeres. matí
6: a l'Ateneu. I després la despedida, ah, sí, així, potser sí que va ser. La despedida potser va ser les Palmeres.
10: És que tinc records, però quan has dit Ateneu, sí, he pensat que hi ha alguna
6: cosa. Sortir, vaig a l'Ateneu i potser la, la despedida...
10: Jo com vols que sigui? Jo era l'amiga de la Pubilla.
3: Ah, vale.
10: Com aquesta. Nosaltres érem les amigues de la Pubilla.
3: No, la vam fer a no sé on, jo pensava...
10: No farem la broma fàcil que li hem dit tota la vida, perquè no cal.
7: Pots dir...
10: Estem a la ràdio, no? Perquè clar, això també deu passar ara.
7: És veritat que també jo crec que hi ha hagut una mica de canvi generacional, però vull dir, amb ella li va agradar fer-ho, però hi havia una altra gent que és que no
10: és que nosaltres li dèiem a la Soler, home, però escolta, com t'agrada tant això?
6: A mi m'agrada l'Estanis, tot que he dit, perquè a mi m'agrada l'Estanis.
7: A mi em va buscar l'Estanis molts anys.
10: L'Estanis ha enredat a molta gent perquè estava...
7: Intentava enredar-nos a totes.
6: Demà que ha de dir-ho, perquè vull dir jo realment...
7: Però a vosaltres, vull dir que tu et va agradar i les que va anar fent i ara i això continua, però és veritat que veníem d'una generació...
2: Veníem d'una generació que l'acte es feia a l'aire lliure amb festa major, sí, i que es va haver de fer en porta tancada, perquè les votacions, no? Hi havia una mica de votació popular i sortien
6: era una part, és
2: propostes
6: com ara,
2: de pubilles
6: perquè...
2: que no estaven a la llista.
6: Hi
2: va haver una part de poble que també va com... Sí. No?
6: Lògic.
3: Reivindicar que
2: potser els valors de la pubilla en aquell moment les coses també hauran canviat, però...
10: Hi havia gent que ho veia antic en aquell moment, ho veia
2: antic,
10: bé, i llavors anaven una mica a la contra. Però jo crec que estic pensant en gent que ara diríem quantitat de noms, ara que ens sortirien tots els noms de tots aquests que ja deuen tenir 50 llargs, perquè són més grans que nosaltres.
7: No, i més joves, també.
6: A mi m'ha donat el relleu la Cristina Cintas, després va ser la Susana Mir...
10: Després de tu ja va ser la Susana.
3: Però perdoneu, és que esteu parlant com si això fos una cosa... que fos de la vostra època, vull dir, la Laia us ho pot explicar perquè ha sigut pubilla catalana d'Arenys, vull dir, aquí a Arenys no hi ha tampoc colzes per
10: no,
3: vull dir, heu de buscar molt i heu, sí, i sí que és veritat,
6: el meu any no, eh? El meu any no, eh?
3: No, jo dic els meus noies... anys, vull dir, els meus anys, òbviament, doncs, ha costat, i hi ha hagut algun any que hi havia la cosa que potser no trobaven noi, però després al final es trobava un noi,
7: sí, entre totes les... la nostra època,
3: no, entre totes les entitats estan aquí alimentant, però vull dir...
10: Sobretot tria.
3: Clar,
11: com fèiem a la platja, que potser hi havia 10 noies, o hi havia molta gent.
10: Hi havia gent.
11: No era com ara que...
6: Jo vaig estar com 5 o 6 noies, i molt vàlides, eh?
7: Tot canvia, Laia, tot canvia.
10: Estem parlant que sempre...
6: Sí, no, l'hem de comentar bé. Juràssic Park. Oral, i també hi havia una part de votació popular, igual que ara.
7: Sí.
6: Vull dir que, que sortien...
7: Això s'havia fet.
2: Però entenc que l'Aia, que sí que és un repte, no? Una mica transmetre que el pubillatge pot ser una cosa actual per als joves d'avui en dia, i que el pubillatge pot transmetre uns valors... No sé si això en algun moment d'aquests discursos que hauràs de fer.
4: No, i el que dèieu ara vosaltres, de que en aquell moment a vegades es veia des de fora com una cosa com antiga, ja llavors avui, o sigui, segueix passant, que és un discurs molt recurrent amb la gent del pubillatge, de dir, ens veuen vestits així, i la pregunta típica és, ai, què bailais ara? O sigui, em van parar a Montserrat i quan estava fent la cua per entrar a l'acte, i em van dir, quan actueu? Perdona, quan actueu? Una nena petita que la seva mare li va fer anar a preguntar-me, perquè li va dir, no, mama, m'ha dit que...
2: És que bueno, podíeu... Saps?
4: Allà de dir que no queda tan lluny, però que segueixen pensant que aquí som, perquè anem vestits com anem vestits, pel que sigui, vull dir, saps? Que no som... o que el que representem no es coneix, clar, o que a veure què som, no?, una mica. Llavors, com hi ha molt discurs i molta voluntat de fer arribar això, sobretot pels joves, per buscar relleu, pel que parlem, perquè no sempre és fàcil, sobretot Arenys, més amb nois que amb noies. Noies, no és que n'hi hagi moltes, no hi ha 10, com el que expliqueu, però sí que 2 o 3, o sobretot el bo de que hi hagin dames és que si volen repetir hi ha relleu a pubilla. Llavors, clar, això és el que intentem aconseguir amb els nois, perquè és que la que aconseguim que hi hagi Hereu i Fadrí, si el Fadrí vol repetir, l'any que ve pot ser Hereu. O sigui, llavors, això assegura un relleu, així com amb l'infantil. L'infantil és molt important.
7: Clar, és el que anava a dir, el tema de tenir la pubilla i la nouet, no?
6: Al final, qui vol ser-hi sap que ho pot ser, de pubilla o de dama, I si més no, també a vegades que es presenten, a la meva època es presentaven noies que després quedaven fora i també sap greu. Vull dir, no? Que no han pogut viure. I mira, almenys aquí, qui es presenta pot viure-ho.
4: Sí, però la diferència és poc, o sigui, perdó, eh? Que dic que tots representem el mateix, tots portem el mateix vestit. L'únic que canvia és el nom de la banda. I clar, lo seu és que després, si et pots presentar un comarcal o nacional, si només si ets pubilla o si ets hereu. Però les vivències són exactament les mateixes, sí, sí, sí, com a pubilla i com a dama. I fas la teva feina al teu poble com a pubilla o com a dama, és exactament el mateix. I això és molt important perquè a vegades, no? Com, bueno, les pubilles i els hereus, i les dames, els padrins, el pubillatge infantil és molt important. O sigui, ells seran el nostre futur. Si no aboquem pel pubillatge infantil, si no els motivem, si no els incentivem, per això la importància anar a les escoles, perquè al final ells seran qui d'aquí, si ara esperés la tradició, els que ho han viscut ara, quan tinguin 18 podran dir no, recuperem això perquè nosaltres ho vam viure, ho volem repetir.
6: Sí, sí. Sí.
7: Molt bé.
10: Com em sembla que hi ha futur, sentit
7: de
10: parlar.
7: Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Quin orgull. Sí, molt bé. També felicitacions de la Bea, d'en Jordi Serra, tot un equip, una gran pubilla que tenim. I res, nosaltres ho deixarem aquí. Laia, gràcies per acompanyar-nos. Ens encanta que ens hagis vingut a veure. I escolta, torna un dia a explicar-nos com va aquest periple per Catalunya i a veure què vas aprenent i a veure què vas fent. D'acord? Vinga, enhorabona.
4: Gràcies.
7: Joan, posem una mica de musiqueta i així fem canvi. Gràcies.

Vinga, doncs som-hi. Ara estem a punt de fer una de les coses més estranyes que he fet mai a la vida aquí a la ràdio, però és que cap d'aquestes imperfectes ha volgut agafar el meu lloc. Però és igual.

0: que ara ja fa primer d'ESO, i estem intentant parlar amb ella per telèfon. Per tant, en primer lloc, a l'Anna Lu, enhorabona. Val, no passa res, vull dir que podem anar tirant. I a la categoria de prosa dels joves de més de 19 anys, sabíeu que hi ha hagut dos premis, i els dos premis han recaigut a Arenys de Mar. Un per en Juan Carlos Reigosa, que el tenim aquí al costat, benvingut.
1: Bravo.
2: Què tal, gràcies.
0: I l'altre per una servidora. El primer i el segon. I per això deia que estava a punt de fer la cosa més estranya que havia fet mai a la meva vida, perquè entre que no m'agrada parlar de mi i que em feu dir per la ràdio que jo he estat la persona que he guanyat, això és raríssim, però no passa res. Em sembla que en Joan té el telèfon a l'Anna Lu, pot ser? Sí, doncs si no us fa res, si no et fa res, parlem primer amb ella. Endavant. Ja saps, tu ets també de la casa, et poses els cascos. Anna Lu, la tenim al telèfon. Bona nit, Anna Lu.
3: Bona nit.
0: Hola, bona nit. Benvinguda i moltes gràcies per atendre'ns i enhorabona per el premi que et van donar aquest cap de setmana. Un premi que és per el relat que vas fer, El nostre amor perdurarà sempre. Estàs contenta?
3: Sí, molt, la veritat. No m'ho esperava, això, aquest premi, la veritat.
0: Potser en la fase local doncs estaves més atenta a veure què passava, no?, aquí a la mostra d'Arenys, però després passar a la de Maresme doncs és una altra cosa, oi?
3: Sí.
0: Explica'ns una mica de què va el teu relat, perquè saps què passa? Que la gent d'Arenys de Mar no el podrà llegir fins que donin els premis de la mostra literària de l'any que ve, que aleshores editen el llibre amb els premis guanyadors d'aquest any. Per tant, els hi has de fer una mica d'espoiler, a veure què trobaran.
3: Vale. Doncs es tracta d'una nena que com viatja al món a través d'un llac. Viatja per al futur i es troba amb ella mateixa, però més gran. I s'ajuda a ser mateixa, a trobar l'amor que va perdre fa molts anys. I es tracta d'això.
0: I com vas arribar a pensar que volies escriure sobre això? Com et va venir la idea? Te'n recordes? Perquè fa temps d'això, clar. Deu fer ben bé un any que ho vas escriure gairebé.
3: Doncs la veritat em va ajudar una mica la meva mare. Me'n recordo que vam sortir a caminar normal i li vaig parlar sobre això de la història i que m'agradaria participar i fer-ho bé. I doncs em va donar unes quantes...
0: idees.
3: Idees. I jo vaig juntar les meves idees també, i després, quan ja vam regressar, em vaig ficar en la història i vaig juntar totes aquestes idees i, doncs, va sortir això.
0: Molt bé, perquè, escolta, escriure és una cosa que t'agrada a tu habitualment?
3: La veritat és que sí, m'ho vaig passar bé fent-lo. La veritat és que també m'agrada llegir, doncs em va agradar això d'escriure també.
0: Molt bé. Escolta, aquí tu no ens veus, però som unes quantes i et volen fer diferents preguntes també. Ara la Soraya et volia preguntar alguna cosa, feia estona m'anava dient jo.
4: Sí, jo vull primer felicitar-te, Anna Lucía. Jo he llegit aquest relat, no sé si és un relat, una història, no sé com està qualificat. Una narració, gràcies aquí la professora, que em sembla, no sé si la vas tenir o no, però...
5: Sí, bueno, l'Anna Lu va a l'altra classe.
4: Ah, vale, sí.
0: Aquesta és la Sílvia Relats,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, hem parlat aquesta tarda.
0: Per aquí.
4: Val, doncs escolta, em va agradar molt, la vaig gaudir molt, la vaig llegir el diumenge mateix, vaig venir el dia de la mostra i després a la tarda, com em vaig endur el llibret, l'he pogut llegir i, escolta, trobo que parles de coses molt importants en aquesta narració. Parles de la família, parles de l'excés de treball que tenim o que fem els adults i en detriment de deixar una mica de banda la gent que estimem. I parles d'una cosa que a mi és un tema que m'importa molt perquè és el meu tema, jo treballo d'això. Parles de la bellesa i a més la toques amb una qualitat, doncs, no sé, quants anys tens tu, Anna Lucía?
3: Tinc 13 anys.
4: Clar, és que jo ja et vaig veure molt jove i vaig pensar, ostres, aquesta noia, que quantes coses quants temes tan importants

0: importants que toques, i evidentment el de l'amor, que evidentment no podia faltar. No sé, trobo que són temes molt, molt importants aquests que tu has decidit parlar en aquesta narració.
1: Sí, no sé, però em van sortir normals, o sigui, són coses que tinc presents, saps?
0: Mm-hmm. No, molt bé, molt bé. Jo vaig quedar meravellada perquè... Bueno, clar, no sé, jo si quan tenia 13 anys tenia tants... No sé, pensava tantes coses i tan endreçades com les endreces tu a la teva història. En tot cas, l'he gaudit molt i espero que segueixis escrivint perquè, bueno, és una història de ficció molt bonica que bé, ha sigut molt, molt maco llegir-te.
1: Molt bé. Sí, que t'hagi agradat.
2: Doncs escolta, de part de les imperfectes i segur que d'un munt de gent que ens està escoltant que pensa el mateix que nosaltres, enhorabona, i continua llegint i continua escrivint i res, a veure si podem tornar-te a entrevistar aviat. Que vagi molt bé, Anna Lu, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Vale, a tu.
2: Gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu.
2: Molt bé, aquest jovent que puja.
0: Sí, sí. Mm? Bueno, jo...
2: I ara, si voleu, parlem de l'altre jovent, el de partir de 19
0: sí,
2: anys.
0: Sí, aquest ja, el de 19 i mig.
2: Tu vas sentir que va dir aquella noia?
3: Sí, bueno,
2: va dir gràcies a tot el talent juvenil que hi ha en aquesta sala i pensaves...
3: Bueno, jo vaig gravar i m'ho poso cada 7 temps.
2: Sí, sí,
3: està
2: bé. Jo vaig pensar, està bé, mira, que som aquí.
3: És més bonic que m'han dit en un cert temps.
2: Està bé. Doncs, escolteu, per què no preguntes tu?
0: No, jo... Jo també, evidentment, he llegit el teu relat o història, o no sé com...
2: Narració.
0: I també...
4: Això ja és prosa.
0: M'agrada molt, tot i que l'he patit,
4: Una miqueta d'espoiler, Joan Carles.
0: Explica'ns una mica què va.
4: Bueno, ara no tinc temps de llegir-lo, però és que he llegit el de la Marta. No sé el tema o la temàtica.
3: La memòria líquida és un relat, és... En el fons és un joc, és una mena d'experiment on canviem el protagonista de la història, no? El protagonista que estem acostumats a que sigui un ésser humà, no? Qualsevol protagonista d'un relat comú. I aquí jo volia parlar de certs episodis de la història d'Arenys, però com el protagonista de veritat, el que hi ha hagut sempre, que són les rierades, no? I parla l'aigua, és qui parla. I a l'aigua li és igual l'ésser humà. A l'aigua li sobrem. Vull dir, nosaltres som un accident per l'aigua. L'aigua estava abans i el pitjor de tot és que estarà després. I, bueno, espero, perquè estem treballant fort perquè no sigui així. I m'agrada això, m'agrada la natura que s'imposa per davant de tot el que fem, que per nosaltres és superimportant, i fem edificis, i asfaltem la riera, i fem coses superxules, i a la natura li és igual.
2: És veritat que hi ha algun moment de paneta, no? Quan dius, ara baixa'm un regarot, no? És un petit filet, i és veritat que... No sé si anaves per aquí, però que jo també he tingut algun moment de pensar. És que
0: bueno,
2: és
0: a mi m'ha angoixat una mica, però m'ha agradat molt, perquè com a mi m'agraden les coses així que fan una mica de por, m'ha agradat molt. Però sí que penso que parles des del respecte, des de la memòria, que això està molt bé, perquè passes per diferents èpoques, no?, explicant les rierades, i sí que és veritat que suposo que al centre poses el poc respecte que tenim la humanitat en general per la natura, no? I està molt bé que ens ho recordis en el teu relat, però m'agrada molt sobretot la part aquella de la Guerra Civil.
3: Sí.
0: I quasi el respecte que té llavors l'aigua, el respecte o la pena, no sé
3: si... Sí, baixa com amb, doncs això, mirant-s'ho i dient, ostres, doncs les coses no deuen anar bé per aquesta gent, no? Està la cosa complicada, però li és igual, bàsicament, ella baixa. A mi m'agrada molt, dins del relat hi ha un moment que em va agradar moltíssim, que és quan coincideix amb l'aparició del tren, i perquè a mi em sembla un moment molt bèstia. Per la història d'Arenys, per la història del Maresme, sobretot, aquesta cicatriu, no?, que vam fabricar i que ens separa del mar, literalment, que ens separa de la nostra identitat, i trobo que l'aigua que ve de dalt, que vol trobar-se amb l'aigua d'origen, que trobi aquest tros de ferro al mig, em sembla una analogia bastant bonica del que fem.
0: Sí, però ella passa per sobre, per sota, per
3: escoltar. Clar que sí. I si vol portar-se un cotxe, se l'emporta.
0: Sí, ho sabem.
5: Ja ens ho recorda moltes vegades, no?, l'aigua, que...
2: Clar. Ell fa aquesta reflexió justament en algun moment també, de dir, ara que parlem molt d'inundacions i malauradament, vull dir, amb tot el tema de la Dana i ara de seguida inundacions, i en canvi oblidem, torno a això de la memòria, vull dir, està molt bé de pensar, és que és que l'aigua hi és, clar. I és que l'aigua hi serà, i l'aigua passarà. I la gent gran ho ha dit sempre, per allà on hi ha l'aigua, l'aigua passa. Vull dir, no, tu ja pots anar fent el que vulguis.
3: Sé que és un tema sensible, perquè precisament hem tingut episodis bastant tràgics, no?,
2: sí.
3: a la història recent, però al final aquestes tragèdies són, sap greu dir-ho, són culpa nostra. Són culpa de les infraestructures que hem construït nosaltres. L'aigua baixa de manera natural en un sòl que està preparat per absorbir part d'aquesta aigua i deixar anar la que, el sobrant, no? I sobre així tornar al mar. Som nosaltres els que alterem el sòl.
2: Sí, sí.
3: Per tant, no som nosaltres els que estem fent el nostre propi parany, d'alguna manera. No volia portar aquest mal rotllo ara.
2: No, al revés, m'ha transmès aquesta memòria, o a vegades jo segurament també sóc allò d'aquesta banda, no? No, i és que clar, si continuem així, doncs què vols, no?
0: Sí, però potser és més respecte per tenir present el que molt sovint no tenir present, perquè el dia a dia, al final, no et porta a pensar, per sort, que tindràs desgràcies cada dia, perquè si no també és que no viuríem, les coses com siguin. Però sí que una mica... Bueno, la natura en general,
2: I està molt ben escrit, perquè sembla que estiguem fent aquí un al·legat. No, home, però vull dir que ara sembla que estiguem fent aquí un al·legat i que hagi guanyat perquè ha fet un al·legat a la Riera. Està molt ben escrit, molt ben organitzat, els tempos, els titulets, està molt bé. A mi també m'ha agradat molt. No s'ho feien fer, estructura externa, estructura interna.
3: Però Marta, jo haig de remarcar una cosa. Va haver-hi un primer premi, no?
0: Sí, sí. Bueno, i escolta,
3: no
0: i val a dir que la Marta, que la Marta no parla de rierades, però també parla molt de la natura.
3: Sí,
0: les estacions...
2: Podríem parlar
5: parla'ns del teu spoiler.
2: El meu spoiler...
5: Sortim nosaltres?
2: És veritat. No, i podríeu haver sortit. I no surten les rieres, però en el cap hi són els rials. O sigui, no hi surten, perquè en un relat d'aquesta extensió, clar, vas agafant, no? I quan vas com preparant... jo el que faig és, hi ha una... Sempre m'encanta, perquè ho he tingut de dir tres vegades últimament, si em diguis, és una noia que té una crisi... Vale, però no és una noia, és una dona.
5: És una dona.
2: Val? Perquè el que li passa... Sí, sí. O sigui, podríem ser qualsevol de nosaltres, potser la Mimi, potser també, però més nosaltres. És una dona, doncs, que té una crisi i que necessita... no sé, marxar o necessita tornar
0: a l'origen.
2: Tampoc no? És el seu origen del tot, no? Perquè en realitat ella truca en aquest cas a la seva mare, però també no sé qui li deia és la mare, però podria ser una amiga, vull dir, és igual.
0: Clar, jo vaig pensar que tornaves al poble, que feies el teu Macondo, particular.
2: Sí?
0: Jo vaig sentir d'això.
2: Ella, no? En algun moment diu, veu això, hi ha coses que li recorden... Podria haver tornat al poble, i és veritat que quan el vaig començar a escriure estava agafant el tren i baixava a davant del mar. Llavors és veritat que tinc com una tendència, no?, això del mar, el tren, el no sé què i tal, i vaig pensar que allà fes una cosa diferent, no? I per què no agafes i ara com que treballo a l'ella, fa un temps que veig vinyes.
3: Molta vinya, no? Molta vinya.
2: I dic, calla, per què no agafes un cep, no?, i vas fent, doncs, a veure què li passaria a aquesta noia al costat d'un cep. I llavors el meu relat és la història, però com va evolucionar en aquesta dona... igual que evoluciona un cep, no? Té tot unes fases. I, per tant, sí que hi ha aquesta natura, que jo hi crec moltíssim, del respecte cap a la natura, però més que la natura, gairebé cap a la biodinàmica, no? És a dir, tot té els seus tempos, tot té el seu moment... No?
5: Però fas aquest paral·lelisme. Ho menciones bastant en el text, no? Hi ha una persona, no?, que li va dir en alguna frase referent a la vinya, no?, en Joan, que és el que regenta la vinicoteca o el bar, no?, i li dona algunes frases
2: bar,
5: sobre...
2: T'has inventat que és una vinicoteca.
5: Perquè
2: li
5: dona així
3: com un rotllo.
2: Sí, és un d'allò que vi, però no és un bar.
5: Doncs al bar hi ha moments que li diu frases referent a la vinya, no?, la mare quan va a podar i li diu, vale, però com trio quins són els ceps que... No,
2: de vegades has de tallar, no?, per deixar créixer la resta. Bueno, llavors ella pensa, doncs igual això és el que he de fer jo amb la meva vida.
3: Jo sempre més, Marta, quan vaig llegir el teu relat, bueno, de fet, l'altre dia, no?, quan
2: sí, diumenge, tots dos.
3: Vaig trobar un paradigma que potser em vaig flipar jo o potser estàvem de subidon i jo veia coses. Però... la protagonista, d'alguna manera, la seva crisi és molt d'arrel, és molt d'arrel, i la vinya, si té una característica fisiològica, és que sembla una arrel que estigui al revés. Vull dir, és una arrel que està fora de la terra, no? Si fes mirar una vinya. I m'agrada aquest paral·lelisme, vale? D'aquesta cerca de l'arrel i agafar com a referència l'evolució d'una arrel, no? D'una cosa que s'assembla físicament a una arrel. I la veritat és que ho vaig veure bastant maco. Els romans deien, no?, que la vinya eren els dits que surten de la terra, no? Deien allò que està els ditets del vi. Doncs ho veia una miqueta així.
0: I també la floració de la planta, amb segurament la floració d'aquella persona que ha arribat en un moment, doncs, amb una crisi o en un moment difícil, i aquella renovació, aquell saber-se perdonar, segurament... bueno, no sé, jo hem gaudit molt també.
5: Jo vull Marta. Li he demanat que necessito més.
0: Sí, jo també li vaig dir. Sí,
5: perquè vull comentar-ho, li dic, Marta, però hi ha la Cristina, bueno, la personatge es diu Cristina, no? I la Cristina aquí, exactament, i diu, clar, és que jo era el meu cap, no? Com que ho tinc, però...
0: Jo ja li vaig dir el primer dia que donava per ser un primer capítol, no, jo.
5: Bueno, doncs mira...
0: Però, clar, m'ha dit, tinc molta feina.
2: Bé, no, quan escrius tens coses al cap, ja ho saps, no? Sí. Vas tenint coses al cap i és veritat que en aquests casos, no sé tu, però segur que no et va sortir de zero el tema de la riera, vull dir, una cosa
3: no,
2: que tu...
3: No, no.
2: Que ja devies anar fent, un dia havies fet no sé què, agafes d'aquí, agafes d'allà, i en el meu cas també, vull dir, quan ella em deia aquest... Sí, podria ser-ho. O una crisi, al final la vaig com explicar una mica, però jo em pensava que no l'havia explicat, perquè al final era com... És que no has de donar cap pista, és una crisi, tots tenim crisi, no? I és igual si se li ha mort algú, si l'han deixat, si s'ha quedat sense feina, és igual. És una crisi i un moment que necessites... no sé, jo... Tornar a la mare, suposo que sí, que jo penso és que a vegades m'agradaria tornar a la meva mare, saps? Com ho faci tu, sempre tot bé, no hi ha problemes, només ets tu i ja està.
0: Molt bé,
2: si rient, però vindria a ser això.
0: Bueno, enhorabona als dos, enhorabona a la Lucía, que ja suposo que ja deu haver penjat, no?
2: I abans que ho hem mig dit, ara no me'n recordo quina categoria ha guanyat, però en Jan Nadal, que hem tingut a la Magalí aquí entrevistant-la, en Jan Nadal també va guanyar la seva categoria.
0: Estàs arenys damunt.
2: Jan,
0: per favor. Ho entenc.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Doncs res.
0: Enhorabona.
2: Ja ho veieu. Aquí estem. No heu de preguntar res més.
0: Ja seguix.
5: Però perquè arenys ens van portar els dos premis de prosa, vull dir.
3: Sí. Això va ser molt guai.
2: Sí, perquè era com guau.
5: Sí. L'any que ve podeu tornar-hi.
2: Bueno. En el meu cas, depèn del temps i depèn de les ganes, i jo sí que la biodinàmica també ha de fer que tingui el moment.
4: I el premi us porta alguna cosa darrere? Us presenta...
2: No, aquí s'acaba.
3: No, em sap greu, Marta.
2: No.
3: Ara
2: ja no podem tocar.
0: Ja està, potser.
2: No són relats d'acció, no estan passant coses contínuament en cap dels dos. Passen coses, molt importants, però amb la calma i en aquest moment d'immediatesa tan bèstia, no? Pensar que puguin guanyar uns relats que en tots dos casos crec que volen aportar el pare i repara una mica, no? I fixa't en el que tens i la memòria i tot plegat.
5: Molta descripció de l'espai, no?
0: Quan
2: vaig acabar de llegir el seu també vaig pensar, doncs una altra cosa, estic supercontenta, és el nostre territori, no? Perquè és el que deia el Rial, no surt escrit, però jo tots aquests ceps me'ls imagino allà entre els Rials, diguéssim, no? Vull dir que hi són i que... I que, per tant, aquest territori és important, també.
5: Mira, estava connectat entre
0: vosaltres. Molt bé.
5: Una mica semblant.
0: Res, queden 30 segons. Deixa'm... felicitar. Vinga, sí, aquesta segons. Nit ha guanyat l'Oriol Pla l'Emmy a millor actor per la sèrie Jo Addicto, i hem de recordar que la producció també és de l'aranyeca Laura Rovirola i Sala. Yes. Per tant, felicitar-los des d'aquí, des del 91.2. Aquest Emmy també és una mica aranyenc.
2: Molt bé. 10 segons que queden, només per recordar dues coses. Primera, avui és 25ena, i segona, que no ho he dit al començament, que m'heu atabalat, en Joan Bosch, que sense ell no ho faríem possible.

0: des d'Arenys de Mar i Canet de Mar amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. La consellera d'Economia i Hisenda, Alicia Romero, ha valorat aquesta tarda que el Ministeri d'Hisenda ha estat generós amb la petició del PP de més temps per analitzar el nou model de finançament de les comunitats autònomes que fa mesos que treballa. Un model que s'havia de debatre al Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dimecres a Madrid i que ha estat anul·lat a última hora per la petició dels populars. De la mateixa manera, la consellera ha dubtat de la voluntat dels d'Alberto Núñez Feijóo per arribar a acord sobre aquesta eina, ja que totes les comunitats autònomes governades pels populars s'han mostrat en diverses ocasions en contra de la proposta que impulsa Catalunya i que l'executiu estatal s'ha fet seva.
2: Jo crec que aquesta és la voluntat del govern, doncs que no sigui dit que no posem unes setmanes més sobre la taula per intentar acostar posicions. I ara el que demanem és responsabilitat al Partit Popular. S'ha endarrerit un Consell molt important on calia i on s'havia d'aprovar model de finançament, doncs ara ja amb més setmanes s'ha convocat pel dia 4 de setembre, que ja no hi hagi més excuses i que ara doncs, ens posem a treballar i el dia 4 es pugui aprovar en el si del Consell de Política Fiscal i Financera.
1: Romero ha recordat que el nou model de finançament ha de portar 4.700 milions d'euros a Catalunya i que no només és bo pels catalans, sinó per la resta de comunitats autònomes, com va fer saber el president de la Comunitat de Canàries, que aquest dilluns hi manifestava el seu suport. Protecció Civil ha activat aquest vespre el Pla Territorial de Protecció Civil en fase d'alerta per la calor extrema que s'espera en els propers dies. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís ja per demà, dimecres, quan s'esperen temperatures molt altes, especialment a Ponent, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Es preveu que l'episodi s'allargui fins a mitjans de la setmana vinent, fet pel qual Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a la prudència. I els bombers catalans desplaçats a l'incendi de Madrid, Àvila i la Vall d'Uixó ja treballen sobre el terreny, segons han confirmat fonts oficials a través de xarxes socials. El grup destinat a Castelló ha estat assignat al flanc esquerre de l'incendi, on treballa amb eines manuals, foc tècnic i línia d'aigua per consolidar el perímetre, des del nord de la població d'Artana, cap a l'oest. L'equip més a prop de la capital treballa a la zona de la Villa del Parado, on la prioritat és consolidar un sector del perímetre i mantenir-lo dins dels eixos de contenció. Per evitar represes, s'ha començat a fer revisió i remat dels punts calents i, per garantir l'accés, s'ha tallat un arbre que ocupava part de la via. I una dona morta aquest dimarts en un pis del carrer Andrade de Barcelona, al barri de Sant Martí de Provençals, en un succés que els Mossos investiguen com un crim masclista. Segons ha avançat el caso i han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, els fets haurien tingut lloc cap a 3:15 del vespre i ara la policia catalana busca l'autor dels fets, que podria ser la parella de la víctima. Això és tot de moment. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Avui, últim programa de la temporada. Gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això tampoc seria possible. Què tenim avui al programa? Doncs moltíssimes coses. Avui tenim dos reportatges. Un sobre l'estrena d'un curtmetratge que es diu Memory Hit. No us ho perdeu. Un reportatge també sobre el Canet Rock 2026, qui vam ser. També tindrem amb nosaltres a un artista molt jove, és l'Ainar, que ja la vam tenir fa poquet aquí al programa, i que ens presenta nou single. I com sempre, l'Assumpta Vitòria amb la seva història de la tele i el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot. Com sempre, dir-vos que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. I nosaltres comencem ja perquè tenim avui el programa molt atapeït. Preparats, preparades, som-hi.
6: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
5: I quan sona aquesta sintonia tan peculiar és el moment de parlar de història de la tele amb l'Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
7: Doncs molt bé. Estic buscant coses per dir-te que et puguin agradar.
5: Home, avui hi ha última secció de la temporada, eh? Clar. Com passa el temps.
7: I aleshores he trobat Cròniques d'un Pueblo.
5: Home, Cròniques
7: d'un
5: Pueblo.
7: Perquè això és com institucional.
5: Diu, ni més ni menys.
7: Cròniques d'un Pueblo és el programa emblemàtico del franquismo institucional, pero que seduce al público y le encanta. Una España rural, idealizada e idílica, vista a través de los niños de un pueblo, fue el marco de esta serie que reveló el talento de su director y guionista, Antonio Mercero, y de un grupo de chavales que debutaven ante les càmeres.
5: Mare meva, quina història aquest programa. Si et sembla, escoltem la sintonia.
7: Escoltem la sintonia.
5: Vinga, Cròniques d'un Pueblo.

0: Quina sintonia assumpte més bonica, si us plau.
1: És preciosa. És preciosa. És que les sintonies són molt boniques, eh?
0: Molt maques, Assumpta, precioses.
1: I ara en tinc una altra que també t'agradarà molt.
0: Oi, quin és? A veure, quin
1: la
0: programa?
1: La sintonia d'Ironside.
0: Home, una gran sèrie. A veure, explica, explica, de què anava.
1: Raymond Barr havia triomfat com a intèrpret de Perry Mason, que era un abogat infal·lible, i va tornar a fer-ho amb Ironside, incorporant-ho un detectiu en cadira de rodes, molt ben acompanyat.
0: Sens dubte.
1: Doncs, això va ser 1970,
0: doncs,
1: eh?
0: Una de les sèries, jo crec que va marcar un abans i un després.
1: Molt.
0: En el gènere negre, en el gènere del cine i també de les sèries, doncs, de crònica negra.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. I de policíaques. I anem a escoltar la sintonia, si et sembla.
1: Vale.
0: Ironside.

0: meva Ironside. Quina sintonia més potent, Assumpta.
1: I ara no queda més remei.
0: Ai, ai, amb què acabarem?
1: Perquè vull fer el Félix Rodríguez de la Fuente.
0: Home, el teu estimat Félix.
1: Que sí, abanderat de l'ecologia, quan esta palabra era un totalmente desconocida. Félix Rodríguez de la Fuente se convirtió en el amigo de los animales y de millones de espectadores. Félix Rodríguez de la Fuente, molt important.
0: Que maco, que maco, sens dubte. Un pioner, aquest sí que va ser un pioner i que el volem recordar també escoltant la sintonia del seu gran programa El Hombre y la Tierra.

0: Doncs sí, per despedir aquest programa d'avui i amb la sintonia de Félix Rodríguez de la Fuente, vull fer un verset. Joan,
1: home,
0: em deixes?
1: Sisplau, endavant. Estàs a casa teva.
0: Diu, pedritas en la ventana. De vez en cuando, la alegría tira piedritas contra mi ventana. ¿Quiere avisarme que está ahí, esperando? Está bien, me doy por persuadido que la alegría no tire más piedecitas. Abriré la ventana, abriré la ventana.
1: Doncs obrirem aquesta finestra assumpta a... als somnis, a la tele, a la nostra estimada Caixa Tonta i a tots els nostres oients. Obriu les finestres, gaudiu de l'aire lliure, i, sobretot, sigueu lliures, amb el que tot, amb el que pugueu. I nosaltres, des d'aquí, doncs, acomiadem aquesta secció fins la propera temporada amb l'Assumpte Vitòria, i res, us deixem amb aquesta sintonia tan bonica. Acabem la secció. Què dius, Assumpte?
0: Res, volia despedir-me i donar-los una abraçada molt forta a tots els oïdors de Ràdio Arenys, de la Caixa Tonta, del Cercle, de la Xarxa,
1: de
0: tot arreu.
1: I tant.
0: De tot arreu. Us estimo molt.
1: Doncs,
0: gràcies.
1: Apa, una abraçada forta. Assumpte Vitòria. Gràcies, com sempre.

0: ens acompanya, doncs, una de les veus joves amb més projecció del panorama musical, almenys per nosaltres, si és que ens visita l'Ainar per parlar-nos del seu nou senzill, La Luz del Sol, una cançó plena de sensibilitat, optimisme i emocions que convida a mirar endavant amb esperança. Descobrirem com ha nascut aquest tema, què s'amaga darrere de la lletra i quins són els seus propers projectes. Ainar, benvinguda de nou al programa i gràcies per ser avui amb nosaltres. Com estàs?
1: A tu, molt bé.
0: Escolta'm, ara que estem escoltant aquesta cançó, que ara després també posarem una mica el videoclip, per començar, explica'ns què representa per tu La Luz del Sol. Com va néixer aquest tema musical? Com nació este tema?
1: Doncs La Luz del Sol, bueno, jo la vaig crear pensant en dos temes, a l'amor i al desamor. Llavors és com una comparació entre dos nois, en aquest cas, i doncs és un bo i un dolent, no? Com a totes les pel·lícules.
0: A les històries sempre hi ha un bo,
1: sí,
0: i un dolent, no?
1: I doncs es va quedar així.
0: I així es va quedar, amb La Luz del Sol, un tema doncs molt xulo i a més que té un videoclip molt, molt, molt bonic, amb una història doncs que és una mica el que expliques, no? Aquesta història d'aquests dos amics, no? Explica'ns una mica també com es va gravar aquest videoclip, que estem veient ara en pantalla també.
1: Doncs aquest videoclip es va gravar a la Sala Legends, que diria que està a Terrassa, si no,
0: sí,
1: m'equivoco, i a una hípica, també de les Fonts, on vam gravar doncs algunes tomes així amb cavalls.
0: Molt bé, molt bé. O sigui que vas estar entretinguda, eh? En quants dies ho vau gravar, això?
1: En un.
0: En un dia, mateix. Déu-n'hi-do, sí. quina feinada, eh? Bueno, així són els videoclips. A més, s'ha d'aprofitar i fer-ho amb el menys temps possible, no? Perquè si no, s'allarga i malament.
1: Sí.
0: Escolta'm, el títol ja transmet molta energia i optimisme. Què simbolitza per tu aquesta Luz del Sol? Aquesta Luz del Sol, què simbolitza per a ti?
1: Ui, una mica tot. O sigui, és que aquesta cançó jo crec que em representa més que l'altra.
0: Mhm.
1: Però perquè ara...
0: Bueno, vas creixent, no? També vas evolucionant.
1: Clar, sí.
0: I vas també provant noves sonoritats, noves maneres d'expressar-te.
1: Clar, perquè jo pensava fer-la de desamor, perquè al final són cançons que t'enganxen també molt.
0: Sí.
1: Però, no sé, últimament estic més positiva en aquest àmbit, llavors doncs vaig pensar... Vam fer una comparació així, vam fent un pas.
0: Un pas endavant. No?
1: Sí.
0: I anar canviant, anar evolucionant i anar provant.
1: Ja.
0: Musicalment, aquest senzill, aquest tema, té un estil, com deies tu, més fresc, també positiu,
1: sí,
0: emotiu. Com ha estat el procés de composició i de producció d'aquesta cançó? Com ha anat?
1: Doncs ha estat increïble, com l'altra cançó que vaig fer. La vaig gravar amb el meu productor, l'Adrián Giardo, i també va estar present Alfred, que és de la meva discogràfica, La Mediterrània.
0: Molt bé.
1: I doncs allà van estar els dos doncs, per ajudar-me tot el que calia, per preocupar-se per mi si necessitava alguna cosa i per ajudar-me. O sigui, ho vam fer una mica entre tots.
0: Això és important, no? Tenir algú que amb qui recolzar-te, no?
1: Sí.
0: I a més que t'ajudi a créixer. No? Vull dir,
1: clar,
0: que anar provant i que et vagin també com dintre de les teves diguem-ne ganes de canviar o de fer coses, no? Que et puguin guiar, no? dintre de les teves, no? Perquè tot artista té ganes de provar coses, té ganes, no? Però que tinguis una mica de guia, no? per
1: sí,
0: anar tenint una mica de perspectiva, no? De cap a on anar, cap a on tirar. I, escolta'm, ets un artista molt jove. Com estàs vivint aquesta etapa de donar-te a conèixer i de veure que cada vegada més gent escolta la teva música?
1: Doncs és que jo estic superfeliç. La veritat que encara no m'ho crec, perquè va començar així com una mica de sobte, però estic, la veritat, molt feliç. A més, amb la meva associació de la trampolina, on fèiem avenç així, abans era contra el càncer infantil, sí, i ara és contra l'espina bífida, doncs allà ens anem movent també i em coneix bastant gent, ja que anem passant per pobles, i és increïble.
0: Explica'ns una miqueta sobre aquesta associació i què és el que estàs fent durant aquests dies. O sigui, on t'estàs movent i què has fet?
1: Doncs m'he estat movent per residències, pobles, on he cantat doncs, cançons, així. I doncs allà pues, hi ha hagut gent pues, meravellosa, com sempre, escoltant amb els meus companys. I allà pues, hem anat fent coses.
0: Molt bé.
1: A festes majors també.
0: També, no? Sí, sí, que t'hem sí, estat sí, veient a les xarxes socials, que et poden seguir a Enart Music. I veure tot el que estàs fent, tota la teva evolució, sí, que és guai, no? Com et sents dalt de l'escenari? Et sents còmode, no? Perquè veig jo... O sigui,
1: jo sempre.
0: Et sento... O sigui, et veig molt còmode, et desenvolveixes molt, molt bé.
1: Sí, a veure, sempre hi ha una mica de nervis, però penso que és normal, perquè el dia que no hi hagi nervis...
0: No, malament.
1: Malament.
0: És sí, normal, sí. És normal. Hi ha algun artista o grup que t'hagi influït especialment a l'hora de crear el teu propi estil?
1: És que la veritat penso que el meu estil encara no està definit.
0: Mm-hmm.
1: Però doncs, aquest tema sí que era una mica més country, així... Sí, era pop rock, però era molt diferent a l'altra cançó. Llavors, jo crec que amb la que m'he inspirat més ha sigut la Mafalda Cardenal. Mm-hmm. És una noia així també joveneta que ha començat ara i ho està petant.
0: Molt bé, així, no?
1: Sí.
0: Està bé, a més, donar recolzament a les noves generacions, no? Vull dir que... I anar fent canvis, no? I que
1: sí,
0: els que pugeu, doncs, que pugeu amb força, les noies que pugeu amb força, sobretot amb el món musical, que tingueu aquests referents, és guai.
1: Clar.
0: Escolta'm, jo et proposo una cosa, si tu vols, de fer un joc de preguntes ràpides. Què et sembla?
1: Vinga.
0: Vinga, va.
1: Que sí.
0: A veure, la primera pregunta, o sigui, a veure si pots directament, o sigui, al grano.
1: Vale.
0: Ja, a veure, el primer que et passi pel cap. Són 10 preguntetes, són fàcils. A veure, un color...
1: Verd.
0: Una cançó que no et cansaries mai d'escoltar.
1: Déjalo en visto.
0: Molt bé, així m'agrada. Tirant cap a casa, hombre. Escolteu-la tots sí, i mireu el videoclip.
1: La nova encara l'he d'escoltar
0: més. La nova a tope.
1: Sí, sí.
0: Un artista amb qui t'agradaria fer un duet.
1: David Bisbal.
0: Molt bé, muy bien, muy bien, me gusta. Platja o muntanya?
1: Platja.
0: Matinar o anar a dormir tard?
1: Anar a dormir tard.
0: Quin és el teu lloc preferit per desconnectar?
1: La meva habitació.
0: Molt bé. Quin és el lloc on vas aprendre alguna cosa? Quin és el refresc o què és el que normalment t'agrada aprendre?
1: La veritat que no veig molts, però seria quan...
0: O refresc o el que vulguis, eh? O sigui, pot ser una horxata, sí, eh?
1: Ah, doncs, llet merengada.
0: Molt bé, és bona aquesta merada. Sí. A veure, quin emoji et representa millor? Un emoji.
1: Ui, el del niño, sí.
0: Molt bé, aquest, és guai. Aquest, jo també, soc molt d'aquest. Si no et dediquessis o no fessis música, a què t'agradaria fer? A part de la música, què t'agrada?
1: Actriu.
0: Ser actriu, molt bé. Sí. Completa la frase. La música per mi és...
1: Tot.
0: És tot. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs jo crec que has superat el test amb bona nota. O sigui, veig que vas bé. O sigui, tens les idees clares i això és guai. A veure, dit això, a veure, ara, nous projectes. En quins projectes estàs ara preparada per posar-t'hi? A veure.
1: Mira, ara tinc bolos solidaris. el 30 de juliol al Terrassa Fest, que soc talonera d'un grup que es diu La Nit del Canet.
0: Molt bé.
1: Després, l'1 d'agost, a la meva associació és un Tardeo Solidario, que està a Castelldefels.
0: Molt bé.
1: I el 16 d'octubre, que és el Mental Fest, i també soc talonera d'un altre grup a Terrassa.
0: Molt bé, no?
1: Sí.
0: Escolta'm, estàs a tope. I també vaig veure que vas estar amb un... amb la Nina fa un temps. Pot ser?
1: Bueno, vaig anar a un festival.
0: Al festival, eh, que sí?
1: Sí, sí, sí, a León, al Brau Festival.
0: Explica una mica com va anar, com va anar, com va anar. A veure.
1: Doncs, a veure, per mi era com una Eurovisió, perquè hi havia nens de tota mena, països, ciutats, o sigui...
0: Que xulo.
1: Un podia ser de Granada i l'altre d'Ucrània.
0: Que fort.
1: O sigui, era increïble la diversitat que hi havia allà, però era increïble. I també vaig anar al concert de la Nina, de final de curs, contra l'Ela.
0: Això jo vaig veure també, molt bé, no? O sigui que tu estàs a tot arreu ara, eh?
1: Jo sí, jo em puc.
0: Allà on te pot, l'Enar, allà va cantar.
1: Sí.
0: Doncs molt bé. I escolta'm, a tu t'agradaria presentar-te, no sé si es pot, però no sé com ho fan, Euro Junior, jo et veig Euro Junior. O sigui, saps què vull dir? Hi ha molta gent que t'ho diu per les xarxes. No sé si ho has vist, que te diu Enar, te veo en Euro Junior. Eurovision Junior, no sé com ho veus tu. T'agradaria presentar-te o què?
1: A mi sí m'agradaria presentar-me, la veritat. Si hi ha sort, doncs seria...
0: Cançó moguda o lenta?
1: Moguda.
0: Mogudeta. Sí. Molt bé. Què t'agrada més, ballar, cantar o una mica de tot?
1: Soc més de cantar.
0: Més de cantar, no passa res.
1: Però bueno, ara m'estic movent més.
0: Bueno, una miqueta, clar que sí, molt bé, no. S'ha d'anar provant, sí. No? Estils. I tens alguna cançó en ment? O sigui, alguna coseta en ment? Vas creant o vas... Perquè tu, jo crec que ets una noia molt inquieta i que t'agrada anar...
1: Sí.
0: Anar pensant.
1: O sigui, jo... Bueno, quan els meus pares em diuen pots fer una altra cançó, jo dic, vinga, anem a l'estudi, però no vinc amb cap mena de...
0: No, per passar-t'ho bé, però alhora, doncs mira, vas dient, doncs mira, anem a provar, a veure què surt. No?
1: Però no tinc cap mena d'idea al cap, la veritat. O sigui,
0: quan surt,
1: el que surt és amb ajuda de tots.
0: Clar que sí.
1: O sigui...
0: Doncs benvingut sigui el tema que surti properament, quan surti. Sí. L'estarem esperant, com aquest, la Luz del Sol. Doncs, Enar, no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: Que moltíssimes gràcies a tu per tornar a deixar-me estar aquí, que és un plaer.
0: No, home, no.
1: Fins aviat.
0: De res. Doncs, Enar, ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona amb tu. Moltes gràcies per presentar-nos la Luz del Sol i per explicar-nos tot el que hi ha darrere d'aquesta nova etapa musical. Et desitgem molta sort amb aquest senzill i amb tots els projectes que vindran. I als nostres oients us animem a escoltar la Luz del Sol, a entrar a YouTube a veure el videoclip, a les... a plataformes digitals i a seguir de ben a prop la trajectòria d'Enar. Seguiu-la a les xarxes socials, Enar Music, i allà doncs trobareu tot el que va fent. Una abraçada ben forta, Enar, i fins molt aviat. Gràcies.
1: Igualment.

La música torna a ser la gran protagonista d'una de les nits més esperades de l'estiu. Milers de persones es van reunir al Pla d'en Sala per viure una nova edició del Canet Rock 2026. Les estrelles, el nostre cul. Un festival que any rere any s'ha consolidat com una cita imprescindible per als amants de la música en català. Concerts, emocions, retrobaments i moltes hores de festa conformen una nit que va molt més enllà dels escenaris. Festa que s'endurà la por i que mai més tornarà. En aquest reportatge us volem acostar l'ambient que s'hi va respirar, les veus dels protagonistes i els moments que han marcat aquesta edició. Mirà.

0: Anem a escoltar a la Laura Duran, directora artística del festival, que ens feia la següent valoració d'aquesta edició 2026.
1: Laura, quina valoració en fem d'aquest any del Canet Rock?
2: Doncs ha sigut una edició molt bona perquè el públic una vegada més s'ha tornat a entregar moltíssim a tots els directes, però sobretot bona perquè els artistes han oferit un espectacle únic, diferent, especial per aquesta edició, justament, i per tant estem molt contents, ha anat tot a temps, ens ha respectat el temps, ens ha respectat la pluja, no hi ha hagut cap incidència per destacar, per tant estem molt contentes, són molts mesos treballant per aconseguir que un dia funcioni molt bé durant 14 hores i jo crec que ho hem aconseguit, crec que sí.
1: Segur que sí. Moltes gràcies, Laura, i a gaudir de la nit.
2: Gràcies a vosaltres per venir cada any. Gràcies. Capaç d'escalfar el meu hivern,
0: tu em fas pactar i després... I de la Laura a una de les alma maters d'aquest festival, i no és cap altre que Josep Maria Mainat, que ens va atendre una estoneta després de la seva actuació mítica ja, una actuació en la que van participar doncs gegants de Canet, no? I també va fer, doncs, una breu, doncs, un breu recordatori i, com no, un homenatge al Toni Cruz, company i amic, que malauradament aquest any doncs, ens va deixar. I això ens explicava en Josep Maria Mainat.
3: Bueno, Canet Rock és un festival que vam organitzar per primera vegada amb en Toni l'any 75. Es diu ràpid, eh?
4: Déu-n'hi-do.
3: Fa'm el micro.
4: Cuidado, no passa res. Sí.
3: Això fa 51 anys, eh? Poca conya.
4: Déu-n'hi-do.
3: Després va haver una pausa de 20 anys que no es va fer, oi? I des que ha tornat, ha canviat el rotllo, perquè el que té Canet Rock era llavors i ara, és que hi ha tot ple de gent que fa música aquí, i quan dic aquí no vull dir que tu, vull dir els països catalans, fa música d'aquí. S'ha acabat perquè sempre
0: s'acaba. El Josep Maria Mainat també ens explicava alguns dels grups més destacats per ell.
3: Sento ufam, com,
4: sí,
3: com els
4: catàlegs. Com la Fúmiga.
3: Que gent divertida.
4: Divertida.
3: Divertida, i això és molt important.
4: I el Jovent li encanta.
3: Ja ell es diverteix, la gent es diverteix i es crea una comunió entre dalt i baix boníssima. Mentre jo existeixi, seguirà el Canet Rock.
4: Dels grups d'ara, quin és el que potser t'agrada més?
3: Home, a mi m'agrada bastant els Amics de les Arts.
4: Els Amics de les Arts, a mi també.
3: Som una mica amics.
4: Eh? Sí, també, que corren per aquí, que els he vist, sí. Estan per aquí. Són gent que sempre estan... Jo crec que el Canet Rock se l'estimen moltíssim. Si no vols oblidar-me,
0: dis-me que no. I després vam poder parlar amb la DJ Trapella, que no hi podia faltar, i ens explicava això.
4: Avui, què ens oferiràs?
5: A veure, avui, com bé, sempre, no? Avui, els millors hits de tot l'any, de tota la vida, de totes les èpoques... Una mica selecció al meu gust, això sí.
4: Si
5: sí,
4: no, no podria ser.
5: Clar. I ja està, una miqueta els millors hits de les millors èpoques.
0: Què més ens explicava la DJ Trapella?
5: Que posa discos així sense cap mena de preparació prèvia, ja. Sí. I bueno, pues, no sé, com poder demostrar que som un grup de penya que ara mateix que estem professionalitzant el sector, sí, que li posem moltes hores, que ens formem amb cursos constants, com qualsevol altra feina.
0: I també ens vam trobar la Rosabel, regidora de l'Ajuntament de Canet.
4: Doncs estem aquí amb la Rosabel, regidora de Canet de Mar, de l'Ajuntament. A veure, Rosabel, quines regidories portes?
6: A veure, porto... Avui som molt d'aquí, perquè és joventut.
4: Ah!
6: Igualtat i educació. És a dir,
4: exacte,
6: no puc faltar venir al Canet Rock.
4: No pot faltar. Escolta, quants anys fa que vens ja? Des del 2014.
6: Exacte.
4: I dels grups que venen aquest any, quin és potser el teu preferit?
6: A veure, jo, tot que trets, el vam portar a Barraques.
4: Doncs te'n recordes?
6: Abans d'arribar a Barraques, dels primers. Mereix un final
0: de pel·lícula. I també vam parlar amb gent que corria per allà, com per exemple aquest grupet.
4: Com us dieu?
7: Jo, Mercè.
8: Gènia.
7: Elia.
4: D'on veniu vosaltres?
7: Elia, del
4: Penedès. Carai, Déu-n'hi-do, quanta estona heu estat per arribar aquí?
7: Una hora.
4: Una horeta? Bueno, encara podeu estar contentes, que hi ha gent que ve de més lluny encara. Quin és el grup del Canet Rock d'aquest any que esteu esperant més?
7: 31 fans.
4: 31 fans, molta gent ens està dient, eh? Són un dels preferits.
0: Més gent, escoltem.
4: I quin és el grup que us agrada més d'aquesta edició?
9: Jo, Fira Flaues, d'aquesta edició.
8: 31 fam. Què destacaria? La bona gent que sempre trobes, sempre coneixes, sempre. Jo que tinc amics de... Estudis que de rock si vaig anar per a curt amb ells. Tu també?
9: Experiència en si.
0: I l'últim grupet que vam trobar per allà.
10: Doncs som aquí al Canet Rock, amb qui estem ara mateix, com us dieu?
11: Però si em dic Ale Bonchor.
12: I jo em dic Ares Collado.
10: Com veniu?
11: Jo de Bellvís, de Lleida.
12: I jo de Mollerussa.
10: Déu-n'hi-do, és la primera vegada que venim.
11: No, no, no. Ja hem de ser el 2022.
12: 4 anys consecutius sense fallar aquí un festival.
10: Quin és el grup que esteu esperant més d'avui? A veure.
11: La de 31 Pau, la Fúmiga,
0: eres tu la meua sort. Gràcies. Quan s'apaguen els focus i les últimes notes deixen pas a la sortida del públic, el Canet Rock 2026 torna a demostrar que és molt més que un festival de música. És un espai de trobada, de celebració i de cultura compartida, on milers de persones han tornat a cantar, ballar i crear records que perduraran molt més enllà d'aquesta nit. Des de Canet de Mar, així s'ha viscut una nova edició d'un festival que continua fent vibrar el país fins l'any vinent. Sí.

0: Avui ens acostarem fins a la Sala Mozart de Calella, que ha estat l'escenari de la preestrena de Memory Hit, un curtmetratge produït per Common Films i Eiro Films, rodat íntegrament al Maresme i amb una clara aposta pel talent audiovisual del territori. Un acte privat que ha reunit bona part de l'equip artístic i tècnic per compartir per primera vegada el resultat de mesos de feina abans que el film iniciï el seu recorregut per festivals. Nosaltres hi hem estat i us expliquem com s'ha viscut aquesta estrena tan especial. Clàudia Font, com estàs?
1: Estic molt bé, i tu?
0: Escolta'm, enhorabona per l'estrena, Memory Hit. Què ha estat per tu participar en aquesta estrena?

0: del teu registre a vegades més còmic, més... O també estàs acostumada?
1: La veritat és que, per
0: perquè aquí fas un paper bastant més dramàtic.
1: Sí.
0: I durillo, no? I... perquè li passen moltes coses en aquesta... en aquesta noia, no?
1: Sí, li passa moltes coses, però no, la veritat és que no em genera cap tipus de conflicte o no m'és més fàcil una cosa que una altra. La veritat és que disfruto molt. Per mi, la comèdia és molt més difícil que el drama, així que bueno, no em presenta molt problema haver de canviar de registre.
0: I Clàudia Font... propers projectes que tenim ara en ment? Estàs fent moltes coses.
1: Doncs ara tinc un projecte molt xulo per endavant que encara no puc...
0: No es pot dir... No, els actors sempre teniu... no podeu dir res perquè si no us pot agafar, ja ho sabem.
1: Totalment. Però si tot va bé, en breu estaré també rodant un projecte i una història també molt divertida, molt xula i molt interessant i que espero que tots la pugueu veure.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Clàudia, i molta sort en tots els projectes que facis.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Ernest Vila, enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Déu-n'hi-do, aquest memory hit.
2: És un bon hit. La veritat és que ara estem pues, amb tota l'adrenalina a tope, estem contents. L'acollida ha sigut molt bona, la gent està supercontenta, ens estan dient que ha agradat. Estem feliços.
0: A mi m'ha deixat... petrificat. O sigui, m'ha deixat sentat a l'asiento que no sabia què dir. O sigui, del plan, vull més.
2: Aquesta
0: és la idea, eh?
2: Exacte. Això és el que buscàvem. De fet, el tema del curtmetratge aquest és... Nosaltres busquem això. Busquem que creï una miqueta d'interès a la penya per poder desenvolupar la peli. Llavors, busquem també tot el camí que farem a festivals... a través d'esponsors possibles, subvencions, volem poder aconseguir fer la pel·li aquesta.
0: Jo espero que sí, i segur que ho fareu. Ajudarem a que sigui possible. Què et va cridar l'atenció d'aquest projecte, d'aquest guió que comentaves abans aquí en la presentació? Què és el que et va cridar més l'atenció d'aquest projecte, d'aquest guió?
2: Nosaltres rebem de propostes d'aquestes, de guions i propostes per fer pel·lis i tal, cada setmana. Molts de cops hem de triar aquesta ens interessa, aquesta no. El guió de la pel·li és increïble. O sigui, hem vist ara un tastet del que és el curt, però és que la pel·li és, donarà moltíssim de parlar, molt. De fet, és algo que hem dit inclús que si s'acaba publicant i s'acaba el cine és revolucionari, pot canviar molta opinió pública, pot ser un hit, un memory hit, un bombazo en el cervell, no? Total. Llavors, jo veient el guió complet de la pel·li, vaig dir, això s'ha de tirar endavant. I aquí estem.
0: Escolta'm, ja que estem, Caso Vitruvio, escolta'm, vau acabar el rodatge, us hem seguit a xarxes, Déu-n'hi-do, quina feinada, eh?
2: Una locura, un altre projecte que també hem de dir que és una puta locura,
0: us
2: però...
0: Us hem seguit i... Bé. La veritat és que molt bé, no? Vull dir que... Sí. Déu-n'hi-do.
2: Ha estat molt bé. Ha sigut una feinada, ha sigut una locura, però estem supercontents perquè ja hem tirat endavant el Caso Vitruvio. De fet, aquí a l'estrena tenim a bastanta gent de la pel·li,
0: ja del Caso Vitruvio. Ja.
2: Sí. I la veritat és que el Caso Vitruvio també donarà bastant de parlar, sí.
0: Per anar acabant, aquest memory hit, cap a on es vol presentar? Quines aspiracions teniu?
2: Just ara comencem el que serà la part de distribució. Busquem ara... Bueno, busquem, no? Ja tenim uns quants festivals ja clitxats, ara prepararem tota l'estratègia de difusió i de festivals. Tot això s'ha de fer molt ben pensat, perquè si en fas un no pots fer l'altre, si has de fer la premier aquí o allà... I estem en això, en la distribució, en moure cel i terra i que això tiri endavant.
0: Així es farà. Doncs escolta'm, Ernest Vila, de Common Films, moltíssimes gràcies, enhorabona per la feina que heu fet. No sé si vols afegir alguna cosa més.
2: Simplement, gràcies per estar aquí, gràcies per venir, per disfrutar. El cine és vida i, de veritat, qualsevol cosa estem aquí.
0: Doncs endavant amb tot el que feu. Una abraçada.
2: Gràcies.
0: Albert i Júlia Guinart, gràcies per atendre'ns. Enhorabona.
3: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tu.
0: Escolteu-me, Memory Hits... Déu-n'hi-do. Quin ha estat, diguem, el motor per tirar endavant aquest projecte? Ho explicava abans la Júlia, que no ho tenia molt clar perquè estava liada estudiant, però al final l'heu convençut I com ha estat aquest

0: aquest arranque?
1: Bueno, i nosaltres feia temps que ho teníem al cap i havíem escrit el llarg, després vam fer, en vez de fer un teaser, vam voler fer un curtmetratge perquè la història jo crec que s'ho mereixia. I, però, hòstia, sempre trobàvem problemes a l'hora de posar-nos a rodar i això. I va ser quan la Júlia ja es va unir al projecte, doncs que ens va donar el que ens feia falta, ens va ajudar a tot l'equip tècnic i tot això. I llavors ja vam aconseguir, ja, doncs, amb el mínim rodatge possible, perquè el pressupost era el que era, a intentar fer una cosa molt ben feta, no? I llavors ja va aconseguir unir, doncs, el Josep Maria Civit i gent molt, molt potent.
2: Un bon equip, eh?
1: Sí, que ha fet i ha donat un toc de qualitat espectacular. I les actors i actrius també, doncs, els coneixem de fa molts anys del festival i això, i també són espectaculars.
3: De fet, vam haver de canviar la data de rodatge diverses vegades perquè vèiem que no arribàvem. I bueno, quan anàvem a gravar, l'anàvem a gravar a principis d'any i va acabar sent a finals perquè no arribàvem, perquè ens feia falta un bon equip al darrere que va costar molt de construir i al final bueno, vam arribar a parlar amb molta, molta gent i vam aconseguir tancar un equip bastant guai.
1: Molt guai. No, molt bé.
0: Escolteu-me, la història a mi m'ha deixat almenys assentat a la cadira amb la boca oberta, amb ganes de més. Vosaltres suposo que també, no? Bé, vosaltres que l'heu feta, però és aquesta la intenció, no?
1: Aquesta és la intenció. La història, per exemple, és que la Emma és el personatge principal i tot el que envolta, doncs, la seva història, no? I llavors hi ha una sèrie de personatges amb unes subtrames molt interessants i a més de Frontisser van voler desenvolupar una de les subtrames i tancar-la, deixant la història principal oberta. I, bueno, i això és el que volem, no? Que d'aquest ganxo que faci que la gent vulgui saber més i puguem fer tota la història.
3: Ens vam inspirar una mica en Whiplash, no? Que per fer la pel·lícula vam fer primer un curt d'una part de la pel·lícula i vam pensar que seria una bona idea, doncs, fer una mica el mateix, fer un curt d'una part de la pel·lícula, intentar que la gent s'enganxés i que volgués saber com acaba això, perquè així algun dia puguem fer la pel·lícula.
1: Exacte. I Whiplash es van enviar a Sundance i va guanyar el millor curtmetratge.
0: Correcte.
1: Esperem que a nosaltres ens passi el mateix.
0: Oh, jo crec que sí, he agafat un bon exemple, eh? Ja el conec. I per anar acabant, què ha estat el més agraït de rodar aquesta pel·lícula? Suposo que una mica tot, no? Perquè sou com una família, ja s'ha vist.
1: Sí, tant. Bueno, per nosaltres treballar amb aquest equip ens ha donat... O sigui, de seguida ens vam entendre molt bé, al principi ha sigut com una família. I tots davant de tots els problemes, en vez de posar-nos a plorar, ens vam posar a riure i a buscar solucions. I la veritat que l'equip ha estat una passada.
3: L'equip, sí, l'equip ha sigut un privilegi, ja com he dit abans. Jo he après moltíssim perquè he treballat amb gent molt professional que m'ha ensenyat molt, que és gent amb molta experiència ja, i, bueno, i gent també que potser tampoc tenien tanta experiència, que eren estudiants com jo, i que entre tots hem creat algú que no ens esperàvem. També al final el resultat, estem molt contents.
0: No, el resultat és brutal, o sigui, a nivell tot, o sigui, és que és tot el conjunt, o sigui... Mires al principi, quan comença, la qualitat d'imatge, el so impolut, els actors... Jo crec que heu fet realment una feina rodona. La música també, molt clau, eh?
1: M'acaba d'agafar els moments clau i els fa despuntar, no? Sí, molt bé.
0: Doncs, Júlia, Albert, enhorabona. No sé si voleu afegir alguna cosa més.
1: Bueno, doncs esperem que aviat torni a parlar amb tu perquè hem pogut continuar la història.
3: I moltes gràcies.
0: A vosaltres i endavant amb tot el que feu. Doncs ara estem amb l'Augusta Toenig. Com estàs?
4: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
0: Escolta, quin paper.
4: Sí, la veritat que és dur.
0: Ens ha agradat molt això que ens has explicat, que ets una mica hipocondríaca. Jo també sóc una mica hipocondríaca, sí? O sigui que estic bastant d'acord, bueno, estic d'acord amb tu amb tot. Déu-n'hi-do, ja començar ja sota l'aigua.
4: Sí.
0: I fer ja aquestes escenes, déu-n'hi-do.
4: Sí, però a mi m'agrada molt. Jo faig moltes coses d'acció, llavors estar sota l'aigua ha sigut superdivertit. Era una piscina calenta, també. O sigui que...
0: I escolta'm, després de... Que és el que comentàvem abans, no? Molt acostumats a veure-te en comèdia,
4: sí,
0: i veure't amb un registre ja directament, ja molt més dramàtic i més interior, no? Sí. Molt interior, com ho has viscut?
4: Doncs jo molt bé, tenia moltes ganes de portar aquest registre a la pantalla i ara estic explorant nous projectes amb aquests registres més dramàtics i molt, molt a gust, la veritat, gràcies.
0: I què ha estat el que t'ha agradat més de participar en aquest curtmetratge, que jo crec que en global podem dir que és un projecte que està fet amb molta cara i ulls, vull dir que a nivell tècnic, a nivell actoral, jo crec que tots els actors ho feu molt bé, no sé com ho has viscut tu.
4: Sí, la veritat és que és un projecte que tothom ha contagiat aquestes ganes de fer les coses bé i amb molt carinyo. I, bueno, com he dit, el meu personatge al final necessita trobar una tribu i jo crec que també l'hem trobat amb aquest projecte entre tots.
0: Aquest memory hit. I, escolta'm, Augusta, quins projectes, amb què estàs ara mateix treballant?
4: Estic treballant per una sèrie de Netflix que no puc dir, però...
0: Ai, ai, ai, ai. La Clàudia tampoc podia dir res, eh? Ja, no podeu dir res, ja ho sé, ja ho sé.
4: Però bueno, ja us he dit que a Netflix em veureu, això està molt guai.
0: Estarem atents, Clàudia, moltíssim... Ai, Clàudia, està parlant amb la Clàudia. Augusta, moltíssimes gràcies, molta sort en tot el que facis i una abraçada.
4: Moltíssimes gràcies a tu.
0: Gràcies per tot. Així s'ha viscut la preestrena de Memory Hit, una producció que posa en valor el talent local i que després d'aquesta primera projecció davant de l'equip i els col·laboradors comença ara una nova etapa amb la mirada posada en festivals i mostres cinematogràfiques. Un primer pas per a un projecte que neix amb la voluntat d'emocionar el públic i continuar fent camí dins el panorama audiovisual català. Molts èxits!

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Gràcies per voler estar sempre al meu costat.
2: Doncs nosaltres acabem donant-vos les gràcies. Gràcies per ser-hi un cop més amb nosaltres.
1: La capguerra.
2: I ho fem amb vos i aquest gràcies.
1: El món és massa gran.
2: Avui hem tingut amb nosaltres a l'Ainar, que ens ha presentat el seu últim single. Hem fet reportatges. Hem tingut el reportatge del Canet Rock 2026 i també el reportatge de la preestrena d'aquest curtmetratge que durarà molt que parlar. Memory Hits.
1: Saps per com admiro lo molt que t'admiro.
2: I gràcies també al Toni Rovira i a l'Assumpta Vitòria per ser-hi una temporada més amb nosaltres.
1: Gràcies per superar així tot el camí.
2: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança.
1: Tempesta.
2: I a tots els oients.
1: Gràcies per...
2: Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. I dit això, que vagi molt bé. Ens retrobem, si tu vols, a la tornada. I fins aviat. A reveure. Adéu-siau.

0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
1: Gràcies per seguir aquí.
2: Gràcies per dir-me la veritat. Encara que no m'hagi agradat. Que el temps te s'hi espera. Durant...
3: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en veure la reposició de Verano Azul.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, Sisè Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
5: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. L'escena catalana de clubs proposa tradició i modernitat, teixint un ric mosaic sonor. La Nova Jascaban és un bon exemple i avui ens fixem en l'agenda primaveral de concerts per aquest mes de maig. Conversem amb dos dels seus protagonistes, la flautista panamenya Angie Obin i un dels renovadors del tango, Marcelo Mercadante, qui torna a la càrrega amb el mític Quinteto Porteño. Fascinats pel gènere, recuperem la música del gurú de l'art del tango, Astor Piazzolla. Ens posem de moment en mòrbita amb Víctor de Diego Orgànic i el seu Zaz Picó.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

tradició i exploració van de la mà aquest mes de maig a la nova Jazzcava, amb figures històriques com Marcelo Mercadante, amb qui parlarem d'aquí uns minuts, també amb el vibrafonista Jenny Barry o amb Víctor de Diego, el que esteu escoltant en aquests moments. Ell serà a la nova Jazzcava el dia 16 d'aquest mes de maig i ho farà amb una bona formació, un orgànic. Al costat estarà Mabel Boquera, per exemple, a l'orga, el qual ens agrada molt d'escoltar. A banda d'aquestes figures, per exemple, el Víctor ha estat en 90 ocasions a la nova Jazzcava amb diferents projectes, però a banda d'ells, doncs, també tindrem la sort de comptar amb la flautista i compositora Angie Obim, que estarà amb el seu quintet i ens ho explicarà avui també al Jazz Club, o per primera vegada el pianista suís Philip Maria Rosenberg, que presentarà nou projecte al costat del contrabaixista Florian Kolb i Jordi Pallarès a la bateria. Un nou treball amb una estètica molt propera a ECM. També hi haurà swing, com sabeu, que és habitual, i ho farà coincidint amb la Fira Modernista de Terrassa, amb una banda que recupera el legendari esprit del quintet de Benny Goodman i Lionel Hampton, la Jams Tribut. Escoltarem el jazz groove soul de Peebus, Dave Peebus, el músic canadenc afincat a Catalunya des de fa mil anys, que ha recuperat aquella formació mítica amb el Chupi, el Toni Sagi als teclats, el Jules Bicoco al baix i el Casper Sanchals a la bateria. Tornaran a la ciutat agarenca i a la nova Jazzcava el dia 22. I també un mes de tributs, el que es dedica a Nat King Cole i a Johnny Hartman, liderat per Erwin Seroton, que recuperarà aquesta elegància i sensibilitat de dues figures icòniques del jazz vocal. També un homenatge a Errol Boschi, que serà a la nova Jazzcava el dijous 21, molt ben envoltat per amics com Elisabet Raspall, Medina, Fumero i tants d'altres que s'aproparan per retre-li aquest homenatge i posteriorment celebrar una el que seria la jam session habitual. Moltes propostes, fins a 8 concerts, us esperen a la nova Jazzcava aquest mes de maig.

música folklòrica i de dubtosa reputació elevada a la màxima categoria artística. Una de les grans fites aconseguides pel guru del tango, Astor Piazzolla, va ser impulsor del naixement del nuevo tango i abanderat de l'agermanament amb el jazz i la clàssica. Va aconseguir fascinar i influenciar a generacions ja abans de la seva consagració internacional. Ho heu comprovat amb les paraules de Marcelo Mercadante. Ens ho explica avui el Carles Torra, el jazzba que hem recuperat per completar el quadern central dedicat al tango i afines.

escoltant el trompetista argentí Guillermo Caliero en una versió del tema Buenos Aires Hora Cero d'Astor Piazzolla, inclosa al seu darrer àlbum, significativament intitulat Barcelona Hora Cero. Una mostra més de l'enorme fascinació i influència que exerceix l'obra de Piazzolla entre els jazzmen contemporanis de tot el món. Avui dedicarem aquest jazzback a l'home que va revolucionar el món del tango a meitat dels anys 50, tot agermanant-lo de manera genial amb la música clàssica i el jazz.

Adiós, Nonino, que podem sentir interpretada pel mateix Piazzolla al bandoneon, és una de les seves composicions capitals i un homenatge in memoriam al seu pare. Entre altres coses, el personatge que li va comprar el seu primer bandoneon als 8 anys i que el va introduir des de petit a l'univers del tango. Nascut l'11 de març de 1921 a Mar del Plata, Astor Pantaleón Piazzolla va emigrar amb la seva família a Nova York, on va viure fins als 16 anys. Mentre estudiava bandoneon, allà va descobrir els grans compositors clàssics com Bach i també el jazz a través de les orquestres de Duke Ellington i Cab Calloway. Al mateix temps, a Manhattan, va entrar en contacte amb Carlos Gardel, que el va convidar a participar a la pel·lícula El dia que me quieras, caracteritzat de venedor de diaris. Quan poc després Gardel va voler incorporar el jove prodigi del bandoneon a la seva gira per Amèrica, el seu pare s'hi va negar, atès que només tenia 14 anys. Una decisió que li va salvar la vida, doncs va ser en el decurs d'aquesta gira que es va produir la mort de Gardel i la seva banda en un tràgic accident aeri.

0: Ja a Buenos Aires, des de 1937, Astor Piazzolla iniciarà una doble vida musical. Per una banda, estudiant durant 8 anys amb el gran compositor clàssic contemporani Alberto Ginastera, que li despertarà l'interès per la música de Bartók, Ravel, Hindemith i Stravinsky, i per l'altra, tocant tango en clubs nocturns amb les millors formacions, inclosa la d'Aníbal Troilo, en un període en què el tango va esdevenir tot un fenomen social entre la joventut argentina. Exitós bandoneista de tango i compositor d'obres clàssiques, Piazzolla no va aconseguir conciliar ambdós camins fins que va arribar a París l'any 1954 a través d'una beca per estudiar amb la il·lustre compositora i directora d'orquestra Nadia Boulanger. Sota el seu influx, la dicotomia entre tango o música clàssica es va convertir en la suma de tango i música clàssica. També a París va quedar impressionat per la improvisació jazzística de Jerry Mulligan i va formar una orquestra de corda amb Lalo Schifrin i Marcial Solal alternant-se al piano. 1955 fou l'any de la gran revolució piazzoliana. De nou a Buenos Aires, composa Tres minutos con la realidad, obra de síntesi entre el tango i la música de Bartók i Stravinsky, tot formant l'Octeto Buenos Aires, considerat com l'iniciador del tango modern, tant per la seva instrumentació, que incluïa per primer cop la guitarra elèctrica en un conjunt de tango, com tanmateix per les seves innovacions harmòniques. En plena ebullició creativa, a finals de la dècada dels 50, Astor Piazzolla es va traslladar a Nova York, on enregistrà dues obres, avui dissortadament introbables, del que ell va anomenar jazz tango.
1: Questo de la música se chiama Liber Tango.

Si durant la dècada dels 50 i bona part dels 60 els tangueros ortodoxes el consideraven l'assassí del tango, les seves obres no eren difoses per la ràdio i era atacat pels comentaristes tot titllant-lo d'esnob i respectuós. Per contra, els anys 70 van ser els de la consagració definitiva internacional d'Astor Piazzolla. 1974 va ser un any especialment important pel gran guru de l'art tango. Ja fos per la gravació a Milà, conjuntament amb el gran saxofonista baríton Jerry Mulligan, d'un superb àlbum anomenat Summit Reunion Cumbre, o bé per la publicació d'aquest Liber Tango que sona de fons, una composició que simbolitza el trencament entre el tango clàssic i el nuevo tango i que ha esdevingut el seu tema més cèlebre i un dels més coneguts i versionats del planeta. Se n'han fet versions de tot gèneres i colors, significant així l'abast universal del gran art piazzolià.

Comparat sovint amb Duke Ellington i salvant les distàncies, Astor Piazzolla va ser el genial compositor que va elevar una música folklòrica i de dubtosa reputació com el tango a la categoria d'art magne. Traspassat l'any 1992, la seva influència en l'escena del jazz contemporani no para de créixer. L'acordió de Richard Galliano, el piano de Stefano Bolani i els solistes de l'Orquestra de la Toscana tanquen aquest jazzback, tot versionant una de les favorites del mestre, Invierno Porteño.

0: No sé vosaltres, però jo ara en aquests moments ja estic pràcticament flotant amb aquest fantàstic so de la flauta d'en Giovim. Ella serà a la Nova Jaskawa aquest mes de maig amb el seu quintet i amb la seva música també original, una figura, en diuen, emergent de la nostra escena, però la realitat és que l'Àngel ja ha voltat i bastant. Així que volem que ens ho expliqui. Està a l'altra banda del fil telefònic. Què tal, Àngel, com estàs?
1: Hola, què tal? Estic molt contenta. Estic, la verdad, bastant bé.
0: Bueno, me n'alegro molt. Escolta, tu, jo deia que ja has voltat força abans d'arribar a Barcelona, ets de Panamà, però t'has format a Chicago, a Boston, a Nova York, i has triat Barcelona. Què tal? Com, què et sembla això d'estar aquí a Catalunya, al Mediterrani? Com ho portes?
1: La veritat que estic bastant... Jo me sento com si fos a casa, la veritat. El poder tenir una família, una altra família, no? Perquè temes de la migració i tal, és com has de fer un canvi molt gran, no? De fins família, amigos, de tot això, i comunitat, tot és un canvi, no? I la veritat, he de dir que aquí, en Barcelona, me sento com cas, com si estudies en casa, no? Sí.
0: Quant temps portes ara aquí?
1: Aquí porto uns 5 anys.
0: Bueno, ja t'has assentat. Escolta, i a part d'aquesta comunitat, que lògicament són els amics, és la família, però també els músics sou una comunitat, i voldria saber també què en penses de la que t'has trobat aquí a Barcelona. Com la veus, l'escena, aquests amics que t'envolten i una mica en general, no?
1: Pues molt potent. La veritat que hi ha moltíssims músics que són increïbles, però extraordinaris, que dà l'oportunitat de fer diferents projectes, no? I que són músics que estan oberts a fer diferents gèneres de música i tal. En aquest sentit, l'escena aquí de músics està molt bé. La veritat, jo me sento bastante còmoda, no? Perquè no és com... No limita los músicos aquí, no? Uh-huh. Se pueden explorar muchas cosas. Entonces, eso es superbé.
0: I això, una mica va amb la teva onda, no? Aquesta exploració sonora t'agrada... Quan fas els teus temes, la teva música, com estem ara escoltant amb aquesta peça, que és el For Mr. Garnett. Qui és Mr. Garnett?
1: Mr. Garnett és un mentor meu en Panamà. Carlos Garnett és el saxofonista al que le dedico esta cançó. Ell vivió als Estats Units moltíssims anys, i bueno, per mi fa un pilar molt gran quan estava petita, perquè la veritat que ell fou com el que me donó les oportunitats per conèixer aquesta música, uh-huh, de la improvisació i de conèixer l'amor per l'instrument, per aprendre a ser com més, tenir una identitat, no?, en l'instrument i en la música i en això que és el jazz. I gràcies a ell, no, a l'aprender aquestes llibertats en la música als Estats Units, una vegada quan vaig als Estats Units,

0: tango, jazz, música contemporània, clàssica, tot això i molt més ha passat avui al Jazz Club amb aquestes converses amb Marcelo Mercadante i Angie Ovim, tot repassant l'agenda musical del mes de maig a la nova Jazz Cava. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent amb volta més música i actualitat amb Manolo Guerrero a les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
2: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
1: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
0: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
1: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
0: Des de l'hora del conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
1: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
0: I el primer conte que us portem està extret d'un llibre de llegendes recollides per Xavier Vallès. Es diu Un llop al camí del riu. I és una llegenda on la Maria recorre la conca del Bitlles per matar el llop.
1: Estem ben segurs que aquest conte us agradarà a tots, perquè l'acció succeeix a l'entorn dels rius Mediona, Riu de Bitlles, Anoia i Labernó, al seu pas pels municipis del camí del riu.
0: És a dir, Mercè, és el riu que passa pel nostre poble.
1: Doncs exacte, és el riu de Bitlles. Per a tots vosaltres, Un llop al camí del riu.

0: A Torrelavit, a prop de les timbes del riu, hi havia un castell que era conegut com la Torre del Raïm. A la fortalesa hi vivien uns nobles que governaven la zona. També hi havia els pagesos que treballaven les vinyes, les criades i els mossos dels estables, que s'encarregaven de tenir a punt tots els cavalls, ja fos per llaurar les vinyes, ja fos per passejar-li els amos. La Maria era una noia molt valenta i atrevida que des de ben petita ajudava el pare a cuidar els cavalls. Havia après a cavalcar com ningú. Era la més ràpida de la contrada. I és que a ella li agradava preparar els cavalls per al noble, mentre el pare preparava els cavalls per a les feines del camp. Un dia va arribar la notícia que uns músics havien aconseguit espantar un llop blanc de la llacuna. Era un llop solitari que havia mort molta gent, i en abandonar la capçalera del riu es deia que ara baixava cap a la plana. La gent estava espantada. Fins i tot algú deia que l'havia vist pels voltants de la Torre del Raïm. Els nobles del castell van oferir un grapat de diners al qui aconseguís de vèncer aquell llop tan terrible. La Maria, decidida com era, va comentar al seu pare que aniria a buscar el llop. Dit i fet, a l'endemà mateix cavalcava en direcció a Sant Sadurní per visitar un artesà que fabricava arcs i fletxes de primeríssima qualitat. Tot seguint el vol d'uns coloms i d'una garsa blanca, va pujar fins dalt la muntanya més alta de Sant Sadurní. Allà, a prop de l'església, hi va trobar una torre ben curiosa. Tenia les portes i les finestres molt reforçades i amb tot de petites escletxes. Eren espiells que permetien veure-hi bé des de dins i fins i tot s'hi podia tirar una fletxa sense que a fora se n'adonessin. La Maria va cridar que l'obrissin, que buscava un artesà. Als pocs minuts es va obrir la porta i va sortir un jove ben fort i eixerit que es va presentar.
1: Benvinguda sigueu. Jo sóc en Benet, l'artesà d'espiells.
2: Estic molt contenta de saludar-vos. Jo sóc la Maria i us volia demanar el millor arc que tingueu i un carcaix ben ple de fletxes.
0: Després d'unes bones converses i d'explicar-se moltes coses, en Bernet li va entregar tot el que ell havia demanat. La Maria va preguntar quants diners

0: La Maria feia dies i dies que voltava el camí del riu i no aconseguia de trobar el llop. L'únic que trobava eren cabres, ovelles, bous i fins i tot alguns ases morts pel llop. La gent estava desesperada. En arribar al castell de Mediona, li van explicar que potser el llop estava amagat a la cova del Bolet, però que ningú s'atrevia a anar-hi. Allà va preparar diverses torxes per fer llum i va demanar que li expliquessin el camí fins a aquella cova. La cova del Bolet quedava amagada enmig del bosc i és un indret molt solitari. La Maria, però, no tenia gens ni mica de por. En arribar-hi, va fermar el cavall a una alzina, va encendre una torxa i va entrar dins la cova. Es va fixar que al terra no hi havia trepitjades de cap llop, només unes petjades de persona que seguien endins i es perdien en la foscor. Amb la llum de la torxa, va seguir les petjades fins a una pedra que semblava una princesa encantada. Després va continuar fins al fons de la cova, on va veure pintures d'homes vermells i altres coses meravelloses, però ni rastre del llop. Quan ja estava a punt de sortir, va trobar una bruixa que l'esperava. I la Maria va dir:
1: "Caram, quina sorpresa!
2: Què hi busques aquí?"
1: "Jo busco el llop blanc."
2: "Que no saps que aquesta cova és casa meva?"
0: Després d'explicar-s'ho tot, la bruixa es va comprometre a ajudar-la a trobar el llop i li va dir:
2: "A les 12 de la nit has d'anar a les 10 de Sant Quintí de Mediona."
0: A les 10 també hi havia una cova i moltes fonts d'aigua ben fresca. La Maria i el seu cavall ja estaven a punt d'arribar-hi, però de sobte es va girar una tempesta de mil dimonis. Vent, llamps, trons i molta pluja. Quan van arribar a prop de les fonts, la fúria del cel es va calmar. En un tres i no res, al seu davant, amb l'aigua de la pluja, s'hi va formar un bassal immens, el pèlag de les bruixes. Va ser allà on a mitjanit van començar a aparèixer bruixes arribades de totes bandes. La Maria no va dir ni piu i va observar atentament aquella reunió de bruixes. Van cantar, van ballar i van fer algun encanteri. Al final, la bruixa de la cova del Bolet va demanar si alguna bruixa sabia on s'amagava el llop blanc. Una bruixa de Subirats va explicar que moltes nits sentia el llop prop del seu avenc, a la muntanya que té amagat Ordal i que la gent anomenava Ordal. L'endemà, al matí, la Maria cavalcava en direcció a l'Ordal. En passar per Sant Pere de Riudebitlles, va pujar a la muntanya més alta per veure bé en quina direcció havia d'anar. Allí va trobar un ermità que es deia Jeroni, un personatge força estrany i misteriós. Van parlar una estona i l'ermità li va donar una òliba, que era una mena de mussol gros i blanc. Li va dir que en arribar a Ordal deixés anar aquell ocellot, que de seguida trobaria el llop i es posaria a volar al seu damunt. La Maria va agrair l'ajuda d'aquell personatge i va marxar pensant que la veu d'aquell ermità li recordava la veu d'una bruixa, però no hi va donar més importància. Va seguir pel camí del riu fins a Subirats i es va enfilar cap a les muntanyes d'Ordal. Va pujar fins al cim d'unes crestes rocoses on uns bocs hi rossegaven sajolida i altres herbes. Com que des d'allà tenia molt bona vista, va fer volar l'òliba. El llop blanc, que estava amagat a punt de matar els bocs, va sortir corrent i disposat a atacar-la. Les fletxes que la Maria tirava no encertaven el llop perquè era molt ràpid. Quan ja gairebé el tenia a sobre i ell es veia més morta que viva, l'òliba va fer un crit esgarrifós. El llop no va poder sofrir-lo. Allò sonava pitjor que un violí desafinat. Va marxar tan ràpid com havia vingut. La Maria encara va tenir temps de tirar l'última fletxa i va ferir el llop. No el va matar, però el va fer fugir ben lluny. L'òliba va esfumar-se fins l'avenc. La Maria va anar a Espiells a pagar el deute al Benet, o potser el va anar a festejar. I aquell llop solitari encara es va escoltar un temps al poble de Vilaformosa, a l'extrem de Subirats, on, per cert, Al cap d'un temps li van canviar el nom i ara es diu Cantallops.

0: Amb el segon conte d'avui recuperem un d'aquells relats que ens demostren que la intel·ligència sempre és molt més forta que els músculs. Viatgem amb el temps per retrobar-nos amb un personatge ben curiós, un sastre que, d'un sol cop de mocador, va caçar 100 mosques.
1: Com? Uau!
0: 100 mosques!
1: I com se'n sentia de ben orgullós? Es va brodar un cinturó on deia 7 d'un sol cop. El més divertit és que tothom es pensava que parlava de 7 lleons o de 7 gegants, i el pobre sastre va acabar ficat en uns embolics reials de campionat, havent de lluitar contra criatures enormes, fent servir només el seu enginy.
0: Doncs prepareu-vos per riure i tremolar una mica, que ja torna a l'hora del conte, el sastre valent.

0: Una vegada hi havia un petit sastre que es deia Joanet. Era petit, sí, però ben espavilat. Cada dia, des del matí fins que es feia fosc, cosia roba al seu petit taller. Tac-tac, tac-tac, sonava la seva agulla sempre ben ràpida. Un bon dia, en Joanet es va fer una torradeta amb melmelada de maduixa. Mmm, que bona! La va deixar sobre la taula per anar a buscar una mica de llet. Però, quan va tornar... Ai, ai, ai! 7 mosques grosses i pesades s'estaven atipant com si fossin de festa.
1: Ai, això no pot ser!
0: I patapam, amb un drap de cuina, les va matar totes d'un sol cop. En Joanet es va quedar mirant-les. Una, dues, tres, 7!
1: 7 d'un cop! 7 d'un cop! Això s'ha de saber!
0: Va agafar un tros de tela, va treure el fil i l'agulla i va brodar ben gros. 7 d'un cop! Després se la va cordar com una faixa, ben visible, damunt la panxa, i va dir...
1: Joanet el Valent surt a veure món.
0: I xip-xap, xip-xap, amb la motxilla a l'esquena i la faixa lluent, va marxar cap a l'aventura. Va caminar pel bosc, entre arbres alts i ocells que cantaven. I de sobte... La terra tremolava una mica. Un gegant alt com una torre i amb una barba llarga com una escala. El gegant va veure en Joanet i va llegir la seva faixa.
2: 7 d'un cop? Va, no m'ho crec. Ets massa petit.
0: Però en Joanet no es va espantar, no. Va posar-se ben dret, es va geure una mica la faixa i va dir...
1: No et pensis que la mida ho és tot. Vols veure de què sóc capaç?
2: D'acord. Farem proves. Qui sigui més fort, guanyarà.
0: La primera prova era fer sortir aigua d'una pedra. El gegant va agafar una pedra tan gran com una carabassa i la va estrènyer amb totes les forces. Però res de res. En Joanet, que portava un formatge tou a la motxilla, el va agafar i el va estrènyer fort. I va sortir un raig de líquid blanc.
2: Apa, aquesta pedra fa sucs!
1: Ja ho veus.
0: La segona prova era llançar una pedra ben lluny. El gegant va agafar una roca gegantina i la va llançar amb tanta força que va desaparèixer darrere les muntanyes.
2: A veure si ens superes ara, petitó.
0: Però en Joanet va treure una altra cosa de la seva bossa, un ocellet, i fluix, fluix, el va deixar volar. L'ocell va pujar a fer una volta i va marxar volant ben lluny, més lluny que la roca.
2: Apa, quin llançament!
1: Quan vols, vols.
2: D'acord. Mira, vine al meu cau i dorm aquí aquesta nit. Ets un tipus molt interessant.
0: Però, ai, que no se'n refiava gaire en Joanet. Aquella nit, quan va ser l'hora d'anar a dormir, el petit sastre va omplir el llit amb pedres i ell es va amagar darrere una cortina. A mitjanit, el gegant es va aixecar de puntetes, va agafar un bastó gegantí i pam! Va donar un cop fortíssim al llit.
2: Apa, aquí tens! Això et passa per ser tan llest!
0: Però l'endemà, toc-toc, en Joanet va sortir de darrere la cortina, fresc com una rosa, i amb el munt badall ben teatral li va dir el gegant...
1: Bon dia, he fet una dormida de rei.
2: Oh, serà possible, aquest petit és indestructible.
0: I va córrer muntanya amunt, espantat i suat, cridant...
2: Ajudeu-me! Ajudeu-me, sisplau, aquest petit pot amb tot!
0: Quan els pobles veïns van saber que el gegant havia fugit, tothom va aplaudir en Joanet.
1: És un heroi!
3: Gràcies, petit sastre valent.
4: Visca en Joanet!
0: Li van fer una festa amb música, coca, globus... i el van portar a Collibè. En Joanet, tot feliç, va dir...
1: Mira que jo només volia cosir en pau, però les aventures també fan gràcia.
0: I així, el petit sastre que va començar matant 7 mosques amb un drap, es va convertir en un heroi estimat per tothom. I encara avui, si passeu per aquell poble, potser veureu un rètol que diu: "Benvinguts al poble del sastre valent". I si escolteu bé, potser fins i tot sentireu el so d'una agulla cosint: tac-tac, tac-tac.
5: I de les aventures d'època amb gegants i sastres valents, passem a una història molt més moderna, que segur que us sonarà a moltes de les famílies que ens esteu escoltant. Anem a conèixer els Dixon.
0: Ai, sí. Els Dixon tenen un petit problema a casa. I és que els nens s'ho empassen tot a la televisió. Passen hores i hores enganxats a la pantalla. No fan els deures, no ajuden a casa. I gairebé ni surten a jugar al carrer. Fins que un dia el pare diu: "Ja n'hi ha prou", i decideix amagar l'aparell de televisió.
5: Però és clar, en aquesta casa tothom té el seu programa preferit. La mare vol fer gimnàstica, el pare vol seguir el curs de cuina. La Kate té un documental de història, així que comença un autèntic embolic de pujar i baixar el televisor per les escales. Una divertida tria que ens recorda que a l'estiu hi ha mil coses fantàstiques per fer lluny de les pantalles.
0: Doncs descobrim com s'ho munten per sobreviure sense comandament a distància. Ja arriba l'hora del conte. Prou televisió.

0: Els Dixon tenen un televisor, com gairebé tothom. Tots ho passaven bé mirant la tele. A la senyora Dixon li agradaven les comèdies i els programes de gimnàstica per estar en forma. Al senyor Dixon li agradaven les curses motoritzades i mai no es perdia el curs de cuina. Però els nens s'ho passaven tot. Passaven hores i hores mirant la televisió. Emplegava l'escola, al vespre, després de sopar i tot el cap de setmana, saltant d'un canal a un altre. Mai no en tenien prou. No feien els deures ni tampoc sortien a jugar fora i per culpa de la televisió no ajudaven mai a fer neteja. Als senyors Dixon això no els agradava gens. Un dia el senyor Dixon va decidir que ja n'hi havia prou. Va desendollar el televisor, se'l van portar escales amunt i el va tancar al vell armari rober.
1: Des d'ara només la mirareu els caps de setmana.
0: Els nens estaven enfurismats.
2: Els dimarts ha de portar la televisió al seu lloc perquè jo no em puc perdre el programa de gimnàstica.
1: Sí, sí, sí. I el dimecres la tornaré a portar perquè vull seguir el curs de cuina.
3: Pare, jo el dijous vull mirar un documental molt important que m'anirà molt bé per a la classe d'història.
2: Recordeu que el divendres fan la segona part del Corsair Negre.
0: Però el senyor Dixon va tenir la desgràcia que el televisor pesava molt i una vegada va ensopegar i va caure escales avall i li va faltar poc per trencar-se el coll i, de passada, fer malbé l'aparell.
2: Estimat, deixa la tele al seu lloc. Ja procurarem de que els nens no la mirin tant.
0: Els nens, però, van recuperar els vells hàbits. El senyor i la senyora Dixon estaven desesperats, fins que un dia el senyor Dixon va veure a la ciutat un cartell a l'aparador d'una botiga d'articles de segona mà que deia «Es ven televisor d'ocasió».
1: Tinc una idea!
0: Aquella tarda, quan els nens van tornar de l'escola, el televisor havia desaparegut.
1: No hi haurà més televisió en aquesta casa. He portat l'aparell a la botiga d'articles de segona mà per vendre'l.
3: Vinga, pare, on l'has posat?
0: Però l'endemà al matí, camí de l'escola, els nens ho van descobrir ells mateixos.
3: Mireu, aquí està la nostra tele. No entenc per què el pare l'ha hagut de vendre.
0: La setmana següent, el senyor i la senyora Dixon es van esforçar de valent perquè els nens es treguessin la televisió del cap.
1: Mira, estimada, he portat de la biblioteca tota mena de llibres, interessants per un tim.
2: Mira, Ben, amb aquesta tela que he comprat, farem animals de peluix per a completar la teva col·lecció. Ara tindrem temps de poder practicar amb el piano. El tenim molt oblidat.
1: Nens, anem a comprar. Tinc ganes de que preparem plats exquisits.
2: Mireu, he recuperat aquests jocs de taula. Va, juguem-hi!
0: El dissabte, els nens van passar per davant de l'aparador de la botiga on hi havia la televisió i ja no hi era. Els nens estaven molt deprimits.
1: Vinga, nois, animeu-vos. Això no és la fi del món. Avui anirem a comprar uns quants taulons, cordes, eines i construirem una caseta dalt de l'arbre del jardí.
0: A poc van anar passant els dies i els nens van començar a oblidar-se de la televisió. L'haurien pogut oblidar del tot si un dia no hagués passat una cosa bastant extraordinària.
3: Mireu! Aquí hi ha el televisor!
0: El senyor Dixon ho va confessar a tot.
1: Mai no havia portat el televisor a la botiga. Tard o d'hora us l'hauria tornat.
3: Va, pare, torna-la a instal·lar, sisplau.
0: Aleshores, el senyor Dixon va portar el televisor escales avall i aquell cap de setmana tots van mirar-lo. I també la van mirar la setmana següent perquè el senyor Dixon no va tenir valor d'amagar l'aparell una altra vegada a l'armari. Però no tot va tornar a ser tan bé com abans, perquè aquella mateixa setmana En Tim va acabar de llegir tots els seus llibres de la biblioteca i es va endreçar l'habitació. La Kate es va fer milionària en una tarda jugant al Monopoly. El Ben va construir una casa pels seus animals de peluix. Entre tots van fer un pastís magnífic per l'aniversari de la mare. I com a regal especial van organitzar un concert. Però el millor de tot va ser que van acabar la caseta dalt de l'arbre i van convidar tots els seus amics a una festa per celebrar-ho. Tothom s'ho va passar molt bé. I amb el joc del riu, el sastre valent i la cerca d'un televisor, anem arribant al final de l'hora del conte. T'ho has passat bé, Mercè?
3: Avui sempre, fantàsticament bé, Lluís. Però, com sempre, que ens ho passem així de bé, se m'ha fet molt i molt curt.
0: Això és el millor senyal, Mercè. I esperem que tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes que esteu a l'altre costat de l'aparell també s'ho hagin passat d'allò més bé a nosaltres.
3: Doncs això esperem, i avui marxem ballant sense parar amb la música del Pot Petit i la seva famosa gallina tica. A veure si aquesta ens pon algun ou d'or.
0: Vinga, fins la propera setmana, famílies. Sigueu molt puntuals i estigueu ben atents a la ràdio amb aquesta mateixa hora. No falteu a la cita de les vacances. I mentre esperem que torni el dia de retrobar-nos...
3: Doncs us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.
4: Ràdio Arenys.

Dones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Doncs envia un missatge de veu o truca als telèfons 93 195 79 12 o al 722 886 92. I estem en directe, per tant, us podrem contestar si us ve de gust contactar amb nosaltres.

0: Ens agrada un programa on els homes també es vinculin. Si voleu, i si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar i a Instagram. Podeu trobar els podcasts dels programes a la web de la ràdio, Arenys, en la seva pàgina, i buscar la carta. Dones, i allà estan tots els podcasts que s'han fet i els que es faran. Us parla Arín García i en la part tècnica tenim a Marina Cabrera.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Bon dia, Marina, i la companya al costadet, la Mar Gómez. Tenim doblatge de tècnics.

0: Avui, dones com tu. Dones com tu i com jo. Dones que vulguin compartir les seves experiències com a dones, com a persones. Totes les dones tenim coses a explicar que podem aportar i ser d'ajuda pels altres, per nosaltres, per les altres dones, pels homes, pels nens, per tothom. Si tens ganes de compartir amb nosaltres, doncs ja us ho he dit abans, truca o envia un missatge de veu al telèfon 93 795 79 12 o al 722 886 921 i ens posarem en contacte amb tu. Obrim finestres, obrim portes, obrim micro i ja ens posem en marxa. Avui comencem el Dones com tu amb unes dones que cuiden de la seva salut i de la salut que els envolten. Són de l'associació Al-Anon, que aquest 15 de novembre celebren el seu aniversari com a grup d'Arenys i celebren els 17 anys que porten oberts. Des d'aquí volem fer ressò d'elles, que estan fent una feina molt important. Les hem entrevistat diverses vegades, si les voleu buscar, és molt interessant, per totes aquelles persones que tenen familiars que estan envoltades de gent que té una relació amb l'alcohol difícil i fa que sigui difícil el seu entorn. Escoltarem els àudios que ens han enviat per animar-vos i explicar-vos qui són.
1: Què podem fer per ajudar l'alcohòlic a deixar de beure? Això ens preguntem els que hem estat afectats per la manera de beure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 93201224 o en el web al-anonespana.org. Es creu responsable pels altres com ho va ser del familiar alcohòlic? Això ens preguntem els que hem estat afectats per la manera de beure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 93201224 o en el web al-anonespana.org. Creus que la manera de beure del teu pare o la teva mare et pot afectar? Això ens preguntem els que hem estat afectats per la manera de beure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 93201224 o en el web al-anonespana.org. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta. Al-Anon 93201224 o en el web al-anonespana.org. Apropa't.
0: Bueno, heu escoltat el que podeu rebre d'ajuda amb Al-Anon, tant a companys, parelles, fills, pares, gent que t'envolta, que estigui relacionada, que siguin alcohòlics, i com se'ls hi pot ajudar. Doncs aquí trobareu molt de recolzament i de trobar-vos i veure què fer. I seguim amb dones com tu, que avui a Dones com tu tenim dues dones, mare i filla, la Júlia Fortuny i l'Ombrota, la Viola. Les dues vinculades al món artístic. Júlia, la mare, cantant d'òpera, soprano. L'Ombrota, cantant, ballarina com a hobby i terapeuta de professió. Les saludem. Benvinguda.
2: Bon dia, Rim.
0: Benvinguda, Ombrota. L'Ombrota és una companya de mandarines i estic encantada de que estigui aquí amb nosaltres a la ràdio. Ja feia dies que tenia gana de que vingués. És la companya del David, del programa Homes, i avui l'entrevistem. I la companya en streaming, la seva mare, perquè hi viu a Reus i no la tenim aquí en presència a l'estudi, la tenim en pantalla, a la Júlia Fortuny, que és una soprano, una supersoprano, una última sessió de mandarines que va estar convidada, ens va cantar i va ser un plaer. Molt bon dia, Júlia.
3: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies per dir que sí a participar en un programa i parlar de la vostra vida, la teva i de l'Ombrota. I escoltarem una coseta que has triat, a veure on et porta.

0: Júlia, la teva veu. Estem escoltant la teva veu.
1: Ja. Sí, fent trampes.
0: Sí, fent trampes. Escolta'm una cosa. Quina música era? Explica'ns una mica perquè l'has triat.
2: És l'ària condotta ella era in ceppi del Trovatore de Verdi. I l'he triat perquè... és la que dona més posa per cantar aquesta àrea pues has de tenir de tot, molta tècnica, molta expressivitat, tenir una veu d'una certa envergadura, no? De potència i hi ha fortes, pianos, part dramàtica, part dolça, part hi ha tot. I llavors, com que jo m'hi trobo superbé, pues per això l'he triat, no? Perquè fa és com una fira de mostres de lo que
0: dels registres,
2: la meva veu.
0: Dels registres de la teva veu. Que per mi és una enveja, eh? Jo que quan ho sento cantar així, sento una enveja perquè jo sóc una mica bastant negada per lo que és cantar. Cadascú sap per les seves habilitats i jo aquesta no, ben bé no la tinc, tinc sí. Altres. Però jo sento enveja. I on et porta? On et porta aquesta? Quins records et mou quan tu la sents?
2: Quins records? Bueno, del punt de vista de la
0: de vida. De vida, no de trajectòria, de vida. Records de vida.
2: Bueno, pues, com que surten tantes emocions, no? Pues, m'aporta... si m'hi poso a pensar-hi, no? Perquè quan ho cantes pues te concentres en el personatge i la Júlia ja no existeix, no?
0: Clar.
2: Perquè... però si m'ho poso a pensar, no? Com a Júlia, pues me porta a pensar que la vida està plena de... I parlant de la meva, no? Que és la que em preguntes, me porta... a recordar tot tipus d'eventos, no? En la meva vida de verdes i de madures, no? De molt tràgiques, de molt amoroses i de tot tipus, no? I m'aporta a pensar, no? Pues que la vida de tothom pues està plena de tot tipus d'experiències que l'important és com te les prens i si les
0: Júlia,
2: fas servir.
0: Júlia, estàs fugint d'estudi, eh? T'he dit una, que estàs fugint d'estudi. Posa'm un exemple, perquè estàs generalitzant.
1: Sí, jo ara, si em permets, des de fora, potser és més fàcil, no? Jo recordo quan va començar a estudiar aquesta cançó, bueno, aquesta ària, que era un moment en la seva vida en el... ella sempre havia cantat com a soprano, no? Uh-huh. I va començar a estudiar per mezzo, no? Per baixar el registre i, bueno, provar nous registres, no? I me recordo, pues, que va ser una època de molt d'estudi, de molts cursos, no? De molts tallers, d'ajuntar-se amb professors nous, amb tot, de tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista dramàtic i de teatre, no? O sigui, a mi em ve... recordo molt això, no? Aquella, l'època...
0: O sigui, que tu ja eres adulta, tu ja eres conscient del que estava passant.
1: Sí, no, això va ser... això fa... Farà uns 10 anys. Farà uns 10 anys que vivíem a Barcelona i, i
0: això
1: jo
0: també,
1: situo allà, eh? No sé si m'equivoco.
0: Per el que expliques, Ombreta, em porta a pensar quina vida d'estudi hi ha darrere de dels músics, no? I dels actors, que sembla que sigui un pim-pam i no. Vull dir, fer allò i posar-ho en escena vol dir moltes hores de treball i de preparació abans. I de formació, i de formacions. Vull dir que és una vida de molt treball, no? Sembla que és fàcil,
1: sí, sí, sí,
0: però no. Vull dir que fins i tot un do com aquest, no?, de tenir aquesta veu, implica treballar-la moltíssim. Hem presentat a la Júlia amb aquesta música i ella ens ha explicat, pues, això, la feina que implica cantar d'aquesta manera. Ara anem a escoltar una altra, que aquesta l'ha triat una altra música, que aquesta l'ha triat la Ombreta, i veurem els registres tan diferents de mare i filla, tot i ser mare i filla.
1: Sí, sí, aquí he de dir que no sóc jo la que canto, però...
0: No, però cantes
1: però,
0: en
1: sí,
0: aquesta
1: és
0: línia.
1: Altre, és un
0: ara,
1: altre
0: ara
1: estil.
0: Ara ho explicarem, sí.

0: Júlia, quin registre més diferent, eh, l'ombreta?
1: Sí, però és una llàstima que no ha posat cantant ella, perquè ho he gravat i és preciós com ho canta ella. Per què no ha volgut posar?
0: Ja, és el que ha triat.
2: Mira, no...
0: Bueno, aquest és un reto un repte de l'ombreta, eh? Que s'està treballant sempre, i cada vegada sempre és més visible, però això, ella sempre es queda al darrere.
2: Sí. Bueno, sempre quan em penso una música que t'agradi, que vulguis posar, que t'hagi marcat a la teva vida, sempre penso en...
0: A fora,
2: no?
0: Com t'ha marcat aquesta?
2: Tot i que aquesta m'ha marcat molt, va ser la cançó amb la que em vaig estrenar cantant sola en un escenari.
0: I en quin escenari, si es pot saber?
2: El Teatre Principal d'Arenys.
0: Que potser dormim amb les mandarines.
2: Aquí al costat, amb les mandarines i tant. Sense les quals no hauria estat possible. Va ser un procés de transformació increïble, perquè bueno, sempre he sigut molt tímida i sempre m'ha costat molt de mostrar la meva veu, no? I, clar, el repte de sortir a cantar en un escenari, sentir-me recolzada...
0: Ombreta, pot influir en aquesta inseguretat a l'hora de mostrar la teva veu? La veu de la teva mare? El patró, vull... No la mare ni la veu en si, sinó el patró que hi ha al darrere, no? L'esquema, com canta ella, jo no ho faig igual, la meva veu no és aquesta, no?
2: Sí, sí.
0: Això pot ajudar, no?
2: Sí, he tingut un treball intern meu d'acceptar que jo canto d'una altra manera i que vull cantar d'una altra manera, també, perquè, bueno, al final són hores d'estudi, no?, de dir, bueno, per una part la teva capacitat i per l'altra, doncs, les hores d'estudi i de tècnica, no?, i de cap a on evolucions, no?, potser en l'esport és més fàcil d'entendre, no?,
0: El tipus de música, això és més jazz, és més swing, és una altra història, si tu actues amb les mandarines tens un registre de personatge que no és el personatge d'una òpera.
2: Sí, però, bueno, com saps, a les mandarines podem fer el que vulguem,
0: sempre. Sí, podem fer el que vulguem.
2: Sí, però no, és... sí que, bueno, ara fa 8 anys també que, bueno, vaig conèixer l'indie hop, el swing, no?, i vaig entrar tot en el món del ball, de la música jazz, i és algo que et va entrant, no?, a la sang.
0: Sí, sí, perquè és un altre ritme, sí, és com una altra part de la música, no?, té un altre color, no?, diríem.
2: Sí.
0: Jo ho veig diferent.
2: Sí, sí.
0: Explica'm una mica de història de vida, no? La teva mare va néixer a Reus, però se'n va anar a Itàlia, va conèixer el teu pare i vas néixer tu. No?
2: Sí, això molt, molt, molt, molt resumit.
0: Júlia, va ser una cosa així?
1: Sí.
0: Sí, sí, no?
1: És que ara estava buscant el meu mòbil, l'arxiu d'ella cantant aquesta cançó, i li volia enviar.
2: Ja el trobarem.
1: Perquè has de perdre aquesta timidesa de que... No ho fas prou bé encara,
0: eh? Júlia, està en bones mans,
2: No, però que sí. Després parlarem de projectes futurs, no? I ja ens posem les piles.
0: Està en molt bones mans.
1: Però és que aquesta cançó la canta deliciosament. Sí. És increïble. Sí, i no sé per què no l'ha posat.
0: Bueno, t'ho ha explicat perquè no l'ha posat. És el seu procés, no? És la seva història. Bueno, explica una mica, no? El venir cap aquí... d'Itàlia, perquè vas néixer a Itàlia.
2: Sí.
0: Sí, la Ombreta va néixer a Itàlia, però després veu venir una altra vegada, veu tornar. Com va anar tot això? Júlia, explica'ns una miqueta.
1: Pues, bueno, jo vaig anar... primer me'n vaig anar a Àustria, a Salzburg, i vaig estar 2 anys, i després me'n vaig anar a Itàlia a continuar a estudiar a cant, i anava cantant, i bueno... En el procés, pues, allà a Itàlia no aconseguia cantar, no? i tenia molts problemes personals i llavors que veia que la meva vida no evolucionava i vaig arribar a un punt molt... un forat molt negre, no? Que me volia suïcidar i tot perquè no veia jo que avancés i llavors, no per casualitat, pues, vaig conèixer el Domenico, que és el pare de l'Ombreta, no? I em va ensenyar a practicar budisme, recitant Nam-myoho Renge Kyo, pues, vaig començar a alinear les coses i vaig començar a resoldre problemes personals, no? Que, i, a més, en referència al cant, pues, vaig aconseguir de seguida començar a viure del cant allà a Roma, que no és una cosa fàcil, perquè hi ha molts cantants d'Itàlia i de fora, no? Que venen. I, bueno, i llavors, al cap de 3 anys o així que estàvem junts amb el Domenico, pues, va néixer l'Ombreta, la vam anar a buscar. I, pues una alegria molt gran, no? De, pues, una nena meravellosa, no? De petita i de gran.
3: I de gran. Sí.
2: dolces,
3: molt dolces, la Moreta.
1: Sí.
3: És, que fixa't, m'ha fet gràcia perquè em fa lligar una cosa amb l'altra. L'altra faceta de la Moreta és terapeuta. Aleshores, fixa't el que a tu et va fer sortir del pou, no? Que va ser que el teu company... t'ensenyés tècniques de meditació, de respiració, i ves per on, amb els anys, l'Ombreta, després de recórrer coses, d'anar a estudiar geologia que no li interessava per res, va descobrir que no, que ella volia fer coses que ajudessin als altres d'una forma més natural. Com va anar això?
2: Bueno, jo no és que no m'interessés per res la carrera, perquè la carrera sí que m'interessava, però no m'interessava la sortida que veia professional. No? I clar, me recordo un dia que vam venir a fer una xerrada a la universitat i van dir, no, perquè si aneu a una plataforma petrolífera us guanyareu la vida. I jo, clar, vaig fer, no estic aquí per això, no? I jo, de fet, em volia dedicar a prevenció de riscos. També per, bueno, una manera de posar-me al servei de les persones.
3: Però fixa't que aquest xip ja el tenies,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sempre, sempre l'he tingut. Sempre
3: fixa't, herència del pare i de la mare.
2: Sí, de tota la família.
3: De tota la família.
2: Sí, i tant.
3: Sí,
2: perquè també, bueno, els meus avis també sempre havien estat molt vinculats a la comunitat, no? I bueno... el voler fer alguna cosa pels altres, tot i que aquest punt, i bueno, dic punt per dir alguna cosa de timidesa, no? Que sempre m'ha condicionat molt el fet de
3: demostrar-te.
2: Clar, demostrar-me. I per mi les teràpies naturals, doncs, era alguna cosa que ja tenia molt a la base a casa, que sempre ens havíem tractat de manera alternativa, de manera més natural, no? I ho coneixia, ho dominava, no? Era un món que m'era familiar. I quan vaig anar a estudiar, vaig trobar que també feien formació de massatges. I vaig entrar per la part de massatges com a algo secundari, i ara realment és el que,
3: que
2: em dedico a la meva vida.
3: A part de ballar.
2: Exacte, em dedico al cos. Em dedico al cos.
3: Sí, al cos, però al cos,
2: el
3: mira...
2: cos en totes les facetes.
3: En registres de cura.
2: Sí.
3: En registres de cura,
2: totalment,
3: tots, no?
2: Totalment, i és el que més m'agrada. És el que més m'agrada. Primer, jo crec que ha estat molt vinculat a això, a la meva part personal, no? De dir primer amb un tracte de tu a tu i un tracte més íntim i més... més tancat, no? Més introvertit. I després gràcies al cabaret, no? Trobàvem aquest biocabaret, no? Aquesta biodansa. També gràcies al Lindy Hop, que forma una comunitat molt maca.
3: Això hem de parlar, que tot això passa a Swing Maresme, a Mataró.
2: Sí, sí, sí. A primer Barcelona, de Swing... després, a, sí. després a Swing Maresme,
3: sí, a Mataró. El Despegue, de fet, ha sigut aquí a Mataró, sí, al Swing Maresme.
2: I he conegut una manera, doncs, de fer teràpia cap a fora, no? D'estar més en la part social, no? I una part més de bueno, treball
3: perquè,
2: de grup.
3: Clar, el ball, quan tu fas de profe de ball, estàs treballant el cos, t'estàs exposant, t'estàs mostrant.
2: Estàs treballant el vincle.
3: Sí, però t'estàs treballant... mostrant, sí, vull dir que estàs cap a fora quan fas un massatge.
2: Sí, no és només
3: més...
2: anar a fer cardio.
3: No és... Sí, no és només. No, i a més, com es treballa a l'escola de swing de Mataró, hi ha molt, molt, molt de treball d'emocions, de treball de contacte, sí. de treball sí. de persona. Més que d'exercici en si, no? De disfrute, és una escola molt especial que recomanem que vagin sí. perquè fan un registre de quantitat de coses bestials
2: i
3: la
2: sí,
3: gent...
2: Sí. S'estan obrint serà... moltes activitats noves sí, sí. ara aquest any.
3: Sí,
2: també.
3: Sí, i en moltes formacions i en un ambient molt sa, vull dir que això s'ha de
2: sí,
3: tenir en compte.
2: És una comunitat molt bonica.
3: Sí, sí, sí, sí, de la que formem part, vull dir que jo estic orgullosa de també formar. Jo no canto, però faig altres coses. Tinc altres registres. Escoltarem una altra música que ha triat la Júlia, que és Margarita la filosa de Schubert, cantada també per ella.

0: Júlia, a Salzburg? Ens anem amb aquesta música?
1: Sí.
0: Què són, els primers temps?
1: Bueno, no, els primers, no, els intermitjos.
0: Els intermitjos.
2: Sí, serien, els primers serien a Tarragona, no? Potser els inicis de carrera, i els intermitjos seria a Salzburg.
1: Sí. Primer vaig fer la carrera de cant a Tarragona, al conservatori, i bueno, em vaig fer la carrera amb 2 anys o així, tota la carrera de cant.
0: I quants són, en realitat?
1: Pues són 7 anys.
0: I tu la vas fer amb 2?
1: Amb 2, 2 i 20, sí, més o menys.
0: O sigui,
1: sí,
0: que segons l'ombreta te la vas menjar.
1: Sí.
0: Tenies tantes ganes que te la vas empassar. Bueno, molt bé.
1: Se'm feia poc. Sí, era un curs cada any.
0: Bueno, això també vol dir que tenies capacitat, perquè no tothom ho pot fer.
1: Sí, sí. I bueno, i després vaig anar a Salzburg, al Mozarteo, que és una, com una universitat a nivell de... més que universitat, perquè allà a Salzburg hi ha l'universitat de música i el Mozarteum, que és ja el màxim, no? De... Uh-huh. I bueno, allí vaig aprendre moltes coses. De...
0: I amb què parlaves allà? Amb què parlàveu?
1: Pues, bueno, intentava parlar amb alemany, però... però quan vaig arribar, un desastre, perquè...
0: És que molt valenta, no? Anar-te a estudiar música en un lloc en què l'idioma és una trava.
1: Ja, ja.
0: Difícil.
1: Bueno, abans de marxar, pues, ja havia fet el mes d'agost un curs intensiu d'alemany a la Goethe-Institut a Barcelona, que eren no sé quantes hores al dia... I vaig quedar torrada, però, bueno, almenys un mínim d'alemany per
0: sobreviure.
1: Per sobreviure. I, clar, totes les classes eren en alemany. I, bueno, m'ho vaig passar bastant fatal, perquè aquella gent són bastant... no ajuden gens de...
0: Yeah.
1: Pues aquí, si algú no sap una paraula, de seguida t'ajuden, i allà, que va, allà havies... Vaig tenir una mitja amiga d'allà que deia... Li vaig preguntar, dic, com és que no, quan veuen que tu estàs senyalant una cosa que no te saps la paraula, pues de seguida aquí t'ajudem, no? I diem, pues mira, la taula o el got o el que sigui. I allà, i ell em va dir... No, perquè aquí has de dir, per favor, com es diu això? Dic, collons, bueno, perdó l'expressió. Dic, ja s'ha passat l'arròs, bueno. I bueno, pues molt, sí, una gent molt poc, no sé com ho diria.
2: Poc mediterrani.
0: Amable. És que la
1: molt
0: paraula...
1: poc... empàtics,
0: empàtica.
1: Molt poc, sí, ho són,
0: molt, molt individualistes, sí. I si no ho saps, doncs, no, ja et... una mica com els anglesos, no, també? Són una mica molt... No són, el que ha dit l'ombreta, no són mediterranis, vull dir.
1: Pues sí. I bueno, i bastant amargants, com a caràcter bastant àcids, amargants, i com a bastant trist. Ja. I no vaig poder resistir més, i el quart trimestre me'n vaig anar.
0: Però tot
1: no
0: això ho vas fer sola? Vas anar sola? T'ho vas buscar tot sola?
1: Sí, bueno, i a més, com que no tenia gaires diners, no?, perquè per anar allà, pues, vaig estar estalviant, que tenia alumnes de cant, 14 alumnes de cant a casa, abans de marxar, no?, a Reus. I, bueno, em vaig anar guardant els diners... Però com que no en tenia gaires, pues, anava amb autostop, va fer 1.300 quilòmetres amb autostop.
0: Mare de Déu, que valenta! Això quins anys era?
1: Això, pues, el 83 vaig anar a Salzburg.
0: Bueno, ja clar, la cosa estava una mica més oberta.

0: porta molts llocs, em porta molts llocs aquesta cançó. El primer, ahir a la sessió d'ahir a la nit.
1: No? Ahir, els dilluns, a les
0: 7
1: de la tarda.
0: Dilluns de mandarina.
1: Sí, ens trobem les mandarines i ara estem fent justament la sessió de biodança només, que ara no hem començat a preparar.
0: Sí, tot el treball de grup.
1: Hem començat a preparar l'espectacle, encara no, i són sessions d'aquelles que surts. Vaig xafada i surts amb una... Sí, sí. I sí, la vam ballar ahir a la tarda.
0: Pues sí, havia triat una altra cançó que també em connecta molt a les sessions de cabaret i també a les teràpies, no? Però bueno, és una cançó cantada per una cantautora nativa nord-americana. Però bueno, és una altra història, és una cançó per sentir-la dintre.
1: Sí, per ballar-la.
0: I aquesta és una cançó per ballar-la.
1: Bueno, de fet el que diu és ballar.
0: És balla, no?
1: Balla, sí, doncs, està incitant això que feu. Que hem de dir que en Sud Maresma tu fas de parella amb el David.
0: Sí.
1: Que és el conductor del programa
0: de
1: Homes, el David Hernández.
0: No, David Herrero.
1: Era una axa.
0: Hi ha tants Davids que...
1: No.
0: David Herrero.
1: Imagina't, si l'he dit vegades, no?
0: Sí.
1: El David. I feu de parella, i feu de parella de profes, d'ajudant.
0: Sí.
1: I ell fa de taxi i tal. O sigui que el balla és com molt present, no?
0: Sí, sí. Molt.
1: Molt present. Sí, a part d'això, tu el vas conèixer fent teràpies.
0: Sí.
1: El David.
0: Sí.
1: Vull dir que també el vincle ha sigut...
0: Sí, va ser en el món de la teràpia. Teníem un centre de teràpies i, bueno, el roce. El roce del cariño.
1: Doncs em sembla que el tenim.
0: Ah, mira, que bé.
1: Ens ha trucat i ens donarà la seva opinió del que estem parlant. David? David?
2: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Hola.
1: Hola, què tal? Sí, et sentim.
2: Bé.
1: Et sentim.
2: Estupendo. Sí, crec que no havia entrat encara per aquí, per la ràdio.
1: Per telèfon.
2: Perquè sempre hi ha estat aquí, davant del micro, però no havia entrat mai per la ràdio.
1: No havies entrat per telèfon a la ràdio.
2: No, per el telèfon no. Sempre havia entrat, ja et dic.
1: Ja,
0: en directe.
1: En directe.
2: Gravant el programa.
1: Sí. Doncs estem en directe i el David ens ha trucat. David, com

0: Com veus el programa?
1: Home, molt xulo. Estic descobrint coses que no sabia, per exemple, de la Júlia. Tampoc sabia coses que és una cosa que no sabia del per què va deixar. Vull dir que es volia dedicar a lo que es dedicava a Ombretta. Quan va entrar era més a nivell de relacional, no? Quan va voler, el que comentava, de que no era tant per entrar a treballar i a picar
2: de,
1: o a
2: de la universitat, perquè vaig deixar la universitat.
1: Exacte, perquè vas deixar el que et motivava, que això no ho sabia, i dius, ah, mira, veus, es van descobrir coses. Però sí, i aquí jo estic d'acord, Júlia, això no t'ho prenguis com una cosa que sempre estaré d'acord amb tu, però per una vegada sí que estic d'acord amb tu, que hauria sigut molt més xulo, però també respecto que no vulgui fer que surti la seva cançó a cantar la parella, la que ha posat en primer lloc, perquè realment a mi se'm fa el nus al coll, un nus a la gola, i los pelos de punta cada vegada que la sento cantar, perquè de debò, vull dir, és molt bonic. Com li queda amb ella i com sona la cançó.
0: Doncs no t'amoïnis, David, perquè avui no, perquè no el tenim, però en properes ocasions la farem sonar.
1: És igual, i si no el poso al programa Homes, un dia d'aquests a la pisco i el poso en el programa Homes. Homes,
0: clar que sí, clar que sí, sí. Bueno, això ha sigut una pista de la Júlia, de dir, no senyor, és que s'ha de reconèixer, s'ha d'ensenyar el que és.
2: Sí, és veritat.
1: Sí.
0: Doncs si vols comentar alguna cosa més... Que si no aniríem a projectes. O bueno, pots estar aquí fins que parlem dels projectes, clar.
1: Sí, aviam, és això, és el... Bueno, dir, com a comentar, com a aportar coses, així de manera molt ràpida, bueno, em desfaria amb elogis per l'Ombretta. El que sí que haig de dir és que, la Júlia, per exemple, puc dir que si vas a alguna festa seva, algun dinar o algun sopar, especialment aquests de...
2: Esteu tots convidats.
1: O de Nadal, o el seu cumpleaños, et puc garantir de que mai es veu un desplegament tan gran d'artistes i com no... El que vagi, o canta o balla. Alguna cosa de fer.
2: I si no t'obliguen. Si no basta, t'ho inventes. Algú t'has d'inventar.
0: Bueno, això...
2: Una jam session...
0: Això és molt, molt, molt bonic, no, Júlia?
3: Claro que sí.
0: Claro que sí.
3: S'ha de celebrar els
0: eventos.
3: Els cumpleaños s'han de celebrar amb les persones que sintonitzes més, no? I com que som artistes, sintonitzem en general amb els artistes.
0: Però m'ha agradat el que has dit, Els eventos s'han de celebrar amb les persones que t'hi avens, amb les que connectes.
3: Clar.
0: No, bueno, no, perquè ara ens venen les festes de Nadal d'aquí poc, bueno, aquesta setmana tenim la castanyada, i bueno, la castanyada una mica més d'amics, no? Sí. Però Nadal no ho tries, és la família, no? I de vegades no és ben bé.
2: Amb la surt com surt.
0: Vull dir que poder fer eventos i celebrar eventos en els que tu estàs amb persones amb les que connectes i que la seva energia i la teva són comuns, això és molt bo,
2: I jo crec que una cosa també molt interessant que sempre passa amb aquests aniversaris és el deixar l'espai per a que això passi. No? O sigui, a vegades ens perdem en el parlar, no? en la sobretaula eterna, no? I ostres, allà sempre diu, bueno, venga, a veure, qui vol cantar alguna cosa, no? I poder donar aquest espai, no? perquè crida, o sigui, moviment crida moviment, no? I tot és un s'anima i després l'altre, doncs jo també vull fer no sé què,
0: sí,
2: no?
0: Sí. No és allò,
2: jo vull recitar
0: tertúlia.
2: Un poema i jo vull el que se t'acudeixi, no? El que et vingui de gust
0: en aquell moment.
2: Per donar l'espai. No,
0: però que, clar, això... està molt bé, perquè a més a més no és una tertúlia d'anar parlant de temes i temes i temes, sinó que és un compartir, no?
2: Sí, exacte.
0: Un compartir coses. Sí. Està molt bé això, Júlia, m'apunto, jo? O sigui, pues quan feu un, sí, jo... Ja que vinc,
1: Ja dic jo que seràs oi ningú de rim. Jo el que sí que ets a dir és que aquí, per exemple, el dia 24 de desembre, que és el cumpleaños de l'Ombretta, el dia de nit bona, el que és impressionant és sentir quan son pare amb la veu que té i sa mare, que ja l'hem sentit la veu que té, mira, el seu pare potser l'agafo i el convido un dia a homes.
0: Oh,
1: però
0: mira,
1: perquè també es pugui contrastar la veu.
0: Aquest dia vinc jo també,
1: M'acabarà d'acudir. Quan els sents els dos cantant amb aquestes veus aniversari feliç, que a més es canta en quatre idiomes, en italià, en castellà, en anglès...
2: Sí, no s'acaba mai. Sí. Sí. S'han de celebrar ben celebrat.
1: Tanti auguri, després happy, happy birthday, després sempre amb moltes felicitats i després compleix el fill. És polític. Quan se'ls sents cantar, de debò, posen la pell de gallina.
0: M'ho crec, David. Quina sort has tingut de caure en aquesta família, eh? Ja també t'ho dic, eh?
3: Bueno, he de dir que el David té una veu espectacular.
2: A veure quan s'estrena ell.
0: Aquesta és una altra. Bueno, hem de dir, parlant així, fent una mica d'espoiler, que ja s'ha estrenat a l'escenari.
3: Sí.
0: Ha fet el primer pas de ballar.
2: Sí. Bueno, i més projectes que vindran, però jo no diré res.
0: A la Fira Modernista.
2: Ja vindran
0: a la Fira Modernista de Canet, aquest any, el David va pujar a l'escenari i va ballar amb l'ombreta un poema que jo recitava. O sigui que tot això s'ha de dir. Vull dir que és molt maco, molt maco, molt maco, David. Estem obrint portes.
3: Va ser molt bonic.
0: Sí, mira, la Júlia hi era i va dir que va ser molt bonic.
3: Molt bonic.
0: Bueno, nosaltres que estàvem a sobre l'escenari el vam viure molt bé.
2: Sí.
0: I això és el bo, no? Connectar i gaudir.
3: Una cosa, que mentre parlàvem, com que el David ha dit això, que també li hauria agradat que hagués posat l'ombreta a la seva gravació, i ell ha semblat que assentia, o sigui que de, bueno, vale, doncs pues jo, mentre estan, li he enviat el telèfon de la mobreta, el WhatsApp, li he enviat aquesta gravació.
0: Sí, però ara bueno, si fem
2: ara anem
0: peus
2: ja
0: i mans...
2: una mica fora de temps, no? Potser?
0: Potser per tancar la podem
2: si
0: posar.
2: Si no, un altre dia...
0: No, per tancar.
3: Vale.
0: Per tancar.
2: La passo.
0: Sí, ara li passem a Marina, la podrem posar?
2: Veure...
0: Diu que sí, diu. Aquí. Marina diu, passa-me-la.
2: Ah, vale, és un vídeo.
0: O sigui que li passem i al final del programa ens queden encara 7 minutets de programa en els que parlarem dels projectes que teniu entre mans mare i filla i mare, perquè l'ombreta té un que se'n va aquest divendres, que és molt potent amb les Tremendes, el grup que han creat.
2: Sí.
0: O sigui, va néixer de mandarines, ha nascut un grup ja de tres dones que estan cantant i estan fent bolos, i el projecte que ens explicarà és molt, molt, molt interessant.
2: Sí. Ens va sortir l'oportunitat de fer un voluntariat l'any passat, d'anar a fer un concert per un dinar solidari.
0: Uh-huh.
2: I de recaudació de l'associació Amb les teves mans, amb la ONG, a Pals. I bueno, a partir d'allà, doncs, una cosa que semblava que, no, que primer vam acceptar una mica entre dents, no? Perquè era com, ostres, vos estàvem buscant espectacles en els que doncs, ens pugui retornar econòmicament alguna cosa. I... Ai, mira, ja està sonant per allà.
0: Sí, s'ha escapat.
2: Doncs, bueno, aquest projecte, doncs, clar, era tot el recaudat anava per la ONG. I coses de la vida, que quan estàvem allà es va acabar la jornada, ens van demanar, ens van dir si volíem anar a un dels projectes, o a Tànger o a Gàmbia, a donar classes de cant o a fer algun taller, a fer alguna activitat pels joves allà que estan bueno, tenen diversos projectes dintre de l'associació, donen suport a una escola de música, això sobretot per nens i adolescents, i a Gàmbia també, no? Tenen diversos projectes, però molt amb la música.
0: Uh-huh.
2: I vam dir que sí. I a Gàmbia, clar, ens va fer una mica d'impressió, però vam dir, escolta, Tànger està molt a prop, ho tenim aquí al costat, un cap de setmana llarg, per què no? Per què no? I
0: sonava una miqueta la música, però la deixarem... Bueno, és que ens queden 4 minutets, hem d'anar tancant.
2: No, això, bueno, això, ara tenim això, jo estic buscant també altres projectes personals una mica fora del cabaret, una mica més de mostrar la meva veu. I,
0: ah, molt interessant,
2: bueno,
0: això, un altre dia
2: ja,
0: en parlem.
2: Ja t'explicaré, ja t'explicaré.
0: Jo
2: quan
0: ja
2: tinguem alguna cosa tancat, ja t'ho...
0: Ja ho
2: demanaré, promoció.
0: Sí, i tant, que farem promoció, i tant. Bueno, pots venir a Mediterrània, que la promoció és com oberta. Aquí és dones, allà serà més obert amb tota cultura. Moltes gràcies, Júlia, ha sigut un plaer tenir-te aquí, compartir espai amb l'ombreta, totes
3: gràcies
0: dues.
3: Gràcies a vosaltres.
0: amb dones com tu, la secció de dones com tu, dones com Júlia, dones com Umbreta, dones com la Marina, dones com la Mar, que fem que els espais siguin més lluminosos i que la vida sigui més fàcil i més fàcil viure, no? Seria això. Gràcies, David, per haver trucat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I gràcies per estar aquí acompanyant-nos i per ser un mandarino.
1: Gràcies.
0: I ara sí que escoltarem la música de la veu de l'Ombreta i amb ella tancarem ja el dones d'aquesta setmana. Ombreta, com et sents?
2: Molt bé, molt agraïda.
0: Sí? Sí, jo també, molt agraïda. Estar aquí, sí, sí. De que hagis vingut. I Júlia, tu, unes paraules per tancar?
3: Pues moltes gràcies d'haver convidat i també així també he conegut coses de l'Ombreta que no sabia tan en detall.
0: Bueno, això és maco, no? Quan mare i filla poden compartir d'aquesta manera, no? I reconèixer coses que potser l'Ombreta no li explica a la seva mare o que la seva mare no li explica a l'Ombreta perquè són espais diferents, no? I que es puguin comunicar i que sigui visible, que sigui audible, que la gent vegi com es pot funcionar mare i filla, és maco, és molt maco, no? Pues dones sí. Com tu, dones com jo, dones. Escoltarem la música? La Marina em diu que sí amb el cap.

0: Tenim tendència a jutjar-nos quan no, ens escoltem,
1: sento,
0: però no.
1: No, m'agrada el que sento. No m'agrada la qualitat del so.
0: Bueno, però això és perquè ha sigut en Renvio,
1: la meva exigència que també...
0: No, i que Renvio, vull dir que no. Moltes sí, gràcies, sí. Umbreta, moltes gràcies. Gràcies, Júlia, moltes gràcies, Marina, Mar, David, i a tothom que ens segueix, ens escolta i disfruta amb nosaltres i nosaltres amb ells, perquè ho puguem fer. Fins la setmana que ve amb una altra... Bones, i ho deixem amb la veu de l'Umbreta.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Mar Negre. Capítol 5. Lletra ferit.
2: Comissari, jo ja entenc el que vostè m'està dient. Però és que per vostè tot és una prioritat i, en canvi, aquí no tenim efectius. Escolti, hem desmantellat una drassana il·legal que fabricava narcollanxes i que en tenia dues de llestes amb motors de 2.500 cavalls. Tenim dues plantacions enormes de marihuana a Santa Coloma de Farners, que també hem desmantellat i on, a més, feien servir caimans com a trampa per possibles intrusos. Tres casos de violència domèstica. Una cèl·lula jihadista a punt d'actuar, que també hem desmantellat. Una infinitat de robatoris i furts i petits delictes, per no parlar del trànsit, amb fins a tres ciclistes atropellats i un conductor que encara no hem trobat. I vostè només es preocupa per l'assassí d'escriptors. En tots els respectes, em sembla una mica injust. Tinc dos dels meus millors homes investigant, però vostè ja sap com va això, és un tipus d'assassí molt poc freqüent. I malauradament haurem d'esperar un error seu per poder caçar-lo. O això, o que les 20 pistes que anem trobant tinguin una bona resolució. Sí, ja ho sé, que tenim tota la premsa al darrere, perquè aquest fill de puta no ens ho ha posat gens fàcil amb els seus missatges. Cada tot Déu vol tenir els seus 5 minuts de fama i miri que aquest fa mèrits per aparèixer d'aquí uns anys al Crims, amb allò d'en Carles Porta, dient que ha vingut a posar llum a la foscor. Ah, que vostè no el mira? Perpiri, jo mirar-lo no. Però a la ràdio sí que en té ben enganxat el punyeter. Però és que a mi m'agraden molt també les novel·les negres. I vostè pensarà, un altre xalat que s'emporta la feina a casa i no pot desconnectar. Però és tan divertit veure com se les empesquen els novel·listes, que sovint no n'encerten ni una, de com treballem. Estaria molt bé que hi hagués un podcast basat en una ficció criminal i no en tant de crim real com a les radionovel·les d'aquell temps. En fi, comissari, tornem-nos a centrar en el cas, que ja veu que tinc ganes d'anar-me'n per les bardisses, però és que aquestes coses em posen negre. Sí, i ja sé, i em puc imaginar que vostè el pressiona al conseller, i encara més, ara que tots deuen tenir el culet que els fa xup-xup amb les eleccions a tocar d'aquí 4 dies. Però a nosaltres aquestes pressions no ens van gens bé. I el que hauria de fer vostè, si em permet el suggeriment, és defensar-nos una mica més, sobretot dels mitjans, que són uns veritables taurons i ens estan complicant força la vida. No li demano gaire cosa més, comissari. Només que ens ajudi a parar una mica el cop i si pot fer alguna cosa per tranquil·litzar tota aquesta gent que només vol carnassa, ens anirà molt bé. El com no en tinc ni idea. Però si vostè els va explicant tot això que jo li he dit, segur que tenen notícies per parar un carro. Aquí, el qui més em fot, i fan una feina periodística ben interessant, el mèrit no es pot negar, són els del Caso, que ara en versió digital no paren de treure bones notícies, però que ens tenen ben enfilats. Si a aquests vostè els pogués donar alguna de les altres notícies, això dels caimans, per exemple, estic segur que ens deixarien 2 dies tranquils per treballar una mica més. I sí, és clar, ara no ens quedarà més remei que esbrinar quantes fires literàries es fan al país i blindar-les. Si no, no pateixi, no pateixi. D'això ens encarregarem nosaltres i ho coordinarem amb les àrees bàsiques i comissaries dels indrets afectats. No pateixi. Vostè tregui pit dels seus èxits policials que hem tingut a la contrada en les darreres 2 setmanes, distregui una mica l'atenció de tothom qui ens vol mal i guanyi temps perquè la sergent Siquier i el caporal Baireda puguin continuar investigant. Si fa això, li estarem ben agraïts i no pateixi...
3: Caimans? Has sentit això dels caimans?
4: Sí, i m'ha deixat ben intrigat.
2: Gràcies, comissari. Els tinc aquí al davant, així que ara mateix els ho diré de part seva i no pateixi. Però tregui'ns una mica els gossos de la pretza de sobre i calmi el conseller. Li agrairem molt. Bé, sergent, caporal, bona tarda. Ja han vist que jo he fet la meva feina i estic fent tot el possible per donar-los més temps i perquè els treguin una mica la pressió de sobre. Però no serà fàcil. Tenim un assassí que mata escriptors, es dedica a enviar missatges a la premsa i juga una mica amb nosaltres. Heu de reconèixer que és una història ben llaminera pels mitjans, que això no passa cada dia.
4: És per culpa de la globalització, inspector.
2: Què collons vol dir, caporal?
4: Que en els darrers 10 anys els crims d'aquí han deixat de ser estrictament locals. Que n'hi ha, i molts encara, no es pensi. Homicidis per un pam de terra, per un tu fa 20 anys que em mires malament, o per deutes de joc, coses més o menys terrenals, per passar a ser globals. La penya ara es mata per defensar una plantació de marihuana, o per robar-la a una banda rival, per disputes territorials que venen des de Sud-amèrica i ens arriben aquí i s'enquisten amb els problemes locals que ja teníem amb el tema de les drogues. O bé per reptes virals que es fan a internet. Tot això ens ho complica tot molt. De sobte juguem a la Champions de la criminalitat. I vostè ho sap tan bé com nosaltres.
2: Sí, noi. En això no et falta gens de raó.
3: No me'n puc estar de preguntar-ho, inspector. Què collons és això dels caimans?
2: Uns paios molt bèsties que han ocupat un bosc de percaçada a la selva per fer una plantació.